0: just might.
1: Una mirada diferent als videojocs.
2: Per aprendre, pensar i somiar.
3: Oi!
4: I want to make you a spy.
5: When you're ready, Bond.
6: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
2: Passió pels videojocs.
1: Generació Digital. Amb Albert Murillo.
7: Els diumenges a les 10 de la nit. A ICAT.

0: Gala, tia, he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
1: Què vols dir?
0: Mira, escolta'ls.
2: Gala, ets la millor.
1: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Love soni a felicitat absoluta.
2: Obrim el piset compartit de Catalunya.
0: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
2: Cada tarda, de dilluns a divendres.
1: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
2: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
0: I ara ho pots fer com... sexy.
2: Tinc els meus límits, Alberto.
0: Ui, que...
2: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
1: Wow, wow.

les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que operaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icat.

Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a ICAT.

0: divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra.
1: Sempre de proximitat.
0: Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. El cap de setmana comença-hi.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Pluja de crítiques a Salvador Illa en la segona jornada del debat de política general al Parlament, tant de l'oposició com dels socis d'investidura. Mentre que Junts ha reclamat reprovar el president, Esquerra i els comuns li han exigit que es posi les piles amb els acords pendents de complir. Sentim la juntaire Mònica Sales, el republicà Josep Maria Jové, Jèssica Albiach dels comuns i les respectives rèpliques d'Illa.
2: És el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
3: Si li sembla, deixem que siguin els ciutadans i la història que judiqui quan sigui moment el que hagi de judicar.
4: No arrossegui els peus en complir tots els compromisos que va signar amb nosaltres, perquè se li acaba el temps.
3: Reitero el meu compromís en complir els acords d'investidura.
5: Vostè per això se queda amb la feina a mitges, sempre a mig camí del que la gent necessita.
3: Es pot fer més amb habitatge? Digui'm en què. Jo ja he dit que no em tanco a res.
1: La CUP també ha acusat Illa de falta d'ambició en habitatge i el Partit Popular ha posat l'accent a demanar rebaixes fiscals. Vox, per la seva banda, ha titllat els socialistes d'organització criminal i Aliança Catalana ha insistit a vincular immigració amb delinqüència. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
6: Els decrets d'habitatge no tenen garantit el suport dels grups perquè el Congrés els convalidi aquest divendres. Junts considera que els textos són decebedors, però no aclareix el sentit del seu vot. També mantenen la incògnita des del PNB. La Moncloa confia que s'aprovaran algunes de les mesures, però el segon decret, que recull la pròrroga indefinida dels lloguers, es dona per fet que decaurà.
1: Activat en fase d'alerta el pla Inuncat per la previsió que d'avui de pluges torrencials a diversos punts del país. Les tempestes podran superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora i afectaran aquest matí el litoral central i de Tarragona. A la tarda s'estendran cap a l'interior i també al sud del país.
6: Els ajuntaments de Barcelona i Tarragona volen demanar a la DGT una moratòria per la nova regulació de semàfors que entra en vigor aquest dijous. La norma prohibeix que coincideixi el semàfor en groc intermitent per als vehicles amb el semàfor verd per als vianants.
1: Divendres arrenca la temporada de l'Auditori amb un increment inusual d'espectadors. Ja s'han venut una quarta part de les entrades d'una temporada que l'OBC encara amb ambició musical. Les glaceres de Suïssa han perdut aquest any un 5,5% del seu volum de gel.
6: Aquesta pèrdua s'atribueix a les onades de calor i a la poca neu caiguda durant l'hivern passat. De fet, en només 5 anys, Suïssa ha perdut gairebé una cinquena part del volum de les seves glaceres. Entre juliol i setembre, la fusió ha fet desaparèixer uns 2,2 bilions de litres d'aigua, l'equivalent a buidar més de 3 vegades tots els embassaments de les conques internes de Catalunya. Els experts alerten que la situació és especialment preocupant. Algunes glaceres suïsses han perdut entre 2 metres i 4 metres de gruix aquest any.
1: Esports, el Barça ha golejat la Roma per 0-6 en la segona jornada de la fase Lliga de la Champions femenina. Els gols els han fet dos Graham, dos més Pina, un de Eva Payor i l'altre Oladipo amb pròpia porta.
6: El davanter del Barça, Rafinha, torna cap a Barcelona i no jugarà amb el Brasil al pròxim amistós contra l'Índia. Quan arribi li faran més proves mèdiques per saber l'abast exacte de les molèsties que arrossega la cuixa dreta.
1: A l'Eurocup masculina de bàsquet, el Manresa ha perdut a la pista del PAOK grec per 93-78 en la seva estrena en la competició. També en bàsquet, l'Uni Girona ha caigut a casa davant de l'Elmak Konut de Turquia i no jugarà a l'Eurolliga femenina aquesta temporada.
6: L'Atlètic Barceloneta s'ha endut la Supercopa Europea de Waterpolo després de derrotar el Marsella per 10-8.
1: El Freaking Granollers ha debutat amb derrota a la Lliga Europea d'Handbol. Els ballesans han perdut a la pista del Flensburg alemany per 40-31.
6: I encara en handbol, el Barça jugarà aquest dijous la final del Mundial de Clubs a Egipte contra el Veszprém hongarès.
0: Fins aquí les notícies.
7: Ai, matiners, molt bon dijous. Engeguem un nou mes, avui és 1 d'octubre. Avui, bon dia a tots, per cert.
8: Bon dia.
7: Avui m'he despertat una mica més aviat del compte, m'ha sonat el despertador... M'he llevat abans que sonés el despertador, a les 3 ja m'he despertat.
8: Et fas gran,
7: Gràcies, Lara, també t'estimo, carinyo. He sortit de casa cap a 3:45 del matí. M'he trobat asseguts a la cantonada de casa una parelleta que no devia passar dels 18 anys. M'han demanat un cigarro. I els he preguntat què feien desperts a aquelles hores de la nit.
9: Realment t'estàs fent gran, eh?
7: Mira, que t'acabi d'explicar, per favor, vols fer el favor? Van dir que tenia la seva primera cita.
9: Oh,
7: és que ho veus, com m'estàs aixafant la guitarra només començar? Oients, fem una regressió en el temps. Recordeu la vostra primera cita quan éreu adolescents? La primera, la que veu tenir important. D'aquell noi, d'aquella noia que us agradava, aquells nervis a la panxa, aquelles papallones. Maior Roger, estàs tancant els ulls com...
10: No,
7: reflexionant.
10: Estava pensant si la recordava. Prefereixo quedar-me amb l'última, la veritat.
7: I tu, Àlex?
11: Jo també estava pensant si la recordava i crec que sí que la recordava i va ser un fracàs absolut.
7: Sant Joan de les Abadesses?
11: Sí, exactament.
7: Lara?

0: estava pensant que els oients que avui ens truquin per aconseguir entrades de teatre, els hi preguntaré quina va ser la seva primera cita de
1: l'adolescència.
0: A veure què és el que ens expliquen. Serà d'aquí uns moments. Arrenquem el primer dia del mes d'octubre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que comença un nou mes, evidentment l'octubre, i es manté la inestabilitat dels últims dies. Durant el matí s'esperen pluges a la costa central i daurada. Els ruixats s'estendran i s'intensificaran a tot el país, si bé s'espera que siguin localment torrencials al Prepirineu i al sud del país. Protecció Civil, això sí, activat en fase d'alerta al Pla Inuncat. Marta Viana, bon dia de nou.
2: Molt bon dia, matiners. Avui a Vilafranca del Penedès el sol sortirà a les 7:50 i aquí el dia durarà 11 hores i 45 minuts.
0: La meva xafa guitarres favorita.
2: No, perdona.
0: Lara García, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Avui comencem amb una cita del fundador, compositor i guitarrista d'Antoni Afonso, Joan Miquel Oliver, que ha dit en una entrevista a la revista Under Rock: la música es guia per intuïció, no hi ha cap llei.
0: El meu subdirector preferit, Maiol Roger, molt bon dia.
3: Sí, que et siguis, que no digues bon dia.
0: Què tal?
3: Molt bé, molt
0: bé. Volies, em pots explicar què passarà avui al matí?
3: T'explico què passa al matí a Catalunya Ràdio. Vull molt pendents al dia.
0: Estaves pensant a la teva última cita.
3: No, com que t'he dit bon dia, pensava que em diries i avui al matí de Catalunya Ràdio, ok, per això m'estava esperant, donant espai, que és el que no fa la de García.
0: Molt ben tirat.
3: Mira, avui parlem dels decrets d'habitatge. Tindrem la secretària d'Estat d'Habitatge, la Lídia Iglesias, perquè ens expliqui els detalls dels decrets que s'han de votar demà. També farem taula d'alcaldes, perquè són, sovint ho diem, la primera barrera de molts problemes, l'habitatge, la seguretat, els serveis socials. Parlarem amb el Marc Aloi de Manresa, l'Antoni Balmont de Cornellà i president de l'àrea metropolitana, i l'Albert Castells de Vic. Obrirem la taverna, i avui, que és el Dia Internacional de la Gent Gran, a les 11, Pilarín Vallès i Roser Capdevila, juntes al matí de Catalunya Ràdio.
0: M'ho deixes perfecte, perquè tal com estava dient el Maiol, casualitats de la vida, i tal com està l'actualitat d'aquestes últimes setmanes, avui 1 d'octubre és aquest Dia Mundial de la Gent Gran.

0: Ai, la pel·lícula, quina meravella de pel·lícula. No sé si hi haurà molta gent que ens està escoltant ara mateix que no l'ha vist, però en tot cas teniu molta feina perquè ja la podeu estar veient. Aquests dies, malauradament, el desnonament de la Mari Carmen ha estat protagonista d'un moviment en massa, i és que quan les injustícies són flagrants i toquen les persones grans, cal reivindicar el dret a la seva tranquil·litat, que prou han fet per nosaltres. Per tant, protegim les persones grans, cuidem-les, respectem-les i, sobretot, escoltem-les, perquè són sàvies, perquè han viscut més que nosaltres i ens porten anys d'avantatge. I l'experiència és un tresor preuat que cal defensar amb dents i ungles. I, sobretot, que ningú se n'oblidi, perquè, si tot va bé, nosaltres algun dia també serem grans.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Vinga, va, bon dia. Benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Va ser una primera cita que millor oblidar, a Sant Joan de les Abadesses.
2: Jo també m'hauria deixat. Entens, no, del fracàs?
0: Perfectament, perfectament. Però escolta'm, a vegades aquestes coses passen. Això sí, sempre ens explica què ha passat al món mentre dormíem, Àlex.
2: Doncs mira, avui la notícia ens situa a l'Equador i els ingredients són droga i productes capilars, això promet, eh?
0: Caramba.
2: La policia d'aquest país ha interceptat 6 quilos i mig de cocaïna a l'aeroport de Guayaquil. Estaven amagats en 7 potets que aparentaven contenir productes capilars i alimentaris. En realitat, els potets contenien cocaïna líquida.
0: No tenen un pèl de totos?
2: No! Ah, espera't, que avui tinc preparat un acudit. Eren a l'equipatge d'una passatgera que tenia la intenció de viatjar cap a Europa. De moment, ha fet escala a la comissaria.
0: Aquesta és la primera petita roba. Parada.
2: Perquè els gossos de l'aeroport van detectar aquesta droga. La cocaïna que duia, aquests 6 quilos i mig, haurien permès fer més de 66.000 dosis. I segons la policia, podria haver arribat a valer uns 300.000 euros al mercat europeu. Per tant,

0: parlant de molts diners,
1: I ara preparat per la broma de...
0: Ep, alerta, alerta.
1: Matías
0: Prats Matiner. A veure, sorprèn-me.
1: En tot cas, segur que els productes capil·lars que transportava no eren gaire bons, perquè se li caurà el pèl.
0: Molt Matías Prats, avui. Avui bé. Àlex, que tinguis bon dijous.
2: Vaja bé.
0: Que som-hi. 3 minuts, un quart de 6 del matí. Avui el món serà un lloc millor perquè, ai, encara hi ha esperança per al català. Andreu Merino.
3: Ho llegim al diari Nació. El català encara és majoritari en els esports extraescolars, segons l'enquesta dels hàbits esportius dels escolars a Catalunya. Les dades ens diuen que gairebé la meitat de monitors i entrenadors es dirigeixen en català als infants i joves menors de 16 anys, mentre que només un de cada 4 ho fa només en castellà. Pel que fa als joves, el 43% s'expressa en català, mentre que un de cada 3 ho fa en castellà i el 20% diu que ho fa indistintament en les dues llengües. Com dèiem, encara hi ha esperança.
0: 2 minuts, arribem a un quart de 6 del matí, mentre Lara Garcia s'està repassant els llavis amb un pintallavis que avui ens ha portat a l'estudi. 3 bones notícies per començar el dia. Ara me'n passes una miqueta, que jo també m'he pintat llavis per estar guapo.
4: Ara us tot guapos i guapes, de bon matí.
0: Un programa de l'Hospital Clínic de València aconsegueix que el 90% dels pacients deixin de fumar després d'un infart.
4: Sí, investigadors han comprovat l'eficàcia d'un programa que incorpora el tractament contra el tabaquisme a la rehabilitació cardíaca. Als 6 mesos, els resultats diuen que el 90% dels pacients havien deixat de fumar i al cap d'un any, el 80% continua sense fumar. Aquest programa el que combina és tant el seguiment mèdic amb medicaments per deixar el tabac.
0: I del tabac a dormir, perquè es pot dormir precisament millor sense recórrer fàrmacs. Això, encara que sembli mentida, és possible. Hi ha aliments que ens hi poden ajudar. Ot Serra.
5: Sí, un d'aquests és el kiwi, que és ric en serotonina i antioxidants. Les cireres contenen melatonina, que és l'hormona que regula el cicle son-vigília. I per acabar amb les fruites tenim el plàtan, que conté magnesi i potassi i ajuda a relaxar els músculs i calmar el sistema nerviós. En aquesta línia, el magnesi també el trobem en fruits secs, com ara nous i ametlles, i en espinacs i xocolata negra. L'omega 3 i la vitamina D són nutrients que ajuden a regular la serotonina i en trobem en peixos com el salmó o la sardina. Van bé per sopar i després agafar el son. I per acabar, les infusions també ens preparen el cos per anar a dormir.
0: Com que hi ha molts matiners que a aquestes hores ens escolten i segurament us passa com a nosaltres, que hi ha nits que costa anar a dormir, apunteu-vos la recepta del doctor Ot.
4: Doctor Ot m'agrada molt.
0: Doctor Ot m'encanta. Doctor Ot. I avui, que és el Dia Mundial de la Gent Gran, el nostre particular homenatge a la Dolors Sureda, perquè celebrem els 110 anys, com estic avui, de la veïna més longeva de Girona.
4: Sí, la veïna del barri de l'Eixample de Girona és també la segona persona més gran de les comarques gironines i la cinquena de Catalunya. Sureda va rebre ahir la tarda la visita de l'alcalde, Lluc Salelles, i de la regidora de Ciutat que Cuida i de Serveis Ambientals i Benestar Animal, Gemma Martínez, que l'han felicitat en nom propi del consistori i de la ciutat. I durant aquesta trobada, doncs, han mantingut una breu conversa amb Sureda i li han entregat un ram de flors i una carta de felicitació.
0: Un petonàs des de la ràdio, 110 anys. Clar que sí, i els que vindran, Dolors Sureda, felicitats.
6: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Però m'encanta aquesta cançó, per favor. És que, home, és que això és un tamàs, per favor, un tamàs. Tamacle, tamacle, que es diu en català. Tal dia com avui, un 1 d'octubre del 2007, les Spice Girls anunciaven concert de retrobament al London.
1: I atenció, perquè les entrades es van exaurir en només 38 segons. Wow. Més d'un milió de persones al Regne Unit es van registrar per aconseguir una entrada per veure-les totes 5. El primer concert era el 15 de desembre del 2007 a l'Arena de Londres, amb entrades a partir de 55 euros, que això serien uns 64 euros.
0: No són cares, eh?
1: No,
0: són cares per ser Spice Girls, eh?
1: Estem parlant del 2007.
0: Clar.
1: Després, sí, jo crec que ara no costarien el mateix
0: pago
1: si tornessin. La demanda d'això es veu que va ser tan, tan alta que es van afegir, evidentment, més dates, i el grup va acabar fent 17 concerts a Londres dins d'una gira de retrobament. Era el primer cop que les 5 actuaven juntes des de Kerry Galliwell havia deixat el grup el 1998.

0: A Catalunya Ràdio passen coses. Canalies?
1: Vinga, i a la tele, els cadis van visitar cara al show de Marc Giró.
2: Oh, sorpresa, i van anar per parlar de la bola negra. I van explicar algunes de les persones que tenen a l'agenda dels seus telèfons.
3: Nosotros os ha llamado muchísima gente, pero claro, tenéis una agenda repleta de maravillosas estrellas, sí, y amigos y familiares, pero ¿alguna Madonna os ha llamado, por ejemplo?
4: Madonna ya llamó, hace mucho.
5: O sea, Madonna tengo un WhatsApp del otro día.
4: O sea, Madonna, tuvimos un periplo con Madonna en su día, sí, que fuimos hasta su casa y todo. Y luego yo pensaba que se había olvidado de nosotros.
5: Bueno, pero luego tuvimos un momento difícil.
3: ¿Con Madonna un momento difícil?
5: Bueno,
4: a ver.
3: ¿Es que Madonna?
5: Lo que pasa es que ahora hemos vuelto a retomar contacto, claro.
3: ¿Y eso se puede contar un poco? ¿Cómo tienes ¿En qué momento notas tú que Madonna...?
5: Bueno, porque de repente recibes un WhatsApp.
3: ¿Cómo?
5: Recibes un WhatsApp, ¿qué tal?
4: Y además que la guardas Madonna porque no tiene otro nombre.
3: Ah, eso te voy a decir. ¿Cómo guardas el
4: porque
3: teléfono?
4: Porque se llama Madonna, si fuera como le diga, que se llama Stephanie Germanota, pero es que Madonna se llama Madonna.
3: ¿Y vosotros el móvil tenéis a todas estas...?
5: Es que yo tengo el móvil aquí, no te enseñaba.
6: Et dic una cosa, és que Madonna envia missatges a tothom, perquè recordeu la història que Úrsula Corberó, quan feia La Casa de Papel, se la va trobar a l'avió i van intercanviar-se els telèfons. Algú publica algun vídeo d'ella o fent alguna performance amb alguna de les seves cançons i Madonna respon. Recordo també, crec que era el campió de patinatge sobre gel, la parella que va fer una de les cançons de Madonna, que Madonna també els va enviar un missatge. M'encanta aquesta proximitat de la reina del pop.
2: M'agrada molt, que a veure si escolta matiners i ens envia un missatge.
6: Home, sí, potser no ens acaba d'entendre gaire bé, però Madonna...
2: Li posem música i ja
6: jo rebo un missatge al mòbil que posa Madonna
2: i no ens ho creiem.
6: No, és que m'han de venir amb un desfibrilador perquè jo moro, ja t'ho dic ara. A veure si avui el tenim despert. Tot i així, Àngel Llàcer continua buscant el català més català.
2: El Soc i Ser es viu en moments de tensió amb preguntes que inicialment poden semblar molt evidents però que a vegades no ho són tant.
7: El 47% de la població catalana viu a l'àrea metropolitana de Barcelona.
8: Més.
7: Àrea metropolitana. Més o menys.
8: Àrea... Si tenim el Pirineu amb un 30% del territori està buit.
9: 10.
2: Esteu segurs? No us flipeu, eh?
8: Estem parlant d'un 50%. Si estem parlant de quasi 4 milions de persones. 4 milions de persones, eh?
10: Jo soc de la metropolitana, hi ha molta gent allà.
11: És que l'àrea metropolitana és Barcelona.
12: És que arribes a Madrid, eh?
13: Jo soc molt de Palpits, o sigui, de seguida, allò que tens una impressió i no saps el que és, però ho saps. He tingut el Palpit, he tingut el xup Palpit.
14: Tu saps quan sents una cosa?
6: És menys.
14: Xup-xup, collons, i no m'has fet cas. La mare que us ha parit. Què?
6: Menys, menys.
14: No, oita. Què, quiriquí?
6: Una mica, tinc una cosa, aquesta pregunta està inspirada en de la Maria, Llàcer, ens estàs copiant. Escolta, jo encantat de la vida, que el Soc i Seré és una meravella, l'heu de veure sempre a TV3 i a la plataforma 3CAT, però això és de la Maria. No sé si estarà despert l'Àngel a aquestes hores, en tot cas, si avui participa, li diré. I acabem amb la revuelta.
2: Ahir, per primera vegada, hi va anar l'actor mexicà Diego Luna.
15: Nunca l'havien visto, no, mientras Diego.
16: Veo pedacitos, la verdad.
15: ¿Qué habían visto? ¿Qué te suena?
16: Bueno, cuando venía para acá me dijeron, prepárate.
15: Que han notado, porque han visto programas antiguos, a lo mejor.
16: Tú, por lo menos, ahora sí te vistes bien. Las zapatillas todavía.
15: Bueno, voy más o menos. Aquí la gente se les da todas las comodidades. Es un público de élite.
16: Élite, los dejan contar chistes, aunque no sean graciosos.
6: Deu minuts, 4:06 del matí, fent els matiners a Catalunya Ràdio. Recordo una vegada més també una emissió conjunta per ICAT, la ràdio inquieta. I en aquests moments obrim la revista del cor dels matiners. Ara parlarem d'aquest tema, perquè Anna Guerra ha anunciat que s'ha sotmès a una operació de pit.
2: Flipant en aquest vídeo, ¿vale?
6: Anem a posar una miqueta en context i explicar-los als oients. Marta.
2: Anna Guerra ha penjat un vídeo a les xarxes socials, ha anat explicant pas a pas com ha anat tot plegat. Primer, escoltem què l'ha portat a operar-se. Ha dit això.
17: Hace un par de años me he cambiado el cuerpo de niña a mujer, es decir, se me saltó aún más la espalda, y yo ya tengo espalda porque hice gimnasia rítmica muchos años. Las caderas, bueno, pues tuve un proceso hormonal, humano, animal, que sucedió en mí, y cuando estaba aceptando mi cuerpo y mi nuevo yo, me di cuenta que había algo que con lo que no terminaba de estar a gusto, y era el tamaño de mi pecho. Todo había crecido y me sentía descompensada en la ropa, me dio algo que no me había pasado, que era como estar insegura.
0: Que no li de res.
2: Això no, no diem res. Posem el estatge i avall,
0: tu. Ho escoltem i ja està.
2: Sí, sí. Després explica que està una mica nerviosa per l'operació, apareix ella a l'hospital, després surt ja operada i dues setmanes més tard acaba parlant amb la doctora que l'ha operat.
17: Han passat dues setmanes des de mi operació i ja piso d'altra manera, me siento con una seguretat completamente diferente, ya no equilibrio en el cuerpo de niña mujer. Era muy guapa y sigue siendo muy guapa, un poco más ella, porque así quería ser y así está siendo.
0: Però a veure, si el problema és que... Però si, a veure, jo estic, a veure, estem aquí tots a favor de les operacions d'estètica, que cadascú faci el que vulgui amb els seus cossos, per favor.
2: Ara no
0: però
2: cal.
0: El tema és com ho expliques.
13: No cal aquesta intensitat.
0: A mi la frase de niña mujer, de veritat.
13: Però no. Té 32 anys. I diu que fa dos anys li ha canviat el cuerpo de niña. Bueno, vale, no sé.
0: Bé, escolta'm, en tot cas, el petonet des de la ràdio Anna Guerra. Netflix, per cert, també estrena el tràiler de The One About Matthew Perry, una sèrie documental de 3 capítols sobre la vida de l'actor que va interpretar Chandler a Friends i que va morir el 2003.
9: I said, God,
2: 2023,
0: perdó.
9: Anything you want to me, just please make me famous. I got a phone call.
18: Hello.
9: And I instantly knew my...
2: El documental repassa la seva trajectòria a Hollywood, però també la seva lluita contra l'alcoholisme i les addiccions. Inclou testimonis d'amics i de la seva germana, la Mia Perry, i material inèdit de l'arxiu familiar. Els seus amics expliquen com era la intimitat i com, malgrat els seus problemes amb les addiccions, va arribar a ajudar amb el seu bon humor a moltes persones del seu entorn.
0: 7 minuts, 6:15 del matí. És moment de saber quin so ens ha deixat la ràdio. Ot Serra.
7: Al matí de Catalunya Ràdio, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, feia una crida molt clara als llogaters que se'ls acabi aviat el contracte.
19: És una realitat de molts dels nostres ciutadans i ciutadanes que els hi arriba al final del contracte, els hi renoven el contracte i el seu llogater els hi decideix posar 400-500 euros i han de marxar perquè no ho poden afrontar. I, per tant, què poden fer a partir d'avui aquests llogaters, perquè el decret ja està en vigor? Demanar la pròrroga. Ja la poden demanar perquè un cop publicat el BOE un real decret ja està en vigor. I per tant, vull aprofitar aquesta entrevista per demanar i per dir a tots els llogaters d'aquest país i de Catalunya i del reste de l'Estat que ja poden demanar la pròrroga i demanar, per favor, que el decret es convalidi perquè aquesta situació pues, no segueixi existint.
7: Amb tantes hores de ràdio en directe hi ha vegades que les paraules no surten. L'actual, que té més de 700 alumnes, està exposat a un risc elevat deslliberament. A la tarda, Francesc Garriga va parlar amb l'Eva Artés. De petita dormia amb ratpenats, diu que no li feien res, i ahir explicava la seva particular relació amb els dragons que li entren a casa.
20: A mi quan m'arriba algun bitxo així que dius pot matar algun mosquit, pot matar algun cul, jo el deixo entrar tranquil·lament, li poso un nom i a casa tenim un animal de companyia nou.
7: Quins noms els has posat, als dragons aquests?
20: O Paco, o Josep Maria... Sí, arriba la meva filla i em diu, ai, perquè ella és molt d'així. Ah, què tenim? Dic, sí, home, aquest és el Josep Maria, que ja va venir un passat. Ja està, cap problema.
7: Tu creus que els identifiques com per identificar-los d'un any per l'altre, eh?
20: Ah, no, jo no els identifico pas, però jo els hi poso nom.
7: Ben fet, home, i per Nadal un detallet.
20: Sí. A veure si em venen a dinar, a què no? Deixa'ls, que faiguin.
7: Que bé, molt bé, doncs...
20: És que aviam, és que aquí hem de conviure tots.
21: El matiner.
0: Moment als matiners de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera enèrgicament parlant. Ens ho expliquen Sergi Tous, d'astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
22: Bon dia, matiners. Comencem octubre amb la lluna transitant per Bessons. I Urà també es troba en aquest signe. Així que prepareu-vos per un dia de ment ràpida, curiositat, idees i molta conversa. I precisament avui, diguem que la conversa segur que no en faltarà. Podem tenir ganes de qüestionar coses, descobrir noves maneres de veure-les o canviar de plans sobre la marxa. El repte serà no voler fer 5 coses alhora. Si avui et ve una idea diferent, no la descartis només perquè no sigui la de sempre. Bon dijous!
0: I Lara, qui li diem en Gians per molts anys?
2: Doncs avui felicitem la cantant Nina. Avui en fa 60. També felicitem, a veure com la presento, el personatge televisiu Sònia Monroy. Avui arriba als 54 anys i acabem per la porta gran.

0: Avui fa anys Julie Andrews, la mítica actriu. Avui en fa 91, per molts anys.
1: Cada dia als matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
0: Bon dia, matiners.
2: Regina Rodríguez Sirvent, escriptora i guionista.
0: Autora de Les calces del sol i de Crispetes de matinada.
2: Tenim la sort d'escoltar-la al matí de Catalunya Ràdio.
0: Quan m'he de llevar molt d'hora i he de ressuscitar, hi ha una cançó infal·lible que si no ho ressusciteixo no ressuscitarà res. Es diu All for Me Grog. És del grup El Pony Pisador, que són catalans, i aquesta és entrar directament a un pub irlandès. És igual l'hora que sigui, però entres en un altre univers i és infal·lible. O sigui que si aquesta hora esteu llevats i la necessiteu, no tingueu por. Bon dia!
3: Els matiners.

0: amb Xavi Canalías.
1: Són 6:15, bon dia matiners, benvinguts i benvingudes al dijous 1 d'octubre. Agustí Serrat, bon dia.
2: Bon dia.
1: Amb l'Agustí repassem els titulars d'aquest matí. Molta atenció avui, perquè hi podria haver pluges torrencials a bona part del país.
2: Sí, Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla Inuncat davant la previsió de tempestes que, segons el Servei Meteorològic, podrien superar localment els 40 litres per metre quadrat en mitja hora. Els ruixats afectaran al llarg del matí les comarques del litoral de Tarragona i el litoral central i durant la tarda s'estendran cap a l'interior i al sud del país. De moment, el grau d'intensitat i perill se situa en un 4/6 i per tant no s'han anunciat restriccions.
1: Avui és l'últim dia del debat de política general. Aquesta tarda es votaran les conclusions de cadascun dels partits.
2: Això després que ahir Salvador Illa s'emportés una pluja de crítiques. Des de l'oposició, Junts va demanar la reprovació del president, mentre que Comuns i Esquerra li van reclamar que compleixi els acords. Sentim la juntaire Mònica Sales, el republicà Josep Maria Jové, Jessica Albiach dels Comuns i les rèpliques d'Illa.
3: És el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
4: Si hi sembla, deixem que siguin els ciutadans i la història que judiqui quan sigui moment el que hagi de judicar.
5: No arrossegui els peus en complir tots els compromisos que va signar amb nosaltres, perquè se li acaba el temps.
4: Reitero el meu compromís en complir els acords d'investidura.
6: Vostè per això se queda amb la feina a mitges, sempre a mig camí del que la gent necessita.
4: Es pot fer més amb habitatge? Digui'm en què. Jo ja he dit que no em tanco a res.
2: La CUP també va acusar Illa de falta d'ambició en habitatge i el PP va posar l'accent a demanar rebaixes fiscals. Vox, per la seva banda, va titllar els socialistes d'organització criminal i Aliança Catalana va insistir a vincular immigració amb delinqüència.
1: El govern espanyol encara no té lligats els suports per aprovar els decrets d'habitatge que s'han de votar divendres al Congrés.
2: Junts diu que està decebut pel contingut dels decrets, però manté la incògnita del seu vot, igual que també ho fa el PNB. Podem, per la seva banda, es reunirà amb el sindicat de llogateres per decidir la seva posició. El president espanyol Pedro Sánchez, però, confia poder aprovar el paquet principal de mesures.
7: Permítame que me ponga en el mejor de los escenarios antes de que llegue esa votación. Y ya le digo que soy razonablemente optimista sobre la convalidación.
2: En canvi, es dona per fet que caurà el segon decret, que és el que inclou els lloguers indefinits que demanaven des de Sumar.
1: I als carrers continua la mobilització. En el segon dia d'acampada, a la plaça de Catalunya de Barcelona, hi han passat la nit unes 200 persones.
2: Els integrants de l'acampada, repartits en més de 70 tendes, volen reivindicar la defensa del dret a l'habitatge i un marc legislatiu que impedeixi els desnonaments. I ja avisen que es quedaran a la plaça de Catalunya almenys fins després de la votació dels decrets al Congrés divendres. Donen per fet que almenys un dels dos decrets no tirarà endavant i que, per tant, caldrà continuar la mobilització.
1: L'Euríbor s'enfila al nivell més alt en dos anys i encareix les quotes hipotecàries.
2: Ha tancat el setembre el 3,24%, un punt percentual més que fa un any. Això significa que aquells que hagin de revisar la quota hipotecària a partir d'ara se'ls encarirà uns 100 euros mensuals. A més, les perspectives immediates apunten que l'Euríbor continuarà pujant per l'augment de la inflació i la pujada dels tipus d'interès.
1: Però des d'avui, omplir el dipòsit surt més barat.
2: Sí, perquè amb el primer dia d'octubre entra en vigor la bonificació de 20 cèntims per litre en el preu de la gasolina i el dièsel. El descompte s'aplicarà durant tot el mes. Forma part de les mesures que l'executiu ha aprovat aquesta mateixa setmana amb l'objectiu de contenir una mica l'impacte de l'augment de preus dels carburants com a conseqüència de la guerra a l'Orient Mitjà.
1: Barcelona i Tarragona demanaran una moratòria a la DGT per la nova regulació dels semàfors que entra en vigor avui.
2: La nova llei prohibeix el semàfor groc intermitent que fins ara permetia el pas de vehicles coincidint amb el verd pels vianants. A partir d'ara, quan els vianants tinguin el semàfor en verd per passar, els vehicles l'hauran de tenir en vermell i s'hauran d'aturar sense excepció. L'Ajuntament de Barcelona demana criteris clars per aplicar la norma i adverteix que tot plegat congestionarà el trànsit rodat i també afectarà la fluïdesa de vianants i ciclistes.
1: Israel investiga com a atac terrorista l'inèdit incident que ha obligat a desviar a l'Aràbia Saudita un avió que volava entre Dubai i Tel Aviv.
2: El govern sosté que el copilot ha apunyalat el pilot amb la intenció de segrestar l'aeronau i estavellar-la. Els passatgers han aconseguit neutralitzar l'atacant i l'avió ha pogut aterrar. El copilot està detingut a l'Aràbia Saudita i el pilot està ingressat en un hospital del mateix país.
1: Les glaceres suïsses han perdut aquest any un 5,5% del seu volum de gel.
2: Sí, i en només 5 anys gairebé una cinquena part. Les onades de calor i la poca neu caiguda a l'hivern són les causes principals. Aquest estiu han desaparegut 2,2 bilions també de litres d'aigua, més de 3 vegades la capacitat de tots els embassaments de les conques internes de Catalunya.
1: Fas molt bona cara, eh? Sí. Comences el cap de setmana, eh?
2: Ara ja puc anar a dormir i vinga.
1: Bona nit i descansa.
2: Vagi bé.
1: Dos quarts de 6 del matí, 4 minuts, aquestes hores. Com cada dia, fem un cop d'ull a les portades del dia. Saludo, Marc Curado, bon dia.
0: Què tal, bon dia.
1: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
8: Molt bon dia.
1: Avui, encara amb l'habitatge.
0: Sí, Junts manté la incògnita sobre el vot als decrets d'habitatge, titular l'Ara. Sánchez pressiona Junts i Podem amb el cost polític de tombar els decrets, diu el periòdico, i La Vanguardia explica que el decret topa amb recels de Junts, PNB i Podem.
8: Les grans fotos de portada se les endú, però el vol d'Israel que va fregar la catàstrofe després que un pilot n'apunyalés un altre. A La Vanguardia veiem els passatgers arribant a l'aeroport amb una nena en primer pla, més passatgers custodiats per la policia a El País, i amb Benjamin Netanyahu felicitant un dels passatgers ensangonat perquè hauria ajudat a reduir el copilot de l'avió. El Mundo hi afegeix que Israel ho investiga com un atac terrorista.
0: També en portada, sintonia Sánchez-Macron, diu l'Ara, l'amistat en friccions, diu el periódico, tot plegat en relació amb la visita d'Emmanuel Macron a Espanya. El veiem en diferents fotografies amb Sánchez, amb el ministre Cuerpo i també amb el rei Felip.
8: Això en un dia on el debat de política general també treu el cap en algunes portades. Esquerra i Comuns pressionen Illa, però es deslliguen de Junts en la seva reprovació. Ho diu el periòdico, mentre que La Vanguardia explica que Illa planteja elevar les penes per ús d'armes i 800 milions per a residències.
1: L'habitatge, un dia més, continua centrant bona part dels articles d'opinió. Comencem amb La Vanguardia, que titula l'editorial Pla de xoc en l'habitatge, però insuficient, i remarca que les mesures del govern espanyol pretén calmar el malestar, però no resolen el problema.
8: El diari de Godó urgeix a emprendre mesures per afavorir la construcció d'habitatges i generar més confiança en propietaris i inversors perquè posin més pisos a lloguer.
0: L'editorial de l'Ara coincideix amb els decrets aprovats donant solucions d'emergència per evitar més casos com el de la Mari Carmen, però no resolen el problema principal de l'habitatge, la falta d'oferta.
1: A veure, anem a parar maquinàries perquè estem llegint els articles d'opinió d'ahir. Tenim els articles d'opinió d'avui. Un moment,
8: aquí hi ha hagut una fruita.
1: Bé, que no passa no absolutament res. I expliquem-ho. Expliquem-ho bé. A veure, un momentet. Parem maquinària, que això és la ràdio. A vegades aquestes coses passen. A veure, no ho podem fer. Que no ho podem fer? Sí, tenim els articles d'opinió. Que no? Anem per la premsa digital amb la Sílvia Solanes, que sé que la tinc per aquí. A veure si... No passa res, no passa res, que la ràdio és això. No passa res. Tirem endavant. Sílvia, bon dia.
9: Hola, bon dia, què tal?
1: Què tal, com estàs? Tot hauràs d'anar una mica sola, perquè avui, a veure, un moment, vaig a buscar els articles...
9: Si vols, t'explico jo,
1: eh? No, no passa res, no passa res. Espera't, que els tinc per aquí. Deixa'm que obri això. Els articles d'opinió, no.
9: El primer va d'ensurs.
1: Primer de Badensurs, a veure un momentet si tinc per aquí la premsa digital de la Sílvia Solanes. Ara sí, qui vol evitar més ensurs?
9: Doncs espera't, perquè ara és a mi que se m'han anat, eh?
1: Doncs mira, t'ho dic jo, per atraccions de Califòrnia.
9: Ah, sí.
1: Ho tens o no?
9: Sí, sí que ho tinc.
1: Vinga, va, avancem.
9: Es diu Six Flags Magic Mountains, no sé si hi heu anat mai.
1: No.
9: Tanca de manera permanent la seva muntanya russa més famosa, l'X2, inaugurada el 2002, després que centenars d'usuaris han al·legat tenir lesions cerebrals després de pujar-hi i després que fa 4 anys hi morís un noi. Era una de les principals atraccions del parc, assegura que passava tots els controls de seguretat, es caracteritzava per tenir seients que giren 360 graus mentre anava la muntanya russa en marxa. Sí, ho hem vist a la BBC.
1: Què tornarà?
9: Doncs els botons dels cotxes. No sé si tens algun cotxe d'aquest que quan hi entres sembla més un avió que un cotxe. Llegim a La Vanguardia que diverses marques han admès que s'han passat digitalitzant-ho tot i recuperaran els botons en nous models. Han vist que les pantalles obliguen a tenir contacte visual i apartar la vista de la carretera, en canvi els botons físics es poden localitzar sense mirar més fàcilment amb les mans mentre la vista s'hagués posada a la carretera. Entre les marques que ho han admès, hi ha Volkswagen, Audi i fins i tot Tesla.
1: I si ja penseu en un viatge per l'any que ve, Lonely Planet ja ha fet la seva recomanació.
9: I entre els destins més imprescindibles europeus hi ha el Benet a Itàlia, Dessau, Alemanya, Šibenik a Croàcia o la ciutat espanyola de Lleó, que és l'únic lloc de l'estat que apareix en aquestes recomanacions. Lleó.
1: Home, és bonica, la ciutat és molt, molt bonica,
9: Crec que no hi he estat.
1: No? No. Vés-hi, és molt bonica, val la pena.
9: Doncs si fora d'Europa es fixa en Nou Mèxic, als Estats Units, Rabat al Marroc o Bariloche a l'Argentina. I en el capítol de turisme sense presses, rutes enològiques a la vall de Guadalupe, a Mèxic, senderisme per Saint Cuthbert's Way, a Escòcia, o safaris a peu al Parc Nacional de Gombe, Tanzània. És a dir, que aniria tot arreu.
1: Sí, jo també m'ho escaparia. Un tauró que s'ha convertit en un fenomen.
9: A Corea del Sud, un tauró gris s'ha convertit en una mascota després de quedar encallat en un canal del port de Busan, la ciutat portuària més gran del país. Ja hi porta gairebé dues setmanes i fins i tot l'han batejat, li han posat Bukangi, que és el mateix nom del port. Ha tret ja milers de turistes, mentre que les autoritats esperen que retorni al mar de manera natural.
1: Vinga, va, 10 minuts, arribem a 3 quarts de 6 del matí. Bon dia a tots els matiners que ja esteu connectats amb la Ràdio Pública i Nacional. Estem fent, com sempre, el primer programa en directe de la ràdio en català i a Catalunya. Marta Viana, bon dia de nou.
10: Molt bon dia.
1: Moment, com sempre, de repassar alguns apunts culturals amb la Marta. Amb què comencem, Marta?
10: Doncs mireu, amb molt bones notícies per a aquells que siguin fans de Thor. Thor, qui te'n mor?
1: Déu-n'hi-do, la notícia, eh? No sé
10: fortíssim.
1: Si ho sabeu, però estigueu alerta, estigueu alerta.
10: Fortíssim. Carles Porta i els Javis faran una sèrie sobre els crims de Thor. Això es podrà veure a HBO Max. Com a guionistes hi haurà Eduard Sola, que recordem que és el de Casa en Flames, i Fran Araujo, que ha treballat moltíssim amb Isaac i la Cuesta i està nominat també a l'Emmy Internacional per Anatomia d'un Instante. No hi ha detalls ni del repartiment ni de quan es començaria a rodar, però vaja, boníssimes notícies per tots aquells fans de la sèrie Thor.
1: I un èxit pràcticament assegurat. Més coses, perquè parlem de música.
10: Sí, Julià Colom, Maria Jaume i Maria del Mar Bonet s'han emportat els principals premis en The Rock de la música balear. Colom s'ha emportat el guardó al millor disc per Paradís. Més premis, Maria Jaume és l'artista de l'any pel disc San Domingo Forever, mentre que el premi especial del jurat ha anat a parar a L'aigua no cansa de Maria del Mar Bonet. El 18 de novembre s'entregaran els guardons en una gala que es farà a Palma.
1: Algunes previsions per avui mateix, també.
10: Mireu, comencem al Teatre Lliure, on avui s'estrena Bouvetoia, a veure si ho pronunciat bé, La necessitat d'una illa, amb un repartiment de luxe, amb Mireia Xalam, Ivan Benet, Cristina Genevà, Xavier Ricard, Omar Rodríguez. Tot això al Lliure, mentre que al Coliseum avui arriba Berto Romero amb l'espectacle Lo nunca visto, i s'hi estarà fins al 18 d'octubre. I si us agrada la fotografia, avui arrenca el Festival Internacional de Fotografia Analògica a Vilassar de Dalt. Hem d'acabar aquest recull parlant de l'osa, també. Però quan sentis els ocells al matí dels diumenges... A l'osa s'acomiadarà d'aquesta primera gira de debut. Ha preparat concerts pel novembre, el gener i el febrer a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Madrid. Les entrades ja estan a la venda.

0: 3 minuts, arribem a 3 quarts de 6 del matí.
1: Què toca ara?
0: Home, ara toca la dada Maria. Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
2: Bon dia de nou.
0: Escolta'm, que estàvem dient abans que el Soc i Seré som font d'inspiració pel programa presentat per l'Àngel Llàcer.
2: Ho he dit,
0: l'he sentit.
2: L'has sentit,
0: sí, o no?
2: Sí, sí.
0: A veure si tenim l'Àngel despert, que últimament ens està fotent el salt. Ara té canvi d'horari.
2: Afortunat ell, que pot dormir.
0: Home, sí. Però m'agradaria també que estigués despert, perquè això vol dir que tenim molta gent escoltant el programa. De moment no em diu res, per tant, entenc que està fotent un cop de cap. Sí que ronco una mica l'Àngel, sí. També t'ho he de dir. Dada Maria d'avui, a veure, què?
2: Avui és 1 d'octubre.
0: Sí, no m'ho diguis.
2: Sí, tot el dia.
0: Tot el dia.
2: Fa 9 anys d'aquell 1 d'octubre del 2017, en què es va fer el referèndum per la independència, però recordem que aquell 1 va tenir una espècie de preqüela, podríem dir, que va ser el 9-N.
0: Val.
2: La consulta sobiranista o procés participatiu que es va fer el 9 de novembre del 2014 i que va ser liderada per l'aleshores president de la Generalitat, Artur Mas. Sí, senyor. Per això, avui us pregunto...
0: Un moment, que tenim un participant sorpresa.
2: Yep.
0: Macià, tu també participes, eh? Però avui tinc, a veure... Hola, bon dia.
3: Bon dia. Ja, sorpresa.
0: I vostè qui és?
1: Anava a dir-te una veu molt similar a la de l'Eloi, oi?
2: S'assembla.
0: Eloi Cordomé avui també participa a la Dada Maria, per tant, tenim.
3: Ah, ha estat un atracament amb armada, m'acabo de connectar, em diuen, participaràs a la Dada Maria, pam.
0: No, home, la ràdio és això, la ràdio és viva, escolta'm, no passa res. Tothom preparat? Maria, t'escoltem.
2: La pregunta és, quantes persones van votar en la consulta sobiranista del 9 de novembre del 2014?
0: Ai, Déu meu.
1: Vinga, Eloi.
0: Eloi, comença tu, va, estrena't.
3: He de començar jo, a més tinc el marrón de començar.
0: Pobre.
3: Jo crec que 850.000.
0: 850.000. Macià!
2: Hola!
0: 1.100.000. Espera, que també tenim el Maiol.
1: Jo diré, el Maiol ho sabrà, això.
0: El Maiol el deixo per l'últim, va.
1: Jo dic 1.000.000, ajustat.
0: 1.000.000.
1: Jo crec que una mica més, no?
0: Marta?
1: No sé.
0: 1.500.000. 1.500.000. Jo dic...
3: Quins nervis, eh? És emocionant, eh?
0: Sí,
3: eh?
0: Sí.
3: M'està agradant, això.
0: Jo dic 1.200.000. I Maiol diu... Ui, guanyarà. Sí, diu que s'ha confós.
1: No pot canviar, eh? Vull dir que no...
0: No es pot canviar, la Marta aquí. 1,8? Val, a veure. Eloi Cordomí, 850.000, per damunt dels nostres caps. Aixequem una senyera. Macià Closes, 1.100.000. Lara García, 1.000.000. Marta Viona, 1.500.000. Maiol Roger, 1.800.000. I jo dic 1.200.000. Però qui guanya la Dada Maria d'avui?
1: Maiol Roger!
0: Clar, a veure, explica-ho.
2: I encara li han faltat 500.000 de votants, perquè van ser 2,3 milions. En concret, 2.305.290. Una miqueta més que en el referèndum de l'1 d'octubre, que van votar 2,2 milions de persones. 2.286.217. Hem de dir, però, que el cens, el 9-N, era una mica més ampli perquè podien votar els majors de 16
0: anys. És veritat, és veritat. Sí. Doncs bé, escolta'm, Maiol, molt bé.
3: Us he esbiaixat a tots,
2: Sí, però m'ha encantat que participis, eh? Era cada dia.
0: Quin pessimisme, 850.000.
3: No, però pensava que...
1: Ens has confós.
0: Jo crec que, Eloi, que hauries d'entrar cada dia, eh? A la Dada Maria.
3: Sí, per desviar-vos així com avui, no?
0: No et preocupis, però sí, escolta'm, sí. Nosaltres hem dit cada bestiesa en aquest programa, la Dada Maria.
1: Tampoc és
0: que no t'ho pots ni imaginar.
1: No estem gaire bé.
0: Exacte. Ara parlem, Eloi.
3: Vinga, fins ara.
0: Vinga, fins ara. Gràcies, Maria.
2: Fins ara.
0: Que vagi bé, adéu. Avui us convidem a anar al teatre. Ja podeu començar a prima al 93207474. 93207474, exactament. Avui us convidem a anar al teatre. Tenim per vosaltres un val per dues persones per l'obra L'Orques Indòmites, meravellosa, al Teatre Romea de Barcelona. I seran del 7 a l'11 d'octubre. Teniu molt pocs dies per veure aquesta obra, que és la... que, vaja, tracta sobre la força femení. na contra el destí. La força femení, na contra el destí. 9-3-2-0-7-4-7-4. L'Orcas Indòmites, d'aquí uns moments comencem a escoltar tots aquests oients que esteu desperts ja a aquestes hores del matí. Veieu, Roger, a partir de les 6, d'aquí 13 minuts, engega el matí de Catalunya Ràdio. Molt, i avui que ens heu preparat?
4: Doncs mira, molt pendents, falten 24 hores, o més de 24 hores, però demà serà la votació dels decrets. Seguirem detallant-los amb la secretària d'Estat d'Habitatge, Leire Iglesias, i també resoldrem dubtes amb el Pablo Feu, que és jurista i expert en dret administratiu, sobre com ha de funcionar aquests decrets i com afecta propietaris i llogaters. Després tindrem una taula d'alcaldes, perquè, ho dèiem abans, són la primera línia sovint de la majoria dels problemes dels ciutadans, entre ells l'habitatge. Tindrem l'alcalde de Manresa, Marc Aloi, a l'alcalde de Cornellà i president de l'àrea metropolitana, Antoni Balmont, i a l'alcalde de Vic, Albert Castells. Després obrirem la taverna i a partir de les 11, Pilarín Vallès i Roser Capdevila en una conversa deliciosa que crec que ens farà, si no oblidar-nos, almenys relaxar-nos de tot aquest món convuls en el que vivim.
0: I tant, i avui que a més el Dia Internacional de la Gent Gran, quina meravella tenir-les a totes dues plegades, perquè són fantàstiques i ens, si jo sempre que les escolto penso, hem de viure més.
4: I tant,
0: hem de viure més. Gràcies, Maiol.
4: Fins ara.
5: La tarda de Catalunya Ràdio, sempre amb tu.
6: Rosita, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
6: Com es troba, Rosita?
7: Pregnant tirant.
6: T'has trobat que t'estàs gastant molts diners per poder veure la tele, no?, a l'hospital.
7: Això mateix, sí. Bueno, tenim habitació compartida i llavors paguem la meitat que dum.
6: També escoltes la ràdio, tu, de tant en tant, eh? A les
7: home,
6: nits.
7: Sempre, la nit dels ignorants, al dematí, encara us ullestrell.
6: Ullestrell, sí, sí, home, està molt bé, eh?
8: A la nit, al matí i, esclar, també a la tarda. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
6: Rosita, quan et recuperis, vine'ns a veure un dia a la ràdio, aquí a la tarda.
7: Vaig amb tacatà, però ja miraré de venir.
9: Estem en plena siga, tot un any darrere d'aquesta feina, però...
8: Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
10: Que la castanya era un menjar habitual, bueno, molt puntual a l'època de la tardor, perquè...
8: De la tardor que encén els boscos, a l'hivern que emblanquina els cims. Un viatge pel paisatge canviant de Catalunya.
11: Sí, a les cabres, en lloc de castanyada, fan la aglanada, podríem dir.
8: Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa.
12: Pagesos i pageses, aquest és el vostre podcast.
8: Camí de Cabres, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
13: I també disponible a la plataforma 3CAT.

0: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: Vinga, va, en només 10 minuts arribem a les 6 del matí. Eloi Cordomí, 850.000 votants el 9 de novembre. Bon dia de nou.
2: Bon dia, bona hora.
3: No, man, no, perquè no rius, tu n'has dit un milió, eh?
1: No, home, que... un milió, jo crec que he dit 1.100.000, eh, Pere?
3: Va, és igual.
1: He dit 1.200.000.
4: Eloi,
1: no
4: et preocupis
1: gens, no et preocupis gens, que nosaltres...
4: s'han dit animalades.
1: Absolutament, absolutament. Hem d'estar molt pendents, per això, Eloi, del temps que ens espera per avui, perquè, novament, arriben ruixats que, si no vaig errat, engegaran a les Terres de l'Ebre, pentinaran també tota la part de Tarragona i també la costa central, correcte?
3: Sí, hi ha molts més llocs.
1: Hi ha molts més llocs.
3: Realment avui serà tornar a ser un dia molt inestable. Ara tenim una mica de treva, una estoneta de treva, però ràpidament això, eh? Aquest matí podem tenir les primeres tempestes entre el Camp de Tarragona i el litoral i prelitoral de Barcelona. Sobretot més cap al Camp de Tarragona, és on preveiem que puguin ser més fortes en aquest sector. I ràpidament s'estenen a molts altres llocs, eh? A les Terres de l'Ebre, a la Catalunya Central, a tot el sector del Prepirineu. Potser avui on menys plourà serà el sector de la Costa Brava, on bufarà una mica la tramuntana, i aquest vent, quan giri de mar cap a terra, una mica més cap al sud, és aquest el que pot afavorir, doncs, la formació de totes aquestes tempestes a molts llocs, i que avui tornarà a deixar més de 40 litres en mitja hora en alguns llocs, poden arribar a deixar fins a 90 litres en 3 hores, per tant, pluges molt, molt intenses, i que, a més, la pròxima nit i matinada s'allargaran especialment a les Terres de l'Ebre, i aquí podem tenir una altra situació, doncs, complicada, amb acumulacions a més de 100 litres per metre quadrat, entre les que caiguin avui i, sobretot, les que caiguin a partir de la pròxima nit i matinada.
1: Pendents, doncs, d'aquestes pluges que seran protagonistes d'aquest dijous, d'aquest 1 d'octubre, i com sempre connectats a la Ràdio Pública Nacional, que anirem explicant també al llarg del matí. Una abraçada forta, Eloi, fins demà.
3: Fins ara, adéu-siau.
1: Adéu-siau.
0: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
1: Vinga, va, moment de regalar teatre al programa, perquè ja sabeu que som partidaris de que consumiu cultura dojo, i regalar teatre és el regal perfecte. Que dius, com ho faig? Doncs molt senzill. Entra a regalateatre.cat i demana les teves entrades. Compra-les, consumeix cultura. Regalateatre.cat. I gràcies a regalateatre.cat avui tenim un val per dues persones per l'obra L'Orques Indòmites al Teatre Romea de Barcelona, i seran pocs dies, del 7 a l'11 d'octubre. Per tant, us recomanem que aneu a veure aquesta meravella. 93 207474. Aquest matí començo saludant en Joan. Joan, bon dia.
5: Bon dia.
1: Què tal, Joan, com va el matí?
5: Molt bé, ara ja estic anant a treballar. I a Mataró. Soc de Llinars, però treballo a Mataró.
1: I escolta'm, et lleves molt aviat, Joan?
5: Sí, sobre a les 4.
1: Escolta, m'estan dient que és veritat que t'assembles, en recordes molt el calet del quiosc d'aquí a la ràdio. És veritat que tenen la mateixa to de veu? Sí, senyor, és veritat. Avui, escolta, ja veuràs que t'hi sembles. És veritat? Sí, sí. Joan, també una abraçada. Tens el número 1. Que vagi molt bé el dijous.
5: Moltes gràcies.
1: Adéu, adéu. Saludo també la Roser. Roser, bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: Com estàs, Roser?
6: Pues mira, mitja dormida, però és el que toca aixecar-se, no se va treballar,
1: és el
6: i
1: que
6: agafar novament el paraigua.
1: Exactament.
6: A veure si amb la pluja ens passa una mica la calor, perquè això està fent molt llarg ja.
1: És cert que ahir feia molta xafogor, eh?
6: Molta xafogor.
1: La tarda hi va ser horrorós. Roser, cap on vas ara? Te'n vas a treballar, entenc. De què treballes tu?
6: Pues mira, sóc mestra.
1: Ui, molt bé. I a quina hora ens hi posem?
6: Pues a les 7 surto i a les 8 ja estic allà al peu del canó.
1: I mestra de primària?
6: Bueno, d'adolescent. Secundària. Sí,
1: quina
6: sí.
1: Paciència, Roser, quina paciència.
6: Ens ho passem molt bé, estem entretinguts.
1: Avorrir-te no t'avorreixes, eh?
6: No m'avorreixo.
1: Doncs escolta'm, a veure si aconsegueixes aquest val per dues persones. Tens el número 2, Roser.
6: Moltes gràcies.
1: També una abraçada.
6: Molt bon dia a tothom. Gràcies.
1: Gràcies, adéu. Número 3, per la Maria Antònia. Maria Antònia, molt bon dia.
7: Hola, bon dia.
1: Ui, Maria Antònia, amb aquesta veu jo t'he de preguntar, si tu te'n recordes, com va ser la teva primera cita d'adolescent?
7: Bueno, sí, com el meu nòvio, que posteriorment va ser el meu marit.
1: Home, això m'agrada molt. És a dir, la primera cita es va convertir en l'home de tota la vida, eh?
7: Sí.
1: Maria Antònia, recordes on vau quedar?
7: Doncs sí, en una sala de festes que hi havia al carrer Villarroel, que es deia Géminis.
1: Estem parlant dels típics guateques de l'època?
7: Sí.
1: I qui es va apropar, tu o ell?
7: Ai, això no me'n recordo.
1: Però tu el vas clitxar i vas dir, ep, que aquest m'agrada.
7: Sí. Va ser mutu.
1: Va ser mutu, eh? Amor a primera vista, Maria Antònia?
7: Sí, sí.
1: Ai, que bé. I quants anys porteu casats?
7: Pues 53.
1: Uau, quina meravella. Doncs escolta'm, a veure si podem seguir alimentant l'amor amb aquest parell d'entrades per anar al teatre. Maria Antònia, tens el número 3.
7: Molt bé, gràcies.
1: Una abraçada, bon que vagi bé. Adéu. Número 4 per la Susana. Bon dia, Susana. Tinc la Susana per aquí? Si no, passem a... Hola, ara sí que la sento. Susana.
2: Hola, què tal?
1: Com estàs, Susana? Des d'on ens truques?
2: Pues mira, estic ara mateix a Santa Perpètua de la Moguda, al cotxe, esperant empenjar amb vosaltres i poder entrar a la feina.
1: Molt bé, de què treballes?
2: Pues el Cim Vallès és un polígon tot ple d'empreses de transport. Treballo en una empresa de transport i logística.
1: I fins a quina hora hi estarem treballant, Maria Antònia, Susana?
2: Fins les dues.
1: Fins les dues. Molt bé, perfecte.
2: Però doncs sempre s'allarga una miqueta més, però bueno.
1: A veure si tenim sort i t'emportes aquest parell d'entrades. Una abraçada, Susana.
2: Moltes gràcies.
1: Que vagi bé, adéu.
2: Adéu.
1: I acabo la ronda matinera saludant l'Enriqueta. Enriqueta, molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Enriqueta, tu te'n recordes de la teva primera cita o no, d'adolescent?
4: Sí.
1: Ui, ha sigut un sí molt sec.
4: Sí, sí, que me'n recordo, sí, que me'n recordo. Me'n recordo bé.
1: Et puc preguntar on va ser?
4: Mira, va ser amb uns campaments.
1: Amb uns campaments?
4: Sí, sí.
1: D'estiu?
4: Amb uns campaments d'estiu... No, amb uns campaments d'estiu o... Sí, d'estiu, serien d'estiu, perquè... Ara no me'n recordo l'època, però era amb els nois, amb un noi del meu grup, de l'agrupament.
1: Ah, que bonic! I devia ser allò una trobada de nit, no entenc, o què?
4: Sí, ah. Sí, sí.
1: Va anar bé?
4: Sí, va ser tota una experiència.
1: Podríem dir la primera experiència de la vida, o una d'elles?
4: La primera experiència de la vida... però no l'última. No.
1: Home, per sort, per sort.
4: Sí, però va estar bé, perquè no teníem pressa.
1: Ah, això està molt bé. Xup-xup, a foc lent, que és com s'han de fer les coses. Enriqueta, tens el número 5.
4: Perfecte.
1: Una abraçada. Que vagi molt bé. Adéu. És moment, per cert, als matiners, com cada dia, de rebre Agnès Marquès. Perquè ja sabeu que l'Agnès, quan acaba el Catalunya a nit, s'enfila al cotxe i fa la seva particular reflexió. Així va acabar el dia quan tornava cap a casa després de fer el Catalunya a nit. Bon dia, Agnès.
8: Bon dia, matiners. Com esteu? Aquesta nit me n'he anat a casa pensant en el fet inevitable de fer-nos grans, d'envellir, tot plegat a partir de l'anunci que ha fet el president Illa d'aquestes noves places en residències per a persones grans. Al Catalunya nit hem parlat amb el sector de les residències i ens diuen que de places en faltaran moltes més els pròxims anys. Ara mateix hi ha 18.000 persones esperant en llista d'espera per poder accedir a una residència per a persones grans. I a més també ens diuen que faltaran professionals del sector de les cures perquè ja en falten ara també, els hi costa molt de trobar-ne, perquè, pel que sigui, doncs és una feina que no molta gent vol fer. La qüestió, el que pensava, és que si tot això estigués més ben organitzat, si no hi haguessin llistes d'espera i tot estigués més ben planificat, tenint en compte també l'envelliment de la població, aquesta etapa de la vida, l'envelliment, doncs no seria percebuda com una càrrega social, sinó senzillament com la culminació digna, viscuda amb dignitat de tota una vida, que és el que en realitat, oi, ens mereixeríem tots plegats. Au, que vagi bé, bon dijous, adéu, adéu.
1: La reflexió d'Agnès Marquès. I quanta raó, estimada Agnès. Amb només un minut arribem ja a les 6 del matí, moment de saludar Ricard Ostrell. Ricard, molt bon dia. Tinc el Ricard per aquí? Ui, no em sent, si està
9: hola,
1: aquí...
9: Hola.
1: Ara, Ricard.
9: No tinc els auriculars posats.
1: Ah, no et preocupis, Escolta'm, abans d'acabar, avui hem parlat amb molts matiners, però m'has de dir un número de l'1 al 5.
9: He perdut els auriculars.
1: Ja et veig, a veure.
9: El
10: 4.
1: El 4, doncs mira, la Susana, que se'n va cap al teatre. Avui, per ser, Ricard, un dels temes importants del programa, evidentment, serà l'habitatge. Sí. Però què fas?
9: És que no puc parlar amb tu, perquè no em van els auriculars.
1: Ah, doncs avisa.
9: No et sento bé.
1: La ràdio és viva, la ràdio és això. Doncs escolta'm, tot teu.
9: Bueno, tot meu no.
1: Home.
11: Hola, bon dia, Ramblers i Rambleres. Doncs ja podem agafar el xiulet i celebrar que tenim la verema acabada de pipiripipiripi. Almenys al camp. Al celler encara els queda quasi un meset de gaudir, perquè entre que han de descobar, remuntats, encara tenen un rato de feina al celler. Però al camp, ja m'ha acabat. Així que fantàstic, ja ho tenim enllestit. Ara el que estem fent és passar, fer neteja, estem netejant les caixes, estem recollint palets, estem ficant una mica d'ordre a les nostres vides, que ha estat un mes i mig molt intens, allò com deia aquell de l'època del Covid, tots els dies són lunes, així que res, fem fenyes, una fenya superficial de camp, perquè estem esperant que plogui, que aquí a la nostra zona encara no ha plogut, i res, a gaudir, a aprofitar aquests moments i a ficar una mica d'ordre al camp i als nostres caps. Vinga, una abraçada.
12: Això és Rambla 54 a Ràdio Castellà.
13: Sí, hi ha una cosa que m'agrada especialment d'aquest programa, del Rambla 54, és descobrir nous veïns i veïnes i tafanejar en les seves vides, les seves històries. En un temps d'individualisme màxim, nedar contracorrent reivindicant escoltar l'altre és un luxe, i fer-ho de forma coral amb totes les ràdios de la xarxa que hi participen, doncs és d'allò més top. No sé si hem anat perdent aquesta filosofia del bé comú i el sentiment col·lectiu, o és natura humana i sempre ha estat així. Això ens ho podrien explicar els dos veïns de Castellà del Vallès que descobrim avui, que són l'Armomir i la Riquila. Llàstima que van morir fa uns mil anys. Albert Sant Andrés, ben tornat al Rambla 54.
14: Gràcies, Anna, un plaer.
13: Fem una mica tard, no?, per aquests veïns.
14: Doncs sí, crec que l'Armumi i la Riquila no poden resoldre la teva pregunta, però sí que han col·locat el municipi de Castellà al mapa arqueològic europeu. De fet, des del passat mes de maig formen part dels noms il·lustres de Castellà del Vallès, com són el Dani Pedrosa, l'Evar Darius o el Pere Joan Ventura.
13: I d'on han sortit aquesta parella?
14: Doncs els han localitzat durant la darrera campanya d'intervencions arqueològiques 2025-26 al jaciment de Castellavell, que és un dels primers nuclis urbans de la vila. S'hi han descobert dues sepultures excepcionals amb construcció funerària del segle X, atribuïdes a aquesta parella, l'Armomir i la Riquila, que eren dos rics esposos d'aquella època, del segle X. I dic que són excepcionals perquè de tombes se'n van trobar moltes. Des dels anys que porten s'han trobat 243, totes elles.
13: Déu-n'hi-do, són moltes, eh?
14: Sí, sí. Però totes elles eren iguals i senzilles. O sigui que no eren igual que aquestes. Totes, com diem, menys l'Armomir i l'Arquila, que tenen un caràcter ja més de mausoleu, amb gairebé 2 metres de fondària i que estan recolzades sobre la paret de l'església preromànica que hi ha a Castellavell. Per explicar-te aquesta troballa, que per què és tan important, he anat a veure l'arqueòleg Jordi Roig, que és el director de les excavacions de Castellavell, i ell ens posa més en context d'aquesta troballa.
15: Doncs el que hem trobat amb les excavacions a Castellavell ha estat tombes monumentals, uns sepulcres funeraris construïts d'època medieval, al segle X, és a dir, de bastanta antiguitat, atribuïbles a dos personatges, a dos rellevants, a dos magnats d'aquest període. Aquest tipus de tombes són bastant exclusives, no en tenim pràcticament exemples ni a Catalunya ni a la resta d'Europa, i l'estat de conservació en el que s'han trobat encara doncs les fan més singulars, més rellevants, no? més úniques, el seu estat de conservació. D'una banda, el tipus de de resta arqueològica, aquestes tombes construïdes del segle X tan antigues, i de l'altra que estaven en un estat de conservació pràcticament intacte, com si les haguessin acabat de fer fa uns dies.
13: I, és clar, com que estan tan ben conservades, doncs són tombes molt estudiables, diguéssim, suposo.
14: Ah, exactament, sí, així és. El Jordi Roig em deia que gràcies a aquest gran estat de conservació han pogut esbrinar moltes coses. De fet, estan estudiant ara mateix tota aquesta informació històrica sobre com eren aquests magnats vinculats a l'elit comtal de l'època.
15: Doncs en aquest cas reuneix totes aquestes condicions, no? Vull dir que l'estat de conservació òptim o quasi impecable, clar, fa que aporti molta informació o molt coneixement d'un tipus de sepultures, de construccions funeràries que desconeixíem, no? De manera que l'aportació d'informació històrica, clar, és molt important. Sabem com eren les tombes d'aquests personatges magnats vinculats a això, a l'èlit comtal, no? De l'etapa medieval de tota Europa. Doncs, clar, fa que aquests dos exemples siguin o esdevinguin ara com el model de referència, no? A nivell d'aquest tipus de restes a Europa. I després, doncs, la informació pròpia dels que hi havien enterrats.
13: Però, Albert, aquesta no ha estat una troballa d'aquelles pim-pam de la nit al dia, oi? Hi han hagut de picar molta pedra, si em permets la broma fàcil.
14: Sí, sí, mai millor dit. Efectivament, fins a arribar a aquesta descoberta s'ha hagut de recórrer un llarg camí, ja que des de l'inici de les excavacions a final dels anys 90, ja parlem, que van començar, i el retorn després, anys després, al 2024, aquestes tombes, per sort, s'han mantingut inalterades, i gràcies a que estaven situades en un entorn que no s'ha modificat durant segles.
15: Doncs en el marc d'aquestes excavacions, a la zona de la banda nord de l'església,

0: inalterades directament sota la capa de 20-30 centímetres dels camps de cultiu, no? Vull dir que això és el que també el fa una mica singular, no? Que no té ocupacions posteriors, ni afectacions posteriors, ni remodelacions de cap tipus, no? Vull dir que aquest és diguem, el context en què van aparèixer aquestes tombes.
1: I un cop trobades, Albert, ara què estan fent el Jordi i el seu equip?
2: Doncs ara mateix estan investigant qui eren exactament l'Hermomir i l'Arguila i quin va ser el seu paper dins de la societat del segle X. El Jordi apunta que és un aspecte força complicat quan es tracta de tombes, ja que en la major part dels casos s'han perdut les referències amb el pas del temps.
0: Generalment, a les necròpolis, als cementiris i a les tombes, difícilment saps de qui es tracta, no? Perquè s'han perdut, doncs, les referències, làpides, que hi poguessin haver, etc. No? Vull dir que, i a vegades, doncs, quan s'excaven aquests cementiris o tombes, doncs, bueno, queden que els personatges, els individus ja enterrats, com a personatges anònims, no? Per exemple, aquí a Castellavell ja es porten 220 i pico tombes excavades, de les quals les úniques que podrem associar amb un nom i amb unes persones concretes que van viure en aquest període del segle X són aquestes dues. La resta no s'han pogut, diguem-ne, vincular a cap nom i a cap persona, personatge, ni res, no? Vull dir que això encara ho fa més atractiu, més rellevant, no? El fet d'associar-ho a aquests dos personatges que apareixen en els documents, vull dir, la recerca que ara estem fent, que encara és incipient, és la que permetrà, doncs, confirmar el que ja observem, el que ja s'apunta, que es tractaria de l'Hermomir i la seva esposa Arguila, que eren dos personatges, dos magnats de l'elit comtal, al medieval, que controlaven aquest territori d'aquí, del castell de Castellà, i que van ser enterrats en aquest tipus de tombes tan rellevants. Doncs hi ha alguns documents, això s'està fent recerca, que esmenten en un parell o tres d'anys aquests dos personatges.
2: Doncs, Anna, ja hem vist el que han trobat a Castellà, tant les tombes més anònimes com les de l'Hermomir i l'Arguila, que són descobertes molt importants. Però al Jordi encara li queda molt camp per córrer perquè només s'ha excavat un 20% de la superfície total d'aquest jaciment.
1: Doncs sí que els queda terreny per explorar, sí. Albert, moltíssimes gràcies per acostar-nos avui la història de l'Hermomir i l'Arguila, aquests veïns honorífics i mil·lenaris de Castellà del Vallès. Una abraçada ben forta des del Rambla i fins aviat.
2: Gràcies, fins aviat.

0: Mama, què et ve el cap si et dic Rambla 54?
1: Rambla 54 és el meu lloc al món.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Ona Malgrat.
1: Ets fan de la sèrie Joc de Trons? Jo, sí, i nivell premium. Em pots preguntar el que vulguis sobre les cases, que si els Stark, que si els Baratheon, que si els Lannister, que dolenta la Cersei i quina gran supervivent, o els Targaryen amb la seva inclinació per la megalomania. Una de les coses que més em crida l'atenció és la cura que han posat els productors en l'heràldica de la cosa, la bandera blanca amb el llop, el cèrvol negre amb fons daurat o el lleó d'or sobre fons grana i, és clar, el drac de tres caps roig sobre fons negre, que ha acabat fins i tot amb sèrie pròpia. Bé, doncs avui volem traslladar aquest joc, el Joc de Trons, a les banderes de casa nostra, als municipis catalans. A Vilanova i la Geltrú, per posar un exemple.
2: Ja comencem. Així a l'atzar, no?
1: Exacte, després fem un Google per veure el teu d'escut.
2: D'acord.
1: Deia que el de Vilanova és minimalista, o sigui, elegant, i que té un castell amb tres torres sobre fons blau i les quatre barres per sota, i com que som els reis del mambo, doncs una corona dalt.
2: Com els Hightower. A partir d'ara direm Alicent.

0: Mira, Canets, a veure el teu. Va, quin escut et busco?
1: Jo vaig néixer a la Barceloneta, però sóc fill adoptiu de Sant Andreu.
0: A veure, un moment. Ivan, doncs aquí l'ordinador diu que Sant Andreu, atenció, és un dels dos únics barris de Barcelona que té bandera històrica. A veure si endevines quin és l'altre.
1: Per la cara que poses, Gràcia.
0: Bingo.
1: Segur.
0: No diré més. Per parlar de tots aquests escuts i de molts altres, Ivan, avui hem convidat al Rambla un expert en el tema, que és el Joan Pinya, que ja és als Estudis d'Ona Malgrat amb la Laura Espanyol. Joan, Laura, benvinguts tots dos al Rambla 54.
2: Moltes gràcies.
3: Bona tarda. Joan, abans de posar-nos a parlar d'escuts, jo ja m'he presentat al programa, però volem saber de tu. El teu coneixement dels escuts municipals ve perquè has estudiat Història de l'Art, veritat?
2: Doncs sí. Va ser la disciplina Història de l'Art que em va obrir aquest món dels símbols, d'aquests elements, no?, que ens intenten transmetre un missatge, tot i que en la seva senzillesa sembla que no l'hagin de dir, però que ens poden donar tot aquest missatge. I clar, quan vaig descobrir el món dels escuts personals, municipals, no?, em va obrir tot un món al voltant de la simbologia.
0: Joan, dèiem que a Catalunya n'hi ha molts d'escuts, de fet, tants com municipis, no?, que són 948, em sembla, però només 730 d'aquests escuts són oficials. Per què? Què fa que un escut sigui legal o no?
2: Per sort, cada any anem engreixant una miqueta més, aquest número dels escuts legals, però sí que és veritat que hi ha molts ajuntaments que els hi costa o es senten molt aferrats a uns escuts que han sigut dissenyats sense seguir cap tipus de llei heràldica, no?, o de recomanació heràldica, si més no. Per què? Estem davant d'una disciplina que no deixa de ser, a ulls de molta gent, fer un dibuixet maco. No? Jo tinc un poble, doncs mira, alguna cosa que el caracteritzi, hi fico colors que cridin l'atenció, una corona maca i ja tinc un escut fet. I no, de la mateixa manera que ningú s'atreviria, sense tenir coneixements, a anar a arreglar una dent caiguda d'una persona, doncs una persona sense coneixements heràldica no s'hauria d'atrevir a fer una cosa tan seriosa com l'emblema d'una comunitat. I per desgràcia ens ho trobem tot sovint, d'aquí que hi hagin tants escuts que oficialment es reconeguin com a incorrectes o a inquirir.
3: De fet, malgrat es va oficialitzar l'escut ara fa un o dos anys, com va anar i per què és important oficialitzar-lo?
2: El cas de Malgrat és paradigmàtic, eh? El cas de Malgrat l'ensenyaven justament com a exemple d'escut incorrecte. Era un escut que no complia amb la forma que li pertocava, no complia amb la corona que li pertocava, no complia amb les armes, o sigui, la representació del seu interior, i justament una cosa que sí que complia, que era les creus de la família dels Palafolls, els hi van, no sabem per què, en el moment de fer-ho, els hi van canviar l'ordre dels colors. Per tant, era un escut que era absolutament incorrecte. Tot i això, es va insistir contínuament des de que es va fer en què s'havia de rectificar i que havia de canviar-se, fins i tot des del propi Institut d'Estudis Catalans, on tenen la secció els correctors heraldistes, insistien. Però els diversos ajuntaments que anaven passant donaven oïdes buits o no li feien cas o no consideraven que fos important. Que també és cert, un escut, encara que sigui incorrecte o no oficial, acaba convertint-se en un emblema del poble. Per tant, de cop i volta dir-los a la gent, que potser no estan dins d'aquest debat, que aquest escut és incorrecte, que n'hem de fer un altre, també és un fet que té un punt traumàtic. Però bé, malgrat finalment vam aconseguir que un ajuntament s'hi posés i van fer el procediment que pertoca.
0: Joan, perdona, tu ho has dit ara? Quan preparàvem aquesta entrevista amb la Laura, ja va sortir aquest terme i tu l'acabes de pronunciar. Inquirir un escut, què és això?
2: Un escut, quan no és oficial, s'anomena que és un escut a inquirir, perquè vol dir que és un escut que s'ha d'investigar, no? L'hem d'explorar una miqueta, li hem de fer preguntes, l'hem d'anar desmuntant, veient què serveix, què no serveix, per què hi ha això... I llavors aquest procés és com una espècie de procés d'inquisició, no? De fer-li preguntes, de fer aquest inquirir. També, aviam, la paraula també més habitual és escut no oficial, potser és la que més s'utilitza.
3: Perquè com es crea un escut? Hi ha elements permesos i altres que no?
2: Mira, això, si vols, puc explicar una mica el procés habitual. Normalment un escut el genera algú que li ha encarregat un ple municipal. O sigui, és un ajuntament d'un poble que diu hem de fer un escut o hem de fer un escut nou.
0: Sempre és un ajuntament, eh?
2: Sempre... Ara és un ajuntament, sí. Sí, perquè l'ha d'aprovar un ple municipal, l'escut nou. Ara bé... Què passa? Que hi ha ajuntaments, doncs, mira, aquesta persona que sap dibuixar molt bé, fes-nos l'escut. O aquesta persona que sap disseny gràfic, fes-nos l'escut. No, un escut no el fa una persona que sap dibuixar o sap dissenyar. Un escut el fa una persona que sap d'heràldica. per descomptat, sap de la història del municipi, sap de la identitat d'aquell municipi i té unes nocions d'heràldica. Per tant, el procés més habitual i més correcte de fer-lo és anar a l'Institut d'Estudis Catalans, on hi ha la secció d'heràldica, i demanar que recomanin un disseny d'escut. I allà et faran diverses propostes, s'anirà discutint amb el ple municipal i finalment se trobarà un acord, que aquest acord serà el votat en el ple municipal. Hi ha ajuntaments que no, que fan primer el seu escut, l'encarreguen a algú, però clar, tenen el risc de que un cop vagi a l'Institut d'Estudis Catalans, allà li diguin que és incorrecte i que per tant aquell escut no pot funcionar. Per tant, el millor és això, ja començar d'aliats amb ells, i llavors ja l'escut que surti, per descomptat, ja un cop aprovat en el ple, l'Institut d'Estudis Catalans l'aprovarà, perquè ells mateixos han col·laborat en la seva factoria.
0: I pel que fa als colors, Joan, hi ha algun color o combinació de colors que estigui prohibit? Pot ser val qualsevol?
2: No, ja has dit la paraula correcta, prohibit. L'heràldica és una disciplina molt, molt seriosa. I igual que qualsevol altre ofici o coneixement acadèmic, té el seu vocabulari i té les seves lleis i les seves normes. I de la mateixa manera que uns que no ho dominem no entendrem quan parla un advocat o quan parla un cirurgià, doncs quan parla un heràldic tampoc l'acabem d'entendre, perquè justament han anat desenvolupant tot un vocabulari propi que els ha permet d'expressar-se molt millor. I un exemple d'aquests és els colors. Uh-huh. Els colors en heràldica no s'anomenen com els nosaltres els diríem. Aquest escut és blau i groc. No, aquest escut serà atzur i or. Vale? Cada color té un nom diferent en heràldica.
0: O sigui que ho he fet fatal, a l'hora de començar a descriure els escuts de Joc de Trons.
2: Sí, però és un error que caiem tots, perquè realment és un vocabulari molt complex. Pensa, mira, el verd és el sinople, el negre és el sable, el vermell és el gules, el blau és l'atzur. Per tant, groc i blanc no existeixen, són or i plata. Per tant, realment són noms molt diferents de com els anomenem nosaltres, els colors. I alhora també tenen lleis, i una de les lleis més curioses, no?, és aquesta, que genera una prohibició. En heràldica està prohibit que es combinin o toquin dos colors que s'anomenen metalls o dos colors que s'anomenen esmalts. Metalls només n'hi ha dos, or i plata. Per tant, molt rarament trobarem en un escut que toqui el color blanc amb el color groc. Uh-huh. I de la mateixa manera els esmalts, molt rarament trobarem un escut en què toqui el color blau, el vermell, el negre o el verd. Pocs colors més s'utilitzen en heràldica, vale? I sí que ho trobem, per exemple, en moments en què hi ha tres elements, per descomptat dos elements que si són tres elements que es toquen, hi hauran dos que per descomptat seran metall o esmalt. Però ja veureu, si feu l'experiment, escuts, per exemple, el propi escut de Catalunya és un fons daurat, or, metall amb unes barres de color gules, per tant, esmalt, vermell. I si aneu mirant escuts, veureu que normalment es compleix aquesta llei. I a què respon? És un caprici que els heraldistes van dir, mira, doncs farem que ja ens inventarem aquesta llei. No. Això, moltes vegades, aquestes coses surten d'una qüestió històrica i fins i tot funcional. Vosaltres ara imagineu-vos que en el moment en què es funda l'heràldica, en el moment en què estan els cavallers lluitant al camp de batalla, en un escut es barregés el color daurat amb el color plata, per tant, dos metalls. Aquest escut, a la que li toqués el sol, faria un reflex que seria impossible veure què s'hi està representant. En canvi, en el moment en què aquest escut platejat, per exemple, hi fem un esmalt o un dibuix amb color blau, o color atzur, aquí podríem distingir molt més fàcilment a distància quin és l'emblema d'aquella persona.
3: I quina formació se sol tenir per crear els escuts? És una formació que està en perill, podríem dir?
2: No, gens ni mica. Realment és un col·lectiu que funciona molt bé, els heraldistes. Hi ha fins i tot entitats d'heraldistes que estudien, assessoren, publiquen, no, al voltant d'aquest fet tan important a Catalunya, que és el de l'heràldica, que no només existeix, el que estem parlant ara, que és en l'heràldica municipal, sinó que realment hi ha institucions, o sobretot la més potser nombrosa, l'heràldica personal, de persones que generen el seu escut i que el podem trobar a tantes i tantes làpides o elements que han promocionat aquestes persones, sobretot en el nostre patrimoni històric. Quina formació ha de tenir un heraldista? Bàsicament és una formació d'historiador. És la carrera d'història, en la qual tu destines la teva formació, un cop feta aquesta carrera d'història, destines la teva formació específicament l'heràldica. I entres amb més detall a una formació específica, per tant acabes formant-te com a heraldista.
0: I aquest heraldista, diguéssim que pot fer igual un escut o assessorar en aquest camí que ens deies que és bo començar a l'Institut d'Estudis Catalans per l'escut d'un ajuntament com per l'escut d'una casa, no?, d'un cognom o...
2: Exacte. Un heraldista serà qui farà un informe, per tant, una recerca, en la qual acabarà generant tota una informació i això, recerca, que et dirà, mira, a tu et pertoca, per la teva història, en el cas d'una persona, no? Per la teva genealogia, per els teus avantpassats, per el lloc on vius, per alguna característica pròpia, o en el cas d'un municipi igual, per un edifici emblemàtic, per l'ofici del teu poble, per la teva història, us pertocaria això, això, això i això. Per exemple, l'escut de Malgrat, que en parlàvem al principi, es va afegir l'emblema de la casa dels Cabrera, que va ser una casa, el vescomtat de Cabrera, que va ser molt influent en el nostre municipi, i l'escut antic no portava l'emblema de la cabra dels Cabrera.
0: Mm-hmm. Joan, una cosa, com que fa dies, de fet, que sabíem que venies, hem fet una crida a diferents ràdios del Rambla 54 perquè ens expliquin els escuts dels seus municipis i així poder-los anar comentant una mica amb tu. Ens han enviat tot un seguit de notes de WhatsApp, que és una cosa que aquí al Rambla 54 fem anar força, i si et sembla, doncs les anem escoltant i comentant.
4: Hola, Anna, sóc el Dani Grau, de Ràdio Canet. Doncs a l'escut de Canet hi trobem un gos llebrer, un galgo, caminant per sobre el mar i sobre una corona. És l'escut oficial de Canet des del 18 de juny de 2025. Fins a aquesta data, doncs, els heraldistes de la Generalitat de Catalunya no ens van fer oficial l'escut de Canet perquè no complia els seus paràmetres. Doncs sí, és un curiós, perquè pensàvem que venia de canya i, segons l'escut oficial, ve de gos. I per això tenim un llebrer en l'escut de Canet, que ara sí que és oficial.
2: Bé, l'escut de Canet és també, com el de Malgrat, oficialitzat des de fa poc, perquè anteriorment disposaven d'un escut que era eminentment un escut romàntic, un escut que englobava molts emblemes, tenia una forma que no tenia res a veure amb la forma que legalment ha de complir un escut, que és la forma caironada. Això ja des dels anys 50 es va fer un congrés a Roma d'heraldistes i es va decidir recomanar que l'heràldica municipal, per distingir-la, tingués els escuts de forma caironada, que vol dir romboidal. Això, després, la Generalitat també ho va adoptar-ho quan va rebre la Generalitat les competències per poder ser ells qui oficialitzessin els escuts. La Generalitat això ho té des del 1981, que és des d'aquell moment que pot oficialitzar. I després això ho acabarà convertint en llei. Per tant, ja no és una recomanació, sinó que avui dia és llei, és obligatori, que els escuts municipals tinguin forma caironada, per tant, forma de romba, que no és la que complia l'escut anterior de Canet. Sí que és veritat que l'escut anterior de Canet tenia un emblema que ara ha perdut amb el nou. Diguem-ne que l'actual s'ha simplificat i només ens representa aquest gos amb aquestes onades, però l'anterior també tenia les canyes, no? Que sembla que Canet, la seva etimologia, sí, vindria sobretot d'això, d'una agrupació, d'un canyissar, i d'aquí el nom. Però passa molt amb l'escut, que els escuts s'acaben convertint en emblemes parlants, no? Que tenen un dibuix o un element que ens fa pensar en el poble. I clar, Canet, aquest ca, un gos, Canet, un gos petit, de mar, per tant, què millor doncs, que l'escut tingui aquest gos, el ca, i les onades del mar, que és el que, amb el que han acabat, no, ara, l'actual escut. Que un escut representi això no ens ha de donar cap dubte a que això sigui l'origen del nom del poble. No vol dir que, com que a l'escut surt el ca, vol dir que el nom del poble ve de gos.
0: Ah, la majoria jo ja els hi he enxufat, que ve de gos.
2: No. I el problema principal que tenim a Catalunya i tants altres llocs és que de la majoria de pobles no sabem d'on ve el seu nom. Mm-hmm. I en tenim dues, tres, quatre o cap teoria, no?, que ens diguin d'on ve. Per tant, si a la paraula del poble s'assembla alguna cosa, doncs ho tenim bé per fer l'escut. Hi ha pobles pobres que tenen molts problemes en aquest aspecte.
0: Joan, doncs fem un salt cap al Vallès perquè en tenim un altre.
5: Hola, què tal, Anna? Soc Pol Peiró, de Ràdio Sabadell, i no podria ser d'una altra manera. L'escut de Sabadell, el que tenim principalment, el que més destaca al mig de l'escut, és una ceba, és una hortalissa ben gran de color verd acompanyada de la corona mural que indica que Sabadell és una ciutat, i també a la part inferior, doncs, la senyera amb les quatre barres. I és ben curiós, no?, que tinguem a l'escut una hortalissa. Crec que és una curiositat que ens fa únics. Però també t'he de dir que està extesa la llegenda urbana que Sabadell, el nom de Sabadell prové perquè aquí en el passat hi havia molts camps de cebes, i això ho han descartat molts historiadors que tenen altres teories, però cap s'ha pogut verificar al 100%.
0: Joan, i és així? La ceba els fa únics, els de Sabadell?
2: Sí, la veritat és que és un emblema molt, molt estrany. Eh? Si comencem a trobar escuts...
0: Els de Terrassa estarien d'acord amb tu de que són molt estranys, els de Sabadell.
2: Sí, el que no sé si són de la ceba, no sé si són tossuts, els de Sabadell, però la veritat és que no els hi ve per ser com a insult, sinó que, com bé diuen, és un emblema molt honorífic, a més per l'antiguitat, eh? Fa més de 500 anys que arrosseguen aquest emblema. I, per tant, a part de fer-los especials, perquè no és un emblema normal en heràldica, també és la antiguitat, no?, el pedigrí que ha acabat assolint aquesta hortalissa en l'escut. Alhora també ha assenyalat dues coses que són molt interessants. Primer tot, la corona. Ha dit que la corona els marca com a ciutat. I és veritat, eh? Fixeu-vos que la corona de Sabadell ha de ser una corona de cinc torres amb matacans entremig, uns matacans de color blanc. Aquests matacans distingeixen una vila d'una ciutat. Una vila seria el mateix, cinc torres, però sense aquests matacans. Uh-huh. D'acord? I un poble o una entitat inferior només tindria tres d'aquestes torres. Després hi ha altres tipologies, de corones. Hi ha les corones nobles, que depèn de si una família noble ha viscut en aquell poble. L'altra cosa és les barres catalanes. Molts dels escuts que existeixen ara no oficials i que la Generalitat no els oficialitza és perquè tenen les barres catalanes. No només per ser un poble de Catalunya tens dret a utilitzar les barres dels comtes catalans. Llavors tots els escuts portarien les barres catalanes. Les barres només les poden portar aquells pobles que hagin rebut un privilegi dels comtes catalans. Quan en un escut municipal hi ha un emblema d'una casa noble, com deia abans els Cabrera a Malgrat, per exemple, vol dir que aquesta casa noble ha donat un privilegi en aquell poble. En el cas de Malgrat, ens va atorgar el privilegi de fundar ajuntament propi i de fundar mercat municipal. Per tant, tenim el dret de poder ficar aquest emblema. En el cas de Sabadell, desconec quin hauria ser, però de ben segur algun comte català va donar un privilegi a aquesta ciutat i, per tant, tenen el dret de lluir aquestes barres. Finalment, l'origen del poble, ho dèiem abans, eh? No perquè hi hagi una ceba vol dir que el poble vingui de ceba. És més, segur que no. Eh? Hi ha d'haver-hi algun altre motiu. Jo de Sabadell he sentit aquella teoria que el nom ve del llatí, de dissabte en llatí, el Sabadellis, que pot ser que potser feien el mercat aquest dia o potser tenien algun acte important els dissabtes. Eh? Per d'aquí el nom va acabar derivant a Sabadell. Però... torno a dir-ho, és una teoria, eh? Com I tantes això, altres que poden sorgir.
0: Això de que el nom fa la cosa es dona en altres casos, no? La Laura m'explicava Cornudella, Corçà, Caldes de Montbui, d'Estrac, de Malavella, no?
2: Clar, Cornudella i Corçà, com dius, tenen un cor en l'escut. De ben segur que aquests pobles no ve de cor, eh? El seu nom vindrà d'algun altre motiu. Ara, el cas de Caldes d'Estrac, Caldes de Montbui, Caldes de Malavella, tots són diferents, però tots tenen la caldera, i tampoc el seu poble ve de temes de calderes, ve de termes, de les aigües termals. Per tant, les caldes és una paraula llatinitzada que ve d'aigua calenta, el caldum. Per tant, vindria d'aigua calenta, no de caldera. I si no, hi ha tants altres, parlàvem dels gossos de Canet, però hi ha una pila de pobles com Cambrils, Inca, no? Calella, que tenen aquest ca, i llavors ja amb aquest ca ja tenen com la facilitat de dir, doncs mira, deu ser que ve de gos. Pratdip també, el Baix Camp també té un gos, però això és per una qüestió d'una llegenda, no seria pel nom. Passa el mateix amb la mà. Manlleu, Mediona, Mataró, apareixen mans, no?, en els seus emblemes.
3: I també em vas comentar els casos de Sunyer o Sió, per exemple.
2: Ostres, aquests són molt xulos. L'escut de Sunyer, si algú no el coneix, convido a buscar-lo i que no s'espanti. Perquè quan obriu el sí, perquè
0: clar,
2: quan obriu el cercador...
0: Vaig a fer un Google en directe, Sunyer.
2: Fes-ho. Busca escut municipal Sunyer, en Menya.
0: Sunyer, escut municipal. A veure què surt aquí. Ostres! Sembla entre allò... Encuentros en la tercera fase i ET l'extraterrestre.
2: Sí?
0: Sí.
2: Veus? Clar, aquests ulls, molt probablement per aquest ull, no? Aquesta proximitat sonora amb la paraula, però clar, és un escut que quan el veus la primera vegada fas com un bot, no? Ostres, sí. Són uns ulls mirant-me. I a més, aquest color verd, no? Que alhora acompanya amb aquesta connotació alienígena, no? Com
0: sí, sí, jo t'anava a dir, és un color molt poc d'escut, eh? Vull dir, molt modern,
2: sí,
0: però...
2: És com un verd així, sí, no...
0: I
2: però
0: és
2: bé,
0: legal?
2: Això li dona origen... No sé si aquest està oficialitzat, però bé, podria estar-ho, eh? Els ulls són un emblema heràldic, l'escut és caironat i la corona és correcta, la de poble. I a més, també et convido, si busques l'escut de Sió, S-I-O accentuada, també pots tenir un petit espant, depèn de si tens aracnofòbia o no.
0: Sió. Posem-ho aquí. Ui, ara... Ostres, Déu-n'hi-do.
2: El que tenim aquí, Sió, és un poble format per dos entitats, no? Que són Pallarès i Aranyó. I clar, en el moment en què es funda Sió d'aquestes dues entitats, volen que en el seu escut consti aquesta naturalesa dual de que són dos grups de població. Pallarès són aquestes tres palles creuades, i l'Aranyó, com no podia ser d'altra manera, tot i que l'Aranyó és una fruita, ells el que han volgut és vincular-ho amb l'aranya, no? Amb aquest animal.
0: Exacte.
2: Per tant, són elements heràldics, que com la ceba de Sabadell o els ulls de Sunyer, que són molt poc habituals i realment els hi dona un caràcter i una personalitat que jo la trobo interessantíssima.
0: Sí, sí, molt, molt Spiderman. Escolta'm, Joan, et sembla si continuem escoltant WhatsApps?
2: Vinga.
0: Anem pel següent.
6: Hola, Anna, què tal? Soc en Sergi Ferrer, de Ràdio Calella Televisió. Mira, t'explico. L'escut de Calella és caironat, troncat i semipartit, i té tres elements principals. Un gos negre passant sobre fons daurat, un mig vol o ala de color argent sobre fons blau i tres estrelles daurades de sis puntes sobre fons vermell. A la part superior hi ha una corona mural de ciutat. I aquí hi ha una curiositat. El gos i l'ala són armes parlants que tradicionalment fan referència al nom de Calella, mentre que les tres estrelles són un atribut de Santa Maria, patrona de la ciutat. A més, l'escut actual es va aprovar l'any 1989.
2: Vinga, fixeu-vos en el vocabulari que ha utilitzat, correctíssim. Però clar, no és el mateix tallar un escut en horitzontal que en vertical. Si el tallem en horitzontal, l'estem troncant. Si el tallem en vertical, l'estem partint. En el cas de Calella, només està partida la part de baix, per tant, està semipartida. És tot un vocabulari complexíssim que cadascun dels talls o formes rep noms diferents. Ells també tenen un gos, eh? Hem estat parlant dels gossos. Aquí, en aquest cas, el cas de Calella, el gos, molta gent pot dir que ve per la llegenda de la lloba, no? de Calella, però en realitat no, eh? Ve per també com a emblema parlant. Molts dels escuts tenen això, armes parlants. Què vol dir? Que ens diuen el nom del poble. Calella, aquest ca, es representa amb aquest gos. L'ala de Calella, aquest joc fonètic que sembla ala, es representa amb aquesta ala que té un dels triangles inferiors. I aquest ella, no, aquest vindria de les estelles o estrelles, que serien les que representen en aquest tercer quadrant, que també pot fer referència a aquesta advocació mariana del poble, les tres estrelles, però realment aquest és un dels escuts, el de Calella, un dels més interessants a nivell geogràfic, no? O d'escuts parlants, ja que no és només un sol element, sinó que ajunta tres elements per formar el nom del poble.
7: Hola, hola, sóc la Laia Batlle-Urgell, directora de Domenys Ràdio, la ràdio de Sant Jaume dels Domenys. I què us he de dir del nostre escut? Doncs és un escut molt senzillet, però molt, molt identificable. Per què? Doncs perquè a part de tenir aquesta corona típica dels escuts, hi predomina el color verd, que és el color que també hem utilitzat perquè sigui símbol de la ràdio del municipi, i com a símbol central hi ha una petxina, que en aquest cas és la que identifica també i se li atribueix a Sant Jaume, que és el nostre patró. Un escut preciós que ens agrada molt i que evidentment doncs identifica Sant Jaume dels Domenys.
3: Joan, una petxina, per què?
2: Aquest cas és molt interessant perquè, clar, el nostre poble es diu Domenys. Molt bé, jo quin objecte, quin element fico, no?, per identificar un poble que es diu Domenys? Domenys ve d'una paraula que vol dir dominis. Per tant, no hi ha cap objecte que ho puguem vincular, no? Que ho puguem relacionar. Doncs què fan? Molt senzill. Tenen un patró amb especial devoció, que és Sant Jaume. Doncs agafaran l'emblema de Sant Jaume, que és aquesta petxina de peregrí, i l'utilitzaran com a emblema del seu poble. Per tant, no tenim cap element que com a poble o de la nostra història que sigui identificatiu, doncs utilitzarem l'emblema de la nostra devoció municipal. Fixeu-vos que és el primer escut que trobem amb només la corona amb només tres torres, eh? Per tant, vol dir que Domenys vindria a ser un poble petit. Vale? No té les cinc torres que podria arribar a tenir una vila, un poble de més grans dimensions.
8: Ei, Anna, sóc el Sergi de Ràdio Sant Sadurní. El nostre escut té elements molt lligats a la nostra activitat econòmica. Una premsa i dos raïms que aboquen un poble de vinya amb accent 100% penedès i que, com no, som un centre mundial a l'elaboració de vins i escumosos. Durant dos segles van pertànyer a Subirats fins que Ferran el Catòlic el va incorporar a la jurisdicció reial i d'aquí la corona de Vila i les quatre barres.
3: Algun comentari sobre la imatge de Sant Sadurní, Joan?
2: Sí, doncs mira, fixeu-vos que ha dit, com que el rei va donar un privilegi, poden tenir les quatre barres d'aquests comtes. Perfecte. La corona mural ens està dient que és un poble gran. I, finalment, l'emblema, o element parlant, no ens està parlant ni d'un edifici o un monument característic, no? Com podria ser Vilanova i la Geltrú, que parlàvem abans, amb el castell. No ens està parlant del nom del poble, no ens està parlant del sant patró. Què ens està parlant aquí? Ens està parlant de la seva activitat econòmica. Això és poc habitual en els escuts, eh? Però, clar, quan és un cas tan excepcional com Sant Sadurní d'Anoia, em sembla a mi que té tot el motiu de ser que en el seu escut facin constar una activitat que dona feina quasi bé a la meitat de la població d'aquell poble.
0: Joan, i n'hem deixat un de gran pel darrer. Escoltem-lo.
9: Ei, Anna, què tal? Molt bona, Joan, com esteu? Mireu, soc l'Adrià Tella, de Ràdio Ciutat de Tarragona, i evidentment us volia parlar de l'escut de la nostra ciutat, un escut que de ben segur ha de tenir moltíssima història darrere. Tarragona va ser capital de la Tàrraco romana, és ara mateix capital de província, per tant, tot això s'ha de notar en aquest escut. Un escut, segons el que diuen també, amb moltíssima relació, no només amb aquest passat de la ciutat, sinó també amb la corona d'Aragó. La imatge principal, un camp daurat amb quatre verats ondats de color vermell col·locats en vertical. A primera vista, poden recordar, evidentment, les quatre barres que tots tenim al cap, però en realitat són una representació pròpia i diferenciada del senyal reial, amb aquests elements ondulats que formen part de la simbologia tradicional de Tarragona, que es troben també, per exemple, en la bandera de la ciutat. Una de les coses més curioses és que aquests símbols ja apareixen documentats en representacions antigues de la ciutat, com en llibres d'actes municipals dels segles XIV i XV, cosa que demostra la seva llarga vinculació amb la ciutat de Tarragona. A més, l'escut ha incorporat al llarg del temps altres elements, com la corona i la palma, relacionats, diuen, amb privilegis i reconeixements històrics concedits a la mateixa ciutat. També, en alguns casos, hi apareixen alguns lemes en aquest escut de Tarragona. Al final, és interessant veure com un escut no és només una imatge que representa un municipi, un poble o una ciutat, sinó que és una peça que explica moltes vegades d'on ve aquesta ciutat, quina ha estat la història i quins elements han definit la seva identitat. Ens fa molta il·lusió participar en aquesta conversa que teniu i descobrir amb vosaltres totes aquestes curiositats que s'amaguen darrere els escuts municipals i darrere del d'aquest, del de Tarragona.
0: Joan, doncs l'Adrià ens ha fet una gran exposició. Res a afegir?
2: Sí, i tant, que tinc a afegir. L'escut de Tarragona és molt interessant, no? Ell parla de que com a capital de província és un escut especial. No, això no es distingeix en heràldica. En heràldica, si us fixeu, per exemple, l'escut de Lleida o l'escut de Girona, són escuts que poden arribar a ser molt simples, molt senzills. El que sí que es distingeix en heràldica molt clarament és si en aquell lloc hi ha hagut una seu nobiliària, si en allà hi ha hagut un marquès, un comte, un príncep, no? Per exemple, en el cas de Girona, la corona és de príncep, perquè és el Principat de Girona. En el cas de Barcelona, la corona és de rei, perquè va ser seu del regne. En el cas de Tarragona, desconec si va ser seu d'algun noble. Sí que l'escut té una corona, sembla de príncep o de marquès, per tant, potser en algun moment va ser seu també, però el que sí que puc dir és que Tarragona és d'aquests escuts que no han fet els deures, que són no oficialitzats.
0: Ostres!
2: Sí, i ho entenc, perquè realment és un escut molt pompós, un escut molt maco, amb tot d'elements vegetals, tant de la part superior la palma, com aquesta alzina i llorer, el llaç inferior, però clar, l'escut també té una forma molt, molt curiosa, que no s'assembla o no s'aproxima al caironat legal. Per tant, Tarragona, suposo que com a poble enamorat d'aquest emblema, és d'aquests que els hi costa, no, de fer aquest canvi i de simplificar-lo i acostar-lo al que realment mana l'heràldica.
0: I a més
2: un
0: a
2: detall,
0: més...
2: Molt...
0: Digues.
2: Sí. No, un detall molt interessant, que és aquestes onades que ens ha explicat, que també les podem trobar en altres escuts, com el de Badalona o el de Girona. Aquestes ones, en heràldica, s'anomenen vair. El vair era una forma de decorar els escuts que no era pròpiament afegint-hi símbols, sinó afegint-hi com una decoració que avui en dia en diríem un estampat. Recordem que els escuts provenen d'objectes físics, escuts defensius. Molts d'aquests escuts es cobrien amb elements que els donaven esmorteïment quan algú li donava un cop. I moltes vegades aquests elements d'esmorteïment eren pells. Aquest vair, i aquest, el vair d'ones, pròpiament, que és el més típicament català, que és aquest més ondulant, el vair normal és més geomètric, de cantos més afilats, és un estampat que prové de l'antic costum de col·locar pells d'esquirol. En el moment en què traiem la pell a un esquirol, ens queda la zona de la panxa i la zona de l'esquena, que a l'obrir-lo, com si fos un llibret, no, ens queden aquestes marques, no, com de les potetes i del coll, que ens fan aquesta forma d'aquest ondulat. Si busqueu per internet el vair, vair heràldica, veureu que és una forma així que marca molt bé el coll i les dues potetes inferiors. I aquesta successió d'aquesta geometria és la successió que farien les pells d'esquirols col·locades una al costat de l'altra.
0: Doncs, Joan, molt curiós, com tot el que ens has explicat. Moltíssimes gràcies per aquesta lliçó magistral d'heràldica que ens has fet avui. Gràcies també a la Laura per portar-te fins a la ràdio, fins a Ona Malgrat. Una abraçada enorme a tots dos i, escolta'm, algun dia tornem a parlar d'escuts, que està tothom aquí amb ulls com plats.
2: Un plaer.
0: Gràcies.
10: Hola, Anna, què tal? Com estàs? Soc l'Ona del 9FM. Escolta, que m'agradaria portar-te un tema que no sé si t'encaixa o no, però, ostres, crec que és un tema xulo de parlar i em faria il·lusió portar-te en Josep Prat de Saba, que és escloper, un ofici que ara mateix no és el més sentit i ell és l'últim escloper de Taradell. O sigui, al final et portaré una relíquia, un tresor de la nostra comarca. Va, a veure si t'agrada i en parlem en els propers dies.
11: Hola, bona tarda, Anna i oients del Rambla 54. Mira, sóc el Jordi Abril, el tècnic de Ràdio Ciutat de Badalona. Estem preparant un reportatge sobre l'anís del mono. El Martí Villegas va venir l'altre dia i van començar a fer-lo, a buscar coses, anècdotes, històries sobre aquesta fàbrica i aquest licor tan famós al món sencer. Espero que us agradi.
12: Soc el Carlos, hem vingut a viure aquí al carrer Sant Miquel ara fa 6 mesos pel naixement de la Lila, de la meva filla. I bé, la primera vegada que ens trobem això, la meva dona sí que és de Rubí, sí que coneixia aquesta cosa que feien cada any, i els seus cosins també, però jo no l'havia vist mai. La veritat és que és una cosa molt xula, molt participativa, comptant a tots els veïns, encara que siguem nous. I bueno, m'ha agradat molt, crec que vindrem cada any, està molt bé.
13: A la ciutat de Rubí hi ha molts carrers amb noms propis. Sant Jaume, Santa Maria, Sant Magí... I és molt típic celebrar el sant del carrer fent festa. Però hi ha una festa que és una mica diferent. La festa del carrer Sant Miquel, de la que ens parlava el Carlos. El carrer Sant Miquel es troba al centre de Rubí, a prop d'escoles i del mercat municipal. És un carrer que, com molts altres, sempre ha estat ple de famílies. Algunes, com el Carlos, acabades d'arribar, i altres de tota la vida, com la de la Marta.
14: Doncs jo porto isquent aquí des de petita, ara tinc 27 anys i ho recordo de sempre, de pintar el carrer, de sortir al sopar, de sortir al dinar, de córrer per aquí amb la bici, amb el patinet, i bueno, és una festa que ens encanta, la veritat.
13: Com diu la Marta, cada setembre, pels vols de Sant Miquel, que és el dia 29, organitzen un cap de setmana de festes on celebren la familiaritat, la comunitat i la història que uneix el carrer. Aquest any ha estat la 46a festa del carrer i, com cada any, les activitats estrella van ser les mateixes, el sopar i el dinar veïnal i la pintada gegant. I és que és aquesta pintada gegant el que fa que el carrer Sant Miquel es conegui també amb un altre sobrenom, el carrer dels dibuixos.
15: Em dic Txell Martí i he vingut a pintar el carrer per les festes de Sant Miquel. Estic pintant uns dibuixos d'uns vídeos que es diuen Digital Circus. La pintada sí que és el més xulo.
13: I és que els veïns més petits del carrer, amb ajuda dels adults, pinten l'asfalt. Dibuixos animats, sèries, videojocs, de tot. I no és temporal. Ho pinten amb pintura i els dibuixos queden allà tot l'any, acompanyant els veïns i veïnes. I tot i que els dibuixos canvien cada any i són cada cop més moderns, la tradició ve de lluny. I ens ho explica Dani Bové, president de l'Associació de Veïns del carrer Sant Miquel.
16: Jo des de ben petit jo sempre he viscut la festa del carrer. El meu pare, junt amb el Joan Turó, van ser els que van començar a iniciar tot això. I nosaltres, doncs, quan ells es van anar fent grans, i vam dir, bueno, volem una empenta nosaltres. Quants anys? Molts anys. Potser fa, no sé, 14 o 15 anys, ben bé que ho portem nosaltres. El que som el jovent, que ja no ho som tant.
13: Però quan van començar les festes, fa 46 anys, el carrer no era pas com ara.
16: Abans, doncs, mira, tot el que eren el carrer, la banda de baixant, venint del carrer Sant Isidre avall, eren cases i horts, i llavors doncs, hi havia l'alçada d'on hi ha local de les Sardanes, tot allò era una paret, que era un hort, i la pintada que ara es fa a terra, doncs, es feia en aquella paret, es pintava tota de blanc, i allà es pintava fins que, clar, van començar a fer pisos i van començar a quedar sense paret.
13: Va ser llavors que la pintada gegant, que ja es feia fa una quarantena d'anys, va passar a ser feta a l'asfalt. Com amb aquest canvi, molts altres canvis han passat en el veïnat i cada cop són més necessàries les activitats de comunitat per poder conèixer a la resta de veïns.
16: Ha canviat i és veritat que hi ha molts veïns, molts no participen, doncs perquè no els hi ve de gust, però clar, ha canviat a tot. Quasi bé tothom ens coneixíem allà. I ara doncs, ja coneixes a molts veïns, però al final els blocs d'edifici porten aquestes coses. El dia a dia, un va amunt, l'altre va avall, no coincidim amb horaris i és difícil de conèixer tothom.
13: Però tornem de nou al passat. Tot i que ara la festa del carrer és autofinanciada pels veïns i els negocis locals, en el seu inici va poder ajudar-se, almenys un any, de les ajudes de l'Ajuntament. I és que hi ha una menció al diari local La Rubricata de setembre de 1980, on s'anuncia que es donaran ajudes a tres carrers de Rubí per fer les seves festes populars, entre ells el carrer Sant Miquel. Però i si anem més enrere? Perquè aquest carrer porta des de molts, molts anys el mapa de Rubí. Com a curiositat, abans de les festes i del sobrenom del carrer dels dibuixos, es coneixia com el carrer dels llauners. Això es deu a que antigament els comerciants nòmades de la zona s'ajuntaven al torrent de l'Alba, un torrent que d'ara dona nom al carrer que fa cantonada amb Sant Miquel. Òbviament, les festes van tardar encara més d'un segle a prendre forma. Quan ho van fer, va ser gràcies als pares dels actuals organitzadors que van portar endavant la iniciativa. Però la seva essència era la mateixa que ara, una festa veïnal amb una gran pintada que fes somriure i divertir-se als infants. Però el que sí que expliquen és que el panorama dels dibuixos animats que pinten al carrer era molt diferent del que és ara.
16: Els que coneixíem els nens, que ens feien gràcia, suposo que n'hi havia molts menys, eh? Però bueno, es feien personatges de la tele o de TVOs, el Mortadelo, el Super López, tots aquests pues, es feien a la paret, es feien... De vegades no eren personatges de televisió, a lo millor doncs, era, no sé, papallona, o era un cotxe, o era, saps, no s'havia d'omplir molta paret i no hi havia tanta possibilitat com ara, són molts, ja a mi els coneixem, els que són més grans ja ens perdem amb aquestes coses. Però era una altra, la televisió no és com ara, que hi ha moltes plataformes, moltes sèries, molta... I sí, es buscaven dibuixos d'aquella època, però al mateix temps, doncs alguns que no era cap personatge en si, sinó era més el cotxe, l'avió, el camió, el cor. Coses d'aquestes.
13: Lluny d'aquests avions, camions, mortadelos i filemons queden ara els dibuixos actuals. Aquest any han quedat a l'asfalt els Minions, Stitch, el Titó, Digital Circus, Magic Animals i altres dibuixos que queden ben lluny de les antigues generacions. Però al final del carrer hi ha una pintura que no és de cap sèrie ni pel·lícula, el Drac de Gaudí. I és que cada any la festa agafa una temàtica diferent, amb la que decoren l'entrada i les cases. I aquest any ha estat Gaudí. I han decorat la porta amb les seves obres, incloent un dels dracs del Parc Güell. Però cada any pensen idees noves i diferents.
16: A temes, doncs mira, va haver-hi un any que vam decidir fer la República del carrer Sant Miquel, vam fer una bandera, la vam fer un escut, bueno, vam fer el mar, Sí, se n'han fet de tot tipus, i molt variats, i uns anys amb més feina, uns altres amb menys feina. L'any passat els vam fer, de cuina catalana, perquè era l'any de l'any mundial de la cuina catalana, una cosa d'aquestes. I vam decidir, doncs, vam fer plats, vam fer com si fos una cuina, amb fogons, amb una mica la imaginació dels artistes.
13: I tot i que cada cop som més veïns, l'essència de la festa es manté en coses com el dinar popular amb la paella de l'Adela.
16: Està boníssim. I l'Adela, doncs, des del principi que va començar a fer la paella, jo no en soc conscient com va començar, però des de fa molts anys és ella la que se'n cuida. Ara sí que és veritat que és la de la Vera Tamayo, que viu és veïna del Sant Miquel de tota la vida, i ara sí que s'ha buscat ajudants, perquè clar, ja ens anem fent grans tots, no? Però és el seu arròs, i surt boníssim cada any. I, de fet, ja l'esperem, i per això ja és l'arròs de l'Adela. Ja quedarà per la història, això, no?
13: Però el més important és que, com va passar d'avis a pares, ara ho volen fer seguir amb els fills del carrer.
16: Van decidir fer això per fomentar el veïnatge, per crear una amistat. Bueno, van anar passant els anys i ens van anar fent, fins que va arribar un moment, doncs, que, evidentment, es van cansar, i llavors vam ser els fills els que vam continuar. I ara estem nosaltres i esperem que els nostres fills s'hi afegeixin quan toqui.
13: Aquesta és la història de la festa del carrer Sant Miquel, que va fer canviar el sobrenom del carrer dels Llauners al carrer dels Dibuixos. Una festa que fa veïnatge i poble.
17: Des de ben jove, Gauss va destacar per la seva capacitat matemàtica. D'ell s'explica l'anècdota que quan tenia 9 anys, durant la classe d'aritmètica, el mestre va proposar el problema de sumar els nombres de l'1 al 100. Tot pensant que els alumnes estarien una bona estona ocupats fent càlculs amb les seves petites pissarretes. Per sorpresa del mestre, Gauss va trobar la resposta correcta amb una enorme rapidesa, a diferència dels seus companys, que van necessitar molt de temps o fins i tot que es varen equivocar en el munt d'operacions que havien de fer. Us proposem de pensar com ho faríeu per trobar la resposta de manera ràpida, tal com va fer el jove Gauss, tan sols fent unes poques operacions.
13: Continguts en xarxa. Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
18: Quanta aigua hem de beure per evitar la deshidratació?
19: Per evitar la deshidratació, es recomana beure almenys d'un litre i mig a 2 litres d'aigua al dia. Aquesta quantitat pot variar segons diversos factors, com l'activitat física, la temperatura ambiental, la humitat i la condició de salut individual. Durant l'exercici físic intens, o quan fa molta calor, la quantitat d'aigua necessària pot augmentar. També és important tenir en compte que altres líquids, com infusions, sucs naturals i fins i tot alguns aliments amb alt contingut d'aigua, com fruites i verdures, poden contribuir a la ingesta diària de líquids. Recorda beure aigua regularment al llarg del dia i no esperar a tenir set, ja que la sensació de set pot ser un signe que el cos ja està començant a deshidratar-se.
13: Salut Activa.
20: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
21: Doncs per evitar deshidratar-nos necessitem sobretot escoltar les senyals del nostre cos, com podria ser la boca seca, el coll també sec, els llavis secs, i a partir d'aquí beure líquids saludables. Evidentment, un 80% d'aquests líquids hauria de ser aigua, i és important portar sempre una ampolleta a sobre, perquè si tenim la senyal i no l'emportem, doncs llavors estem perdent una oportunitat, no, d'hidratar el nostre cos. No només es poden utilitzar aigua, sinó que es poden utilitzar altres begudes saludables, que no portin sucres, que no portin cafeïna, que no portin alcohol, per exemple, i unes begudes ideals per l'estiu podria ser aigua amb fruitetes i fulles, per exemple, fulles de menta, o podria ser infusions fredes, també podria ser, per exemple, possible inclús, per què no, un cafè descafeïnat amb gel o tipus un gazpacho, per posar alguns exemples, o la clàssica llet. Si tu ets de les persones que no escoltes el teu cos perquè vas molt de pressa o te n'oblides de portar l'ampolleta d'aigua, doncs llavors és important marcar uns hàbits. Llavors, normalment la dona necessita uns 2,4 litres i l'home un 3,2. El que passa que si fem una dieta equilibrada, menjant fruita, verdura, pasta, cigrons, llegums, no? etcètera, carn, pollastre, tot això, doncs la idea és que un litre ja el podem aconseguir. Per tant, amb una alimentació saludable ja aconseguim aquesta part.

0: Sabies que...
1: Els tardígrads o ossos d'aigua són uns embrancaments d'animals microscòpics. Són petits i aquàtics, tenen 8 potes, estan segmentats i tenen una cutícula que muden regularment. Són similars als artròpodes i probablement hi estan emparentats i se'n coneixen unes 1.150 espècies. La majoria dels tardígrads són fitòfags i s'alimenten absorbint el citoplasma de les cèl·lules d'algues, molses i líquens, tot i que alguns són carnívors. Els tardígrads es troben més fàcilment en els líquens i molses. Una manera fàcil de trobar tardígrads és submergint un tros de molsa en aigua durant un parell d'hores. Els tardígrads són capaços de resistir condicions ambientals extremes que matarien a quasi qualsevol altre animal. Alguns poden sobreviure a temperatures de menys 273 graus centígrads i temperatures elevades fins a 151 graus centígrads. Poden suportar 1.000 vegades més radiació que altres animals i poden passar fins a una dècada sense aigua. També poden sobreviure a pressions 6 vegades superiors a les del més profund dels oceans i resistir la immersió en alcohol pur o èter i l'exposició a condicions de buit.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Ara sentirem un poema d'aquells tan bonics i divertits que dubtarem si és una poesia o un embarbussament.
4: A la croca, un ànec i una oca damunt d'una roca, embullen la troca i toca qui toca. Ni l'ànec que soca, que sembli una lloca, ni l'oca és tan oca que arribi a tan oca.
3: Ens ha agradat moltíssim aquest poema, Àlex. O és un embarbussament? Vosaltres què penseu? Fins al proper Embaladits. Adeu.
4: Adeu, Embaladits.
2: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
5: Continguts en xarxa.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: En el debat de política general amb la votació de les conclusions i les propostes de resolució dels grups. Serà el tancament de tres sessions marcades pels retrets i acusacions contra el govern per part de l'oposició i els mateixos socis d'investidura. La cambra tombarà una proposta per reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, mentre Esquerra i Comuns li exigeixen que compleixi amb els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, la creació de 20.000 places en residències per a gent gran fins al 2030 i la proposta per plantejar un enduriment de les penes per tinença il·lícita d'armes. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 1 d'octubre i al punt de les 7 repassem més titulars. Jornada intensa de negociacions aquest dijous, la vigília de la votació al Congrés dels dos decrets d'habitatge que no tenen garantits els suports. El BOE ha de publicar avui el segon dels textos que obligaria els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. Mentrestant, creix la participació en l'acampada a la plaça de Catalunya de Barcelona que culmina la segona nit. Avui entren en vigor noves normes de circulació. A pobles i ciutats, els principals afectats són els usuaris de bicicletes i patinets, que s'hauran de protegir millor. En especial, els repartidors, que a partir d'ara hauran de dur sempre casc i armilla reflectant. Els encreuaments ja no podran coincidir el verd dels semàfors per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles. 8 de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit una agressió o bé discriminació alguna vegada, segons una enquesta de la Fundació Arrels. És el primer informe sobre victimització i aporofòbia que fan públic en un moment en què augmenten els discursos que criminalitzen aquestes persones. Dels esports, el Barça ha sumat la segona victòria a la Champions femenina amb una golejada per 0-6 davant la Roma. Dos doblets de Graham Hansen i Claudia Pina i els gols d'Eva Payor i Oladipo en pròpia porteria situen les de Pere Romeu líders de la competició. I en cultura, la Fundació Òpera Catalunya portarà el Teatre Líric a 13 localitats catalanes en 64 funcions. La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra. Passen 3 minuts ara mateix de les 7 del matí. Volem saber com se circula la xarxa viària aquesta catalana a aquesta hora. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous destacant que tenim de fa uns minuts dos accidents prop d'un mateix tram de la A2. Un ha estat a l'altura de Cornellà de Llobregat en direcció Lleida, que haurà tardat allà fins a 2 carrers de circulació i ja provoca 2,5 quilòmetres de retencions. L'altre accident, doncs, també ha estat a la A2, com dèiem, però en aquest cas a l'altura de Sant Joan d'Espí en direcció Barcelona, que talla un carril i ja provoca fins a 4 quilòmetres de cues, unes cues que arriben també en aquest enllaç amb la B23 en direcció a la capital catalana. Per altra banda, doncs, més enllà d'aquestes incidències, comencem a tenir també alguns punts ja amb cues habituals. Per exemple, tenim congestió en tot el vessant Besòs, cues arreu del nus de la Trinitat, que de retruc doncs deixen fins a 3 quilòmetres de lentitud en direcció Llobregat, tant a la ronda de dalt com a la ronda litoral. Al Vallès també ja trobem congestió, com per exemple a la C58 amb retencions a Sant Quirze del Vallès, també cap a Barcelona, o a la AP7, que pateix retencions d'1,5 quilòmetres entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en sentit sud. En sentit nord, aquesta via també pateix cues en aquest enllaç amb la 23 del Papiol fins a Sant Cugat del Vallès. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I atenció al temps, perquè Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per un nou episodi de pluges fortes que pot afectar diverses parts de Catalunya ja des d'aquest matí, segons les darreres actualitzacions del Servei Meteorològic de Catalunya. S'esperen precipitacions intenses a la franja del litoral i prelitoral des del Baix Camp fins a la Selva. Ampliem aquesta previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Comença el mes d'octubre amb una situació delicada pel que fa a les tempestes. De moment, aquest matí n'hi haurà poques, però sí que els núvols són i seran, de fet, abundants a molts indrets de les comarques de Tarragona, de la Catalunya Central, de les valls del Prepirineu. Tenim fins i tot boires, els núvols més trencats a la Costa Brava, per bé que a hores d'ara hi ha una bona llampegada mar endins, i ja al voltant del mig matí, migdia, primeres tempestes al Camp de Tarragona i al Penedès, també en alguns indrets del Vallès. D'una forma local, ja aquesta tarda, a primera hora de la tarda, les tempestes més fortes al Camp de Tarragona i, com dèiem, al voltant del Penedès. Avançada la tarda, cap al Prepirineu. Compte entre l'Alt Urgell, el Solsonès i el Berguedà. I ja a última hora de la tarda i aquesta propera nit, fortes pluges, atenció, amb inundacions a les comarques de l'Ebre, però sempre amb un ambient molt xafogós. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Votació aquest dijous de les conclusions en el tancament del debat de política general al Parlament, marcat pels retrets al govern tant dels socis d'investidura com dels grups de l'oposició. Junts buscarà una reprovació del president de la Generalitat que no prosperarà mentre Esquerra i els comuns han collat Salvador Illa perquè compleixi els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, més enllà de qüestions com l'habitatge i l'educació, el president ha proposat que el Parlament impulsi endurir les penes per tinença i il·lícita d'armes. Ens ho explica Lamont Carvajal.
4: Els grups han fet les seves propostes i el president els hi ha anat responent. Ha començat Mònica Sales de Junts assegurant que Illa és el pitjor president de la Catalunya moderna, no és digne del seu càrrec i anunciant que el vol reprovar.
5: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. I no ho dic per provocar-lo, ho dic perquè Catalunya no havia tingut mai un president tan incapaç de governar-la i tan poc disposat a defensar-la. I el Parlament no pot fer com si res. Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
4: Pel que fa als socis d'investidura, Esquerra Republicana i els comuns li han exigit que no s'adormi, que acceleri els acords i els intensifiqui. Josep Maria Jové, d'Esquerra Republicana, li ha reclamat avançant la resolució del conflicte polític.
6: Per això és imprescindible abordar de manera decidida el procés de resolució del conflicte polític, sense més demora. Vostès, president, i els seus companys del PSOE ho han acabat.

0: I acaba, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat també la intenció de crear 20.000 places residencials per a gent gran i persones amb discapacitat fins al 2030. Illa ha recordat que ja s'havia compromès a crear 6.000 places noves aquesta legislatura. Per aconseguir el nou objectiu, el president ha anunciat la construcció de 15 noves residències públiques i la incorporació a la xarxa pública de gairebé un terç de les places privades existents. El pla suposarà una inversió de prop de 900 milions d'euros. La votació de les conclusions al Parlament coincideix avui amb el 9è aniversari de la consulta de l'1 d'octubre. Una qüestió que també ha planat en les intervencions dels diferents grups parlamentaris. Sentim Mònica Sales, de Junts, Josep Maria Jové, d'Esquerra, i Alejandro Fernández, del Partit Popular.
1: Vostè, que es posa tan a la boca la democràcia, hauria de recordar que vostè el dia 1 d'octubre estava al costat de les porres i no al costat de les urnes. Aquell dia, però, 2 milions de persones vam anar a votar, malgrat la violència. Aquell dia vam demostrar que hi ha una cosa més forta que la temor, la voluntat d'un poble de decidir el seu futur.
2: Alguns es pot semblar una quimera tornar a posar el dret d'autodeterminació al centre del debat polític. Per això, justament, des de que fa un parell de setmanes, les tres forces que governen, Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord, varen fer.
3: Vostè i jo, manifestant-nos a favor de la unitat d'Espanya. Temps era temps, oi? Que bonic, tot allò. Ho dic perquè jo puc entendre, a mi em costa, però jo puc entendre que un polític tingui una certa flexibilitat ideològica, adaptabilitat, però vostè no és que sigui flexible, vostè és blandiblup.
0: Avui acaba a l'Audiència de Barcelona el judici contra la Policia Nacional per la bala de goma que va buidar un ull a Roger Espanyol, 1 d'octubre, també just avui fa 9 anys. Aquest matí han de comparèixer els 4 acusats per qui l'acusació demana 13 anys de presó. Són l'escopeter, 2 subinspectors i un inspector que van donar les ordres. En la sessió d'ahir, els Mossos d'Esquadra van descartar que el policia que va disparar l'apuntés directament. Asseguren que, segons les imatges, l'arma està inclinada apuntant a terra i la bala de goma rebota abans d'impactar en Espanyol. A més, asseguren que l'acusat tenia diversos agents que li podien tapar el camp de visió.
4: Como la imagen se ve, está en el circulito, de la pelota, donde rebota, se ve que rebota en el suelo y sigue progresando en dirección a la persona que recibe luego el impacto.
5: El bocachero tiene a alguien delante que le pueda tapar parcialmente el campo de visión.
6: Sí, en el lado, en su parte derecha. En el momento del disparo se ven los agentes que tiene. Tiene otro bocachero que está justo pegado a la pared, 2 agentes más, otro agente que va en su dirección, pero que va justo paralelo, que es el subinspector.
0: Set i 11, a 24 hores del debat dels decrets Mari Carmen al Congrés, avui el BOE ha de publicar el segon dels textos que obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. En total, són prop de 2 milions els contractes que s'haurien de veure beneficiats d'aquesta actualització. És la lletra petita d'aquest text aprovat al Consell de Ministres i que preveu la renovació automàtica de contractes, però amb algunes excepcions. El primer decret, de més consens polític i que ja s'ha publicat oficialment, concreta, entre d'altres punts, que el fons voltor, que els fons voltor no podran comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. Ens n'informa la Carina Bellbé.
7: La indemnització només es preveu si la rescissió del contracte és per causes no justificades i es descarta, per exemple, si el propietari necessita l'habitatge per a ell o pels seus familiars. Si arriba la data de venciment del contracte i cap de les parts es fa enrere, es renovarà obligatòriament durant 5 anys o 7 si el propietari és una empresa. Una legislació que pel lobby de la construcció posa en risc el mercat de lloguer. Xavier Vilajoana és president de l'Associació de Promotors i Constructors d'Espanya.
8: Els que encara no han entrat en càrrega, no? És que s'estan produint i que la idea era a posar-los en el mercat de lloguer, sens dubte aquests ja, demà, ja estaran posats en el mercat de la compra-venta. Els que ja estan, mira, també tenim molts inputs al respecte. Escolta, no passa res, la gent aguantarà que s'acabin els contractes, la gent posarà aquests pisos a la venda i poquet a poquet, o ràpid, o molt ràpid, doncs aniran desapareixent els pisos de lloguer.
7: El primer decret publicat al BOE contradiu el segon, ja que limita la renovació dels contractes de lloguer a 2 anys. Sense definir què és un fons voltor, prohibeix a les persones jurídiques comprar habitatges per

0: sota del 70% del seu valor. A més, preveu que les autonomies costegin els impagaments per evitar desnonaments amb compensacions posteriors de l'Estat. Els lloguers de temporada hauran de ser de més d'un mes i menys d'un any i els ajuntaments podran cobrar el doble d'IBI als pisos que facin més de 3 anys que estan tancats.
1: La vigília d'aquesta votació al Congrés, doncs, el PP ja ha expressat el seu rebuig als textos, mentre Podem i Junts mantenen encara la incògnita sobre el seu vot. A la sessió de control d'aquest dimecres a la Cambra Baixa, la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha demanat responsabilitat als de Carles Puigdemont, que són la clau per aprovar els decrets. Així li ha respost la diputada de Junts, Marta Madrenas.
2: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant. Però després de 8 anys governant, acabar legislant així, a correcuita, amb un govern dividit i sense explicar ni què han aprovat, és absolutament inadmissible.
3: Yo espero de su grupo parlamentario, de una fuerza que ha tenido la posibilidad de gobernar una parte importante de nuestro país, como es Cataluña, altura de miras. Le pido que en un momento complejo de dificultad, en esta Cámara, pero sobre todo para la gente, seamos capaces de ver todas esas bondades en este texto que está pensando sobre todo en la gente.
1: De la seva banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es mostra optimista i diu que espera que els decrets puguin ser convalidats aquest divendres al Congrés. En una declaració que ha fet després de la trobada amb el president francès Emmanuel Macron de visita a Espanya, ha acusat el Partit Popular de no haver fet res en relació a l'escut social en habitatge. Sánchez fa una crida als partits polítics a tirar endavant el text.
4: Hemos hecho todos un esfuerzo enorme. De diálogo, de negociación, de llegar a un acuerdo. Yo lo que le pido ahora a los grupos, insisto, ese es mi deber, como presidente del Gobierno de España, el que tengamos esa dosis de responsabilidad, porque esta no es una cuestión ideológica, es una cuestión de humanidad.
1: A Barcelona, mentrestant, segona nit d'acampada a la plaça de Catalunya a favor del dret a l'habitatge. Els participants s'hi quedaran en aquest indret com a mínim, deia, fins demà divendres, quan el govern de Pedro Sánchez portarà al Congrés dels Diputats els dos decrets d'habitatge en un ple extraordinari. En aquesta acampada hi tenim el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Els manifestants mantenen la pressió i avui dius que ja hi ha més persones que no pas ahir.
5: Bon dia, Helena. Sí, almenys el nombre de tendes de campanya instal·lades ha augmentat respecte ahir i ja són més de 60 les tendes que s'han instal·lat en aquesta acampada a la plaça Catalunya, emulant l'acampada a Sol, a Madrid. La situació en aquests moments, Helena, és de molta tranquil·litat. Us podem mostrar una imatge relativament tranquil·la. Alguns dels participants sí que s'han llevat, però fins a 8:15 aproximadament, que no incrementarà l'activitat aquí en aquesta acampada, perquè un dels participants ens han explicat que a partir d'aquella hora està previst que la gent comença a llevar-se, a esmorzar i comença a organitzar les primeres assemblees per després determinar quina serà l'agenda d'avui, una agenda que coordinaran amb el sindicat de llogateres amb la mirada posada demà divendres, quan sí els dos decrets d'habitatge aprovats pel Consell de Ministres arribaran al Congrés dels Diputats per a la seva aprovació. Per tant, sí que podem confirmar que ha augmentat la participació, s'ha ampliat aquesta acampada a plaça Catalunya, són més de 60 les tendes instal·lades en aquests moments i per tant també ha augmentat el nombre de participants. La situació, però, Helena, és aquesta, la gent dels participants en aquesta acampada comencen a llevar-se i esperarem d'aquí uns minuts perquè ens puguin ampliar i explicar quines seran les accions que duran a terme aquest dijous, que segurament passarà per la convocatòria i celebració de diferents assemblees per després decidir quines accions són concretes anant repartint al llarg del dia.
1: I suposo ara també amb la mirada fixada al cap de setmana que també es preveuen mobilitzacions i manifestacions aquí a Barcelona com a la resta de ciutats espanyoles. Gràcies, Anna. Estem en contacte. A Catalunya, mentrestant, cada municipi té la seva casuística respecte a la crisi de l'habitatge i els diagnòstics i les solucions que aplica cada ajuntament depenen en bona part, en bona mesura, del color polític d'aquest ajuntament. Així ha quedat palès en el debat que han mantingut l'alcalde de Badalona, el popular Xavier García Albiol, i les alcaldesses socialistes de Santa Coloma de Gramenet i Sabadell, Mireia González i Marta Farrés, respectivament. Ens en dona més detalls la Raquel Moreno, de Televisió de Badalona.
6: Segons Albiol, la demanda de la societat ha canviat en els darrers 20 anys. El col·lectiu més vulnerable s'hi suma ara, ha assenyalat, la classe mitjana o mitja-baixa, que tampoc pot accedir als preus que ofereix el mercat lliure. Precisament el decret d'habitatge en què treballa el govern espanyol arran del cas de la Mari Carmen ha generat discrepàncies entre els diferents batlles. Albiol assegura que aquesta aprovació provocaria que els propietaris no lloguin pisos a la classe mitjana i ha afegit, a més, que els propietaris es veuen perjudicats pel que considera una inseguretat jurídica.
7: Defiendo que tiene que haber un replanteamiento en lo que se refiere a vivienda social con lo que también es vivienda asequible. Yo creo que ahí se tiene que hacer un esfuerzo porque la realidad en ese momento es totalmente distinta a la demanda que había hace 15 o 20 años.
6: En el cas de les alcaldesses de Santa Coloma i Sabadell han coincidit a situar els orígens de la crisi de l'habitatge en el posicionament dels grans tenidors com els fons voltors i no pas en els petits propietaris.
8: Primero, los cambios legislativos se pueden venir de la mano de los decretos, de las leyes que se puedan modificar, y luego, evidentemente, un cambio de cultura en relación a lo que representa la vivienda para nosotros. La vivienda es un bien esencial, no puede ser un bien de consumo, y por tanto, para eso lo que necesitamos son políticas públicas que así lo blinden y que así lo bloqueen.
9: Pero es que el gran problema que tengo de alquiler en Sabadell es con los fondos buitres. Dejarme decir así, si los que me retienen ahí el mercado son los fondos buitres, que estos señores no saben ni lo que tienen, que yo me he encontrado en Sabadell pisos que voy a buscar el propietario y el propietario, que es un fondo de inversión, no sabe ni lo que tiene ni dónde está el piso.
6: González i Farrés han assenyalat que calen canvis legislatius per donar resposta a l'emergència habitacional i aplicar una normativa que garanteixi l'accés a l'habitatge públic.
1: Pràcticament no hi ha treva. Tornem a mirar al cel perquè Protecció Civil alerta d'un nou episodi de pluges fortes des d'aquest matí i al llarg del dia a diferents punts del país. Les precipitacions s'espera que siguin intenses des del Baix Camp fins a la Selva. Es podrien superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora entre les 8 del matí i les 2 del migdia al litoral i prelitoral de Tarragona i Barcelona. Els xàfecs s'espera que arribin a la Catalunya Central, Ponent, Tarragona i l'Ebre de cara al migdia i durant la tarda. Al sud del país es mantindrà de nit i matinada un risc alt de perill per pluja intensa de 4 sobre 6. Protecció Civil manté activada, com us deia, l'alerta del pla Inuncat. I avui entra en vigor un bon grapat de noves normes de circulació. A pobles i ciutats, els principals afectats són els usuaris de bicicletes i patinets, que s'hauran de protegir millor. En especial, els repartidors, que a partir d'ara hauran de dur sempre casc i armilla reflectant. Incompliments que poden comportar sancions de 200 euros. Ens en dona més detalls en Marc Dalmau.
10: Les noves normes de trànsit es defineixen a partir dels perfils d'usuaris. Així, qualsevol que vagi en patinet està obligat a portar casc i armilla reflectant. Ara bé, els particulars només hauran de fer servir l'armilla de nit, mentre que els repartidors l'hauran de portar sempre, també si van en bicicleta o en moto. Rellevants també són les novetats per conductors i passatgers de moto, que a partir d'ara hauran de portar sempre guants per carretera i calçat tancat a qualsevol via. Cristian Bardagí és director de l'àrea de mobilitat del REC.
11: Això és un canvi molt rellevant respecte, diguem, a l'ús social que s'estava fent de la moto, tant dels guants com del calçat, i bueno, caldrà una bona campanya d'informació per sensibilitzar tots els usuaris, perquè si no, s'han multats.
10: Des d'avui, cap conductor queda exempt de portar el cinturó, ja sigui taxista o conductor d'autoescola, per exemple, i per carretera queda regulat com deixar pas als vehicles d'emergències.
11: Els conductors hem de saber que estem obligats a deixar pas, obrir un carril el més a l'esquerra possible, és a dir, entre el carril que està més a l'esquerra i el següent, deixar un corredor de pas perquè puguin accedir, doncs, no, als vehicles d'assistència, la policia, les ambulàncies, els bombers.
10: Per avançar un ciclista a la via caldrà reduir la velocitat almenys 20 km per hora per sota del màxim permès, una norma que en carreteres de velocitat limitada a 30 o 40 km per hora farà que a la pràctica no es pugui avançar als ciclistes.
1: Una altra novetat fa referència als encreuaments regulats per semàfors. A partir d'ara ja no podran coincidir el verd per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles. Es vol així reforçar la seguretat per als vianants i evitar confusions. Algunes ciutats, però, han demanat una moratòria abans d'introduir aquesta norma. És el cas de Barcelona o Tarragona. A la capital catalana, per exemple, hi ha més de 1.500 cruïlles que funcionen amb aquest format. L'Ajuntament alerta que, si la nova norma s'aplica de forma estricta, podria augmentar la congestió i reduir el temps de verd per als vianants. 8 de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit una agressió o bé discriminació alguna vegada, segons una enquesta feta a aquest col·lectiu per la Fundació Arrels. I un de cada 4 ha patit aporofòbia, és a dir, insults o verbalitzacions dels agressors pel fet d'haver de dormir al carrer. Ho denuncia aquesta organització amb el primer informe sobre victimització i aporofòbia que fan públic en un moment en què augmenten els discursos que criminalitzen aquestes persones. És una informació de la Maite Polo.
12: Gairebé la meitat de les persones sense llar a Barcelona asseguren haver patit com a mínim una agressió física. Una de cada 10 diu que ha estat una agressió de tipus sexual, sobretot dones, i 6 de cada 10 expliquen que han estat insultats, humiliats o bé amenaçats. José Luis Miralles ha estat atès per Arrels. Va viure 18 anys al carrer.
13: Un dia en la guagua, que eren 5 chicos, y bueno, echaron a insultarme, que si eres un mendigo de mierda, que si... Todas estas palabras me decías y eso, ¿no? Que te dice, bueno, ¿y por qué, no?
12: La directora de Arrels és Beatriz Fernández, ha fet autocrítica i ha assenyalat la manca de compliment de funcions de les administracions.
14: Moltes vegades les institucions encarregades de protegir aquestes persones, i no solament estic parlant dels cossos policials i judicials, sinó moltes vegades doncs, els serveis sanitaris, els serveis socials, fins i tot nosaltres mateixes, les entitats, que som els garants o hauríem de protegir aquestes persones, no ho fem.
12: Dues de cada tres agressions que pateixen les persones sense sostre no les denuncien per por, per desconeixement o bé per manca de confiança en el sistema.
1: Nova golejada del Barça a la Champions femenina. Va imposar-se a la Roma per 0-6 a la segona jornada de la fase Lliga. Graham Hansen i Clàudia Pina van signar un doblet cada una i els gols d'Eva Payor i Oladipo en pròpia porteria van completar el marcador. La victòria se suma a l'aconseguida davant el París i situa líders les blaugranes a la competició europea abans de la visita del Real Madrid a la Lliga. L'Europa s'ha classificat per a la tercera ronda de la Copa de la Reina amb una victòria per 4-0 sobre el Villarreal. Dues dianes de Júlia Serrat a la primera meitat van encaminar la victòria i a la represa, Natàlia de Penal i Paula Arcos van arrodonir la golejada. Les escapolades coneixeran el proper rival en el sorteig que es farà dilluns i en què ja entraran 8 equips de la Lliga F. I l'Atlètic Barceloneta és el nou campió de la Supercopa d'Europa. El conjunt mariner ha aconseguit el títol amb una victòria sobre el Marsella en la final disputada a la piscina barcelonina per 10-8. El duel va arribar igualat al tram final, però els locals van saber patir i defensar el marcador per acabar aixecant el trofeu per segon cop en la seva història. Només 4 minuts per arribar a 8:15 del matí, la Fundació Òpera Catalunya portarà el teatre líric a 13 localitats catalanes en 64 funcions. La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra. Ens ho amplia el David Navarro.
15: La temporada arrenca el proper 14 d'octubre amb una nova producció de l'Elisir d'Amore, de Donizetti, que farà 4 funcions al Teatre de la Faràndula de Sabadell i després passarà per 10 ciutats més. Enguany, el cicle arriba a les 54 funcions en 14 ciutats, de Sabadell a Lleida, passant per Girona, Tarragona, Barcelona o Viladecans. La temporada, com ha explicat el director general de la Fundació Òpera a Catalunya, Òscar Lanuza, busca l'equilibri entre cantants amb carrera consolidada i veus emergents, amb 15 solistes debutants.
16: En l'àmbit de la lírica és molt difícil iniciar una carrera, és molt difícil debutar, tant pels cantants com pels directors d'escena i no per renyar pels directors d'orquestra, i per tant és important que reservem aquest espai per donar-los entrada en... debutant en un títol del qual podran fer 10, 12, 15 funcions i que segur que marcarà la seva carrera.
15: Entre les noves produccions destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra i Aïda, que tancarà la temporada al Cursal de Manresa per celebrar el centenari del teatre, que es va inaugurar justament amb l'òpera de Verdi.

0: La xarxa de comunicació local.
1: El diccionari Termcat.
2: 40 anys, 40 paraules.
3: 1991. Família monoparental.
4: Família constituïda o bé pel pare o bé per la mare i un o més fills.
1: Cristina Bofill.
5: Des de final del segle passat, els models familiars han canviat. La família tradicional ha passat a conviure amb nous models fruit de canvis socials i legals. És en aquest context que sorgeixen termes com família monoparental, recollit ja l'any 1987, i família homoparental, incorporat més tard el 2005. Des del punt de vista lingüístic, aquests compostos es formen a partir de mono, que vol dir un de sol, homo, el mateix, i l'adjectiu parental, que significa relatiu al pare i a la mare, derivat del llatí parens, parentis, que ha donat lloc a altres mots de la llengua com parent o parentiu. Família monoparental responia a una realitat cada cop més present, la criança en solitari, especialment per part de dones. I família homoparental reflecteix el reconeixement de les famílies amb pares o mares del mateix sexe, especialment a partir de l'aprovació de lleis d'unió civil i adopció per part de parelles homosexuals. Aquesta diversitat ha fet necessari disposar d'una terminologia precisa i inclusiva per descriure i reconèixer aquestes noves realitats i fer-les presents en l'espai públic i institucional.
2: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa, a més.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que avui acaba al Parlament el debat de política general amb la votació de les conclusions i les propostes de resolució dels grups. Serà el tancament de 3 sessions marcades pels retrets i acusacions contra el govern per part de l'oposició i els mateixos socis d'investidura. La cambra tombarà una proposta de Junts per reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, mentre Esquerra i Comuns li exigeixen que compleixi amb els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, la creació de 20.000 places en residències per a gent gran fins al 2030 i la proposta per plantejar un enduriment de les penes per tinença il·lícita d'armes. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 1 d'octubre. Jornada intensa de negociacions aquest dijous, la vigília de la votació al Congrés dels 2 decrets d'habitatge que no tenen garantits encara els suports. El BOE ha de publicar avui el segon dels textos que obligaria els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. Mentrestant, creix la participació en l'acampada a la plaça de Catalunya de Barcelona que culmina la segona nit. De seguida hi tornarem en directe. Avui entren en vigor noves normes de circulació. A pobles i ciutats, els principals afectats són els usuaris de bicicletes i patinets, que s'hauran de protegir millor. En especial, els repartidors, que a partir d'ara hauran de dur sempre casc i armilla reflectant. Els encreuaments ja no podran coincidir el verd dels semàfors per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles. 8 de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit una agressió o bé discriminació alguna vegada, segons una enquesta de la Fundació Arrels. És el primer informe sobre victimització i aporofòbia que fan públic en un moment en què augmenten els discursos que criminalitzen aquestes persones. Dels esports, el Barça ha sumat la segona victòria a la Champions femenina amb una golejada per 0-6 davant la Roma. Dos doblets de Graham Hansen i Clàudia Pina i els gols d'Eva Payor i Oladipo en pròpia porteria situen les de Pere Romeu líders de la competició. I en cultura, la Fundació Òpera Catalunya portarà el Teatre Líric a 13 localitats catalanes en 64 funcions. La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, hi ha 2 accidents en un mateix tram de l'A2. Un a l'altura de Cornellà, en direcció Lleida, que talla 2 carrils de circulació i provoca 2 quilòmetres de retencions. L'altre accident, també a l'A2, a l'altura de Sant Joan d'Espí, en direcció Barcelona, que talla un carril i que deixa cues de fins a 7 quilòmetres a l'A2 i també a la B23. Pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per un nou episodi de pluges fortes que pot afectar diverses parts de Catalunya ja des d'aquest matí, segons les darreres actualitzacions del Servei Meteorològic de Catalunya. S'esperen precipitacions intenses a la franja del litoral i prelitoral des del Baix Camp fins a la Selva. De moment, a hores d'ara, encara hi ha poques tempestes amb abundant, això sí, nuvolositat a les comarques de Tarragona, de la Catalunya Central i de les valls del Prepirineu. A mig matí, primeres tempestes al Camp de Tarragona i al Penedès, i també en alguns indrets del Vallès. A primera hora de la tarda, les tempestes més fortes cauran al Camp de Tarragona i al voltant del Penedès, i avançaran cap al Prepirineu. Ja a última hora de la tarda i a la nit, sobretot, atenció amb les inundacions a les comarques de l'Ebre.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
2: I quan passen 4 minuts i mig de 8:15, tanquem portada i entrem en matèria. Us ho dèiem suar en titulars. Votació aquest dijous de les conclusions en el tancament del debat de política general al Parlament, marcat pels retrets al govern, tant dels socis d'investidura com dels grups de l'oposició. Junts buscarà una reprovació del president de la Generalitat que no prosperarà, mentre Esquerra i els comuns han collat Salvador Illa perquè compleixi els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, més enllà de qüestions com l'habitatge i l'educació, el president ha proposat que el Parlament impulsi endurir les penes per tinença il·lícita d'armes. Ens ho explica Lamón Carvajal.
3: Els grups han fet les seves propostes i el president els hi ha anat responent. Ha començat Mònica Sales de Junts assegurant que Illa és el pitjor president de la Catalunya moderna, no és digne del seu càrrec i anunciant que el vol reprovar.
4: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. I no ho dic per provocar-lo, ho dic perquè Catalunya no havia tingut mai un president tan incapaç de governar-la i tan poc disposat a defensar-la. I el Parlament no pot fer com si res. Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
3: Pel que fa als socis d'investidura, Esquerra Republicana i els comuns li han exigit que no s'adormi, que acceleri els acords i els intensifiqui. Josep Maria Jové, d'Esquerra Republicana, li ha reclamat avançant la resolució del conflicte polític.
5: Per això és imprescindible abordar de manera decidida el procés de resolució del conflicte polític, sense més demora. Vostès, president, i els seus companys del PSOE ho han acabat reconeixent i s'han compromès a treballar per resoldre, acceptant que la proposta que es posi damunt de la taula haurà de ser refrendada per la ciutadania de Catalunya. Ho van signar.
6: Hi ha acords en què sigui al final la ciutadania la que acabi dictaminant cap on vol conduir el país. I hem de buscar els instruments per fer-ho. No dic que no, no he dit mai que no. Amnistia, punt de sortida, no punt d'arribada.
3: I Jéssica Albiach dels Comuns li ha reclamat més valentia en habitatge i, per exemple, incrementar les multes. D'altra banda, Illa vol que el Parlament proposi refer el Codi Penal espanyol per endurir les penes per tinença il·lícita d'armes.
2: En el marc del debat que avui acaba, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat també la intenció de crear 20.000 places residencials per a gent gran i persones amb discapacitat fins al 2030. Illa ha recordat que ja s'havia compromès a crear 6.000 places noves aquesta legislatura. Per aconseguir el nou objectiu, el president ha anunciat la construcció de 15 noves residències públiques i la incorporació a la xarxa pública de gairebé un terç de les places privades existents. El pla suposarà una inversió de prop de 900 milions d'euros. I avui acaba l'Audiència de Barcelona el judici contra la Policia Nacional per la bala de goma que va buidar un ull a Roger Espanyol l'1 d'octubre, just avui fa 9 anys. Aquest matí han de comparèixer els 4 acusats per qui l'acusació demana 13 anys de presó. Són l'escopeter, 2 subinspectors i un inspector que van donar les ordres. En la sessió d'ahir, els Mossos d'Esquadra van descartar que el policia que va disparar l'apuntés directament. Asseguren que, segons les imatges, l'arma està inclinada apuntant a terra i la bala de goma rebota abans d'impactar en Roger Espanyol. A més, asseguren que l'acusat tenia diversos agents que li podien tapar el camp de visió.
7: Como la imagen se ve, está un circulito de la pelota donde rebota, se ve que rebota en el suelo y sigue progresando en dirección a la persona que recibe luego el impacto.
8: El bocachero tiene a alguien delante que le pueda tapar parcialmente el campo de visión.
9: Sí, en el lado, en su parte derecha. En el momento del disparo se ven los agentes que tiene. Tiene otro bocachero que está justo pegado a la pared, 2 agentes más, otro agente que va en su dirección, pero que va justo paralelo, que es el subinspector.
2: A 24 hores del debat dels decrets Mari Carmen al Congrés, avui el BOE ha de publicar el segon dels textos que obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. En total són prop de 2 milions els contractes que s'haurien de veure beneficiats d'aquesta actualització. És la lletra petita d'aquest text aprovat al Consell de Ministres i que preveu la renovació automàtica de contractes, però amb algunes excepcions. El primer decret, de més consens polític i que ja s'ha publicat oficialment, concreta, entre d'altres punts, que els fons voltor no podran comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. Ens ho explica, ens ho amplia la Carina Bellver. La indemnització només es preveu si la rescissió del contracte és per causes no justificades i es descarta, per exemple, si el propietari necessita l'habitatge per a ell o pels seus familiars. Si arriba la data de venciment del contracte i cap de les parts es fa enrere, es renovarà obligatòriament durant 5 anys o 7 si el propietari és una empresa. Una legislació cap al lobby de la construcció posa en risc el mercat de lloguer. Xavier Vilajoana és president de l'Associació de Promotors i Constructors d'Espanya.
10: Els que encara no han entrat en càrrega, no? És que s'estan produint i que la idea era posar-los en el mercat de lloguer, sens dubte aquests ja, demà, ja estaran posats en el mercat de la compra-venta. Els que ja estan, mira, també tenim molts inputs al respecte. Escolta, no passa res, la gent aguantarà que s'acabin els contractes, la gent posarà aquests pisos a la venda i poquet a poquet, o ràpid, o molt ràpid, doncs aniran desapareixent els pisos de lloguer.
2: El primer decret publicat al BOE contradiu el segon, ja que limita la renovació dels contractes de lloguer a 2 anys. Sense definir què és un fons voltor, prohibeix a les persones jurídiques comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. A més, preveu que les autonomies costegin els impagaments per evitar desnonaments amb compensacions posteriors de l'Estat. Els lloguers de temporada hauran de ser de més d'un mes i menys d'un any i els ajuntaments podran cobrar el doble d'IBI als pisos que facin més de 3 anys que estan tancats.
11: La vigília d'aquesta votació al Congrés, el PP ja ha expressat el seu rebuig als textos, mentre Podem i Junts mantenen encara la incògnita sobre el seu vot. A la sessió de control d'aquest dimecres a la Cambra Baixa, la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha demanat responsabilitat als de Carles Puigdemont, que són la clau per aprovar els decrets. Així li ha respost la diputada de Junts, Marta Madrenas.
12: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant. Però després de 8 anys governant, acabar legislant així, a correcuita, amb un govern dividit i sense explicar ni què han aprovat, és absolutament inadmissible.
13: Yo espero de su grupo parlamentario, de una fuerza que ha tenido la posibilidad de gobernar una parte importante de nuestro país, como es Cataluña, altura de miras. Le pido que en un momento complejo de dificultad en esta Cámara, pero sobre todo para la gente, seamos capaces de ver todas esas bondades en este texto que está pensando sobre todo en la gente.
11: Us ho destacàvem també en els titulars. Segona nit de l'acampada a Plaça de Catalunya de Barcelona a favor del dret a l'habitatge. Els participants s'hi quedaran en aquest indret com a mínim fins demà divendres, quan el govern de Pedro Sánchez portarà al Congrés dels Diputats els 2 decrets d'habitatge en un ple extraordinari. En aquesta acampada hi tenim muntant guàrdia el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Els manifestants mantenen la pressió i ja són més que no pas ahir. I comença a haver-hi moviment a aquesta hora aquí?
14: Hola, Elena, sí, bon dia. Comença a haver-hi moviment. Els participants de l'acampada comencen a llevar-se i a organitzar-se perquè al llarg del dia celebraran diferents assemblees. També ens han dit que assistiran a un dels desnonaments previstos per aquest matí al barri de Sant Andreu a Barcelona. Tot s'anima a aquesta hora i és la segona nit que els participants de l'acampada passen la nit a Plaça Catalunya emulant l'acampada de sol a Madrid. Ja són 2 dies, s'ha augmentat el nombre de tendes de campanya, més de 60 també el nombre de participants, i es multipliquen també les històries humanes i de solidaritat que s'apropen aquí a l'acampada, com és el cas de l'Enric, ell és veí de Barcelona. Enric, bon dia.
15: Bon dia.
14: I tu has vingut aquí a portar l'esmorzar als participants
15: sí,
14: de la campanya.
15: Sí, una mica d'aliment per ells. Sí, bon esmorzar, sí.
14: Què has portat?
15: Els he portat musli i suc ecològic.
14: T'han dit alguna cosa?
15: M'ho han agraït molt.
14: Aquest gest solidari per part teva té també un rerefons ideològic. Què n'opines tu de tot el que està passant?
15: Que potser demà ens toca a nosaltres, els que guanyem poquets diners i vivim a Barcelona, que una dona estigui 7 anys defensant-se perquè no la facin fora amb un 50% de discapacitat i que hi hagi jutges que puguin arribar a executar una sentència tenint un 50% de discapacitat i tenint 87 anys, em sembla que això interpel·la la democràcia i és un tema molt greu.
14: Moltíssimes gràcies, Enric, per atendre'ns aquests minuts. Sabem que has de marxar a la feina, així que t'agraïm doblement la teva intervenció aquí al Notícies en Xarxa. És, Elena, una de les històries humanes gràcies. Que corren en paral·lel a l'acampada, que ja passa la seva segona nit aquí a Plaça Catalunya. Tal com et dèiem, sí, ha augmentat el nombre de tendes de campanyes instal·lades, ja són més de 60, i ha augmentat el nombre de participants. S'hi quedaran aquí a Plaça Catalunya com a mínim fins demà divendres, quan arribaran al Congrés dels Diputats aprovats els dos decrets en matèria d'habitatge aprovats pel Consell de Ministres.
2: Doncs veurem si queden més dies encara, tenint en compte això que ens comentaves, aquest nou desnonament previst aquest matí al barri de Sant Andreu de Barcelona. Gràcies, Anna, de nou per aquesta fotografia. També concentració aquest dimecres a Tarragona per reclamar el dret a un habitatge gratuït, universal i de qualitat. La mobilització d'unes 150 persones s'ha fet davant la seu de la subdelegació del govern espanyol i sota la pluja. Els manifestants han denunciat desnonaments com els de l'Olga i la Mari Carmen. Des del col·lectiu han afegit que els decrets que el govern espanyol sotmetrà a votació no solucionaran la problemàtica. Finalment, els concentrats han fet una marxa per la plaça Imperial Tarraco. Avui també haurem d'estar molt pendents del cel perquè pràcticament no hi ha treva. Tornem a mirar cap amunt perquè Protecció Civil alerta d'un nou episodi de pluges fortes des d'aquest matí i al llarg del dia a diferents punts del país. Les precipitacions s'espera que siguin intenses des del Baix Camp fins a la Selva. Es podrien superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora entre les 8 del matí i les 2 del migdia al litoral i prelitoral de Tarragona i Barcelona. Els xàfecs s'espera que arribin a la Catalunya central, a Ponent, a Tarragona i a l'Ebre de cara al migdia i durant la tarda. Al sud del país es mantindrà de nit i matinada un risc alt de perill per pluja intensa, de 4 sobre 6. Protecció Civil manté per això activada l'alerta del Pla Inuncat. També avui és notícia que entren en vigor un bon grapat de noves normes, ara sí ho dic bé, de circulació. A pobles i ciutats, els principals afectats són els usuaris de bicicletes i patinets, que s'hauran de protegir millor. En especial, els repartidors, que a partir d'ara hauran de dur sempre casc i armilla reflectant. Incompliments que poden comportar sancions de fins a 200 euros. Ens en dona més detalls en Marc Dalmau.
16: Les noves normes de trànsit es defineixen a partir dels perfils d'usuaris. Així, qualsevol que vagi en patinet està obligat a portar casc i armilla reflectant. Ara bé, els particulars només hauran de fer servir l'armilla de nit, mentre que els repartidors l'hauran de portar sempre, també si van en bicicleta o en moto. Rellevants també són les novetats per conductors i passatgers de moto que a partir d'ara hauran de portar sempre guants per carretera i calçat tancat a qualsevol via. Cristian Bardagí és director de l'àrea de mobilitat del RAC.
17: Això és un canvi molt rellevant respecte a l'ús social que s'estava fent de la moto, tant dels guants com del calçat, i bueno, caldrà una bona campanya d'informació per sensibilitzar tots els usuaris, perquè si no, s'han multats.
16: Des d'avui, cap conductor queda exempt de portar el cinturó, ja sigui taxista o conductor d'autoescola, per exemple, i per carretera queda regulat com deixar pas als vehicles d'emergències.
17: Els conductors hem de saber que estem obligats a deixar pas, obrir un carril, el més a l'esquerra possible, és a dir, entre el carril que està més a l'esquerra i el següent, deixar un corredor de pas perquè puguin accedir, doncs, no, als vehicles d'assistència, la policia, les ambulàncies, els bombers.
16: Per avançar un ciclista a la via caldrà reduir la velocitat almenys 20 km per hora per sota del màxim permès, una norma que en carreteres de velocitat limitada a 30 o 40 km per hora farà que a la pràctica no es pugui avançar als ciclistes.
2: Una altra novetat fa referència als encreuaments regulats per semàfors. A partir d'ara ja no podran coincidir el verd per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles. Es vol així reforçar la seguretat per als peatons i evitar confusions. Algunes ciutats, però, han demanat una moratòria abans d'introduir aquesta norma. És el cas de Barcelona o de Tarragona. A la capital catalana, per exemple, hi ha més de 1.500 cruïlles que funcionen amb aquest format. L'Ajuntament alerta que si la nova norma s'aplica de forma estricta, podria augmentar la congestió i reduir el temps de verd per als vianants. També us expliquem avui que els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical han presentat una queixa als serveis territorials d'educació a Lleida per denunciar pressions als docents que s'han adherit a la decisió de no fer sortides i colònies aquest curs. Els agents socials assenyalen les direccions dels centres Inspecció d'Educació i els mitjans. Ens en parla la Carla Rodrigo des de Lleida Televisió.
18: USTEC, CGT i la Intersindical han denunciat a Educació pressions als docents que rebutgen fer sortides i colònies aquest curs. Asseguren que algunes direccions i inspecció intenten fer-los canviar de decisió. Més de 1.500 centres s'han adherit a la iniciativa.
19: El professorat ha entès que amb aquesta mesura de pressió el que ens situàvem era en una pressió cap a la conselleria perquè s'assegui a negociar el que realment és important, que són les mancances estructurals que pateix el nostre sistema educatiu.
18: Els sindicats també denuncien que alguns centres intenten esquivar els acords dels consells escolars amb noves votacions o recuperant activitats. Reclamen, a més, garanties i suport legal per als docents que fan sortides i colònies.
20: I pel que lluitem els docents és pel dret a l'educació pública de qualitat. Aquest és el dret i el que s'ha de manifestar i on volem posar el focus també, que és pel que reivindiquem.
18: Els sindicats demanen a Educació que recordi als centres que han de respectar els acords dels consells escolars i garantir una participació efectiva dels claustres.
2: 8 de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit una agressió o bé discriminació alguna vegada, segons una enquesta feta a aquest col·lectiu per la Fundació Arrels, i un de cada 4 ha patit aporofòbia, és a dir, insults o verbalitzacions dels agressors pel fet d'haver de dormir al carrer. Ho denuncia aquesta organització amb el primer informe sobre victimització i aporofòbia que fan públic en un moment en què augmenten els discursos que criminalitzen aquestes persones. És una informació de la Maite Polo.
21: Gairebé la meitat de les persones sense llar a Barcelona asseguren haver patit com a mínim una agressió física. Una de cada 10 diu que ha estat una agressió de tipus sexual, sobretot dones, i 6 de cada 10 expliquen que han estat insultats, humiliats o bé amenaçats. José Luis Miralles ha estat atès per Arrels. Va viure 18 anys al carrer.
22: Un dia en la guagua, eran 5 chicos y bueno, echaron a insultarme que si eres un mendigo de mierda, que si... Todas estas palabras me decía así eso, ¿no? Que te dice, bueno, ¿y por qué, no?
21: La directora de Arrels és Beatriz Fernández, ha fet autocrítica i ha assenyalat la manca de compliment de funcions de les administracions.
23: Moltes vegades les institucions encarregades de protegir aquestes persones, i no solament estic parlant dels cossos policials i judicials, sinó moltes vegades doncs, els serveis sanitaris, els serveis socials, fins i tot nosaltres mateixes, les entitats, que som els garants o hauríem de protegir aquestes persones, no ho fem.
21: Dues de cada tres agressions que pateixen les persones sense sostre no les denuncien per por, per desconeixement o bé per manca de confiança en el sistema.
2: Minuts i ens plantarem a les 8. Nova golejada del Barça a la Champions femenina. Va imposar-se a la Roma per 0-6 a la segona jornada de la fase Lliga. Graham Hansen i Claudia Pina van signar un doblet cada una i els gols d'Eva Payor i Oladipo en pròpia porteria van completar el marcador. La victòria se suma a l'aconseguida davant el París i situa l'equip blaugrana líder de la competició europea abans de la visita del Real Madrid a la Lliga. El tècnic, Pere Romeu, elogia la bona actuació de l'equip.
24: Ha sigut un partit un pèl diferent al que ens esperàvem perquè l'equip rival ens ha fet un canvi en el plantejament de lo que veníem fent, vale? Per tant, ja només per això fa que sigui un partit totalment diferent. Crec que ens hem adaptat molt i molt ràpid en el partit, per tant, és algo que crec que mostra la bona variabilitat que té aquest equip. Hem controlat molt bé el mig del camp, hem jugat força bé, així que la versió nostra d'avui és super, super, super positiva.
2: L'Espar Girona no podrà competir aquesta temporada a l'Eurolliga de bàsquet després de perdre en la prèvia contra l'Emlac Konut per 69-81. L'Uni va anar per darrere de les turques en el marcador des de l'inici i un parcial de 0-18 en el tercer quart va acabar sentenciant el duel. La derrota deixa les de Roberto Iñiguez sense el bitllet per a la màxima competició europea i fa que hagin de competir en la segona, l'Eurocup. El tècnic lamentava els errors comesos.
25: Es normal estar tristes, se lo he dicho a ellas, y creo que hay que estar tristes, pero también aceptando la realidad de lo que somos y de lo que hacemos ahora, dónde podemos llegar y lo que podemos hacer, ¿no? Que en eso reconozco que el equipo ha tenido esfuerzo, con mucho desacierto, con equivocándonos, decisiones, tal, a veces las cosas salen bien y hoy no han salido bien, pero creo que un poco merecido, a pulso, ¿no? Es decir, mejores ellas y ya está.
2: Parla també del Quinzenàs Manresa en el debut de l'Eurocup a la pista del Paok de Salònica. Va caure per 93-78 després d'haver mantingut el marcador ajustat fins al darrer període. El duel es va haver d'aturar mitja hora per un problema que va obligar a canviar les cistelles i després de la interrupció els de Diego Ocampo ja no es van reactivar. Un 32-22 en l'últim quart va ser definitiu. Darius McGee i Kurt Cuat estan cridats a convertir-se en dues peces clau aquest curs a l'Ilerna Lleida. Tots dos aspiren a ser decisius en els plans de Gerard Encuentra. És una informació de Rubén Carbonell, de Lleida Televisió.
0: 21 punts, 6 rebots, 4 assistències i 28 de valoració. És la carta de presentació que ha deixat Darius McGee en el primer partit de la Lliga i a la pista del vigent campió. El jugador assegura estar encantat amb el projecte Bordeus i especialment amb el tècnic Gerard Encuentra, raó per la qual va decidir fitxar pel conjunt lleidatà.
1: Coach Gerard, he's...
3: L'entrenador Gerard és molt intel·ligent. Òbviament, em va semblar que eren molt bons i tothom parlava de l'afició que tenen i de com eren d'intensos. Sabia que volia estar en un entorn on tothom era molt apassionat.
0: Una altra de les cares noves d'aquesta temporada és un vell conegut. Es tracta del pivot Kurt Cuat, que torna a Lleida amb ganes de ser un jugador important, però sobretot per tornar a jugar a l'Espai Fruita Barris Nord.
4: El bàsquet és divertit de jugar aquí. El Barris Nord és una de les pistes més divertides de jugar. No és la més gran, però sents l'energia dels aficionats quan entres a la pista.
0: McGee farà el debut i Cuat el redebut aquest diumenge a les 12 del migdia, quan l'Ilerna Lleida buscarà la segona victòria consecutiva davant el Sant Pablo Burgos.
2: La Fundació Òpera Catalunya portarà al Teatre Líric a 13 localitats catalanes. Entre les estrenes destacades, la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra. Ens ho amplia el David Navarro.
5: La temporada arrenca el proper 14 d'octubre amb una nova producció de l'Elisir d'Amore, de Donizetti, que farà 4 funcions al Teatre de la Faràndula de Sabadell i després passarà per 10 ciutats més. Enguany, el cicle arriba a les 54 funcions en 14 ciutats, de Sabadell a Lleida, passant per Girona, Tarragona, Barcelona o Viladecans. La temporada, com ha explicat el director general de la Fundació Òpera a Catalunya, Òscar Lanuza, busca l'equilibri entre cantants amb carrera consolidada i veus emergents, amb 15 solistes debutants.
6: En l'àmbit de la lírica és molt difícil iniciar una carrera, és molt difícil debutar, tant pels cantants com pels directors d'escena, i no per renyar, pels directors d'orquestra, i per tant és important que reservem aquest espai per donar-los entrada, debutant en un títol del qual podran fer 10, 12, 15 funcions i que segur que marcarà la seva carrera.
5: Entre les noves produccions destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra i Aïda, que tancarà la temporada al Cursal de Manresa per celebrar el centenari del teatre, que es va inaugurar justament amb l'òpera de Verdi.
2: I ja s'ha estrenat Duel a 8.000 metres, un documental que recupera la cursa de dos alpinistes catalans, Ferran Latorre i Òscar Cadiach, per convertir-se en el primer català a completar els 14.800 del planeta. Coproduït per Ràdio Televisió Espanyola, 3CAT i La Xarxa, és una història de muntanya, competició i, sobretot, de germanor. I es podrà veure a partir de dilluns 12 d'octubre a les televisions locals i a La Xarxa Més. Aquest dimecres ja s'ha presentat al Cinesa Diagonal de Barcelona.
26: La xarxa de comunicació local.
27: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
28: Prevenció de caigudes.
29: Les caigudes són un problema comú, especialment entre les persones grans, i poden tenir conseqüències greus per la salut. Evitar les caigudes és fonamental per mantenir una vida activa i independent. Hi ha diverses mesures preventives que es poden adoptar, com mantenir una bona forma física, assegurar-se que la llar està ben il·luminada i lliure d'obstacles, i utilitzar calçat adequat. També és important revisar regularment la vista i l'oïda, ja que aquests sentits tenen un paper clau en l'equilibri i la coordinació. Amb aquests senzills consells es pot reduir significativament el risc de caigudes i millorar la qualitat de vida.
28: Salut activa.
29: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'àrea bàsica de salut de Palamós.
7: Ser conscients, sobretot, dels nostres límits i evitar riscos innecessaris és molt important per evitar les caigudes. Llavors, el que també és molt recomanable és mantenir un bon estat físic. O sigui, fer un treball de força, fer un treball d'equilibri, de coordinació, ens serveix molt per la prevenció de les caigudes. També és important prestar atenció a l'entorn, a el que ens envolta, no anar per llocs complicats, llocs que podem controlar més o menys. Molt important a casa tenir una bona il·luminació i vigilar molt amb les catifes i de més, sobretot que estiguin ben subjectades per no caure.
28: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
26: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. Avui s'acaba al Parlament el debat de política general amb la votació de les conclusions i les propostes de resolució dels grups. Serà el tancament de tres sessions marcades pels retrets i acusacions contra el govern per part de l'oposició i els mateixos socis d'investidura. La cambra tombarà una proposta de Junts per reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, mentre Esquerra i Comuns li exigeixen que compleixi amb els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, la creació de 20.000 places en residències per a gent gran fins al 2030 i la proposta de plantejar un enduriment de les penes per tinença il·lícita d'armes. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dijous, 1 d'octubre, i al punt de les 8 repassem més titulars. Jornada intensa de negociacions aquest dijous, la vigília de la votació al Congrés dels dos decrets d'habitatge que no tenen garantits encara els suports. El BOE ha de publicar avui el segon dels textos que obligaria els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. Mentrestant, creix la participació en l'acampada a la plaça de Catalunya de Barcelona que culmina la segona nit. Parlarem d'aquesta i d'altres qüestions socials tot seguit amb la secretària general de Comissions Obreres de Catalunya, Belén López. Avui entren en vigor noves normes de circulació. A pobles i ciutats, els principals afectats són els usuaris de bicicletes i patinets, que s'hauran de protegir millor. En especial, els repartidors que, a partir d'ara, hauran de dur sempre casc i armilla reflectant. Els encreuaments ja no podran coincidir el verd dels semàfors per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles. 8 de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit una agressió o bé discriminació alguna vegada, segons una enquesta de la Fundació Arrels. És el primer informe sobre victimització i aporofòbia que fan públic en un moment en què augmenten els discursos que criminalitzen aquestes persones. Dels esports, el Barça ha sumat la segona victòria a la Champions femenina amb una golejada per 0-6 davant la Roma. Dos doblets de Graham Hansen i Claudia Pina i els gols d'Eva Payor i Oladipo en pròpia porteria situen les de Pere Romeu líders de la competició. I de la cultura destaquem que la Fundació Òpera Catalunya portarà el teatre líric a 13 localitats catalanes en 64 funcions. La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra. Atenció avui perquè Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per un nou episodi de pluges fortes que pot afectar diverses parts de Catalunya ja des d'aquest matí, segons les darreres actualitzacions del Servei Meteorològic de Catalunya. S'esperen precipitacions intenses a la franja del litoral i prelitoral des del Baix Camp fins a la Selva. Ampliem la previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
8: Bon dia, Helena. Doncs pendents avui de la meteo. Comença el mes d'octubre i ho fa per la porta gran. de l'aspecte mediterrani de casa nostra, que porta tempestes fortes i locals d'una forma força freqüent. De moment, a hores d'ara, i de fet gran part del matí, el temps ha de ser més tranquil. Sí que hi ha hagut, i de fet hi ha una bona tempesta a hores d'ara sobre el mar, que es veu des de moltes comarques de Girona, aquí no ens arribarà a afectar, a terra ferma, però sí que aquest matí el que despertem és amb força núvols baixos, hi ha boires, amb moltes fondalades interiors, per tant, precaució al volant. Primers ruixadets cauran a cavall del Maresme del Vallès Oriental. Ja que en migdia, de cop i volta, apareixeran tempestes fortes, sobretot al Penedès i al Camp de Tarragona, i especialment entre la Conca de Barberà i l'Alt Camp. Aquestes comarques tindran fortes tempestes ja cap allà a les 12, 1, 2 del migdia. Durant la tarda, entesa? L'hora, les 3, 4 de la tarda. Ja aquestes tempestes es desplaçaran també a gran part de l'àmbit metropolità, sobretot interior, el Vallès, per exemple, també el Penedès i el Baix Llobregat. Independentment, tempestes fortes al Pirineu, especialment compta el Berguedà, el Lluçanès, també a la comarca del Solsonès i a la de l'Alt Urgell. I compta ja, per acabar-ho d'adobar, amb les tempestes que apareixeran a l'Ebre, que sobretot aquesta propera nit i demà, molt possiblement, Helena, ens portaran un episodi molt torrencial. Més de 300 litres per metre quadrat és més que probable que caiguin en aquesta zona al sud de l'Ebre. N'estarem molt pendents.
2: Doncs tancarem portada sabent o volent saber quina és la situació que hi ha ara mateix a les carreteres catalanes, perquè són les 8:05 i això vol dir hora punta. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb el Roger Serra perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Roger.
9: Bon dia, Helena. Efectivament, l'encerta s'estarà en plena hora punta. Això, com gairebé sempre, vol dir problemes. Molt trànsit en general en tota aquesta àrea metropolitana de Barcelona, també la zona del Vallès o les mateixes dues rondes de la capital catalana. Però és que, a més, volem repassar una incidència que complica molt el trànsit a les principals vies que baixen des del Baix Llobregat cap a Barcelona. Hi ha hagut un accident a l'autovia A2 a la zona de Sant Joan d'Espí. De fet, l'accident és sortint de Barcelona. Hi ha dos carrils tallats al trànsit i cua d'uns 3 quilòmetres entre Cornellà i Sant Joan d'Espí. Això a l'autovia A2 sortint de Barcelona. D'entrada, però, a causa de la gent que s'atura a veure el punt de l'accident, la cua és encara molt més llarga. Parlem de retencions de més de 7, 8, 9 quilòmetres, gairebé des de Castellbisbal fins a Sant Joan d'Espí. Per tant, l'autovia A2 avui en sentit Barcelona amb aquestes retencions molt importants. I a més també afecta una via propera, és l'autopista B23. Pensa que en aquesta via també trobarem aturades, gairebé cua, de més de 7 quilòmetres des del Papiol fins a Sant Feliu en sentit Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
26: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Votació aquest dijous de les conclusions en el tancament del debat de política general al Parlament, marcat pels retrets al govern tant dels socis d'investidura com dels grups de l'oposició. Junts buscarà una reprovació del president de la Generalitat que no prosperarà, mentre Esquerra i els comuns han collat Salvador Illa perquè compleixi els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, més enllà de qüestions com l'habitatge i l'educació, el president ha proposat que el Parlament impulsi a endurir les penes per tinença il·lícita d'armes. Ens ho explica Lamont Carvajal.
10: Els grups han fet les seves propostes i el president els hi ha anat responent. Ha començat Mònica Sales de Junts assegurant que Illa és el pitjor president de la Catalunya moderna, no és digne del seu càrrec i anunciant que el vol reprovar.
11: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. I no ho dic per provocar-lo. Ho dic perquè Catalunya no havia tingut mai un president tan incapaç de governar-la i tan poc disposat a defensar-la. I el Parlament no pot fer com si res. Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a

0: que els comuns li reclamen més valentia en habitatge i, per exemple, incrementar les multes. D'altra banda, Illa vol que el Parlament proposi refer el Codi Penal espanyol per endurir les penes per tinença il·lícita d'armes.
1: En el marc del debat que avui acaba, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat també la intenció de crear 20.000 places residencials per a gent gran i persones amb discapacitat fins al 2030. Illa ha recordat que ja s'havia compromès a crear 6.000 places noves aquesta legislatura. Per aconseguir el nou objectiu, el president ha anunciat la construcció de 15 noves residències públiques i la incorporació a la xarxa pública de gairebé un terç de les places privades existents. El pla suposarà una inversió de prop de 900 milions d'euros. I avui acaba a l'Audiència de Barcelona el judici contra la Policia Nacional per la bala de goma que va buidar un ull a Roger Espanyol l'1 d'octubre, just avui fa 9 anys. Aquest matí han de comparèixer els 4 acusats per qui l'acusació demana 13 anys de presó. Són l'escopeter, dos subinspectors i un inspector que van donar les ordres. En la sessió d'ahir, els Mossos d'Esquadra van descartar que el policia que va disparar l'apuntés directament. Asseguren que, segons les imatges, l'arma està inclinada apuntant a terra i la bala de goma rebota abans d'impactar en Roger Espanyol. A més, asseguren que l'acusat tenia diversos agents que li podien tapar el camp de visió.
2: Como la imagen se ve, está en circulito de la pelota donde rebota, se ve que rebota en el suelo y sigue progresando en dirección a la persona que recibe luego el impacto.
3: El bocachero tiene a alguien delante, sí, que le pueda tapar parcialmente, sí, el campo de visión.
4: Sí, en el lado, en su parte derecha. En el momento del disparo se ven los agentes que tiene. Tiene otro bocachero que está justo pegado a la pared, dos agentes más, otro agente que va en su dirección, pero que va justo paralelo, que es el subinspector.
1: A 24 hores del debat dels decrets Mari Carmen al Congrés, avui el BOE ha de publicar el segon dels textos que obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. En total, són prop de 2 milions els contractes que s'haurien de veure beneficiats d'aquesta actualització. És la lletra petita d'aquest text aprovat al Consell de Ministres i que preveu la renovació automàtica de contractes, però amb algunes excepcions. El primer decret, de més consens polític, i que ja s'ha publicat oficialment, concreta, entre d'altres punts, que els fons voltor no podran comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. Ens n'informa la Carina Bellvé.
5: La indemnització només es preveu si la rescissió del contracte és per causes no justificades i es descarta, per exemple, si el propietari necessita l'habitatge per a ell o pels seus familiars. Si arriba la data de venciment del contracte i cap de les parts es fa enrere, es renovarà obligatòriament durant 5 anys o 7 si el propietari és una empresa. Una legislació que pel lobby de la construcció posa en risc el mercat de lloguer. Xavier Vilajoana és president de l'Associació de Promotors i Constructors d'Espanya.
6: Els que encara no han entrat en càrrega, no? És que s'estan produint i que la idea era posar-los en el mercat de lloguer, sens dubte aquests ja demà ja estaran posats en el mercat de la compra-venda. Els que ja estan, mira, també tenim molts inputs al respecte. Escolta, no passa res, la gent aguantarà que s'acabin els contractes, la gent posarà aquests pisos a la venda i poquet a poquet, o ràpid o molt ràpid, doncs aniran desapareixent els pisos de lloguer.
5: El primer decret publicat al BOE contradiu el segon, ja que limita la renovació dels contractes de lloguer a 2 anys. Sense definir què és un fons voltor, prohibeix a les persones jurídiques comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. A més, preveu que les autonomies costegin els impagaments per evitar desnonaments amb compensacions posteriors de l'Estat. Els lloguers de temporada hauran de ser de més d'un mes i menys d'un any i els ajuntaments podran cobrar el doble d'IBI als pisos que facin més de 3 anys que estan tancats.
1: I en aquest context, segona nit de l'acampada a Plaça de Catalunya de Barcelona a favor del dret a l'habitatge. Els participants s'hi quedaran en aquest indret com a mínim fins demà divendres, quan el govern de Pedro Sánchez portarà al Congrés dels Diputats els dos decrets d'habitatge en un ple extraordinari. La presència de manifestants s'ha incrementat. Ja hi ha una 60ena de tendes de campanya i prop de 300 persones acampades. També concentració aquest dimecres a Tarragona per reclamar el dret a un habitatge gratuït, universal i de qualitat. La mobilització d'unes 150 persones s'ha fet davant la seu de la subdelegació del govern espanyol i sota la pluja. Els manifestants han denunciat desnonaments com els de l'Olga i la Mari Carmen. Des del

0: col·lectiu han afegit que els decrets que el govern espanyol sotmetrà a votació no solucionaran la problemàtica. Finalment, els concentrats han fet una marxa per la plaça Imperial Tarraco. Sobre la crisi de l'habitatge i els decrets en suspens, en parlem amb Belén López, secretària general de Comissions Obreres de Catalunya, per analitzar què pot canviar amb aquest decret, quin paper hi vol jugar Comissions Obreres i si se senten interpel·lats per les entitats com el Sindicat de Llogateres. Bon dia i gràcies per atendre'ns, senyora López.
1: Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
0: El govern Sánchez, ho explicàvem, ha optat per una fórmula fragmentada per desencallar el bloqueig polític d'aquests decrets, Mari Carmen. Quin és el balanç que en feu des de Comissions Obreres? És una resposta sòlida a l'emergència habitacional o penseu que és un joc de malabars per acontentar tothom?
1: Bé, a nosaltres ens hagués agradat que hagués sigut un únic decret, perquè pensem, i ja fa molt temps que nosaltres venim situant quina és la situació, no, del mercat de la vivenda i que actualment és el principal problema de la classe treballadora. Actualment tenir un sou no et garanteix que puguis accedir a una vivenda, no? Encara que sigui un sou relativament bo. Per tant, és un dels principals problemes de desigualtat del nostre país. Aquests decrets no solucionaran el problema de la vivenda. Són solucions pal·liatives que s'han de prendre perquè hi ha una situació d'emergència amb aquests desnonaments i amb aquestes situacions de vulnerabilitat i perquè necessitem començar a prendre mesures de tot tipus. Mesures legislatives, però no només, mesures en el curt termini, mesures en el mig termini i en el llarg termini. Per tant, tot el que es faci, benvingut, però aquests decrets no solucionaran la crisi habitacional que tenim en aquests moments.
0: Molts moviments socials, també el Sindicat de Llogateres, defensen que ha estat la pressió al carrer el que ha obligat el govern a moure fitxa. I aquest cap de setmana, precisament, els mateixos sindicats de llogateres tornen a cridar a la mobilització. I, de fet, increpen els sindicats de classe com el seu perquè exerceixin més pressió. Com ho interpreten?
1: Bé, nosaltres estem participant activament en totes les mobilitzacions, convocant i estan presents, i nosaltres pensem que ha de continuar la pressió al carrer perquè hem de situar en el centre del debat polític les necessitats reals de les persones treballadores, i en tenim diverses. Una és la vivenda, l'altra és el tema de la inflació, els salaris, el tema de la prevenció de riscos laborals, etc, etc. I aquests són els temes de debat que hi han de ser i s'han de situar en el centre del debat polític a partir de la pressió que es fa al carrer. Per tant, nosaltres estem participant en totes les mobilitzacions, estem cridant a la mobilització als treballadors i treballadores, als nostres delegats, als nostres afiliats i afiliades i a la ciutadania en general. No descartem cap tipus de mobilització, veurem què passa aquest divendres, però nosaltres estem participant a tot arreu i continuarem participant a tot arreu amb fronts amplis i intentant sumar el màxim d'interessos que vagin en la línia d'avançar en allò que pensem que cal per solucionar els problemes de la gent treballadora.
0: Una darrera qüestió abans d'entrar en un altre tema que també m'interessa. El debat polític és intens, però els desnonaments no s'aturen. D'aquí una estona al barri de Sant Andreu de Barcelona hi fa un parell de dies a Mataró una paradoxa, senyora López, que és difícil d'entendre.
1: Totalment. Per això, quan es fan aquests debats polítics i es posen algunes posicions maximalistes, el que s'ha de situar és que hi ha gent que està patint en aquests moments. Hi ha gent que està perdent la seva llar, que els estan desnonant, que estan tinguent problemes greus, inclús que els estan portant a solucions extremes o prendre decisions extremes. Per tant, des d'aquí també apel·lar a la responsabilitat de tots els partits polítics per afrontar aquesta situació. Més enllà dels posicionaments que poden ser legítims de cada un, el que hem d'intentar és donar respostes a les persones i a les necessitats de les persones treballadores. Aquests decrets no solucionaran, però són un primer pas. Per tant, nosaltres apel·lem a la responsabilitat dels partits perquè els convalidin i a partir d'aquí continuar treballant, continuar situant la pressió al carrer perquè la vivenda es prengui mesures estructurals de canvi que garanteixin el dret a l'habitatge de totes les persones
0: I ara sí, acabo. Valoració també que ens interessa sobre la proposta de Foment de Treball. La sentíem ahir de recuperar l'acomiadament objectiu per absentisme. És una mesura que el Tribunal Constitucional ja va avalar en el passat, però que genera molta controvèrsia.
1: Bé, el primer que m'agradaria és que és indecent. És indecent que amb el que està passant a casa nostra, la proposta de la patronal sigui tornar a acomiadar la gent quan està malalta. Això és una indecència. I nosaltres, com a sindicat, serem absolutament beligerants amb això. Més quan està absolutament demostrat que estan barrejant en el tema de l'absentisme permisos que són permisos constitucionals, permisos de les persones treballadores per poder fer front a una sèrie de situacions. prestacions, des de baixes de maternitat, etc, etc. Per tant, no barregem naps amb cols. Una cosa són permisos i l'altra és absentisme. L'absentisme és absolutament residual i el que estan qüestionant és el dret a la salut de les persones treballadores. Qualsevol baixa té darrere un criteri d'un facultatiu que diu que aquella persona no està en condicions d'anar a treballar. Per tant, el que no podem és qüestionar el dret a la salut de les persones. Per tant, per nosaltres, ni un pas enrere, no permetrem que es perdin drets i que es torni a poder acomiadar a la gent perquè es posa malalta. I més, quan precisament a Catalunya no tenim delegats territorials de prevenció de riscos laborals a les empreses per la negativa de Foment. Per tant, el que no pot ser és no vull assumir la meva responsabilitat en quant a prevenció de riscos laborals a l'empresa, en quant a evitar que les persones s'emmalalteixin al seu lloc de treball, però sí que vull que se'ls castigui quan emmalalteixen per culpa de la feina. Per tant, és absolutament indecent.
0: Belén López, gràcies i bon dia, que vagi molt bé.
1: Bon dia, gràcies a vosaltres. És que allò de Foment és de traca i com...
0: Vigor, un bon grapat de noves normes de circulació a pobles i ciutats. Els principals afectats són els usuaris de bicicletes i patinets, que s'hauran de protegir millor. En especial els repartidors, que a partir d'ara hauran de dur sempre casc i armilla reflectant. Incompliments que poden comportar sancions de fins a 200 euros. Ens en dona més detalls en Marc Dalmau.
2: Les noves normes de trànsit es defineixen a partir dels perfils d'usuaris. Així, qualsevol que vagi en patinet està obligat a portar casc i armilla reflectant. Ara bé, els particulars només hauran de fer servir l'armilla de nit, mentre que els repartidors l'hauran de portar sempre, també si van en bicicleta o en moto. Rellevants també són les novetats per conductors i passatgers de moto, que a partir d'ara hauran de portar sempre guants per carretera i calçat tancat a qualsevol via. Cristian Bardagí és director de l'àrea de mobilitat del RAC.
3: Això és un canvi molt rellevant respecte, diguem, a l'ús social que s'estava fent de la moto, tant dels guants com del calçat, i bueno, caldrà una bona campanya d'informació per sensibilitzar tots els usuaris, perquè si no, seran multats.
2: Des d'avui, cap conductor queda exempt de portar el cinturó, ja sigui taxista o conductor d'autoescola, per exemple, i per carretera queda regulat com deixar pas als vehicles d'emergències.
3: Els conductors hem de saber que estem obligats a deixar pas, obrir un carril, el més a l'esquerra possible, és a dir, entre el carril que està més a l'esquerra i el següent, deixar un corredor de pas perquè puguin accedir, doncs, no, als vehicles d'assistència, la policia, les ambulàncies, els bombers.
2: Per avançar un ciclista a la via caldrà reduir la velocitat almenys 20 km per hora per sota del màxim permès, una norma que en carreteres de velocitat limitada a 30 o 40 km per hora farà que a la pràctica no es pugui avançar als ciclistes.
0: Una altra novetat fa referència als encreuaments regulats per semàfors. A partir d'ara ja no podran coincidir el verd per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles. Es vol així reforçar la seguretat per als transeünts i evitar confusions. Algunes ciutats, però, han demanat una moratòria abans d'introduir aquesta norma. És el cas de Barcelona o Tarragona. A la capital catalana, per exemple, hi ha més de 1.500 cruïlles que funcionen amb aquest format. L'Ajuntament alerta que si la nova norma s'aplica de forma estricta, podria augmentar la congestió i reduir el temps de verd per als vianants. I marxem cap al Baix Ebre perquè Víctor Colomines ha estat proclamat nou alcalde de l'Ampolla després d'obtenir 6 vots que li han donat la majoria absoluta en el ple extraordinari celebrat per escollir precisament nou batlle. Colomines, fins ara primer tinent d'alcalde, ha assumit el càrrec després de la renúncia de Francesc Arasa la setmana passada. En el seu discurs d'investidura ha reivindicat una alcaldia de proximitat amb les portes obertes als veïns i ha assegurat que continuarà els projectes iniciats durant els últims anys.
4: A acceptar el nou repte, el que vingui, i a treballar pel poble, intentar fer-ho de la millor manera possible. Tinc un equip que és molt bo, que és molt treballador, i entre tots farem que el futur del poble continuï endavant.
0: Nova golejada del Barça a la Champions femenina. Va imposar-se a la Roma per 0-6 a la segona jornada de la fase Lliga. Graham Hansen i Clàudia Pina van signar un doblet cada una i els gols d'Eva Peyor i Aladipo, en pròpia porteria, van completar el marcador. La victòria se suma a l'aconseguida davant el París i situa l'equip blaugrana líder de la competició europea abans de la visita del Real Madrid a la Lliga. El tècnic, Pere Romeu, elogia la bona actuació de l'equip.
5: Ha sigut un partit un pèl diferent del que ens esperàvem perquè l'equip rival ens ha fet un canvi en el plantejament de lo que veníem fent, vale? Per tant, ja només per això fa que sigui un partit totalment diferent. Crec que ens hem adaptat molt i molt ràpid en el partit, per tant, és algo que crec que mostra la bona variabilitat que té aquest equip. Hem controlat molt bé el mig del camp, hem jugat força bé, així que la versió nostra d'avui és super, super, super positiva.
0: L'Atlètic Barceloneta és el nou campió de la Supercopa d'Europa de waterpolo. El conjunt mariner ha aconseguit el títol amb una victòria per 10-8 sobre el Marsella en la final disputada a la piscina barcelonina. El duel va arribar igualat al tram final, però els locals van saber patir i defensar el marcador per acabar aixecant el trofeu per segon cop en la seva història. L'Espart Girona no podrà competir aquesta temporada a l'Eurolliga de bàsquet després de perdre en la prèvia contra l'Emlak Konut per 69-81. L'Uni va anar per darrere de les turques en el marcador des de l'inici i un parcial de 0-18 en el tercer quart va acabar sentenciant el duel. La derrota deixa les de Roberto Iñiguez sense el bitllet per a la màxima competició europea i fa que hagin de competir en la segona, l'Eurocup. El Freiking Balonmano Granollers ha perdut a la pista del Flensburg alemany en l'estrena a la Lliga Europea d'handbol per 40-31. Després d'arribar al descans amb empat a 20 gols, els locals van imposar la seva superioritat per certificar la desfeta dels vallesans. També en handbol, el Barça buscarà avui el trofeu de campió del Mundial de Clubs. Els de Carlos Ortega, que han signat una fase de grups perfecta, intentaran revalidar el títol davant el Vespre Hongarès en la final que arrencarà al Caire a les 8 del vespre.

0: I arribarem a 8:45 amb la cultura i, en aquest cas, parlant primer d'òpera, perquè la Fundació Òpera Catalunya portarà el teatre líric a 13 localitats catalanes. Entre les estrenes destacades hi ha la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra. Ens amplia el David Navarro la informació.
1: La temporada arrenca el proper 14 d'octubre amb una nova producció de l'Elisir d'Amore, de Donizetti, que farà 4 funcions al Teatre de la Faràndula de Sabadell i després passarà per 10 ciutats més. Enguany, el cicle arriba a les 54 funcions en 14 ciutats, de Sabadell a Lleida, passant per Girona, Tarragona, Barcelona o Viladecans. La temporada, com ha explicat el director general de la Fundació Òpera a Catalunya, Òscar Lanuza, busca l'equilibri entre cantants amb carrera consolidada i veus emergents, amb 15 solistes debutants.
2: En l'àmbit de la lírica és molt difícil iniciar una carrera, és molt difícil debutar, tant pels cantants com pels directors d'escena, i no per renyar, pels directors d'orquestra, i per tant és important que reservem aquest espai per donar-los entrada en... debutant en un títol del qual podran fer 10, 12, 15 funcions i que segur que marcarà la seva carrera.
1: Entre les noves produccions destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra i Aïda, que tancarà la temporada al Cursal de Manresa per celebrar el centenari del teatre, que es va inaugurar justament amb l'òpera de Verdi.
0: Jana, el musical, és una nova producció teatral que es representarà al Teatre Ullastrell el 12 i 13 de febrer i que també passarà per l'Auditori de Granollers i pel Poliorama de Barcelona. La presentació oficial del musical s'ha fet a l'Institut Goodman de Badalona, un lloc clau en la vida de la protagonista. L'obra apropa la història de la Jana Arimany, que va quedar en cadira de rodes després d'un accident a Indonèsia i va fer la rehabilitació precisament a l'Institut Goodman, on després es va incorporar a l'equip de comunicació.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Nutrició amb Laura Crosas.
5: La figa. La figa és la infructescència de la figuera, Ficus carica, típica del Mediterrani i altrament coneguda com la fruita dels filòsofs pel seu vincle amb la cultura grega. Si es consumeix fresca, és de pell suau, polpa carnosa i sabor dolç. Conté sucres en forma de sacarosa, fibra, vitamines i minerals, entre els quals destaquen la vitamina C i les del grup B, el calci, el potassi i el magnesi. És saciant i el seu consum és recomanable en cas de patir restrenyiment o hipercolesterolèmia. Per altra banda, també poden ser consumides seques la resta de l'any, ja que la seva conservació és més llarga. Són més calòriques perquè concentren els sucres, perden part de les vitamines hidrosolubles, però en canvi són més riques en calci i ferro. Per aquest motiu, les figues seques són interessants per prevenir l'osteoporosis o assegurar una bona salut òssia en la pràctica esportiva o en cas de patir anèmia. Podeu trobar forces varietats de pell verda negra i de polpa blanquinosa morada i també de diferents formes i mides. Algunes de les que es conreen a Catalunya són la de colla d'ama, la del bacó, la de bordissot o la blanca. És important escollir les madures, les de pell negra, com més fosques i toves millor, i les de pell verda és recomanat pelar-les. A la cuina es poden usar tant per plats dolços com per salats i es poden consumir fresques, seques o cuites. Les fresques combinen d'allò més bé amb amanides, plats de cereals com el cuscús, per acompanyar proteïna animal o sobretorrades a l'esmorzar. També se'n poden fer confitura per a la posterior elaboració de rebosteria o bé menjar-les seques com a snack nutritiu en dies de més activitat durant l'hivern o per esmorzar juntament amb granola.
3: La xarxa de comunicació local.
6: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
0: Bon dia, són 8:45 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que aquest dijous s'acaba al Parlament el debat de política general amb la votació de les conclusions i les propostes de resolució dels grups. Serà el tancament de 3 sessions marcades pels retrets i acusacions contra el govern per part de l'oposició, però també dels mateixos socis d'investidura. La cambra tombarà una proposta de Junts per reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, mentre Esquerra i Comuns li exigeixen que compleixi compleixi amb els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, la creació de 20.000 places en residències per a gent gran fins al 2030 i la proposta per plantejar un enduriment de les penes per tinença il·lícita d'armes. Jornada intensa de negociacions aquest dijous, la vigília de la votació al Congrés dels 12 decrets d'habitatge que no tenen garantits encara els suports. El BOE ha de publicar avui el segon dels textos que obligaria els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. Mentrestant, creix la participació en l'acampada a la plaça de Catalunya de Barcelona que culmina la segona nit. La secretària general de Comissions Obreres, Belén López, ha parlat al Notícies en Xarxa de la feina activa en pressió social que veuen a l'horitzó.
7: Pensem que ha de continuar la pressió al carrer perquè hem de situar en el centre del debat polític les necessitats reals de les persones treballadores, i en tenim vàries. Una és la vivenda, l'altra és el tema de la inflació, els salaris, el tema de la prevenció de riscos laborals, etc, etc. I aquests són els temes de debat que hi han de ser.
0: Doncs just a pendents a aquesta hora d'un nou desnonament previst aquest matí al barri de Sant Andreu de Barcelona, el sindicat de llogateres s'ha mobilitzat per intentar aturar-lo i anirem tot seguit en directe. Avui entren en vigor noves normes de circulació. A pobles i ciutats, els principals afectats són els usuaris de bicicletes i patinets que s'hauran de protegir millor. En especial, els repartidors que, a partir d'ara, hauran de dur sempre casc i armilla reflectant. Els encreuaments ja no podran coincidir el verd dels semàfors per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles. Aprofundirem en tot plegat en breus minuts en conversa amb Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit. Protecció Civil alerta d'un nou episodi de pluges fortes des d'aquest matí i al llarg del dia a diferents punts del país. Les precipitacions s'espera que siguin intenses des del Baix Camp fins a la Selva. Es podrien superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora, entre les 8 del matí i les 2 del migdia, al litoral i prelitoral de Tarragona i Barcelona. Al sud del país es mantindrà de nit i matinada també un risc alt de perill per pluja intensa de 4 sobre 6. Dels esports destaquem que el Barça ha sumat la segona victòria a la Champions femenina amb una golejada per 0-6 davant la Roma. Dos doblets de Graham Hansen i Claudia Pina i els gols d'Eva Payor i Oladipo en pròpia porteria situen les de Pere Romeu líders de la competició. I en cultura, la Fundació Òpera Catalunya portarà el teatre líric a 13 localitats catalanes en 64 funcions. La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra.
3: Notícies en Xarxa, edició matí.
0: Votació aquest dijous de les conclusions en el tancament del debat de política general al Parlament, marcat pels retrets al govern tant dels socis d'investidura com dels grups de l'oposició. Junts buscarà una reprovació del president de la Generalitat que no prosperarà, mentre Esquerra i els comuns han collat Salvador Illa perquè compleixi els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, més enllà de qüestions com l'habitatge i l'educació, el president ha proposat que el Parlament impulsi endurir les penes per tinença il·lícita d'armes. Ens ho explica Lamón Carvajal.
8: Els grups han fet les seves propostes i el president els hi ha anat responent. Ha començat Mònica Sales de Junts assegurant que Illa és el pitjor president de la Catalunya moderna, no és digne del seu càrrec i anunciant que el vol reprovar.
9: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. I no ho dic per provocar-lo, ho dic perquè Catalunya no havia tingut mai un president tan incapaç de governar-la i tan poc disposat a defensar-la. I el Parlament no pot fer com si res. Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
8: Pel que fa als socis d'investidura, Esquerra Republicana i els comuns li han exigit que no s'adormi, que acceleri els acords i els intensifiqui. Josep Maria Jové, d'Esquerra Republicana, li ha reclamat avançant la resolució del conflicte polític.
10: Per això és imprescindible abordar de manera decidida el procés de resolució del conflicte polític, sense més demora. Vostè és president i els seus companys del PSOE ho han acabat reconeixent i s'han compromès a treballar per resoldre, acceptant que la proposta que es posi damunt de la taula haurà de ser refrendada per la ciutadania de Catalunya. Ho van signar.
11: Hi ha acords en què sigui al final la ciutadania la que acabi dictaminant cap on vol conduir el país. I hem de buscar els instruments per fer-ho. No he dit que no, no he dit mai que no. Amnistia, punt de sortida, no punt d'arribada.
8: I Jéssica Albiach dels Comuns li reclamen més valentia en habitatge i, per exemple, incrementar les multes. D'altra banda, Illa vol que el Parlament proposi refer el Codi Penal espanyol per endurir les penes per tinença il·lícita d'armes.
0: En el marc del debat que avui acaba, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat també la intenció de crear 20.000 places residencials per a gent gran i persones amb discapacitat fins al 2030. Illa ha recordat que ja s'havia compromès a crear 6.000 places noves aquesta legislatura. Per aconseguir el nou objectiu, el president ha anunciat la construcció de 15 noves residències públiques i la incorporació a la xarxa pública de gairebé un terç de les places privades existents. El pla suposarà una inversió de prop de 900 milions d'euros. La votació de les conclusions al Parlament coincideix avui amb el 9è aniversari de la consulta de l'1 d'octubre, una qüestió que també ha planat en les intervencions dels diferents grups parlamentaris. Sentim Mònica Sales de Junts, Josep Maria Jové d'Esquerra i Alejandro Fernández del Partit Popular.
12: Vostè, que es posa tan a la boca la democràcia, hauria de recordar que vostè el dia 1 d'octubre estava al costat de les porres i no al costat de les urnes. Aquell dia, però, 2 milions de persones vam anar a votar, malgrat la violència. Aquell dia vam demostrar que hi ha una cosa més forta que la temor, la voluntat d'un poble de decidir el seu futur.
10: A alguns es pot semblar una quimera tornar a posar el dret d'autodeterminació al centre del debat polític. Per això, justament, des de que fa un parell de setmanes, les tres forces que governen Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord varen fer.
13: Vostè i jo, manifestant-nos a favor de la unitat d'Espanya. Temps era temps, oi? Que bonic, tot allò. Ho dic perquè jo puc entendre, a mi em costa, però jo puc entendre que un polític tingui una certa flexibilitat ideològica, adaptabilitat, però vostè no és que sigui flexible. Vostè és blandiblup.
0: Precisament és avui, quan acaba l'Audiència de Barcelona el judici contra la Policia Nacional per la bala de goma que va buidar un ull a Roger Espanyol l'1 d'octubre, just avui fa 9 anys. Aquest matí, volíem dir, han de comparèixer els 4 acusats per qui l'acusació demana 13 anys de presó. Són l'escopeter, 2 subinspectors i un inspector que van donar les ordres. En la sessió d'ahir, els Mossos d'Esquadra van descartar que el policia que va disparar l'apuntés directament. Asseguren que, segons les imatges, l'arma està inclinada apuntant a terra i la bala de goma rebota abans d'impactar en Roger Espanyol. A més, asseguren que l'acusat tenia diversos agents que li podien tapar el camp de visió.
14: Como la imagen se ve, está en circulito de la pelota donde rebota, se ve que rebota en el suelo y sigue progresando en dirección a la persona que recibe luego el impacto.
15: El bocachero tiene a alguien delante, sí, que le pueda tapar parcialmente, sí, el campo de visión.
16: Sí, en el lado, en su parte derecha. En el momento del disparo se ven los agentes que tiene. Tiene otro bocachero que está justo pegado a la pared, dos agentes más, otro agente que va en su dirección, pero que va justo paralelo, que es el subinspector.
0: A 24 hores del debat dels decrets Mari Carmen al Congrés, avui el BOE ha de publicar el segon dels textos que obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. En total són prop de 2 milions els contractes que s'haurien de veure beneficiats d'aquesta actualització. És la lletra petita d'aquest text aprovat al Consell de Ministres i que preveu la renovació automàtica de contractes, però amb algunes excepcions. El primer decret, de més consens polític, i que ja s'ha publicat oficialment, concreta, entre d'altres punts, que els fons voltor no podran comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. Ens n'informa la Carina Bellvé.
17: La indemnització només es preveu si la rescissió del contracte és per causes no justificades i es descarta, per exemple, si el propietari necessita l'habitatge per a ell o pels seus familiars. Si arriba la data de venciment del contracte i cap de les parts es fa enrere, es renovarà obligatòriament durant 5 anys o 7 si el propietari és una empresa. Una legislació que pel lobby de la construcció posa en risc el mercat de lloguer. Xavier Vilajoana és president de l'Associació de Promotors i Constructors d'Espanya.
18: Els que encara no han entrat en càrrega, no? És que s'estan produint i que la idea era posar-los en el mercat de lloguer, sens dubte aquests ja, demà, ja estaran posats en el mercat de la compra-venta. Els que ja estan, mira, també tenim molts inputs al respecte. Escolta, no passa res, la gent aguantarà que s'acabin els contractes, la gent posarà aquests pisos a la venda i poquet a poquet, o ràpid, o molt ràpid, doncs aniran desapareixent els pisos de lloguer.
17: El primer decret publicat al BOE contradiu el segon, ja que limita la renovació dels contractes de lloguer a 2 anys. Sense definir què és un fons voltor, prohibeix a les persones jurídiques comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. A més, preveu que les autonomies costegin els impagaments per evitar desnonaments amb compensacions posteriors de l'Estat. Els lloguers de temporada hauran de ser de més d'un mes i menys d'un any i els ajuntaments podran cobrar el doble d'IBI als pisos que facin més de 3 anys que estan tancats.
0: General de Comissions Obreres Catalunya, Belén López, creu que aquests decrets són mesures pal·liatives i que no solucionen l'emergència habitacional actual. En declaracions al Notícies en Xarxa fa pocs minuts, López defensa que s'ha de mantenir la mobilització social per pressionar les administracions i obligar-les a moure fitxa, tant en l'habitatge com en d'altres àmbits que afecten directament el benestar de la ciutadania.
7: Pensem que ha de continuar la pressió al carrer perquè hem de situar en el centre del debat polític les necessitats reals de les persones treballadores, i en tenim vàries. Una és la vivenda, l'altra és el tema de la inflació, els salaris, el tema de la prevenció de riscos laborals, etc, etc. I aquests són els temes de debat que hi han de ser i s'han de situar en el centre del debat polític a partir de la pressió que es fa al carrer. Per tant, nosaltres estem participant en totes les mobilitzacions, estem cridant a la mobilització als treballadors i treballadores, als nostres delegats, als nostres afiliats i afiliades i a la ciutadania en general. No descartem cap tipus de mobilització, veurem què passa aquest divendres, però nosaltres estem participant a tot arreu i continuarem participant a tot arreu.
0: Segona nit de l'acampada Plaça de Catalunya de Barcelona a favor, evidentment, del dret a l'habitatge. Els participants s'hi quedaran en aquest indret com a mínim fins demà divendres, quan el govern de Pedro Sánchez, us ho estem explicant, portarà al Congrés dels Diputats els dos decrets d'habitatge en un ple extraordinari. La presència de manifestants s'ha incrementat. Ja hi ha una 60 de tendes de campanya i prop de 300 persones acampades. També concentració aquest dimecres a Tarragona per reclamar el dret a un habitatge gratuït, universal i de qualitat. La mobilització d'unes 150 persones s'ha fet davant la seu de la subdelegació del govern espanyol i sota la pluja. Els manifestants han denunciat desnonaments com els de l'Olga i la Mari Carmen. Des del col·lectiu han afegit que els decrets que el govern espanyol sotmetrà a votació no solucionaran la problemàtica. Finalment, els concentrats han fet una marxa per la plaça Imperial Tarraco. I en aquest context on l'habitatge centralitza l'activitat política i institucional, marcant el contingut del debat de política general al Parlament i a l'espera de l'arribada de demà al Congrés d'aquests dos decrets aprovats pel Consell de Ministres, un dia més us hem de parlar d'un desnonament. El sindicat de llogateres s'ha mobilitzat aquest matí per intentar aturar un nou llançament, en aquest cas al barri de Sant Andreu, a Barcelona. A la porta de l'immoble afectat hi tenim el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, hem canviat d'escenari. Dóna'ns més detalls d'aquest cas en concret.
19: Sí, l'hem canviat d'escenari, però evidentment l'acampada que s'està produint, que es produeix durant 2 dies seguits a la plaça Catalunya, té molt a veure amb l'escenari on ens trobem ara mateix, al casc antic de Sant Andreu, a l'espera del desnonament del pis afectat, aquel que tenim aquí darrere, aquí en aquest punt del barri del casc antic de Sant Andreu. Es preveu que a partir de 2:15 del matí arribarà la comitiva encarregada d'executar el desnonament de la Maca, aquesta dona de gairebé 40 anys s'enfronta al segon desnonament en un període de 2 anys. En aquests moments, la Maca, la llogatera d'aquest pis, ha esgotat la prestació de l'atur i tampoc no té cap altre ingrés com a conseqüència dels problemes de salut mental els quals està travessant com a conseqüència de la seva situació vital en aquests moments. Es dona la circumstància, a més, que en aquest cas no hi havia cap contracte signat legal entre el propietari del pis i la llogatera, la qual cosa obre noves derivades al voltant del món de l'habitatge que s'hauran d'anar analitzant en aquest context d'atracció mediàtica, política i institucional pel que fa l'accés a l'habitatge. Així que, Elena, estem a l'espera que arribi aquesta comitiva. S'espera cap a 9:45 per executar aquest segon intent de desnonament del pis de la Maca. Ja són molts els activistes del sindicat de llogateres, també del COSAC, que s'han apropat a aquest punt del barri de Sant Andreu per intentar evitar aquest desnonament.
0: Doncs us deixem aquí, Anna, perquè sigueu els nostres ulls en aquesta història. Gràcies, bon dia. És una altra de les notícies destacades d'avui, que entra en vigor la primera gran reforma del Reglament General de Circulació en més de 20 anys. Un canvi que afecta patinets, ciclistes, motoristes i conductors i que vol reforçar la seguretat dels usuaris més vulnerables. Però més enllà de les normes, el Servei Català de Trànsit afronta també reptes de fons com la sinistralitat, el possible retorn dels peatges i l'ús de la tecnologia per detectar imprudències o distraccions al volant. De tot plegat o del que puguem, del que el temps ens deixi, en volem parlar amb Ramon Lamiel. Ell és director del Servei Català de Trànsit. Bon dia, senyor Lamiel, i gràcies per atendre'ns.
20: Hola, molt bon dia, gràcies a vosaltres.
0: La reforma arriba, deia, després de més de 20 anys sense canvis. Quin és l'objectiu real i què s'espera millorar de manera tangible o què espereu des del Servei Català de Trànsit millorar?
20: Aquest decret que reforma el reglament de circulació, el que es coneix és com el decret de vulnerables, precisament perquè el que afecta especialment totes les mesures que recull el decret són aquests col·lectius que en matèria de seguretat viària i trànsit es diuen vulnerables. Patinets, bicicletes, motoristes i vianants. Pràcticament són aquests col·lectius. I llavors, aquí el que s'intenta donar és mesures de seguretat passiva perquè aquestes persones que condueixen aquests vehicles o que van a peu tinguin més seguretat. Per exemple, que portin casc tant les bicicletes en àmbit interurbà com els patinets també portin casc homologat. Per exemple, que els patinets, els majors de 15 anys, són els que tindran permís per conduir, a partir d'aquesta edat, tindran permís per conduir aquest vehicle. O, per exemple, que les bicicletes puguin circular en àmbit urbà pel mig del carril per intentar que no les arraconin i, per tant, millorar la seva seguretat. O també el decret apel·la a la responsabilitat compartida de la via i per fer avançaments de bicicletes, per exemple, o de vianants o de col·lectius vulnerables, es demana una reducció d'aquests 20 km per hora abans de fer l'avançament deixant el metre i mig. Això és molt especial i molt específic, sobretot per als ciclistes que circulen. I en quant a motos, també hi ha seguretat passiva, com pot ser guants i calçat tancat, però això ja, amb l'anàlisi de sinistralitat, veiem que el motorista ja ho porta. S'ha perdut l'ocasió de començar a introduir l'airbag, creiem que era una bona oportunitat per l'airbag del motorista, i llavors hi ha una circulació permesa pel motorista, pel voral, que nosaltres no hi estem d'acord i no la senyalitzarem.
0: Una mica volia entrar també, a banda d'aquest esquema general que ens ha fet ara així a grans trets, amb pinzellada, volia entrar en alguns dels temes una mica conflictius, com per exemple aquest que vostè ens deia, no? El dels motoristes, que en aquest punt controvertit de que la DGT permet que les motos circulin pel voral dret en cas de congestió, però a Catalunya ho rebutgeu. Quins criteris tècnics o de seguretat sustenteu per haver pres aquesta decisió?
20: El que diu la modificació del reglament, i per tant el que diu el decret, el Reial Decret, és que es podrà senyalitzar un fragment de voral, no?, a 30 km per hora en casos de congestió, i es pot permetre circular pel voral a les motos a 30 km per hora. Això, a grosso modo, dit així, amb traç gruixut, nosaltres veiem que és molt difícil d'aplicar a les nostres carreteres i especialment a la regió metropolitana, que podria ser el lloc on els embussos són permanents, en carreteres concretes, no? O en vies d'alta capacitat concretes. I llavors hi ha un argument que és per nosaltres incontestable, que és que el voral en aquesta conurbació metropolitana, i només hem de pensar, per exemple, en l'AP7, que també en forma part de la metròpolis, el voral per nosaltres és un espai d'emergència, on resolem l'emergència, on s'hi acumulen cotxes avariats, s'hi acumulen cotxes accidentats, on els bombers també hi fan operacions, per exemple, quan hi ha un incendi de vehicle o en el voral hi ha incendis de vegetació, i on els serveis mèdics atenen accidentats. Per tant, el voral l'hem de preservar. L'hem de preservar com un espai de resolució d'accidents. I en algunes autovies de la metròpolis també poden circular ciclistes. Provocaries una barreja de trànsit de vulnerables que nosaltres no considerem que sigui adequada. Això, sumat a que hi ha entrades i sortides de les vies i que, per tant, afecten els vorals i la continuïtat dels vorals, no ho veiem. I l'altre tema també important és que el voral no té la mateixa constitució física que el que és la calçada, els tres carrils o dos carrils de calçada. Té menys paviment, té un manteniment diferent i, per tant, caldria, en tot cas, convertir els vorals en carrils. Caldria dotar de carrils el que seria la conducció en moto. I això nosaltres ja ho permetem en el bus bau de la C-58 i en el bus bau de la C-31, que les motos puguin circular de manera segura per entrar a la conurbació i, en aquest cas, a la ciutat de Barcelona.
0: Doncs teníem una pila de preguntes per fer-li, però se'ns ha esgotat el temps, senyor Ramon Lamiel. Entre altres coses, la moratòria dels semàfors, també volíem saber la seva opinió, però en tot cas li preguntarem un altre dia. Gràcies per haver-nos atès aquest matí, a veure com va tot plegat la posada en marxa avui, 1 d'octubre. Gràcies i bon dia.
20: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.

0: I reprenem el fil de l'obertura de l'informatiu, aquesta jornada intensa de negociacions que s'ha de viure avui, la vigília, com dèiem, com us estem explicant, de la votació al Congrés dels dos decrets d'habitatge que no tenen garantits encara els suports. El BOE ha publicat ja aquests moments, en aquests moments, el segon dels textos que demana la renovació automàtica dels lloguers. També obliga els propietaris a indemnitzar els llogaters si no els prorroguen el contracte sense un motiu justificat. I abans dels esports us expliquem que Setcases, el Ripollès, és la zona zero d'origen d'una nova plaga vegetal amb afectació als freixes. Ben a tocar del poble s'ha detectat un fong que afecta aquesta espècie i els pronòstics no són optimistes. No hi ha cap tractament que es pugui aplicar als arbres i el fong els causa la mort, pel que s'espera un gran impacte paisatgístic a mitjà termini. Ens ho explica en Guido Sengiarotti, de Televisió del Ripollès.
1: Investigadors del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya han detectat per primer cop al territori la presència d'un fong que afecta els exemplars de freixa. La zona zero es troba a la sortida nord de Setcases i possiblement la malaltia ha arribat per espores des de la vessant nord del Pirineu, a França. Aquest fong entra als arbres per les fulles, penetra fins al tronc i l'anella, i la seca i li causa la mort. No hi ha tractament possible per aquests arbres, pel que els experts només podran preveure la seva afectació, observar quins i quants exemplars resisteixen i, a posteriori, si cal, actuar.
2: Quan arribi aquesta malaltia, el que passarà serà que els arbres més susceptibles moriran primer, però també seran probablement els que faran moltes més espores. A mesura que aquests arbres susceptibles van desapareixent, doncs també la malaltia va baixant una miqueta.
1: Zones com Setcases i les valls altes de la comarca es veuran notablement afectades. Es preveu que aquests arbres s'assequin i morin en massa els propers anys, amb un elevat impacte paisatgístic a la zona.
0: Arribarem a les 9 amb els esports i amb la Cristina Álvarez. Molt bon dia, Cristina.
3: Bon dia.
0: Nova golejada del Barça a la Champions femenina.
3: Sí, va guanyar per 0-6 davant la Roma en partit de la segona jornada de la fase Lliga. Victòria que se suma a l'aconseguida davant el París i situa l'equip blaugrana líder de la competició europea abans de la visita del Real Madrid a la Lliga. Graham Hansen i Claudia Pina van signar un doplet cadascuna i els gols d'Eva Payor i Oladipo en pròpia porteria van completar el marcador. L'Atlètic Barceloneta és el nou campió de la Supercopa d'Europa de waterpolo. L'equip mariner ha aconseguit el títol amb una victòria per 10-8 sobre el Marsella en la final disputada a casa als Banys de Sant Sebastià. El duel va arribar igualat al tram final, però els locals van saber patir i defensar el marcador per acabar aixecant el trofeu per segon cop a la història. En bàsquet, l'Espart Girona no podrà competir aquesta temporada a l'Eurolliga després de perdre en la prèvia contra l'Emlak Konut per 69-81. L'Uni va anar per darrere de les turques en el marcador des de l'inici i un parcial de 0-18 en el tercer quart va acabar sentenciant el duel. La derrota deixa les de Roberto Íñiguez sense el bitllet per a la màxima competició europea i fa que hagin de competir en la segona, l'Eurocup. Derrota també del Kitsanàs Manresa en el debut a l'Eurocup a la pista del PAOK de Salònica. Va caure per 93-78 després d'haver mantingut el marcador ajustat fins al darrer període. El duel es va haver d'aturar mitja hora per un problema que va obligar a canviar les cistelles i després de la interrupció els de Diego Campos ja no es van reactivar. Un 32-22 en l'últim quart va ser definitiu. El Freiquim Balonmano Granollers ha perdut a la pista del Flensburg Alemanya en l'estrena a la Lliga Europea d'handbol per 40-31. Després d'arribar al descans amb empat a 20, els locals van ser molt superiors al segon temps i van deixar els ballesans sense opcions. I també en handbol, el Barça buscarà avui el trofeu de campió del Mundial de Clubs. Els de Carlos Ortega, que han signat una fase de grups perfecta, intentaran revalidar el títol davant el Vespre hongarès en la final que arrencarà al Caire a les 8 del vespre. Doncs demà us expliquem si han guanyat aquest primer títol al Barça d'handbol.
0: Doncs esperem que sí.
3: Vinga, tant de bo.
0: Gràcies, Cristina. Fins demà. I a vostès també els diem adeu fins demà. A partir de les 7 estarem pendents de tota l'actualitat i us l'explicarem. Adeu-siau, que vagi bé. Bon dijous.

0: Bon dia, Vendrell, comarca. Són les 9 del matí. Gràcies per ser-hi. Benvinguts a la proximitat i la sintonia de Ràdio Vendrell. Comencem ja a partir d'aquí un nou dia d'emissió. Aquest ja és un nou dia de programació. Sempre a través del 107 amb 1, de la freqüència modulada. Sempre a través de Ràdio El Vendrell. Avui és dijous 1 d'octubre del 2026. Una programació que comença tot just ara, que vol acompanyar-vos fins a la matinada, desitjant que us agradi. A més, una programació que també podeu seguir a través d'internet, a www.rtb-elvendrell.cat, Ràdio Línia o Ràdio La Carta. També amb la característica que l'espai matinal, la calaixera que està a punt de començar, el podeu seguir per Televisió El Vendrell, el que sempre anomenem Ràdio en Imatges, presència a les xarxes socials i sempre en tots aquests punts un ampli contingut informatiu. Així doncs, us convidem a això, que seguiu la programació i que, de fet, ja comença, ja està a punt, som-hi.
1: El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar-hi roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
0: Ei, què tal? Com esteu, família? Gràcies per ser-hi. Bon dia i bona hora, sobretot. Sempre amb la intenció i les ganes d'acompanyar-vos i d'apropar-vos totes aquestes 3 hores diàries i habituals de La Calaixera, que això ja comença, de fet, ja ha començat. Les 9 i 2 minuts. Avui som dijous, 1 d'octubre, programa número 4036. I això, la intenció de ser-hi fins al migdia, fins a les 12. A més, si voleu participar i voleu dir qualsevol cosa, ens podeu enviar un missatge de WhatsApp al 686-101-101. És molt fàcil, 686-101-101. O també, si ho voleu, un correu electrònic en qualsevol moment del dia. calaixera@rtb-elvendrell.cat. I a partir d'aquí, ben pendents del contingut d'avui, en aquesta estona de ràdio senzilla, propera, sense pretensions, però amb tot el rigor possible, començarem pel temps. Important conèixer el temps, la previsió de les pluges que tornen. A veure, i escoltarem el que ens explica en Mar Rodero, que de fet és l'especialista. A banda, hem triat una primera cançó, sempre ho fem per posar ritme. Això ens portarà cap a l'actualitat i les notícies destacades del dia. També coneixerem els esports amb en Jordi Graell, el repàs habitual que sempre fem a les principals portades als diaris i altres aspectes d'interès. Ens plantarem a les 10, actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local, de fet són butlletins previstos a cada hora en punt, i després del butlletí de les 10, segona part del programa i més coses, més contingut. Anirem cap a aquest espai sobre la lira vendrellenca, a l'espera que ja ens acompanyin ben aviat actualitzant la temàtica. I també el mateix, en recordant aquests punts importants i d'informació de servei, en aquest cas, sobre el Plan Veo, per exemple, a través de l'espai visual de la Sílvia Edo. Repassarem l'agenda, arribarem a les 11, actualitzarem les notícies i després ja ens quedarà tercera i última part. En aquest punt, recuperem també ja una temporada més, secció històrica, amb la historiadora i filòloga Gisela Alcón, que en aquest cas ens ajudarà a conèixer una mica més la figura de la vendrellenca Maria Julibert Aulés. Doncs va ser una vendrellenca impulsora de l'esperanto, no només aquí al municipi, sinó de caràcter internacional, poca broma. A més, va ser doncs, amant de l'art, divulgadora artística i cultural del municipi, quan no era molt normal que les dones fessin això. ens recordarem aquesta important figura a través de la Gisela, que sempre ho explica també. I després ja ens quedarà una bona estona per la participació i les trucades, amb aquesta intenció de sempre, de xerrar amb vosaltres i també de fer aquesta bona combinació musical i que ens ajuda a passar a posar un bon punt final de programa. I això, arribarem al migdia, arribarem a les 12 i ja està, ja ho tindrem. Doncs va, que tot just comencem. Gràcies, com sempre, per l'atenció, per la confiança i també per la paciència. Sempre, sempre, sempre recordant que això és casa vostra. Ben trobats.
2: La Calaixera, un programa unicat de tot. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat.

0: El temps sempre és aquest primer apunt d'informació de servei importantíssim per començar la jornada. I qui justament ens ajuda a anar cap aquí és en Marc Rodero, que ja està per via telefònica, com sempre. Molt bon dia, Marc.
1: Molt bon dia, Pere.
0: Han de continuar les pluges, oi?
1: Sí, durant bona part de la jornada d'avui. De fet, tenim avisos activats per part del Servei Meteorològic de Catalunya en aquest sentit. Ara, tot sembla que no hauria de passar res, perquè hi ha fins i tot algunes ullades de sol, però tot ha de reactivar-se conforme vagi avançant el dia. Tenim un avís de 4 sobre 6 per part del Servei Meteorològic de Catalunya entre les 12 del migdia i les 6 de la tarda, que és quan poden arribar o poden créixer aquestes nuvolades convectives que ho farien damunt del mar i anirien entrant de mar cap a terra. Atenció, perquè aquestes seran intenses, podríem dir. Insistim que seran de distribució molt irregular i no plourà a tot arreu de la mateixa manera. Fins i tot podria ser que hi haguessin indrets que no caiguessin una sola gota, però la situació és molt, molt precària en aquest sentit. Per tant, això ens obliga a estar molt pendents, molt alerta del cel a partir de mig matí i fins a primera hora de la tarda, perquè aquests patacs d'aigua poden aparèixer, poden descarregar i amb intensitat torrencial i forta elevada. Per tant, molt pendents de com evoluciona el temps durant la jornada d'avui. Ara sembla que no hauria de passar res, perquè tenim aquesta mica de sol, fins i tot ressol en alguns moments, no a tot arreu, però això vol dir que la situació ha d'anar evolucionant i canviant conforme avancin les hores. Per tant, Pere, màxima precaució, no ens en refiem, no confiem, perquè la situació pot canviar en qüestió de minuts.
0: Vaja, ja en parlarem, però el cap de setmana també pinta una mica així, no, Marc?
1: Sí, el que passa que, a diferència del que vèiem ahir i abans d'ahir, la precipitació queda com a més situada cap al sud. Per tant, seran les Terres de l'Ebre les que hauran de tenir molta precaució durant aquest cap de setmana, perquè poden arribar a acumular fins i tot més de 200 litres d'aigua per metre quadrat. Hi ha una petita entradeta de vent de component marítim de llevant que tindrà tota la incidència cap al sud i nosaltres quedarem una miqueta al marge. Però és canviant, Pere, és canviant.
0: Ja en parlarem, ja en parlarem.
1: D'ahir avui la situació ja no té res a veure, però vaja, sí que es presenta un dissabte força inestable.
0: D'acord.
1: En conjunt, a bona part del país, però avui els mapes ens diuen que més cap al sud que no pas a la resta del territori.
0: Doncs ja en parlarem, ja en parlarem. Gràcies, Marc, per la informació.

0: Guillem Gisbert, exmembre de formacions prou conegudes i en solitari amb nova carrera, en aquest cas en col·laboració amb la Gioleta Vidal. Les coses anaven bé. Per començar i per posar ritme a la calaixera i aquesta jornada d'avui dijous, sempre a través del 107.1 de l'FM.
1: Viu el matí de forma propera amb la calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Les 9 i 13 minuts. Notícies. Parlem d'economia. Per començar, a la comarca i de retruc també al municipi s'han presentat les principals conclusions de l'informe de conjuntura econòmica semestral de la Federació Empresarial del Gran Penedès, la FEC. Apunten que el mercat laboral del Penedès i el Garraf continua creixent i ho fa amb el Baix Penedès al capdavant. Durant el primer semestre del 2026, les tres comarques han assolit el nivell d'ocupació laboral més alt de les seves sèries i han registrat també les taxes d'atur més baixes. El Baix Penedès, les afiliacions han augmentat un 4,6%, principalment per sectors de serveis, en un 89% dels casos, destacant el transport i les comunicacions, que arriben a un màxim de 2.150 llocs de treball. Aquesta evolució, però, té una altra cara. El Baix Penedès

0: És també la comarca del territori amb més mà d'obra disponible. Els excedents laborals han baixat, però encara se situen en el 19,2%. Els responsables d'aquesta conjuntura econòmica des de sempre és l'empresa o els consultors Activa Prospect, i un dels seus coordinadors és en David Moreno, que ara escoltarem, però també podrem escoltar com feia la valoració d'aquestes dades la regidora de platges a l'Ajuntament del Vendrell, Marta a Tovella. Escoltem els dos.
1: És l'única comarca que totes les activitats aporten creixement en la creació d'ocupació, per tant, és bo aquest procés de diversificació que registra la comarca. És la comarca que sempre ha tingut la taxa d'atur més alta, que ara se situa en mínims, és del 10%, però encara té uns excedents laborals importants, i aquí el repte de la comarca està en com, diguéssim, fer aquest matching entre els sectors que creen ocupació i les persones que estan aturades en determinats sectors que no són els que creen ocupació, i per tant s'ha de treballar més aquesta adequació.
2: Ens reafirma el que ja teníem coneixement, que som de la comarca que més creix, i per això constantment estem demanant al govern de la Generalitat i a l'estatal que inverteixi més en el territori. Sabem que creixem en població i en necessitats, i les dades que avui ens han presentat a l'informe ens ho confirmen.
0: L'informe assenyala, per tant, que un dels reptes és aprofitar aquest dinamisme per reduir aquest excedent i al mateix temps consolidar una ocupació més estable. I és que la temporalitat continua sent un dels punts a tenir en compte. L'informe també destaca que a les tres comarques de l'ocupació creix més que el nombre de centres de cotització. És a dir, hi ha més treballadors, però el nombre d'empreses o centres creix a un ritme inferior. En aquest cas també ho valorava la presidenta de la FEC, Neus Lloberes.
3: L'afiliació està creixent moltíssim, però en canvi no creixen les empreses, no hi ha més activitat econòmica i no hi ha més productivitat. I això ens ha d'alertar, no? Una empresa, més enllà d'ocupar més persones, també ha de vigilar els seus marges, ha de vigilar de ser productiva, i aquesta és l'alarma que tenim. Les empreses són molt petites i que amb empreses més grans possiblement es podria aguantar millor els reptes que venen de futur.
0: De cara als pròxims mesos, l'informe assenyala diversos factors que poden condicionar l'evolució de l'economia, com la volatilitat dels preus de l'energia, la desacceleració del comerç mundial i la capacitat de les empreses per trobar talent i invertir. Davant d'això, es fa una crida al sector públic i també una pròpia resposta. A banda de la presidenta de la FEC, que tornarem a escoltar, també podrem fer-ho amb la directora de Serveis Territorials d'Empresa i Treball del Penedès, Sofia Moya.
3: Si no hi ha prou industrial, és difícil crear empreses. Però segon, simplificació administrativa, que els tràmits siguin molt més fàcils. L'entorn és molt mogut, creix tot molt ràpid, canvia molt, però és clar, aleshores l'empresari no pot tirar endavant els creixements de les empreses en el ritme que l'administració treballa.
4: Les administracions hem de posar facilitats per això, no? Hem d'agilitzar aquests tràmits urbanístics. Tenim un avantprojecte de llei per facilitar aquests tràmits i no podem permetre que això sigui un endarreriment en el creixement industrial del territori. I l'altre tema que parlàvem és l'energia. Ja és una política pública de fa molt de temps. Tenim un pla, que és el Plater. Tenim que maximitzar aquests 250 dies que tenim de sol a l'any al país, i al territori encara més, per poder optimitzar aquesta energia neta que necessitem.
0: I el repte, segons l'informe, ja no és només crear llocs de treball, és aconseguir que aquest creixement es tradueixi també en empreses més fortes, més inversió, més productivitat i més valor afegit. I justament sobre aquesta cerca de feina, l'edifici de Tavares ha acollit una nova edició de l'Speed Job Dating. És una modalitat d'entrevistes laborals de curta durada que en aquesta ocasió s'ha centrat en l'àmbit del sector industrial i logístic de la comarca. Prop de 500 persones han buscat una oportunitat laboral en alguna de les 19 empreses del sector que hi han estat presents. Ens apropa a la crònica justament d'aquesta informació en Marc Guitart.
5: L'Speed Job Dating d'aquest dimecres ha tornat a plegar un bon nombre de demandants de feina a l'edifici Tavares de Coma-ruga. Prop de 500 persones han fet entrevistes curtes amb algunes de les 19 empreses presents a la jornada. per mirar de cobrir vacants de diferents perfils, com ara mossos de magatzem, personal de neteja, administratius, carretoners o operaris de producció.
6: És una eina que la traiem molt útil, perquè l'any passat, per exemple, d'aquest speed dating vam treure 20 i pico de contractes, i cada speed dating en traiem de contractes. És una eina que encara ens serveix. Vull dir.
5: Com ja ha passat en altres ocasions, l'edició centrada en la indústria i la logística és la que té més participació de les que es fan al llarg de l'any, evidenciant el creixement que té el sector a la comarca.
6: La zona on estem és una zona de serveis, logística està dintre del sector serveis, i tenim al costat d'aquí un centre logístic molt important, que any a any va creixent, darrer any. No? És a dir, cada any hi ha alguna empresa nova que es va instal·lant.
5: La cerca d'aquesta mà d'obra és el que impulsa moltes empreses a formar part de la iniciativa, una experiència que repeteixen cada any.
7: Nosaltres busquem tema de conductor CMS, que és tràiler, també busquem tema d'administratius, pel tema de mecànics també.
8: És la captació de gent perquè està fent la recerca de feina i, bueno, i mirar una miqueta els perfils que a nosaltres ens interessa, i cada any venim.
9: Aquest any busquem perfils tècnics, mecànics, xapistes, pintors, que ens puguin ajudar, doncs, amb les feines del concessionari del dia a dia. L'any passat vam venir, era el primer any, i vam aconseguir un recanvista.
5: Pel que fa als demandants d'ocupació, l'Speed Job Dating els ofereix una bona oportunitat de tenir un contacte directe amb empreses que necessiten treballadors. N'hi ha que tenen molt clar quin tipus de feina busquen, i altres que estan oberts a qualsevol opció.
10: Feines, sobretot, d'administració i, bueno, coses que no m'exigeixin un esforç físic perquè jo no el puc fer. Sí, a través de l'eina. Vaig treballar amb ells un any i, bueno, van tenir una bona experiència i sempre em truquen per qualsevol cosa, de mira, hi ha aquestes ofertes aquí, mira tu, això d'aquí.
11: En concret, no, tengo varias experiencias en el sector, en varios sectores. Lo que el mercado da. Ya estoy haciendo varias entrevistas. Fue aquí porque mi mujer de aquí, si no estaba en Italia.
12: Jo vinc de part de la Fundació Santa Teresa i busquem, pues, des del programa que cadascú porta, que puguin tenir moltes oportunitats d'entrevista i que els nostres usuaris tinguin l'oportunitat de conèixer totes les empreses del territori.
13: He vingut amb la classe, que estic fent un curs d'imatgissor, i hem vingut a gravar també. Jo estic buscant una feina temporal per agafar experiència, perquè no en tinc molta.
5: El sector de la indústria i la logística és un dels que més creix actualment a la comarca, el que es tradueix en una oferta més elevada de llocs de treball. Amb tot, no sempre és fàcil cobrir les necessitats de les empreses.
14: Costa molt. El nostre sector és de perforacions, treballem amb molt d'obra pública, i llavors, clar, necessitem un perfil molt, molt específic, i llavors això sí que ens dificulta una miqueta la recerca i l'adquisició de les vacants.
7: El sector del transport ara mateix és una mica complicat. Avui en dia, tema de conductors, falta molta gent, llavors també has d'agafar gent de fora. Si aquí la jovent li costa una mica més introduir-se en aquest sector, i per tant, tema conductor està una mica complicat.
9: Costa trobar-ne com qualsevol sector professional o tot el, diguéssim, totes les feines aquestes més manuals, doncs van mancades de professionals i costa molt de trobar-los.
5: L'Speed Job Dating d'aquest dimecres s'ha organitzat en el marc del programa Treball a les Comarques i ha comptat amb la col·laboració de l'eina de l'Ajuntament del Vendrell i de Calafell Ocupació.
0: Més coses, més notícies. L'Ajuntament del Vendrell, que s'ha reunit amb diverses entitats per recollir propostes sobre com hauria de ser la futura Casa de Cultura, que s'ubicaria a l'antiga cooperativa agrícola. El govern local vol optar al finançament de la nova convocatòria del Pla de Barris i Viles de la Generalitat, amb els deures fets i un projecte sòlid sobre la taula. Entre els reptes hi ha com preservar el patrimoni agrícola del celler, que encara es conserva en un espai destinat a usos culturals i lúdics. De fet, les entitats de cultura popular del Vendrell fa anys que reclamen un espai polivalent que acolli els elements festius i des d'on poder fer activitats divulgatives i formatives. Al mes de febrer, l'Ajuntament del Vendrell va arribar a un acord per adquirir l'edifici de l'antiga cooperativa agrícola situat a la carretera de Valls, com sabeu, i l'operació es va fer mitjançant una permuta amb l'actual propietari, Cevipe, que rebia a canvi una finca municipal al nou sector comercial de la Muntanyeta Nord. El següent pas serà aconseguir finançament per rehabilitar l'edifici i adaptar-lo als nous usos. Una de les vies en què confia el govern local és aquesta que dèiem, la nova convocatòria del Pla de Barris i Viles de la Generalitat. Escoltem l'alcalde Kenneth Martínez.
15: Quan tinguem aquest finançament assegurat, doncs, que ja ens agafi amb el pla funcional, amb el pla d'ús, és a dir, què volem exactament fer i com, de quina manera hem de distribuir els espais, hem de fer-ho funcional, en el ben entès que ha de ser Casa de Cultura, però no deixa de ser un equip municipal i ha de tenir doncs, diferents polivalències, per alguna manera.
0: Això, segons destaca la regidora de Cultura Popular, Mariona Figueres, la Casa de Cultura ha de respondre a tres necessitats bàsiques.
16: La necessitat que tingui la cooperativa i que ha de seguir sent la cooperativa, no? Recordem que és un becil. Després, l'altre gran parc, que és les necessitats que ens puguin demostrar les entitats, que avui doncs, comencem a recollir totes aquestes necessitats, i després la necessitat que té l'Ajuntament amb aquesta Casa de Cultura, a més en la ubicació que hi ha i de més, no? Ha de ser un gran motor de la ciutat, ha de dinamitzar tota aquella zona.
0: I per això, per poder presentar un projecte sòlid, es convocava les entitats a una trobada en què han pogut fer les seves aportacions sobre com hauria de ser aquesta futura Casa de la Cultura.
16: Que les entitats puguin ser partícips són molt importants durant tot aquest procés. Així que el primer pas era adquirir la cooperativa i el segon gran pas és aquest projecte funcional, que és el que avui iniciem.
15: No hi ha massa alternatives, vull dir, recursos propis seria un projecte a llarg termini amb un pla de barris que et diu que el 2030-2031 han d'estar acabats els projectes. En termes d'administració és un projecte a curt termini.
0: Entre els reptes hi ha com preservar el patrimoni agrícola del celler, que encara es conserva en un espai destinat a usos culturals i lúdics, i per això a la reunió també hi ha assistit l'arquitecte Roger Guitart, que ha insistit en la necessitat de preservar l'edifici per posar en valor un patrimoni que explica la història de la vida agrícola del Vendrell.
17: Res no és impossible en aquest sentit, però sempre hi ha unes limitacions i unes acotacions, o sigui, estem parlant de patrimoni i el patrimoni s'ha de respectar com a tal. Amb el patrimoni no tot val. El que passa que sí que depèn de quins usos, és molt productiu i hi ha molts exemples també que ho avalen. No?
0: La cooperativa que es va construir en diferents fases, una de les joies de l'edifici és el soterrani del celler, obra de l'arquitecte noucentista César Martinell.
17: Una cosa interessant que cal destacar és que ens ha arribat als nostres dies pràcticament igual de com es va tancar. Per tant, això és un valor també que hi ha hagut petites reformes que han canviat l'origen, però és un valor que també val la pena doncs, de conservar i després.
0: La cooperativa del Vendrell, obra d'Antoni Pons, del 1906, és un emblemàtic edifici modernista de 2.600 metres quadrats amb 800 metres més de parcel·la. I més qüestions culturals, en aquest cas també musicals, emmarcats en el 150è aniversari del naixement de Pau Casals. L'Escolania de Montserrat també s'afegirà als actes d'homenatge a aquest fet. I ho farà amb un concert el 23 d'octubre a l'Església de Sant Salvador, harmonitzat per l'Orga del Vendrell. Un recital per al qual aviat es posaran ja les entrades a la venda i que fusionarà un dels principals cors de veus infantils d'Europa amb el so de l'Orga del Vendrell. Tot plegat, relligat amb el caràcter obert i popular que el mestre sempre va imprimir al seu art i que viurà un nou capítol el 29 de desembre, repartit entre l'església i la casa nadiua de Pau Casals. Justament el 29 de desembre es commemorarà exactament el 150è aniversari del naixement de Pau Casals. D'aquest fet també n'ha parlat l'alcalde, Kenneth Martínez.
15: Lliga amb ell i lliga amb la manera de fer nostra. Vull dir, nosaltres no fem o no entenem la cultura si no és popular. Quan dic popular és que arribi al màxim impossible de públic. Cultura cap a uns pocs o limitada o tancada, per nosaltres no és cultura perquè justament la cultura s'entén allò que comparteix de manera majoritària la població. Per tant, al carrer com toca i davant de la casa Pau Casals.
0: I és que això justament el dia del seu naixement, el 29 de desembre, hi haurà un doble programa commemoratiu. D'una banda, un concert on s'interpretarà l'oratori del Pessebre de Casals, supervisat per Marta Casals i dirigit per Antoni Ros Marvà, amb les veus de la Mireia Tarragona, la Gemma Coma, en David Alegret, en Ferrat Albric, en Germán de la Riba i la Mercè Sanchís a l'orga. I de l'altre, un acte més festiu al davant de la seva casa nadiua i que servirà també per homenatjar un vendrellenc il·lustre i d'allò més universal. En Jordi Pardo és el director de la Fundació Pau Casals.
18: A la condició de músic de referència del segle XX, indiscutible, amb reconeixement internacional, i no només com a cel·lista, sinó com a director, com a compositor, com a mestre, s'hi afegeix un altre element distintiu que no els grans noms de la cultura catalana tenen, que és aquesta defensa de la pau, la dignitat de les persones, els drets humans, la llibertat, la democràcia, des de la seva catalanitat, no?, que va reivindicar sempre. Per això creiem que Casals, aquest vendrellenc il·lustre, és un dels noms més universals de la cultura catalana.
0: El reconeixement a la figura de Casals, que ha plegat des del mes de l'abril a l'entorn de 29.000 persones que han pres part dels concerts, exposicions i activitats diverses d'una dotzena de països, i com sempre amb el Vendrell com a epicentre de la seva geografia vital i també emocional. La celebració de les festes de la gent gran del Vendrell, que ha superat ja el seu equador amb la paella popular del Tívoli. Un acte, com els anteriors, que ha superat les millors expectatives de participació. I des dels serveis informatius han aprofitat aquesta proposta per preguntar a alguns dels assistents, ara ja jubilats, a què dediquen el temps lliure del que disposen.
19: Dedico el tiempo, sobre todo, a echar una mano aquí a l'esplai del Tívoli, de la gent gran, y también tengo, soy mago ilusionista y voy haciendo cosillas.
20: Tiempo libre lo dedico, voy a gimnasia, voy a mucho gimnasia, a la playa, a divertirnos un poco, ¿sabes? A comer por ahí, a pasárnoslo bien con la otra gente que está jubilada.
21: Aficiones tengo muchas, me gusta la pintura, la informática, pintar, pasear y demás, y bueno, y principalmente en casa soy jefe de mantenimiento.
22: Por cuidar mis niños, mis nietos, ir al gimnasio, comer, fregar.
0: Els entrevistats coincideixen a explicar que aquesta etapa de la vida és plena d'al·licients.
19: Pues la verdad es que no me puedo quejar, no me puedo quejar, si está bien, y sobre todo sabiendo que hay sitios así donde la gente piensa en la gente grande, ¿no?, en la gente de más de 60 años, para que puedan hacer actividades.
20: Fantástico, porque la palabra eso de trabajo ya no existe en mi diccionario.
21: De miedo, aprovechando cada minuto.
0: A tot això, les festes de la gent gran, encara falten algunes convocatòries aquests propers dies, com explica la regidora de gent gran, Montse Martín.
23: El dia 7 d'octubre tenim la tercera, que serà el Tabaris, que encara queden tiquets per qui vulgui venir, i aquesta setmana doncs, encara ens queden activitats el dimecres, concretament a Comarruga, l'Espai d'Avis de Comarruga, un espectacle de màgia. Dissabte fem el berenar a la Rambla Canyes amb l'Alma Duet, i diumenge doncs, farem el dinar dels 50 anys d'aniversari de casat.
0: Les festes de la gent gran, que van iniciar-se ara fa ja uns anys amb una setmana d'activitats, i enguany la programació arriba ja a les 3 setmanes, a prova de la vitalitat d'aquest col·lectiu al Vendrell.
24: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio al Vendrell.
25: Aquesta Fira de Santa Teresa, vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, casetes de tir. A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps. I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.
24: Escoltes Ràdio al Vendrell, 107.1. La Calaixera, un programa unicap de tot.
0: 9:45. Anem a altres aspectes informatius i saltem ja cap als esports. En aquest cas, aquesta sempre és una informació, o gairebé sempre, d'en Jordi Grell.
26: Hola, bon dia. Comencem parlant de bàsquet i ho fem amb victòria de l'Aia Vendrell femení, les jugadores de José Antonio Ramírez, que s'estrenaven a la Lliga aquest dissabte a la pista del Cornellà, i un partit que, bé, doncs van anar per darrere durant bona part del partit. De fet, van arribar a perdre de 16 punts, quan ja doncs, pràcticament s'entrava l'últim quart, però un espectacular parcial de 8 a 23 en aquest últim període doncs va permetre a les taronges doncs remuntar i aconseguir la victòria per 56 a 57. Per parlar de com ha anat tot plat, com sempre, tenim el míster, el José Antonio Ramírez. Hola, bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia.
26: Bé, important, no? Doncs començar amb victòria, més tal com va anar el partit.
1: Sí, com bé dius, el partit es va complicar moltíssim des del bon inici. Sí que és veritat que van sortir molt fredes al principi de quarts, tant el primer com el segon com el tercer, i això feia que amb petites avantatges que ja s'agafaven cada quart s'anessin escapant al marcador. Un partit amb molt poc encert, van fer quatre triples, dos equips i dos al final, un que pràcticament sentenciava el partit per part d'elles i un altre de nosaltres que van contrarrestar afortunadament en l'últim encert que ens donava la victòria final.
26: Un últim quart on doncs, vau posar en marxa una defensa en zona, no?, que va donar els seus fruits i això us va permetre doncs, poder remuntar, no?
1: Sí, això que comentaven en altres ocasions, que tenim molta feina feta de l'any passat, en aquell moment vaig decidir que podíem fer dues zones que tenim preparades de, que aquest any encara no havíem treballat, però va sortir bé.
26: Un partit que a més doncs, també va suposar el debut d'Alexandre Rigal, que bé, doncs, ho comentàvem, no?, que doncs, faltava alguna peça, no?, que veurem si finalment arribaria algú, finalment ha arribat, i per tant doncs, també aviam què pot aportar, no?
1: Sí, és una sort portar ben bé molt de temps parada, perquè ja entre lesions i la seva feina i l'impossibilitat que pogués jugar, al principi la idea era que debutés només, però van haver de treure totes les jugadores el que és màxim possible per tornar a donar un cop al partit i tombar-lo.
26: Ara ja doncs, toca pensar en el proper partit, que serà aquest dissabte com a Ruga contra el Valls B, que és un equip que acaba de pujar. I bé, sobretot important, no?, el que comentàvem també doncs, durant la pretemporada, que aquest any doncs, serà important doncs, començar a fer-se fortes a casa i aquesta és la primera oportunitat, no?
1: Sí, aviam si teníem aquesta possibilitat de capgirar els marcadors de l'any passat. Sí que és veritat que és un equip de recent ascendit. Conec una mica les jugadores, perquè part de les jugadores ja havien jugat amb mi quan vas passar per baix amb el Junior Inter. I en principi això, intentar aconseguir la primera a casa i donar tranquil·litat i no començar com l'any passat.
26: Doncs perfecte, esperem que així sigui. Sí que moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
1: D'acord, bon dia.
26: José Antonio Ramírez, entrenador de l'AE Vendrell femení, valorant aquesta victòria per 56 a 57 a Cornellà. I ara, com diem, centrats en aquest primer partit a casa, dissabte a les 6 de la tarda, com a Ruga, contra el Valls B. I seguim parlant d'handbol, en aquest cas, amb victòria del Vendrell Recer Tècnic per 30 a 24 aquest dissabte a com a Ruga contra la Salle Montcada C en el primer partit de la temporada per als jugadors de Xavi Fernández i un aconseguint doncs, aquest triomf en un partit on doncs, van anar per davant durant bona part del partit i finalment, doncs, com dèiem, aconseguien certificar els primers dos punts de la temporada. Per parlar de com va anar tot plat, doncs, com sempre tenim el míster, el Xavi Fernández. Hola, bon dia.
2: Hola, bon dia.
26: Ben important, no?, doncs, poder començar una victòria, a més, doncs, contra un rival tan complicat.
2: Doncs sí, és lo principal i lo més important són els dos punts que vam aconseguir. El primer partit de la temporada i no acostuma a sortir les coses com vols i sempre és difícil. I més com un equip que jo no m'esperava que fos tan intens i que em va posar les coses molt difícils.
26: També no sé si els primers minuts, no?, el fet d'haver de jugar com a Ruga, no?, que potser no esteu tan acostumats, doncs també va fer que costés una mica i després quan ja l'equip es va deixar anar doncs ja va rutllar més.
2: Sí, sí, va ser una primera part molt igualada. Ja et dic que em van sorprendre una mica, no?, perquè era un equip molt jove, però molt intens i ens va posar les coses bastant complicades, la primera part. I el factor camp també, que no estem acostumats a jugar allà i va venir gent, però la pista no és el mateix jugar a Coma-ruga que aquí al camp d'esports. Però després ja a la segona part va començar a rullar tot i es va encaixar bé la defensa. Ens van fer només 10 gols a la segona part, que és el que a mi més m'interessa, és encaixar pocs gols, i així va ser. I llavors, si encaixes pocs gols, pots córrer i tot és més fàcil i tot es rutja millor.
26: A més, també un dia especial, no?, perquè abans de començar doncs, vau fer un homenatge amb el David, no?, que doncs, tots portàveu samarretes commemoratives, i al final doncs, li va poder també dedicar la victòria, no?
2: Sí, aquesta victòria és per ell. Aquesta i totes les que aconseguim, que esperem que siguin moltes, i va ser un moment molt, molt emotiu, sí, sí.
26: Ara ja toca pensar en el primer partit, que serà aquest diumenge, Rubí contra el Joventut 25 de setembre, que és un equip que també ve de guanyar la primera jornada, més fora de casa, a la pista del Tortosa, que també doncs, sempre és complicada, i per tant, bé, doncs, suposo que doncs, us imagineu també un altre partit igualat, però bé, aviam si doncs, també com l'any passat doncs, podeu guanyar en aquella pista, no?
2: Sí, sí, aquest, bueno, aquest, no sé el resultat que van fer l'any passat, aquí els vaig anar a veure jo també, aquesta gent, i home, és un equip que també posa les coses difícils, i haurem d'anar amb tot. O sigui que, sí, sí, amb confiança.
26: Doncs perfecte, Xiu, esperem que així sigui. Sí que moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
2: Vinga, moltes gràcies.
26: Xiu Fernández, entrenador del Vendrell Restècnic, valorant aquesta victòria per 30-24 en el debut contra la Salle Montcada C, i ara continuem centrats en aquest primer desplaçament, aquest diumenge, en quart d'una al migdia, a la pista del Joventut 25 de setembre. I seguim parlant de futbol sala, en aquest cas, amb golejada del Puertas Moreno Vendrell per 6-1, contra l'Atlètic Callà en un partit disputat aquest diumenge com a Ruga, i on els jugadors de Miquel Malo començaven amb bon peu la Lliga en un partit que, de fet, doncs, ja quedava encarrilat al descans amb un clar 4-0, i a la segona part doncs, els verdiblaus que mantenien a ratll el seu rival i no permetien doncs, que s'acostés al marcador, i fins i tot doncs, encara farien algun gol més cap al tram final. Per parlar de com va anar tot plegat, doncs, com sempre tenim el míster, el Miquel Malo. Hola, bon dia.
3: Hola, bon dia.
26: Bé, doncs important, no?, doncs poder començar bé, i a més doncs una victòria d'aquestes que doncs també reforcen força, no?
3: Sí, sí, sí, així com parlàvem la setmana passada, que no havíem estat massa bé l'últim partit amistós, la veritat és que el primer partit de Lliga sí, hem estat molt bé, no? Vam fer una primera part molt bona, on vam ser molt força superiors, jo crec, a Catllà, fruit d'això marxem 4-0 al descans, i a la segona part, tot i que ells tenen moments en què ens atxutxen més i ens ataquen més i tenen més pilota, nosaltres també ens defensem bé. La veritat és que em va agradar la força com vam defensar la segona part i vam tindre ocasions de tirar contres i matar el partit, inclús abans de lo que el vam matar. Així que força contents, la veritat és que sí.
26: Clar, sobretot destacar això, no?, que doncs, altres anys, doncs, per exemple, doncs, sí que doncs, algun dia doncs, fer una bona primera part, després de la segona doncs, venia una mica de fantasmes. Doncs aquí destacar, no?, que l'equip no es va desconnectar, tot i ser primera jornada, que doncs, va estar els 40 minuts a dins, i al final doncs, va acabar sentenciant, no?
3: Pues sí, sí, vam saber jugar el partit, ja et dic, la primera part amb pilota i sent d'altres el que portàvem el pes, pues vam saber obrir el marcador i ficar distància, i a la segona part, pues això, el que et parlàvem, no?, potser amb menys pilota, potser amb més moments de defensa, inclús vam dir, per moments vam deixar d'apretar i ens vam anar a mitja pista, vam estar més juntets i més organitzadets, i la veritat és que ho vam fer força bé. Ells sí que tenen ocasions, però són molt junyà, i ja et dic, i nosaltres a falta de 5 minuts tenim una contra que és el 5-1 i que va del partit, però abans d'això ja l'havíem tingut 3 o 4 més perquè teníem força facilitat per robar i córrer. Així que molt bé, molt content quan vam ser superiors, i molt content també per com vam jugar quan no vam ser tant.
26: Ara ja toca pensar en el primer partit, que serà aquest dissabte a la pista del Club Futbol Sala Reus, que dèiem la setmana passada, no?, que el Callà també era un equip com una mica de bèstia negra, que sempre costava, doncs aquest també, no?, perquè aquest també sempre és un equip d'aquests que s'atreveixa, i bé, aviam si doncs, amb aquest impuls d'aquesta primera victòria, doncs per què no intentar doncs, també sorprendre'ls, no?
3: Sí, ojalà. Com bé dius, Callà fins al partit de tornada de l'any passat no vam ser capaç de guanyar-los, i Reus no, diria que les ha guanyat quasi sempre, o sempre n'hem passat perdent els dos partits, i diria que els altres anys més o menys també. Però bé, és una temporada nova, nosaltres estem contents amb l'equip que estem muntant, els nois estan demostrant capacitat per treballar molt, per córrer molt, per lluitar molt, i sabem que així pues, hi ha l'opció de guanyar qualsevol. Ojalà tinguem un partit similar al que vam tenir la primera jornada, i segurament així hi haurà més opcions. També Reus al final ve de perdre golejat contra Altafulla, i això també per mi els farà més perillosos, però l'altre ja et dic, si aconseguim mantenir una miqueta el nivell d'aquest primer partit, Jo crec que tenim opcions des barreus i intentar donar un ensurt i ojalà sigui així.
26: Doncs perfecte, Miqui, esperem que així sigui. Sí que moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
3: Ok, doncs moltes gràcies a tu.
26: Miquel Mal, entrenador del Portes Moreno Vendrell, valorant aquesta golejada per 6-1 contra el Catllà, i ara, com diem, centrats en aquest primer desplaçament dissabte a les 7 de la tarda a la pista del Club Futbol Sala Reus.
4: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
24: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
0: I pendents, com fem gairebé cada dia, de les portades, les principals portades dels diaris en aquesta jornada d'avui, dijous 1 d'octubre. Comencem pel diari de Tarragona. Patinets elèctrics només per més grans de 15 anys. Desapareix el semàfor àmbar quan el vianant el tingui verd, entre altres mesures. I l'oposició contra Illa, el debat de política general, evidencia el to preelectoral. Canviant de capçalera, també ens centrem en el diari Ara, com fem cada dia. Junts manté la incògnita sobre el vot dels decrets d'habitatge. Els juntaires avisen que estan decebuts i preocupats pel text, però Sánchez diu que és optimista. També parlen d'Israel, que rep com a herois els passatgers del vol atacat, o també la sintonia entre Sánchez i Macron. Acabarem parlant de La Vanguardia. Madrid engrandeix el seu pes al PIB respecte a la resta d'autonomies. També han portat això sobre el vol israelià que hauria pogut acabar en tragèdia, o el decret d'habitatge que topa amb els recels de Junts, el PNB i de Podem. Són les informacions destacades i gairebé compartides per aquestes portades i que sempre ens dediquem a explicar o acabar de composar per saber una mica més de quina és la informació de la jornada.
24: Sempre a prop teu i on vulguis. Ràdio El Vendrell. De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere.

0: un plaer parlar, xerrar i conversar. A veure, compositor, creador, músic i moltes altres coses. Adrià Grandia, com estàs?
1: Molt bé.
0: Gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Hem de dir, potser, no sé, sí, no, la teva especialitat és la música d'arrel, música tradicional, podem dir-ho així o...
1: Sí, música sí? De la tradició, dic jo.
0: Fantàstic. Veus, jo sempre, per això anava per aquí. I tot i que toques diferents instruments, sí, potser el més reconegut a les teves mans és la viola de roda.
1: Sí, bueno, és un instrument amb el que m'expreso potser més lliurement.
0: Però toques la gralla baixa, la tarota, toques molts instruments, eh?
1: Bueno, cul inquiet.
0: Molt bé, això està bé. Clar, jo això ho anomenava, això, música tradicional, música d'arrel, com tu deies, música...
1: De la tradició.
0: De la tradició.
1: Sí.
0: Però clar, només és un nom, perquè tu també ets l'exemple. És a dir, tu jugues amb aquests elements per fer música, no sé si catalogar-la més contemporània, però sí, a vegades una mica experimental, no, Adrià? Sí o no?
1: Bueno, pot fer molts camins.
0: Sí.
1: Un dels camins és agafar un corpus ja tradicional i anar-lo repetint, anar-lo perpetuant, que això és bonic i té molt de sentit, doncs tocar unes matinades que potser fa... no sabem a quan es remunten, i és un acte preciosíssim. O pots agafar un instrument com la viola de roda, que sempre sembla és un instrument que sempre té camí per davant.
0: Molt bé.
1: No, llavors plantejar-te, amb l'eina que tinc, cap a on puc arribar.
0: Clar, clar, clar.
1: Quins són els límits que puc passar? O quins són els meus propis límits? No? Intentar jugar amb això i expressar coses.
0: Molt bé. Que suposo que també és una de les importàncies de la música, de la creació, de no posar-te barreres, ni límits, ni fronteres, no? Suposo que...
1: Jo crec que, per mi... la llibertat i la creativitat van absolutament de la mà.
0: Clar.
1: Llavors jo el que intento és que aquesta llibertat i aquesta creativitat com dialoguin? Doncs dialoguin de la manera que jo em vull expressar una cosa. Jo tinc alguna cosa a dins, no? Llavors, clar, si hagués de mirar doncs el que em pagaran, quants bolos tindré, si quants followers obtindré, quanta repercussió, això, si em faré famós o no. No, segurament no començaria.
0: Clar.
1: Però aquesta necessitat, aquest rau-rau que tenim a dins, quedaria a dintre. Llavors jo necessito això, treure'l cap a fora.
0: Clar, clar. I també suposo que amb l'intenció final de que, en aquest cas, la música que fas sigui escoltada.
1: Sí, evidentment. Suposo que tots tenim una part, no, exhibicionista,
0: sí, home, sí.
1: No? I en aquest cas ha sigut una part de donar.
0: Sí.
1: De donar o de retornar a la gent.
0: De fet, tot i la teva joventut, Adrià, fa molts anys que t'hi dediques, i és que també ho recordava, més o menys sempre t'hem seguit la pista, sempre ens has acompanyat, tot i que ara feia anys que no ho feies, però és que em venia a la memòria, per exemple, jo recordo de fer una entrevista a l'antic Temps Lliure, te'n recordes allà als Jardins del Xaloquell, que fèiem el programa d'estiu, que vas venir amb la viola, i que fa molts anys que realment hi vas al darrere i que batalles per la teva música, això està molt bé.
1: Doncs mira, ara em fa 25 anys que toco la viola de roda.
0: Imagina't, veus? Clar, és que estem, estem parlant d'aquesta...
1: Sí, vull dir que això de la joventut és relatiu. L'esperit.
0: És que vas començar molt jove, Adrià. Potser
1: jo vaig començar amb la música ja a l'escola.
0: Per això, imagina't.
1: 7, 8 anys o així.
0: Imagina't. I de fet, una de les excuses que t'hem convidat avui al programa per parlar és d'aquest projecte, aquest Gràcies, que és molt especial. Com l'expliquem, aquest Gràcies, Adrià?
1: Gràcies, justament, és el segon treball que faig en solitari.
0: Val.
1: Tot aquest temps he anat fent moltes coses, no he estat mai aturat. Més intensitat, menys, amb grups més grans, més petits, coses més subversives, no? O coses més d'exhibir-les.
0: Sí.
1: Però no m'he aturat mai, i ara aquest cop, doncs, és... tornar a reprendre l'art d'agafar un instrument sol, enfrontar-te amb tu mateix, pouar dins el que has anat vivint tots aquests anys i submergir-te en una sonoritat nova, haver canviat d'instrument fa un temps, i de dir, bueno, a veure, si sóc capaç de, amb aquest sol instrument, acústicament, escriure, arribar a construir un petit univers sonor. I aquest Gràcies és això, és aquesta construcció petita, és com algú que troba un escultor, m'imagino, no?, que troba una pedra i allò l'inspira i mica en mica, doncs, amb el martell és capaç de fer una cosa que vol mostrar a l'altra gent. Doncs és això, és una obra així. En aquest cas, la part així més conceptual, doncs, és el fet de dir gràcies, de tornar. No, en aquest món actual que estem tots enfadats, que busquem culpables
0: que
1: a tot arreu, sempre, que estem amenaçats, que correm, que no tenim l'atenció enlloc, que sempre aquest punt de crispació, jo proposo el contrari, no? D'aturar-se, de reflexionar, de mantenir l'atenció més pausada i de dir, hosti, ara miro enrere
0: Ostres,
1: a quin munt de gent i a quin munt de moments i de coses puc dir gràcies per ser aquí, per tot el que he viscut.
0: Sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: Evidentment també ens podem enfadar, però a vegades fa falta, no?, enfadar-se i agafar una mica de brillo.
0: Sí,
1: no?
0: Però, el gin i el jan, no?,
1: sí,
0: que diuen, eh?
1: Però en aquest moment, doncs, em venia de gust, doncs, plantejar-ho així com un retorn.
0: Val. Així, doncs, és un agraïment, aquest gràcies, eh?
1: Totalment. De fet, és aquest concepte de la gràcia, que la gràcia també té un punt d'inefable, d'una cosa que no es pot explicar. Per exemple, en el flamenc n'hi dirien el duende, no?
0: Ja,
1: aquesta
0: sí,
1: cosa que aquesta mica d'inspiració, aquest seny i rauxa, no?,
0: sí,
1: el català,
0: sí, sí.
1: No? Però en aquest cas, doncs, és això, no? És trobar una cosa que t'omple, com a mi, en el meu cas, és l'instrument, una sonoritat que no hi pots deixar de pensar i que et fa anar-hi, com un pintor, doncs, que troba un tema i està. Doncs això és una espècie de gràcia que jo penso, no sé d'on m'ha vingut, ha arribat, llavors, i per què me la quedo jo sol? Per què no la... No? Jo sóc simplement un fil conductor per compartir-ho amb l'altra
0: sí,
1: gent.
0: Sí.
1: No?
0: A més, tot plegat, crec que parteix de la improvisació.
1: Bueno, jo... el meu fort, el meu camí, jo del camí on m'hi sento més realitzat i on estic més còmode, encara que sembli una contradicció, no?, és la improvisació. M'agrada el camp lliure, no em fa por estar sol, no saber quin camí triar, ni equivocar-me, ni contradir-me. Això no em fa gens de por. I llavors, a partir d'aquesta improvisació, vaig jugant. Però, precisament, aquest treball de gràcies és tot el contrari, no? És a partir d'aquesta improvisació i d'aquest anar buscant, doncs el que he volgut fer és girar la truita, no? Doncs a dir, a veure si sóc capaç d'escriure una obra sencera i després anar-la interpretant. T'has d'imaginar, doncs, com qualsevol obra clàssica que es toqui en una sala de concerts.
0: Clar, és veritat, perquè dins el projecte, que ara en parlarem,
1: sí,
0: aquest projecte físic que és molt xulo, és veritat, ara que ho dius, és veritat, que també podem trobar les partitures.
1: Sí, he fet una edició més de consulta universal, però també pensant amb la gent, altra gent que també s'aproximi o que ja toqui l'instrument de la viola de roda, que és un instrument de per si minoritari i complicat,
0: sí,
1: doncs que, bueno, si jo aporto alguna cosa, doncs, tècnicament, o d'expressió, o de recurs lingüístic, que la puguin fer servir. És també és aquest fet de donar.
0: Perfecte, clar. Suposo que moltes partitures per viola de roda no deuen existir. Home, segur que n'hi ha, seguríssim, eh?
1: N'hi ha, però el camí contemporani és que cada intèrpret es fa el seu repertori.
0: Clar, s'entén, eh?
1: Sí, sí.
0: Clar, és que és un instrument molt personal i molt particular, entenc, no?
1: Sí.
0: No és un instrument, deixa'm-ho dir, no és un instrument fàcil, Adrià.
1: No, gens.
0: L'hem parlat moltes vegades amb tu, eh? I moltes vegades ens ho heu explicat. Però realment no és l'instrument que triaria un infant, o sí, en el teu cas sí, un infant de 9 anys, no sé, m'ho invento, no?
1: A veure, té dues o tres dificultats potents, diguéssim, de sortida. El primer és que és un instrument car de sortida perquè és complexa, requereix una feina molt precisa de luthier i diguéssim que hi ha molt pocs instruments de mitja gamma.
0: Sí.
1: Ja, si no funcionen, no funcionen. Han de ser bons i mecànicament són complexos i, bueno, requereixen molta feina i, clar, això vol una feina dedicada. Després, que no hi ha una xarxa d'aquest instrument on tu habitualment l'estàs sentint, fins i tot de vegades quan compositors o gent em truquen o em contacten perquè els expliqui l'instrument, perquè l'han de posar en algun lloc, els hi costa d'entendre, no és una cosa que tinguem un imaginari col·lectiu al voltant d'aquest instrument. I després la tercera és que és una mica complicat, vull dir...
0: Molt complicat.
1: Una dissociació de les mans, una part rítmica, una part melòdica... Diria que és, diríem que és com un flabiol i un tamborí, però amb corda.
0: Eh? En certa manera sí, eh?
1: Perquè la gent no ho entengui.
0: Exacte, en certa manera sí. Però això que també, d'aquesta manera que tu sempre has entès, entenc jo, eh? La manera que tu has entès la viola de roda, també amb aquesta contemporaneïtat, també l'instrument l'has electrificat, no sé si en aquest gràcies també trobem...
1: No, eh? En aquest és de tot
0: el contrari. Per això deia, eh? Quan en el seu moment l'havies electrificat i havia jugat més... Que també pot arribar a produir-se aquest gràcies que estem avui explicant i cap a aquest format físic que té molta cabuda, perquè també hi has posat molt d'esforç, no? En el format físic,
1: sí.
0: Que has tornat al caset.
1: Bueno, de fet, avui dia també, doncs, editar un disc és gairebé una quimera,
0: sí.
1: No? I les plataformes, al final paguem una subscripció però no tenim res a canvi.
0: No, tot el
1: nou. No ens quedem amb res,
0: sí, sí.
1: Tàctil, res a casa, no? I llavors vaig pensar que jo una manera que tinc com d'anar aterrant cada projecte, cada idea, és convertir-ho en un fet físic. Llavors vaig anar rumiant com ho podia fer. I al final doncs, vaig a partir d'unes fotos analògiques que vaig fer i amb l'ajuda del Miguel Ángel Cuesta doncs, vam fer una proposta de packaging, no es diu ara, sí. De format de caixes.
0: Sí.
1: Una caixa són personalitzades, cada una és una mica diferent perquè aquí hi ha una pintura i llavors a dins de la caixa sí que hi trobem una cinta de caset, que això ja molta gent no sap ni què és, que està enregistrada i sona perfectament.
0: Exacte,
1: bé.
0: Sí, sí,
1: hi ha una serigrafia d'això, i està tot pensat, i llavors a dintre hi trobem tot, doncs, tot un desplegable, on hi ha un llibret amb uns textos i unes idees sobre gràcies, i llavors això s'obre fins i tot i ja...
0: Es converteix en un
1: pòster,
0: així
1: com litogràfic. I llavors això n'he fet una edició petita, una edició limitada de 100 còpies, doncs mira, pels amics, afins i...
0: Bueno, i per gent que ho vulgui, on ho podem trobar, això, Adrià? On ho
1: això,
0: podem
1: doncs, a la meva web, que és adriagrandia.net, allà hi ha les instruccions, o, bueno, o parant-me pel carrer, ei, Adrià, mira...
0: Sí. Estàs a xarxes, també,
1: sí.
0: Tot i que jo sé que, bueno, hi ets perquè potser tocaria estar-hi, eh? Però que... Bueno, però tens perfil d'Instagram.
1: Sí, intento ser-hi, anar explicant el que faig. L'únic que potser amb un ritme no tan accelerat com el...
0: Ja va bé.
1: Com el que requereix avui dia el dia a dia, no?
0: S'agraeix, s'agraeix. Eh? Adrià, un plaer conversar aquesta poca estona amb tu. Hem de tornar-hi. És que ho dic sempre i cada vegada, i suposo que l'audiència deu estar allà farta de sentir-me, però és cert. Hem de parlar més extensament, hem de parlar més calma, perquè és, i sempre ho dic, m'agrada molt aquest univers creatiu que teniu moltes persones al cap. En el teu cas és la música, en aquest cas, i la viola de roda, i dels instruments. Seguirem parlant.
1: Com vulguis.
0: De veritat.
1: Molt bé.
0: Gràcies, Adrià.
1: Gràcies.
0: Que vagi molt bé.

0: al matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. En mobilitat a la 2, a l'altura de Tàrrega, un accident provoca un quilòmetre de retencions en sentit oest amb un carrer tallat, mentre que a la C12, al Batàrrec, també un altre accident afecta a mig quilòmetre en tots dos sentits de la marxa i obliga a donar pas alternatiu. També la incidència més destacada avui és a la B23, entre Sant Feliu de Llobregat i el Papiol, on un vehicle avariat al voral provoca fins a 7 quilòmetres de congestió en sentit nord. També hi ha afectacions a la 26, a Montagut, i a la 2, al Bruc, amb circulació intensa i un carril tallat en tots dos casos. I en clau política, avui s'acaba al Parlament el debat de política general amb la votació de les conclusions i les propostes de resolució dels grups. Serà el tancament de tres sessions marcades pels retrets i acusacions contra el govern per part de l'oposició i els mateixos socis d'investidura. La cambra tombarà una proposta de Junts per reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, mentre Esquerra i Comuns li exigeixen que compleixi amb els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, la creació de 20.000 places en residències per gent gran fins al 2030 i la proposta per plantejar un enduriment de les penes per tinença il·lícita d'armes. I avui també jornada intensa de negociacions, la vigília de la votació al Congrés dels dos decrets d'habitatge que no tenen garantits encara tots els suports. El BOE ja ha publicat aquest matí el segon dels textos que obligaria els propietaris a indemnitzar els lloguers amb 12 mensualitats si no el renoven els contractes amb motius justificats. Ho ha valorat aquest matí la Belén López, que és secretària general de Comissions Obreres de Catalunya, al Notícies en Xarxa.
3: Aquests decrets no solucionaran el problema de la vivenda. Són solucions pal·liatives que s'han de prendre perquè hi ha una situació d'emergència amb aquests desnonaments i amb aquestes situacions de vulnerabilitat i perquè necessitem començar a prendre mesures de tot tipus. Mesures legislatives, però no només, mesures en el curt termini, mesures en el mig termini i en el llarg termini. Per tant, tot el que es faci, benvingut, però aquests decrets no solucionaran la crisi habitacional que tenim en aquests moments.
2: Mentrestant, el sindicat de llogateres fa una crida a sumar-se a l'acampada de Plaça Catalunya de Barcelona després de les cassolades convocades per aquest vespre a les places dels ajuntaments. I avui entra en vigor la nova normativa de trànsit amb canvis per a motoristes, conductors, ciclistes i usuaris de patinets. Els motoristes hauran de portar guants de protecció i calçat tancat en vies interurbanes, mentre que els usuaris de vehicles de mobilitat personal hauran de tenir com a mínim 15 anys i portar casc. També serà obligatori el casc per als ciclistes en vies interurbanes i els repartidors hauran de portar armilla reflectant. I Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat davant un nou episodi de pluges fortes que començarà aquest matí. Les precipitacions seran intenses sobretot al litoral i prelitoral.
1: Notícies en xarxa.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Doncs va, seguim, continuem ja de ple a la segona part de Calaixera. Bé, comencem, la segona part de Calaixera. Quan ja passem 4 minuts a les 10, quan tornem del butlletí de la ràdio de comunicació local, a través de la xarxa de comunicació local, i això ens fa seguir endavant en tota aquesta jornada d'avui, dijous 1 d'octubre, programa número 4036. També sempre ho recordem, si voleu participar podeu enviar-nos un missatge de WhatsApp en directe al 686-100-0. I més coses. La segona part d'avui començarem parlant de la Lira. Ben aviat ja ens vindran amb contingut actualitzat, però anem recordant allò que hem destacat en temporades passades en aquest aspecte per conèixer una mica més en profunditat la pròpia secció Creu de Sant Jordi. I també recomanacions importants, però això també volem recordar-ho perquè ja ha activat, i em sembla que encara hi és, que és un plan que es diu Plan Veo, que és una subvenció que es dona des del govern central a l'hora de fer les ulleres als més joves. Ho acabarem de recordar i la Sílvia Edu ens ho explicarà. Arribarem a les 11, actualitzarem les notícies i tot just després ja seguirem a la tercera i última part amb més coses en secció històrica, una temporada més amb la Gisela Alcón i també una bona estona per la participació i les trucades. Però va, ara com ara, segona part, som-hi.
0: La Calaixera, un programa unicat de tot. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: La Lira, la Lira Vendrellenca, les seves seccions, i com ja vaig dient, sempre ho dic així, la gent que fa possible totes aquestes seccions i la pròpia entitat. Javier Mercader, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Què tal?
1: Molt bé.
0: Sí?
1: Molt bé. Sí, sí.
0: Gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies per acollir-nos.
0: Una vegada més. Això, pendents de conèixer noves seccions, que de seguida ho farem, i també píndoles històriques.
1: Sí, sí. Fem un apartat en aquest programa que... amb aquesta falca que tu ens deixes, que ens permets amb el teu programa, que donem a conèixer alguns d'antecedents històrics doncs, que hi ha a la Lira Vendrellenca, que potser no són prou coneguts de la gent, no?
0: Uh-huh.
1: Avui el que tocarem serà l'apartat de les d'una composició, perquè n'hi ha més d'una, no?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Però, bueno, això és el que farem avui, no?
0: Fantàstic.
1: També crec que val la pena presentar que ens acompanya
0: el
1: Sergi, que és el representant o el responsable de la secció de slot.
0: Molt bé, Sergi.
1: Vulgarment en diu un escalèctric.
0: Exacte.
1: No?
0: Sergi, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
2: Bé.
0: Conegut com a Sergi Rally. Per què et diuen Sergi Rally? Puc intuir, però...
2: Bueno, Sergi Rally ve per l'afició al món del motor i a l'hora de trobar-nos amb la colla, pues, és allò, no? Mira, ve el Sergi, jo, Sergi Rally i...
0: Sí.
2: Què va passar, no? Però ha sigut sempre, doncs, això, l'afició al motor.
0: Va, i t'agrada, no?, que et diguin així,
2: home, si no, no me l'hagués quedat.
0: Per això. És com un cognom, ja gairebé, Sergi Rally.
2: Sí, a vegades diu el Sergi González i no...
0: Exacte, no saps què dir.
2: El Rally.
0: A més, ara que hi som, deixa'm-ho dir, aquesta passió per al motor en qualsevol de les seves vessants, també l'eslot, que és el que parlarem, però també de la cultura popular vendrellenca...
2: Sí, bueno, sempre hem fet pel poble i per col·laborar i enriquir, no? Tota la cultura.
0: Avui parlarem d'eslot i ho farem de seguida, coneixent aquesta secció de la Lira, que també té prou pes i és prou important. A més, no sé com dir-ho, una de les més visuals, més atractives visualment parlant. Ho dic perquè si van allà baix de la Lira, veuran, no?, que teniu muntat un... com es diu? Una pista...
2: Sí, al final tenim quatre pistes de ràl·li i una pista de velocitat o un circuit de velocitat.
0: Perquè és molt vistós.
2: Sí, sí.
0: És una maqueta, allò, no?
2: Sí, el menjador de casa és una cosa i un club és una altra cosa.
0: Per això.
2: La decoració, l'entorn... i quan veus o disfrutes d'una cursa,
0: clar,
2: on veus la posició on estàs, bueno, tot el que comporta, doncs dius, ostres, això va en sèrio, no?
0: I tant. I això que és molt visual, ja dic, és molt visual, no? Quan t'ho graves dius, ostres, oh, quina passada, això, no?
2: Hi haurà les rèpliques dels cotxes,
0: correcte,
2: tot, els detallets, tot el que pot tornar, sí.
0: Bé. De seguida en parlem. Comencem per la història.
1: Molt bé. Bueno, avui parlem d'una composició que està en el fons de partitures que té la Lira Vendrellenca, que és el Clar de Lluna. El Clar de Lluna és una peça que amb lletra de Jaume Ramon i la música de Pau Casals. Pau Casals va compondre aquesta peça el 1897 i en el qual posa amb molt d'efecte els meus amics de la Lira Vendrellenca, que és aquest que hem portat avui, l'original aquest que hem portat aquí, no? Llavors, el que sí que és significatiu és de que hi va haver molt de rebombori, els diaris de l'època se'n parla, de que s'estrenarà aquesta peça el dia de Nadal.

0: todo el concurso prestado la misma al señor Casals en el concierto que este dio en el Casino Circo a beneficio de los pobres de la vila.
1: Oh, sí.
0: O sigui, es va, que la vila va participar en un concert que feien. Era molt clàssic que fessin concerts.
1: Val, sí,
0: en
1: sí,
0: moment.
1: Sí.
0: Hem de pensar una cosa. La lira va néixer com a entitat coral.
1: Clar,
0: sota
1: sí.
0: Sota les cordes clave,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I, doncs, es feien serenates, doncs, quan era doncs, l'aniversari del director, o quan un corista es casava, o quan venia una persona significativa, se li feia, doncs, era una cosa... Es feien... concerts que servien per fer ball i més a més els es feien obres de teatre a mitja part per entendre's es feien actuacions en aquell moment era significatiu, no? I lo representatiu és la crònica que tenim, és molt més llarga, no? Però que diu la tercera pieza del concert aquest del dia
2: és la crònica del concert, l'altra era la prèvia i aquest dia és la crònica del concert.
0: Aquest és del dia 1 de gener del 1898, no? Que diu la tercera pieza Clon de la Velada fue la que escribieron el ex profesor para la lira nuestros compatricios Jaume Ramon y Pablo Casals, letra y música respectivamente, que tiene por título Clar de Lluna, pues, como no ha anat abans,
1: sí.
0: No? Esta cantata que va desde 4 a 6 voces.
1: Ojo,
2: Todas masculinas, ¿eh?
0: Todas masculinas. Es una de las mejores que hemos oído en su género, de sabor catalán, en su ritmo como... sus cadenciosas melodías llenas de dificultades y ejecuciones y más propia de cantar un completo orfeón. Oh. Abans la vida de vida tenía lo que tenía, ¿no?
1: Esa.
0: ¿Vale? Que no una sociedad coral a usanza de las que instituyó el inmortal Clavé. O sigui, va néixer sota els cors de Clavé,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Aquí ho especifica. Como la que nuestra localidad... Nuevos e inspirados motivos integran esta partitura, que es un idilio amoroso en toda su extensión, en la que los murmullos a boca cerrada hacen importante el papel del juego armónico y sobre los que descansan los becos, y en un apasionado solo de barítono del mejor efecto. Fue interpretada admirablemente y aplaudida hasta tener que repetir el último tercio. Després continua el éxito de la parte coral.
2: El redactat de l'època, eh? El redactat de l'època era així. Per això que dic que no és fàcil, el redactat de l'època era així, eh? Amb totes aquestes floritures textuals, exacte.
0: Això mateix. Però, bueno, vull dir, hem de pensar en quin moment. Llavors, la partitura que tenim, que la tenim conservada, que és aquesta, no?
2: Que són les originals, eh? Torno a dir, l'altra vegada vam conèixer aquella medalla que era original de l'època i les partitures són de puny i lletra
0: d'en Pau Casals. Els meus amics de la lira, amb molta afecció, aquí és en català, Pau Casals, no? Clar de Lluna, cor a 4 veus escrit expressament per la societat La Lira Vendrellenca i dedicat a la mateixa per sos autors. Està música de Pau Casals i lletra de Jaume Ramon, 1897.
1: Ostres...
0: Bueno, ja, jo crec que això potser denota una mica la importància que tenia en aquell moment a la lira.
1: Home.
0: I que després també hem trobat que això, hi ha un moment que ell porta la partitura, els assajos d'entrega la lira i que assisteix en més d'un assaig.
1: Val.
0: O sigui que devia voler seguir que la cosa anés
2: clar, que
0: mi,
2: sortís
0: no?
2: Bé.
0: Ah, això mateix. Però bueno, vull dir, jo crec que aquest potser és la pinzellada històrica que tenim avui. Un altre dia parlarem de... Perquè Pau Casals en va fer més de peces.
1: Sí.
0: Per la lira i altra gent.
1: Mm-hmm.
0: Però aquesta, avui hem volgut tocar aquesta, que doncs, bueno, jo crec que és significativa. El fet... És molt important el fet que s'hagi guardat.
2: Clar, que s'hagi conservat.
0: Vale, que s'hagi conservat és una. I després de que té una importància, de que en aquell moment ja era un violoncista reconegut.
1: Sí, sí, sí,
0: no?
1: Sí.
0: I que ell hagués pres la molestia junt amb el Jaume Ramon de fer aquesta peça. Que aquesta peça durant molt temps van dir que era el... Un altre dia parlarem dels mesos.
1: Val.
0: És una altra composició que el Pau Casals va fer 11 de mesos.
1: Mm.
0: El desembre... No sabem per què es va fer, o potser perquè es va cansar, jo no sé. Perquè el Clar de Lluna deien que era el desembre, i no té res a veure, perquè la lletra dels mesos és d'un, i el Clar de Lluna és d'en Jaume.
2: Va, va.
0: Sí,
2: de què parla? Què explica el...
0: El Clar de Lluna?
2: El Clar de Lluna.
0: Bueno, és una melodia... com a pastoril, m'entens? És molt de l'època, no?
2: Del tema
0: aquest d'aquí, no?
2: Sí, popular,
0: sí,
2: d'entendre,
0: no?
2: Costumista...
0: Sí, sí, sí. Està molt bé. Vull dir, és molt... A més a més, es veu que es va treballar, perquè, com es pot veure, la partitura està molt bruta de passar fulls.

0: que és com una d'aquestes taques negres, que és de passar el dit per la llengua, per salivar, i això fa que... Aquí vol dir que aquí trobaríem ADN de ventrellencs il·lustres, aquí, eh? Escolta'm, dues cartes, això, eh? Javier, que en un futur es pugui trobar l'ADN de gent important.
1: Això potser més endavant, quan evolucioni el tema aquest de l'ADN, veurem arribar a aclarir.
0: Bé, no, fora conyes, la importància d'aquest material, d'aquesta documentació, puny i lletra del mateix Pau Casals, que... està aquí sobre, és a dir, jo l'he vist de sobre, li puc tocar, l'he pogut veure que tal qual, però això té un valor històric incalculable, musicalment parlant, està clar, però també socialment parlant. Té un gran valor, és un gran tresor aquest Javier.
1: Sí, no, això està clar. Ostres. El tenim la Fundació Casals ens el va demanar per poder l'escanejar i doncs, ens el va donar perquè feien una recopilació de tota l'obra de Pau Casals, no?
0: Clar,
1: sí, nosaltres li vam deixar les que teníem, el qual vol dir que sempre que algú ens la demanar perquè el vulgui cantar, doncs, bueno, evidentment els hi deixem perquè el tenim digitalitzat.
0: Val. Tot té que és complicat, interpretar-lo avui en dia.
1: És complicat, vull dir, perquè hi ha hagut molta gent que s'ho han demanat, tant aquest com els mesos, i bueno, no ha arribat a... En fi. La lira vendrellenca, o sigui, el cor de la lira, aquest sí que es va interpretar els mesos,
0: sí.
1: Potser tots no es van arribar a fer mai, eh? Però, bueno, i això que hi va haver un moment que van fer amb l'Augusto i Cuigrau, sí. El sigui, no? Li van fer un arranjament, per dir alguna cosa, per cor mixta.
0: Val.
1: Però, bueno, de moment tampoc no ha reixit el fet de que... Ens l'han demanat, eh? I nosaltres l'hem ofert, no? I va dir, per què no canteu?
0: Clar.
1: No tot, però alguns sí,
0: bé,
1: no?
0: Sí,
1: perquè
0: no
1: valia la pena.
0: Sí.
1: Però, bueno,
0: bé.
1: Ho continuarem intentant,
0: sí,
1: no?
0: Sí, home, sí. Sí, home, sí, esperem que sí, que estigui obert això, eh? A les...
1: Jo crec que sí que val la pena, no? A més, és una composició feta aquí al Vendrell. La lletra ja és d'un vendrellenc il·lustre, com el Jaume Ramon, i en la música no parlem, de Pau Casals.
0: Té un valor físic pel que el té, perquè són partitures de puny i lletra, i això ja té un valor físic, però també és tot aquest valor objectiu que té això, no?, que és una composició del gran mestre Pau Casals, mundialment, universalment reconegut.
1: I que té que dir molt de l'entitat, perquè...
0: Sí, sí.
1: Ho diu, dedicada, i no ho diu, allò, per dir-ho, no?
0: Els amics de...
1: Els meus amics, i especialment, composta especialment per la lira vendrellenca.
0: Fantàstic. Com és lògic, és un llibre que teniu molt ben guardat.
1: Sí, home, tant.
0: És complicat exposar-lo, també, suposo que és complicat, poder exposar-lo.
1: Exposar-lo on i com.
0: Clar, que és això, clar, és això.
1: A més, no sé si la llum podria...
0: Clar, perquè, esclar, la manera de conservar...
1: Pensem que està escrit amb tinta del 1897 i el paper aquest, jo no sé, si massa exposat a la llum igual se'l menjaria.
0: Hauríem de parlar amb la Nati, potser.
1: Això sí. De totes maneres, nosaltres ho vam fer amb l'orgue. Amb l'orgue va haver un moment que es van donar un paper, un llibret de pergamí que posava comptes de l'orgue i robaria, no? Sí. Que eren pergamí del 1777.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Que això va sortir després de la restauració. I van fer una reproducció amb el mateix color. És igual.
0: Ah.
1: És idèntic.
0: Ostres.
1: És idèntic, eh? Perquè en una conferència que van fer el Salvador i jo, el van posar a sobre i va venir i va dir, escolta, com és que teniu això aquí a sobre? Primer aquí a sobre, perquè és una rèplica.
0: Ah, és una rèplica.
1: Mira, a dintre no hi ha res.
0: Sí.
1: Per una exposició van fer el llibret aquest, però a dintre no hi ha res.
0: No, només clar.
1: És de fora. I dic, vale.
0: Clar. De fet, jo quan he vist el llibre que m'has ensenyat abans d'entrar en directe fora de micros, jo realment també em pensava que era una reproducció, no. O sigui, que era una fotografia o una digitalització. No, és...
1: Aquest és l'original.
0: És l'original.
1: L'he portat i ja el tornaré de saber.
0: No, està clar.
1: Però això és una de les coses que potser ens hem de plantejar.
0: Clar.
1: De fer una reproducció molt fidedigna i aquesta seria la que...
0: La que es pugui rodar, que es pugui tocar.
1: I que es pugui ensenyar. I aquesta guardada.
0: I tant, sinó que es mereix ser guardada i conservada, sobretot. Que bé, quina història més maca. Quina història més xula de la lira en aquests... gairebé ja 136
1: sí,
0: anys.
1: Sí, això mateix.
0: Fantàstic. Molt bé, doncs, de la història passada a la història actual...
1: Això, passem d'una secció de les molt actives que tenim a la lira, que fa uns quants anys...
0: És que anava a dir, ja fa molts anys això també ja, no, Sergi?
2: Doncs el 2004 vam aterrar a la lira.
0: Ostres, doncs sí, mira, Ostres, sí. són uns quants anys, ja.
2: Sí, sí.
1: Va ser la primera secció que vam incorporar nosaltres des de que va ser.
0: Una va dir, i no m'ha atrevit a dir-ho, que sí, va ser una de les primeres seccions que va introduir la Lira.
1: Sí. Ells havien anat, no sé si amb l'altra junta que hi havia abans, sinó tu, no, aquells altres que hi havia, no?
2: Hi havia Víctor i Javier Iturbe.
1: I els van dir que Tururut.
0: Sí? No,
1: sí. Va. I quan van tornar a venir amb nantros, perquè llavors hi havia dues, hi havia Velocitat i hi havia Ralli,
2: bueno,
1: no?
2: A Vendrell ja regien com a dos clubs. Ells realment, la gent aquesta, venien d'estar a l'Arbós i després a Santa Oliva.
0: Val.
2: I en el fet aquest de quedar-se sense espai van ser quan van contactar
0: clar.
2: A veure si a la Lira hi hauria alguna possibilitat o hi hauria alguna cabuda.
0: Clar. Aquesta necessitat de tenir un espai suficientment gran per poder encabir les pistes i els circuits.
2: Sí, un espai per poder muntar tot el que entorn. Llavors, quan van arribar el primer... La primera secció era més enfocada a rally, als muntatges de rally.
0: Val.
2: Llavors sí que és cert que al tenir la botiga del Pep Aloy, aquí a Vendrell, hi havia pues, un altre club que també tenia Velocitat i rally.
0: Val.
2: I llavors, amb unes desavinences, va ser quan llavors vam poder optar nosaltres a tenir la pista de Velocitat i llavors tenir totes les instal·lacions que tenim ara.
0: Val. Ara ho explicarem. L'eslot és l'Escalèxtric.
2: Sí.
0: El anomenat Escalèxtric, que tornem a dir, és una marca comercial.
2: Sí, eslot, diguéssim que és la paraula anglesa que significa ranura.
0: Val.
2: Llavors, clar, els cotxes, al anar per una guia, per una ranura... Val. És la paraula eslot anglesa.
0: Clar, ve d'aquí, ostres, clar.
2: Sí. Llavors, Escalèxtric es coneix aquí perquè va ser pues, la marca...
0: Comercial.
2: No? És la típica, no? Llavors, Escalèxtric, llavors, què jugues a l'Escalèxtric, no? Jugues a la Play, no? No a la consola.
0: No, correcte.
1: I ara existeix Escalèxtric, no?
2: Escalèstric, que segueix en marxa...
0: Crec que sí, que va tornar a recuperar.
2: S'ha revifat, sí, ha tingut uns moviments amb el mercat xinès, no? Exin, que era la mare que agafava l'Escalèstric.
1: No?
2: Sí, l'Exin, era els que coneixen com a Escalèstric, la família, i ara han començat o han retornat als nebots, els que van crear o que van portar Escalèstric. I l'estan revifant realment... amb una dinàmica de cotxes nous, actuals, cosa que estava com una miqueta estancada, perquè tot el que encareix la fabricació són els motllos i tot això. Va haver, Technitoys la va comprar, que va passar a Xina, i ara pues, torna Escalèstric hasta, diguéssim, aquí a Barcelona. Que són...
0: És catalana l'empresa?
2: Sí.
0: És catalana, ostres,
2: sí,
0: no sabia això.
2: Ninco i Escalèstric, que diguéssim que eren dues marques de referència a l'estat, eren catalanes,
0: ostres,
2: sí. Mira. I realment hi ha afició a tot el sector nacional, però realment on s'ha quallat tota la competició i tot això sempre ha sigut a la vessant de Catalunya.
0: Clar. Sí, és veritat.
2: Territori va obrint-se, però el gruix de clubs que hi ha, no, l'activitat que hi ha a Catalunya és molt forta.
0: És que, de fet, els catalans tenim una relació molt especial, bona, amb la benzina en general, amb les quatre rodes i les dues rodes en general. Els catalans ens agrada molt la benzina, per què no dir-ho? Tenim grans noms i grans campions. I grans marques, etcètera.
1: De motos i
0: clar,
1: de cotxes.
0: Això s'acaba traduint i per extensió a aficions com ara de cara a l'eslot, Clar, això, suposo que, Sergi, podem diferenciar el que és la competició, la velocitat, el rally en el món de l'eslot, però també el que és el propi cotxe.
2: Sí.
0: No? Perquè el cotxe és col·lecció, preparació... Clar, són molts mons que s'acaben unificant amb l'eslot, oi?
2: Sí. O sigui, dintre del club, no? Te pots trobar, doncs, això, el que és col·leccionista, o el que té la seva petita col·lecció de... o d'una marca en concret, de models... o per algun patrocinador.
0: Val.
2: No? Ja agafo tots els cotxes que surtin, siguin de rally, siguin de velocitat, siguin camions, però que siguin d'un patrocinador concret perquè li té afinitat.
0: Ostres, Repsol, per exemple, no?
2: Llavors agafes totes les referències d'allí. O un que digui, no, a mi jo soc més de cotxes de rally, però clàssics.
0: Que no acabaríem mai, eh?
2: Sí. Fórmula 1 o d'això. Llavors, després ja, el que li agrada, doncs, la maqueta.
0: Val.
2: Li agrada decorar-se els seus cotxes, fer reproduccions que no estiguin al mercat de pilots. Ja sigui una reproducció d'algun cotxe, d'algun conegut, de quan ell era jove, que veia córrer pels ral·lis, que amb documentació i fent-te les calques i tot, pogués fer o recrear aquella rèplica d'aquell cotxe que no el trobaràs a botiga, llavors és un ús d'un, no?
0: Sí.
2: És amb aquesta escala. I la vessant de competició, amb la qual pues, també la preparació del cotxe, provar els diferents materials, les diferents mides de llanta, la relació pinyó-corona, pneumàtics... Bueno.
0: Clar, és com la mecànica gran, no? D'explosió portada cap a...
2: Sí. Depèn d'un motor, la mecànica és diferent, sí. Però, clar, la configuració del cotxe per les característiques, mides, clar, distàncies d'eixos, distàncies de guia, el triangle que fa el cap de la guia amb les rodes de darrere,
0: clar,
2: els apoyos que té...
0: Ostres!
2: Els circuits, les superfícies, perquè ara ja no estem parlant d'altres... La pista escalèstric té un grip. La pista Ninco té un altre grip. La pista és de Slotit o Policar té un altre grip.
0: Ostres!
2: Llavors, si vas a un club que té una pista que no és com la teva, els pneumàtics es degraden d'una manera o d'una altra. Si les curses són de 5 minuts per carril o són de 25 minuts per carril, no? La durada de la cursa de resistència.
0: Sí.
2: Hi ha molts factors que després, doncs això, a tenir un club, tenir un lloc on poder anar a provar... pues ara he provat unes molles més toves o més dures. Veure com es comporta el cotxe.
0: Sí.
2: A casa és un preparatiu, però tenir unes instal·lacions...
0: No, clar, d'aquesta manera...
2: Que és el canvi del que diem del menjador a un club.
0: Clar. Després entraríem amb els, com es diuen, els mandos?
2: Els comandaments.
0: Els comandaments, no? I sobretot, no ho desmereixem, que és l'habilitat de pilot, conductor, no sé com us anomeneu, perquè si algú mai ha jugat a les... Ha jugat.
2: Al final ets un pilot.
0: Exacte, no? I tu ja saps, intueixes que si no és donar gas a fondo, és igual, gas a fondo, la primera corba te se'n va el cotxe, te se'n va a la secció de tenis, no? Sí, com aquell qui diu.
2: Juguem sense imant, que això ja és la diferència. Només juguem amb el magnètic que tingui el motor.
0: Val.
2: Si a casa, el domèstic, tots els cotxes de caixa venen amb imant.
0: Sí, tenen imant.
2: Sí, sí, tenen un imant a l'eix de darrere.
0: Per ajudar que no...
2: una miqueta la trasera, no?
0: Sí.
2: Llavors, nosaltres ja juguem sense imant, que això ja és el primer canvi. Els comandaments s'han canviat moltíssim, no? La típica resistència que coneixem, que treballa sobre una platina de coure.
0: Sí.
2: Ara l'electrònica pot regular que en quin rang del gatell entregues la potència. El freno, que diguéssim que és com una inversió de polaritat que tradueix i t'entretén una miqueta el cotxe abans d'entrar. Bueno, llavors tot això es va jugant amb uns potenciòmetres i un joc de resistències amb una placa. Llavors que aquí hi ha un salt també molt diferenciat.
0: Ha canviat,
2: no?
0: Molt.
2: Però el que deies abans, és cert que jo he arribat a un punt de dir, ostres, he fet aquest cotxe igual que aquest company, el cotxe es comporta més o menys igual, però és que al final no vull ni el seu cotxe ni el seu mando, sinó que vull el seu dit.
0: No, clar, que és l'habilitat, és l'habilitat.
2: És l'entreno, és la constància, i adequar-te a que et porti el cotxe o que portis tu el cotxe.
0: Ja.
2: No? Que dius, ostres, és que no em frena el suficient, o el desenvolupament que he muntat és molt curt i els altres em passen a la recta perquè... És això, al final, conèixer el cotxe, conèixer les característiques de la pista on vas a córrer o a competir, i sobretot, no?, que la vessant és, tothom quan fiques el cotxe vols fer-ho bé, però conèixer la gent, l'entorn aquest de socialitzar i
0: és el punt de
2: compartir,
0: trobada,
2: compartir una afició de... d'un cotxet, no? Que
0: dius, sí.
2: Vaig a jugar, no? Però jo encara dic, no, que tinc cursa, no, dic, vaig a jugar. Dissabte tinc partida, tinc...
0: Sí.
2: Al final vas a fer...
0: Sí, un munt de trobada, gent que comparteix la mateixa afició, etc. Velocitat i rally, també com...
2: Són les dues seccions, com diguéssim, més diferencials que hi ha, no? El rally, pues, et trobes amb 4 o 5 circuits, que ningú, el club els ha muntat especialment per aquella cursa, ningú hi ha corregut, simplement s'ha passat un cotxe a zero per veure que hi hagi bé la continuïtat de corrent, que no s'enganxen ni res, es passa el cotxe a zero, com el trams
0: com
2: a veritat,
0: sí, no? Sí, exacte, com a safety car.
2: Verifica que tothom estigui allò, que no hi hagi cap incidència, i llavors després es comencen a enviar participants al tram amb grups d'un pilot i dos acompanyants, que són els copy, que són els que et fiquen al cotxe quan te surts. Llavors fas 4 voltes o 5 voltes, depèn de la distància del circuit, i apuntes el temps. el que menys temps fa amb el suma dels, dels quatre trams i les tres passades és el que va classificant l'escrat.
0: És com el rally real, eh?
2: Sí, és que és real. Això, passes a ser les condicions d'un rally real.
0: Sí, sí, sí.
2: Si el vols fer brut, fiques farina per fer una simulació de rally de neu. Si vols un rally de terra, es fica una mica de Colacao.
0: Ah.
2: Llavors ja els pneumàtics s'han de configurar diferents perquè són pneumàtics ratllats. I així pues, seria el rally. I en velocitat, pues, hi ha la velocitat analògica que tots coneixem, que són circuits de 4 o 6 carrils, a la qual participen pues, 6 cotxes a l'hora, i durant 5 minuts has de passar, o sigui, 5 minuts per cada carril. Per exemple, hi ha una configuració del carril 1 passes al 3, al 5, al 6, al 4 i al 2. I tothom va passant fent aquest ordre, 5 minuts cada carril, i es sumen les voltes. Llavors, el qui més voltes fa representa, doncs, també té, no?, les voltes més ràpides.
0: Sí.
2: La velocitat seria així.
0: És que aquesta imatge que hem vist moltes vegades, que és allò, que és, jo no sé com ho fa el propi pilot, ni la gent que s'ho mira, perquè... Sí o no? És espectacular,
2: Has de saber, has de controlar. Quan estàs allí, pots controlar... Al principi és controlar el cotxe, no?
0: Clar.
2: Després ja veure qui tens davant, si estàs... A veure, el tinc allí, amb aquella part del circuit... A quin carril vaig?
1: No? Sí, de la cursa.
2: A quin carril vaig? O sigui, és molt...
0: No, i tant, i tant.
2: Molt de coco, no?
0: I molta habilitat, molta habilitat.
2: Amb aquestes quatre voltes tinc que donar-ho tot.
0: Clar.
2: I amb velocitat és... Allò, no? 5 minuts, que acaba
0: sent...
2: No? Sí, mitja hora, perquè ja mitja hora és... Se m'ha sortit aquest a davant, que no et despisti, que no et talli el ritme, o tornar-lo a agafar ràpid el ritme. Llavors has d'anar jugant
0: Hosti, que interessant.
2: La part del coco.
0: Més o menys, ja hem conegut aquest l'eslot i les seves particularitats, més o menys, que hi ha moltes altres, torno a dir, però més o menys...
2: Sempre ho he dit, podríem estar parlant...
0: No, i tant, i tant. Seccions i seccions, correcte. Parlem una mica més de la secció i del club.
1: I de les activitats que porten.
0: Correcte. Com a club, és això, teniu aquesta instal·lació, amb aquestes pistes disponibles dels socis, però és això, clar, entreneu, quedeu, com és el funcionament de la secció?
2: Els dimecres i els divendres de 6 i mitja a 9 estem oberts a socis o gent que vulgui iniciar-se o veure què és, no, això, perquè ja et dic, canvia molt i llavors pues, allà aprofitem això, els mateixos entrenos per la gent per anar fora o per provar els entrenos a casa s'aprofiten amb aquests ventalls d'aquests dos dies. Hi ha dies pues, que si s'està fent muntatge de rally perquè tenim una cursa llavors sí que estem dimarts i dijous però clar, estem com més en porta tancada perquè
0: clar, esteu muntant.
2: Tens les eines per allà al mig, tens la decoració dels trams, la tens pel mig de les taules on la gent deixa les maletes. Clar, ocupes una miqueta l'espai però oberts els dimecres i els divendres.
0: Fantàstic. Allò, entrenar, a córrer, tu vens amb el teu equip, amb el teu cotxe, amb els teus cotxes.
2: Sí.
1: Van amb una maleta, eh?
0: Per això.
2: Boxes, són els nostres boxes. Els nostres boxes són la maleta.
0: Clar.
2: Llavors, això, tenim petit material doncs, per poder deixar, o... Ostres, és que el cotxe que portes de casa no acabarà d'anar bé, ho proves, però et deixem un perquè vegis com és. Assessorem.
0: Clar.
2: Perquè ara la compra de molt d'aquest material va per internet, botigues físiques no n'hi ha, però bueno, has d'assessorar la gent perquè hi ha un munt de material i si ets nou...
0: Clar, no, et perds. Com
2: a
0: activitats, campionats, sobretot, participeu en diferents campionats...
2: Sí, nosaltres tenim en dos campionats, que és entre interclubs, en la gent dels Monjos i Vilobí, a la zona de Vilafranca, que fem un campionat de rally, que és el Terra de Vins, que aquest any és la desena edició que ja organitzem, i amb el qual doncs, és això, són dues proves a cada club durant tot l'any, llavors doncs, els d'allí baixen a aquí, nosaltres anem cap allà, llavors és tota modalitat de ral·lis, dintre dels reglaments que ja dintre estipulat, no?, a l'ARRER, que és el reglament esportiu de ral·lis, d'eslot, llavors ens regim amb les categories aquestes. Aprofitant el muntatge, abans fèiem unes curses amb clàssics, com a tipus social, però l'hem inclòs també dintre el Terra de Vins clàssics. I aquí s'inclouen cotxes clàssics amb xassis 3D, que és l'altra innovació que ha anat entrant amb tota la força.
0: Imprimir-t'ho a casa, no?
2: Bueno, més que a casa...
0: Bueno, demanar...
2: Que estigui a la venda.
0: Ara,
2: tots els mateixos fabricants ja fabriquen amb 3D tots els gent de recanvis. Clar, hi havia aquest buit legat de, me'l feia amb una impressora a casa, serveix o no serveix, llavors ja han hagut coses que...
0: Ha d'estar mínimament homologat, per entendre'ns.
2: Sí, ja, ahí està, no? Sí. Dintre d'això. Nosaltres, al ser així com a tipus social...
0: Sí. Algunes
2: coses es poden... No.
0: Poden permetre.
2: Sí, però si vas a córrer a Sabadell, per exemple, com nosaltres anem, no te'l deixarien.
0: Val.
2: Llavors, clar, el seu és que aconsellis, pues, si tens un cotxe i si vols anar a córrer a fora, que el pugui servir.
0: Val. Sí, sí, sí, sí.
2: Llavors, és això. Llavors, al campionat de velocitat també tenim un interclubs, i aquí hi entra un club d'Olivella, que és Caos. Llavors són

0: dos superfícies Scale Auto, el que dèiem abans, i dos superfícies Ninco. Dos circuits de 6 carrils, un de cada, d'Scale Auto i de Ninco, i dos circuits de 4 carrils. Per tenir diferents
1: no,
0: configuracions. Amb un circuitet més petit, amb menys carrils, pues el cotxe, el desenvolupament i tot, no? Pinyó corona, busques o la mida de llanta, mires unes coses. Llavors, pues, aquest intercruz de velocitat el tenim això, amb dues superfícies i dues mides de circuits diferents. I també fem 4 curses d'una categoria, que seria la de GTs, i una categoria una miqueta de cotxe més gran, que hi ha l'escala U32, que és la que tots coneixem, i la U24, que ja és quasi una maqueta.
1: Vale,
0: és una miqueta més gran, el comportament és com quan derrapa i tot, el cotxe sembla com algo més real, dintre de ser una joguina, que sempre... Llavors fem 4 curses de GTs i 4 curses de BRM, una a cada circuit durant tot l'any. I farem, com que hi ha bastant moviment de velocitat ara, amb gent que està començant i d'això, pues inclourem, aprofitant aquestes curses de l'Interclub, les dates, i recuperant pues, la cursa de Festa Major i Fira, un petit social amb la categoria de GTs. Sí. I aprofitant dos o tres dates més i aprofitar la cursa de Festa Major i la de Fira. Llavors, fer, pues, al cap de l'any, no, pues, tenir 6 curses aquí només a les instal·lacions de nostres.
1: Amb tot aquest component social que dèiem, també.
0: Nosaltres, després de la pandèmia, vam patir una miqueta baixades. Llavors, teníem un campionat bastant important, que és el Resistarraco, en velocitat, que era una cursa de 3 hores, que ara fa 2 anys que no la podem... disputar a casa, podem anar a córrer-la perquè segueix activa, però no podem disputar-la a casa, que és una de les coses que jo
1: veia
0: que ara va animant-se la gent amb velocitat.
1: Fantàstic.
0: La recuperar perquè és una cursa molt important, és tot un cap de setmana, divendres, dissabtes i diumenges, amb diferents mànegues, equips des de Tortosa fins a... Llavors, era una cosa
1: és gran,
0: així,
1: és
0: la que tenim allí per recuperar.
1: Sí. I dins dels rànquings d'aquests campionats, la secció, el club, està ben posicionat?
0: Ara en rally estem molt actius.
1: Sí?
0: Anem a córrer a Cerdanyola, a Sabadell, campionat d'Espanya, que es disputa a finals de novembre a Igualada, i s'obtenen bons resultats.
1: Bé.
0: La gent, arrel de conèixer... al Terra de Vins, no? Gent està venint d'allí cap aquí,
1: molt
0: a córrer, perquè de la zona de Tarragona és de lo poc que es disputa ral·lis, i el que és la gent de la Lira se sent, no? O sigui, la gent es coneixen, estàs en classificacions, estàs dintre dels...
1: Que bé.
0: Gent que trepitja pòdium i que estan trepitjant al top 10 en les categories.
1: Fantàstic.
0: I inclús bueno, per xarxes socials i tot això, que es mou també, pues, hi ha un gurú, no? Un gurú del món, que té el seu propi canal a Instagram, i fent allò, repàs de clubs i tot això, pues, amb un petit comentari ens va anomenar. No? De dir, ostres... I per això, no? Perquè arriba al
1: de
0: que l'eslot de Lira pues, està en marxa i que existim i que estem
1: endavant
0: i estem fent feina.
1: La gent interessada en descobrir tot aquest món que és amplíssim com estem descobrint, interessada que hi hagi corregut o que no, que tingui ganes de provar-ho, que s'acosti, com sempre, Javier, la Lira, que pregunti per vosaltres, que poden venir a mirar-ho inclús, que no els fareu fora ni molt menys. Que s'ho passaran molt bé i s'anima després a ells a participar, doncs millor que millor.
0: Sí. Això, les portes estan obertes.
1: Molt bé. Gas a fondo, no, doncs, o què, Sergi?
0: El gatillo.
1: Ah, doncs gatillo, sí, perquè gas en aquest cas no. Gatillo a fondo,
0: gatillo
1: a fons. Gràcies, Sergi, de veritat.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Per venir a explicar-ho. Javier.
2: Molt bé.
1: Doncs, tal qual.
2: Això mateix. Fem... repàs
1: la gent de perdona, jo tirava pel dret, perdona.
2: Mira, el diumenge 2 de febrer, una de les seccions nostres, com és la colla sardanista, va recollir el guardó de campió de Catalunya de més 60.
1: Que bé, enhorabona.
2: Sí, que de no. També esmentar que aquesta setmana es fa el congrés dels enamorats, no?
1: Sí,
2: doncs es fa el sopar ball dels enamorats, no?
1: Molt
2: que
1: bé.
2: És el de les 9 de vespre, el dissabte, no? I llavors, com no anomenar... a l'Enric, que no ha pogut venir, doncs que a l'Open d'Aragó doncs van fer un bronze i 3 medalles també al Campionat de Catalunya Cadet Sub-21 per la
1: Lira
2: Vandeneca, de taekwondo, no? I llavors al final hem de dir que la secció d'escacs, que sabem que està a la divisió d'honor, pues, bueno, té una línia ascendent i va progressar adequadament, diguem, no? Pensa que està en una lliga que és dificilíssima, ja, perquè hi ha grans clubs amb grans pressupostos.
1: I tant, i tant.
2: I llavors el nostre pues, té un pressupost normal, i això complica.
1: Es fa notar, no? Sí. Però bé, això es supleix amb talent,
2: bueno,
1: i amb sacrifici. I amb sacrifici. Fantàstic, doncs, també l'actualitat de la lira que recollim en aquesta secció. Fins aquí 15 dies.
2: Això mateix.
1: Gràcies.
2: Moltes gràcies.
1: Que vagi bé.
2: Adéu.
3: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell. Escoltes Ràdio El Vendrell.
4: Aquesta Fira de Santa Teresa, vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, casetes de tir. A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps. I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.
3: La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
1: Va, un dia ben complet i anant enllaçant qüestions i temes i seccions ja habituals, de fet. També una secció que prou coneixeu, una de les més antigues d'aquesta Santa Casa, que és aquest espai visual, aquest espai sobre salut visual amb l'òptica optometrista Sílvia Edo, que ens torna a acompanyar. Sílvia, molt bon dia.
5: Hola, Pere, bon dia. Ara que has dit això, la secció més de les més
1: antigues,
5: que vam començar el 2011, precisament aquest matí pensava, ara, ja, amb les xarxes, Instagram i tot el tema postcats i tot això, ja s'està parlant molt més, s'està fent més difusió de salut visual. De fet, avui a la COTV, l'Associació Catalana d'Optometria i Teràpia Visual, va estar al Parlament per presentar el projecte que van portar a terme del projecte a les escoles per la importància d'això. Doncs avui, precisament, estan allà al Parlament. I pensava, bolín, esperes, hem sigut pioners. I a més, amb un medi que és la ràdio, que sempre perdura. O sigui, per molt que sigui xarxes o postcat i tot això...
1: No, és que no deixa de ser ràdio. Ho he explicat moltes vegades i la gent ja ho està cansada de sentir-m'ho, però és que és veritat. Sembla que haguéssim inventat ara no sé què, no? Això, el podcast i això que fan ara tothom i les influencers i aquestes coses, però que no deixa de ser ràdio. L'únic que ha canviat és el canal de difusió, no? Perquè nosaltres ara aquí estem emetent a través del 107.1, a través de les ones hercianes, això ha canviat i ara tothom pot emetre des d'on sigui, però la manera de fer continua sent ràdio.
5: Sí, és comunicar, i potser la diferència podria ser l'objectiu en si de... Sí, no deixa de ser entreteniment, però potser els canals de més, no vull dir més clàssics, però des de sempre és un medi més informatiu. De fet, quan parlaven de l'aturada aquella del dia de la corrent i tot això, la importància de tenir una ràdio...
1: Un transistor a piles.
5: A piles.
1: Per poder seguir l'actualitat.
5: Serà
1: correcta,
5: per alguna
1: raó? Sí, sí, sí.
5: Serà perquè això sempre funcionarà, sempre estarà d'alguna manera o altra. Llavors...
1: No, ha de ser així. Però escolta, a veure si un dia es fan algun tipus de recepció al col·legi d'optometristes i que ens facin un premi o alguna cosa, no? Allò com a reconeixement, a divulgació de la professió i de la salut visual de manera molt primerenca des de fa menys 20 anys i aquestes... No,
5: bueno, podria proposar-ho si algun dia surt alguna cosa, la candidatura la podem presentar.
1: No,
5: o sigui...
1: Escolta'm.
5: Però si és veritat que portem aquí parlant, semblava pico pala i en el desierto i tal, però oidà,
1: Sí, per això, i a més això, una de les seccions actives, és a dir, hi ha hagut moltes seccions, hi ha algunes que les vam fer abans que aquesta, però que es va deixar de fer, és a dir, de manera continuada, i que encara es porti a terme una de les seccions més, més antigues, aquesta, i la cinema amb la Belarús. Així que sou dels col·laboradors en actiu més antics actualment.
5: Doncs sí, sí. Per cert, records del Salvador, que me l'he trobat venint cap aquí.
1: Molt bé.
5: Jo ara vaig acabar la ràdio, diu, jo hi vaig anar el dilluns.
1: Sí. Hem de fer una trobada de col·laboradors també algun dia, eh? També és una compta pendent en aquesta casa.
5: Bueno, està bé.
1: De poder trobar-nos tota la gent que fa possible la calaixera, col·laboradors, etc, i fer alguna cosa.
5: Bueno, sí? Guai, tot el que sigui celebrar.
1: Per això.
5: I unir.
1: Home, ara farem 4.000 programes. Bueno, ara el juny farem 4.000 programes, eh? Hem de fer alguna cosa, hem de fer festa grossa.
5: Podria fer alguna coseta.
1: Va, anem de cara a barraca, que avui anem tard i a sobre ens estem enrotllant. I de fet avui ens vens a explicar que és un pla molt interessant, que se n'ha parlat molt, és un d'aquests plans aprovats pel govern central, pel govern de Madrid, i del qual és una mesura social i que té directa influència a la salut i en aquest cas a la visió. Bé, explica'ns-ho tu, sisplau, Sílvia, de què parlem?
5: Doncs ja fa temps que des del Consejo de Colegios de Ópticos a Madrid...
1: Aquests que ens ha de fer un homenatge, no?
5: Bueno, sí, però són... és el conjunt... O sigui, hi ha diferents col·legis d'òptica a tota la, regió. Hi ha la Catalunya, València, sí. Madrid, etc, etc. I llavors, en el seu moment, que jo també hi vaig participar, va fundar el Consejo de Colegios. És que, clar, aquí hem de ser... I de fet es tramita, doncs van estar això també amb sanitat, amb el Ministeri de Sanitat, d'alguna manera lluitant i perquè es poguessin donar ajudes al tema de, sobretot als infants, ajudes econòmiques pels infants que necessiten portar ulleres, correcció òptica amb ulleres o lentilles. Perquè, a part, Visió i Vida, en el seu moment, també va fer un estudi, una recerca i de com estava la situació a nivell visual, sobretot en la població infantil, a part de fer les xerrades a les escoles al fracàs escolar, primer a primària, després vam fer l'ESO i tot això, doncs paral·lelament en tots aquests projectes vam fer aquesta investigació i el que es va veure és que hi havia molts nens, molta població infantil, que per temes econòmics familiars les famílies no podien destinar uns diners per fer-li unes ulleres als infants perquè hi poguessin veure i bé. Llavors, doncs, és com el peix que es mossega la cua, no? Si no hi veig bé, sí que és un factor molt important a l'hora de l'aprenentatge. Sí, presenta una sèrie de dificultats que pot conduir a ajudar que pugui haver-hi un fracàs escolar pel fet de que el processament de la informació sigui més lent, tal i qual, perquè la imatge no està tan neta i no la percebo, trigo molt més en veure-la, m'haig d'aixecar a veure o no, ho veig borrós, o copio del company del costat perquè la pissarra no la veig, llavors això és un temps que jo tardo en copiar. Mentre estic pendent d'això, no estic pendent de lo que se m'està entrant la informació, etc, etc. Llavors, arran d'això, i vist que hi havia molts infants que no podien accedir a tenir una correcció per la seva vista, s'ha estat batallant, lluitant i tot això pel tema aquest de dir de que l'Estat almenys subvencionés alguna part. Fa molts anys jo recordo que a la renta es podia desgravar a ullera, les factures de les ulleres, el tema de dentista i tot això, però després ho van treure i ara han començat amb aquest plantejament. Llavors, en què consisteix el Plan Veo?
1: És això, Plan Veo, que molta gent l'haurà escoltat aquests dies o aquests dies, aquestes setmanes enrere o aquests mesos enrere. Plan Veo.
5: Plan Veo. A l'Estat subvencionen 100 euros.
1: Com a màxim?
5: com a màxim, amb 100 euros amb ulleres i lentilles. No Val. Ens serveix qualsevol tractament de teràpia visual,
1: no, no.
5: És específic d'ulleres i lentilles. També uh-huh. pot ser només canvi de vidres, o sigui, no necessàriament has de comprar la muntura, vale? Llavors, aquí partim de aquest subvenció de 100 euros és per nens menors de 16 anys.
1: Val.
5: I va lligat amb el seu número de targeta de la Seguretat Social.
1: Uh-huh.
5: Llavors, tot ho tramitem a través de les òptiques que hi col·laborem, vale? I llavors tu vas a l'òptica, en aquest cas nosaltres a l'òptica també hi som,
1: uh-huh.
5: tu vens a l'òptica, tries l'ullera, tires les lentilles o fem el procés, i llavors amb el número de targeta de Seguretat Social entrem dins un programa, posem les seves dades del nen amb la data de naixement, i aquí, sí, bueno, en aquest cas a Catalunya, i llavors aquí ens diu aquesta persona pot accedir a aquests 100 euros.
1: Val. És a dir, que la persona, els usuaris, ja sortiran amb el descompte aplicat, ja?
5: Sí.
1: No, això està bé, que no és allò posteriori que haguis de fer la sol·licitud, presentar-ho telemàticament i aquestes coses.
5: Bueno, això ho fem nosaltres.
1: Val, us toca fer-ho vosaltres.
5: Això ho fem nosaltres i en principi assumim nosaltres...
1: És el que anava a dir.
5: Fins que a l'Estat ens pagui.
1: Val. Que l'usuari, tornem a dir, que em sap greu, Sílvia, em sap greu, perquè...
5: No, però
1: l'usuari final sí que se'n beneficia, perquè ja sortirà de l'òptica amb el descompte aplicat, ja.
5: Sí, llavors tu com a òptica, llavors has d'entrar totes les dades.
1: Val, això ho heu de fer-ho vosaltres.
5: El que passa és que perquè no hi hagi, pues això, que jo vaig a aquesta òptica i compro això, m'ho descompto, està perfectament controlat amb aquest aspecte.
1: Val.
5: Si tu vens a la meva òptica, jo ho tramito, ja ho gasto.
1: Queda clar.
5: Si vas, ja, però
1: no, està clar que sempre hi ha algú més llest que els altres per poder fer-ho, però em refereixo a un nivell d'usuari que a vegades intentar accedir a aquest tipus de beques, a aquest tipus de subvencions governamentals, a vegades és molt tediós, perquè
5: és
1: això, has de presentar tu, però de principi tu has de pagar l'import complet i després tu presentes la factura, l'has d'entrar per instància, l'has d'entrar per no sé on i han d'avaluar, és a dir, que tot es dilata molt i potser sí que finalment t'arriba un descompte, però t'arribarà d'aquí un any, dos anys, o quan passen vehicles elèctrics o altres coses, potser no t'acaba d'arribar mai.
5: Clar.
1: Una mica per aquí, Però en aquest sentit, sí, això és tal qual, i tu quan vagis a l'òptica ja sortiràs amb el descompte aplicat. I això és positiu per l'usuari, per a altres no.
5: Clar.
1: Que és una
5: llavors
1: feinada.
5: Nosaltres, aquí jo tinc un dubte existencial, que he fet la pregunta, però encara no m'han contestat, perquè nosaltres llavors entrem totes les dades, ens demanen la graduació, ens demanen la factura, vale? La factura de l'import total, vale? Sense descomptar els 100 euros i això, i després també ens demanen que els pares el pare o tutor legal ha de firmar un paper annexa que l'hem d'escanejar ja i l'hem de presentar. Tu envies i no et donen una resposta immediata de que és, si a lo millor hi ha algun error o alguna cosa...
1: Val, que si s'acaba denegant aquella subvenció, l'heu d'assumir vosaltres.
5: No ho sé, això és el meu dubte. Ah. Aquí entro en la tessitura de dir, bueno, clar, fins que a mi, jo ho envio, però fins que a mi no em diuen està acceptat...
1: Clar.
5: Quan està acceptat, llavors ja ho tens clar que ho cobraràs. Quan ho cobraràs?
1: Que és una altra pregunta. Quan ho cobreu, això, vosaltres, els professionals?
5: A veure, no ho sé, perquè això hauria d'haver començat al setembre i ha començat al desembre. Llavors,
1: val,
5: el que ens han explicat és que a final de mes repassen tots els expedients, llavors et diuen està aprovado,
1: uh-huh.
5: i un cop aprovat posava el paper que en 15 dies tindríem l'ingrés al compte.
1: Uh-huh.
5: Jo n'he tramitat alguna al desembre, a dia d'avui encara no m'han contestat
1: no
5: si està tot enviat.
1: Sí, sí.
5: Hem de suposar que sí.
1: Val. Hi ha un cert símil, crec, no sé com acaba de funcionar, però és el que fan les farmàcies. És algo similar. És a dir, les farmàcies, a priori, elles absorbeixen el cost subvencionat de molts medicaments i després allò que fan retallant la colla de barres, després allò ho presenten a sanitat i els hi retornen l'import que elles han assumit prèviament. És una mica això, que a vegades es queixen dels retards i que a vegades els pagaments són tards i que ho han d'assumir l'empresa, no?
5: Sí, sí, aquí l'hem d'assumir. O sigui, clar, aquí el dubte jo em queda és si... Jo no crec que, o sigui, un cop ha enviat i ha passat el filtre, no crec que no diguin que no, però bueno, jo què sé, llavors
1: què faig,
5: o haig d'avisar el client o de dir pot passar això, jo què sé. I llavors l'altra cosa és que aquí que en dona una certa seguretat perquè els diners han anat a parar al consejo i és el consejo que ens paga.
1: Ah, d'acord.
5: Llavors, una miqueta el símil per mi és com els bons aquí a l'Andreu.
1: Sí.
5: Què passa? Que els bons és molt més ràpid perquè d'una setmana en una altra, tu l'òptica en aquest cas, uh-huh, en una setmana ja tens ingressat, wow, com a molt, són 10 dies.
1: Yeah.
5: Però aquí ens anirem, doncs això, doncs imagina't, un mes i mig, dos mesos a...
1: Clar, i si vas sumant ulleres, clar, acaba sent un... Un piquillo.
5: Un piquillo, clar, són 100 euros per això. Llavors aquí és l'únic és que a nivell nostre d'òptica doncs hem d'assumir això, contents de poder-ho assumir perquè és un bé per tots, però sí, això. Llavors, el tema és si tu l'import de les ulleres o lentilles és inferior a 100 euros, ells cobren l'import de les lentilles. Llavors imaginem que compres per 50 euros... Uh-huh. Doncs se't descompta aquests 50 euros i aquests altres 50 euros els perds.
1: Val, perquè és un cop...
5: Un cop a l'any.
1: Un cop a l'any.
5: Acaba...
1: Un cop a l'any.
5: Acaba el 31 de desembre del 2026.
1: Sense saber si es tornarà a renovar, clar, o no, clar, queda aquest dubte.
5: Això no sabem què passarà. Uh-huh. Llavors, convidar les famílies, ja que ha sortit aquest pla, ja que està, encara que nosaltres estem amb aquesta tessitura, sí, d'això, però bueno... contents de poder-ho fer i ofertar i tot això, és que totes les famílies que tinguin infants menors de 16 anys, que aprofitin aquesta subvenció, que són 100 euros, que és diners.
1: És universal, és a dir, no has de demostrar ni diners, no, ni capitals, ni patrimonis, és universal, simplement l'únic requisit són menors de 16 anys.
5: Menors de 16 anys únicament. I s'ha de presentar nosaltres a la graduació. Uh-huh. Llavors, amb menors de 5 anys... de 0 a 5 anys sí o sí hem de presentar recepta d'oftalmòleg.
1: Val.
5: Sigui privat o públic, és igual, ha d'anar amb recepta d'oftalmòleg. A partir dels 6 anys la recepta, la graduació pot ser d'oftalmòleg, públic o privat, o de l'òptic optometrista. Llavors l'únic és això, que els menors de 5 anys sí o sí els ha d'haver visitat a l'oftalmòleg i portar la recepta d'oftalmologia. Uh-huh. És l'única cosa així, més això. I és fàcil, de tramitar.
1: Fantàstic.
5: I tot.
1: Bé, a nivell comunitari és una bona eina, perquè tot el que sigui subvencionable crec que ha de ser positiu, també en tot aquest aspecte que hem defensat tantíssimes vegades. I bé, també ha de servir com un revulsiu, no?, per les famílies, que potser posin aquest punt d'atenció, de que potser puguin accedir a aquest tipus d'elements que tant hem parlat i que a vegades, el que dèiem, pues sí que ve de 100 euros, pues moltes vegades sí, a vegades canviar les ulleres, comprar lentilles suposa un sobrecost per moltes famílies que no el poden assumir. I és així, eh?
5: Sí, sí, no? Amb el que puja l'alimentació, que per poder menjar i les necessitats bàsiques, igual que els subministraments i tot això, amb famílies... Doncs amb fills és complicat, és complicat assumir-ho.
1: I des d'Òptics has notat un augment de famílies que s'acostin,
5: sí,
1: la gent ha reaccionat a aquesta subvenció?
5: Et pregunten. Ja quan va sortir la notícia, que ja saps què fan això els polítics, fan la nota de premsa i tot això, que això va sortir abans de l'estiu i tal,
1: ja
5: ens preguntaven, hi ha molta gent ja... Bueno, quan surti ja m'avises, i ara és el que estem fent,
1: fantàstic,
5: o sigui, està susceptible d'això, perquè és que és important.
1: Molt bé.
5: I gent amb pocs recursos també venen. Mm-hmm. Jo és dir això, sí, sobretot els terminis, que fins a finals d'any poden sol·licitar-ho.
1: Bé, ja temps, acaba de començar.
5: Vull dir que tampoc no cal córrer això. I que es controla pel número de la targeta de la Seguretat Social.
1: Tornem a dir que tan fàcil com simplement adreçar-se a l'òptica optometrista i realitzar el canvi d'ulleres o comprar lentilles o el que sigui, simplement amb això, ja amb la vostra feina, doncs ja s'aplica directament aquest descompte.
5: Sí.
1: Amb aquesta premissa que deies de menors de 5 anys que sí que han de venir doncs, receptats per l'oftalmòleg de referència.
5: Exacte.
1: Molt bé, molt interessant, que bé.
5: Pues ja està,
1: informació de servei avui.
5: Curt, concís.
1: Perfecte.
5: Avui no...
1: Informació de servei, em sembla genial. Sílvia, moltíssimes gràcies.
5: A vosaltres.
1: Que vagi bé.
5: Adéu.
3: La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
6: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. En mobilitat de la C12 al Batàrrec, un accident provoca mig quilòmetre de retencions en tots dos sentits i obliga a donar pas alternatiu. També a la C16 entre Barcelona i Sant Cugat del Vallès, un altre accident causa 2,5 quilòmetres de congestió en sentit sud amb un carrer tallat. També hi ha circulació intensa, en aquest cas a l'A2, a l'altura del Bruc, en sentit Lleida, per un vehicle avariat que manté un carril tallat. I en clau política, avui s'acaba el Parlament, el debat de política general amb la votació de les conclusions i propostes de resolució dels grups. Serà el tancament de 3 sessions marcades pels retrets i acusacions contra el govern per part de l'oposició i els mateixos socis d'investidura. La cambra tombarà una proposta de Junts per reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, mentre que Esquerra i Comuns li exigeixen que compleixi amb els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, la creació de 20.000 places en residències per gent gran fins al 2030 i la proposta per plantejar un enduriment de les penes per tinença il·lícita d'armes. I també jornada intensa de negociacions la vigília de la votació al Congrés dels 2 decrets d'habitatge que no tenen garantits encara els suports. El BOE, de fet, ha publicat aquest matí el segon dels textos que obligaria els propietaris a indemnitzar els lloguers amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. I mentrestant, el sindicat de llogateres fa una crida a sumar-se a l'acampada de Plaça Catalunya de Barcelona després de les cassolades convocades per aquest vespre a les places dels ajuntaments. Una acampada que, segons ha dit la consellera d'Interior, Núria Parlon, el govern no té intencions de desallotjar. En aquest sentit, el jutjat ha suspès fins a nova data el desnonament de la Macarena, que és una dona del barri de Sant Andreu de Barcelona que havia de ser, de fet, desallotjada aquest matí. La decisió s'ha conegut mentre prop d'un centenar de persones es concentraven també al carrer Dotger per intentar evitar el llançament. I avui entra en vigor la nova normativa de trànsit amb canvis per a motoristes, conductors, ciclistes i usuaris de patinets. Els motoristes hauran de portar guants de protecció i calçat tancat en vies interurbanes, mentre que els usuaris de vehicles de mobilitat personal hauran de tenir com a mínim 15 anys i portar casc. També serà obligatori el casc per als ciclistes en vies interurbanes i els repartidors hauran de portar armilla reflectant. I Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat davant d'un nou episodi de pluges fortes que començarà ara al matí. Les precipitacions poden ser intenses al litoral i prelitoral des del Baix Camp fins a la Selva amb registres de més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. També es preveuen xàfecs a la Catalunya Central, a Ponent, a Tarragona i a les Terres de l'Ebre que podrien anar acompanyats també de tempesta o calamarsa. De fet, per la seva banda, l'AEMET també ha emès un avís vermell, en aquest cas per pluges intenses també a les Terres de l'Ebre i al Baix Camp.
3: Notícies en xarxa.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
2: A partir d'aquí ja entrem a la tercera i última part de programa. 4 minuts que passem de les 11 i això just després de l'actualització amb les notícies de la xarxa de comunicació local, és a dir, el butlletí de les 11 i que ja ens dona peu aquesta darrera part que ens portarà fins al migdia. Avui és dijous, 1 d'octubre, programa número 4036. I més qüestions, més coses en directe. De fet, una temporada més, el que fem és recuperar secció històrica, aquestes històries del Vendrell d'abans, dels seus personatges i, sobretot, dels seus personatges femenins. És allò que ens explica, i ho fa de molt bona manera, la Gisela Alcón, que és això, la nostra historiadora particular. De fet, avui seguirem parlant o aprofundirem una mica més en la figura de la vendrellenca Maria Julibert Aulés. I després encara una bona estona per la participació, les trucades i segurament també acaba de perfilar una mica l'agenda i les propostes d'aquests dies. Doncs vinga, seguim, continuem. Segona part, som-hi.
1: La Calaixera, un programa únic de tot.
0: Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: anem recuperant seccions que volem que continuïn, com és el cas de la secció històrica amb la Gisela Alcón, que això ja ens torna a acompanyar. Gisela, com estàs?
1: Molt bé, sí? Encantada jo de tornar a ser aquí.
0: Que bé, l'estiu bé?
1: Regular, no serem. Sí, no gaire bé, però...
0: Però bé, nou curs, nova temporada...
1: Exacte, encarem endavant.
0: Vinga, sí. Jo... De la part més optimista que sigui.
1: Ara que vindrà la fresqueta ajudarà.
0: Clar, sí, exacte, vulguis que no. Escolta'm, i repassant, l'última secció que vam sortir al carrer...
1: Què?
0: Va agradar molt.
1: Molt, no?
0: Sí, m'ho ha dit molta gent. Sempre hi ha un cert, sí, una certa relació amb l'audiència i tot plegat. En aquesta ocasió especialment, molta gent m'ho ha dit, que els hi va agradar molt aquell viatge.
1: Home, és que va ser una cadena d'espais, persones, no?
0: Clar. I a més va ser per una seqüència, no vam parar en cap moment.
1: Exacte, que té mèrit.
0: Exacte, exacte, vull dir que va agradar. Ho hem de tornar a repetir un altre dia.
1: Sí, ja tinc un parell de trajectes més,
0: Doncs ja ho farem, això. Però va, tirem endavant aquesta nova temporada, nous temes. Bueno, de fet, recuperem un nom importantíssim pel municipi, no cal ni dir-ho, però per tu personalment.
1: Personalment, sí. Sí, sí. Sí? Sempre dic que és la meva heroïna.
0: Ja ho has dit l'altra vegada, és veritat.
1: Sí, sí.
0: Estem parlant de la Maria Julibert Aulés.
1: Exacte. Maria Julibert, una de les dones, jo crec, amb una història més interessant i que va tocar un munt de camps de la cultura de Vendrell, molts aspectes interessants.
0: Sí, sí, sí. La podem anomenar com esperantista, però no, és que se n'adria molt curts, eh? No,
1: sí.
0: No només va ser això, sinó que va ser una divulgadora cultural de primer ordre. En aquell temps, com a dona, com a ventrellenca.
1: Sí, sí, dona soltera.
0: Exacte, dona soltera. Soltera
1: que anava com a sola, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Sí, sí, avançada al seu temps. I d'ella destacaríem, podíem destacar la figura de, dintre de l'esperanto, una dona reconeguda internacionalment, que avui ens fixarem en alguna cosa. Va ser pintora, que també va obrir una escola de dibuix a casa seva i pintura. Va anar lligada a la Biblioteca Popular del Vendrell, va ser emprenedora, va obrir una perfumeria i també va anar molt lligada a les classes en català i l'escola catalana. Així que una dona que tenia presència.
0: Sí, sí, sí, sí, tant. I ja recordo que l'altra vegada que vam parlar d'ella, vam parlar d'aquelles jornades internacionals d'esperanto que es van fer al Vendrell i que ella va estar al darrere d'aquestes jornades.
1: I tant, i tant, i tant. Sí, sí, ella era figura clau. I l'altre aspecte, que és el que no he anomenat, que avui... No ens donarà temps, si no parlarem...
0: Ho dividirem en dos,
1: Exacte.
0: Ja ho avancem,
1: sí, perquè és una dona que abarca tant. És la Maria Julibert, articulista, que escrivia a la premsa. També puc avançar que escrivia amb nom i cognoms. Mai va signar d'una altra manera. Sempre era Maria Julibert. I escrivia coses tan interessants com parlar de l'amor lliure als anys 30.
0: Uau!
1: Sí, val la pena.
0: I ho podia fer,
1: Mira, ho va fer.
0: Ostres!
1: Està tot al Baix Penedès.
0: Clar, clar.
1: Per tant, a la propera portarem aquests articles.
0: D'acord, que interessant.
1: Sí. En tenia pacifistes, feministes, en defensa de l'esperanto i... Bueno, tot.
0: Doncs
1: fins i tot del vot de la dona.
0: D'acord, d'acord. Això és l'avançament del capítol 2 que ja vindrà aquestes properes setmanes. El capítol 1 sí que intentarem això, no? Presentar-la una mica més i conèixer-la una mica més d'entrada.
1: Sí, exacte. Podem començar, doncs, que va néixer Vendrell el 1888. Tenia 4 germans, una germana i 3 germans. I de joveneta la comencem a trobar a la premsa, sobretot al Baix Penedès, com a professora d'esperanto, esperantista. I allí ja fa un parell d'articles, un en defensa de l'esperanto, i l'altre una carta a vosaltres, noies, que es dirigeix a les noies de Vendrell perquè s'apuntin a les classes d'esperanto, perquè, clar, segons ella, l'esperanto és... La instrucció és un astre de primera magnitud que brilla amb llum pròpia. I l'esperanto és un raig d'aquest.
0: Clar, recordem que l'esperanto...

0: importava que fossis home o dona.
1: De...
0: També fixeu-vos, la Maria Julivert era una dona d'una família benestant. Fixem-nos com va vestida, per exemple, no? La diferència entre ella i, per exemple, la meva àvia, que la meva àvia era modista i era d'una família senzilla. Ella no, el seu pare era industrial, era una noia que es va poder dedicar a la formació, però, a més, no es va quedar així. També la va ensenyar als altres. I de seguida, per allà 1913, ella ja agafa una miqueta el mando, diríem, de, el grup d'esperanto de noies de Vendrell.
1: Val.
0: Llavors, a partir de 1913, Vendrell ja té grup de dones. I de seguida formen part de la Junta. La meva àvia va ser vocal, ella va ser secretària, una altra dona va ser vocal, i així. Feien un munt d'activitats. Quan vam parlar de la Carlota Gestí, recordeu que ja vam dir que venia a fer actes que eren benèfics. Ells organitzaven molts actes benèfics, no? Per altres grups o per uns, no sé, uns holandesos que havien tingut un problema, feien un acte tal, i els diners anaven cap allí, no? Bueno, era un grup que sí que tenia molt clar lo de la igualtat i lo de Pau i la germanor i aquests principis tan, tan interessants.
2: D'acord. I era un grup, doncs, reconegut, entenc, no?
0: És a dir, si, mundialment.
2: Si participava en revistes, si hi havia aquesta mirada cap al Vendrell arrel d'aquell grup, vol dir que
0: sí,
2: era un grup
0: sí,
2: destacat.
0: Era un grup que es coneixia molt. De fet, va tindre molta continuïtat. Comença Vendrell, ja dic, a 1909. El problema és que hi va haver la Guerra Civil i ell es va sobrecarregar tot. Però fins que va morir, pràcticament, hi va haver el Mercè, que va ser un dels membres més actius, sempre va ser esperantista. Encara sortia perquè tenien una guia, els esperantistes, a nivell d'Europa, que sortien els noms de la gent que podia rebre altres esperantistes a casa seva. I aquí al diari se n'enterem quan venen uns esperantistes de no sé on i es queden a casa d'algú, o marxa algú d'aquí i se'n va a un altre. De fet, la Maria Julivert se'n va anar a Madrid, cap allà al 16, i va estar coneixent a la Societat Esperantista de Madrid. I va enviar una crònica des de Madrid que s'hi va estar unes setmanes. Llavors, aquesta mena de relació entre ells era molt bona, era molt rica.
2: Sí. I podem saber això, com va començar aquest interès de la Maria Julivert cap a l'esperanto? Jo he dit, era una família que potser sí que permetia, no?, que pogués tenir aquesta capacitat d'accedir a certs materials i a certes ensenyances.
0: Sí.
2: Però segur que de ben joveneta va començar a interessar-se. De fet, va començar molt jove, no?
0: El contacte que, segons una enciclopèdia de Bucarest, perquè surt a una enciclopèdia esperantista de Bucarest, que també passarà per aquí, parla d'aquesta, que aquí no el coneixíem ningú, amb aquesta enciclopèdia, el 31, em sembla que és, surt la publicació i surt una minibiografia de la Maria Julivert.
2: Clar, imagina't.
0: O sigui, com a dona important.
2: Sí.
0: Clar, ella comença a 1911 i el 13 ja fa classes a Vendrell.
2: Va.
0: I no ho deix mai fins a la guerra, abans de la guerra, que va marxar de Vendrell el 35.
2: Val.
0: I llavors aquí se suspèn tot.
2: S'acaba tot.
0: Però quan torna, no.
2: Val. Però va marxar a l'exili?
0: No, va marxar a Barcelona.
2: Val.
0: El seu germà era un industrial de Vendrell. Vaig parlar amb un nebot fa molts anys que vivia a Barcelona i em va dir que tenien problemes per pagar els obrers i que es veien un problema gran. Ella havia obert una perfumeria, fixa't, la perfumeria Selecta, per amb dos sexes. El carrer, tot passa al carrer Doctor Robert.
2: Correcte, clar. Curiós. Davant la font.
0: Sí, per allí.
2: Doctor Robert, davant la font.
0: Exacte, davant la font, que no hi ha pèrdua. I el seu pare havia tingut un negoci d'hidràulics a l'altre costat. Per allà on hi ha Cal Vicentó, per allí. I va tenir una fàbrica de gaseoses, el pare. I va obrir, que és molt curiós, un gimnàs. Jo diria que el primer gimnàs del Vendrell devia ser del seu pare.
2: Que... Un emprenedor, doncs, aquest senyor?
0: Molt. I ella devia sortir pues, com el seu pare, no? Vinga, aprovar això.
2: Amb aquests interessos.
0: Sí.
2: Clar.
0: Bueno, doncs això, comença a l'11, el 13 ja fa classe i ja de per vida. Aquí a Vendrell es fan els Jocs Florals Internacionals i un congrés que va ser molt important i va venir gent de molts llocs. I ella anava davant. Llavors, i en aquest

0: en aquest congrés va vindre una professora d'Estònia, que es veu que era molt coneguda, que es deia Lin Yopan, que no sé si ho pronuncio bé, que va venir a fer unes classes magistrals d'esperanto per a aquelles jornades que hi haurien. I bueno, clar, això ja va ser de rebombori. I a la fotografia estan, una que hi ha a la biblioteca, està ella, aquesta senyora que venia a fer el curs, la bibliotecària Pilar Belmonte, que també va assistir a aquests cursos, i una trentena de persones que van venir a fer... Aquí l'any 33, la meva àvia havia tingut la primera filla. La meva àvia ja no hi és. Sí que era molt igualitari, però la societat aquí empenyia molt. Les dones es casaven, s'anaven retirant d'aquestes activitats.
1: De la vida social, clar.
0: Els homes continuen. Els homes podien tenir fills, però continuaven estant al grup d'Esperanto i participant aquí d'aquestes jornades que... M'hagués encantat de veure un forat, eh? Sí, sí. I aquí la veiem allà al mig i la professora estoniana. Vull dir que aquesta és una foto molt, molt interessant. Any 33.
1: Així doncs, clar, la Pilar Belmonte, que a vegades n'hem parlat, que va ser la bibliotecària del Vendrell,
0: la bibliotecària,
1: com sempre
0: sí.
1: L'hem anomenada, clar, es van conèixer i van interactuar moltíssim.
0: Sí, doncs, perquè, clar, la biblioteca també va ajudar durant aquests anys. Ella també demana llibres a la Biblioteca en Esperanto, i ho gestiona la Pilar Belmonte, i arriben, i es fan cursos a la biblioteca, i es fan exàmens a la biblioteca, que clar, la gent anava al curs i després se'ls feia un examen, i es feia allí, no? Clar, anava lligat, tot anava molt lligat.
1: Clar. I la Maria Julibert, artista? Dibuixant, bueno, pintora?
0: Sí, això va ser... Una mica aquest quadre el tenia el Josep Maria Calaf, que em va dir, nena, potser en tinc un, el tinc jo, va ser tan generós i em va dir, després de fer tot això, queda-te'l, no?
1: Sí.
0: I d'ella n'hem localitzat 4 o 5. Aquest és el més fàcil, que és el que tinc jo. N'hi ha un que el tenia el seu nebot a Barcelona, que és aquest. La signatura es veu perfecta.
1: Sí, Maria Julibert.
0: Maria Julibert. I un parell que va ser molt curiós, que una senyora, que és aquest i una altra, una senyora del Forge, a costat de Reus, em va trucar un dia perquè em va relacionar amb la Maria Julibert. Ara la xarxa és tot.
1: Clar, se queda relacionat.
0: Ell havia comprat una casa i havia trobat dos quadres de Maria Julibert. I a més havia trobat una rajola hidràulica perquè el seu germà, a Reus, havia tingut una botiga. I em va regalar una rajola. Bueno, dues, per ser precisos. Una me la vaig quedar jo i me la vaig posar a la cuina, i l'altra li vaig portar el seu nebot a Barcelona, que també li va fer una il·lusió bàrbara,
1: clar,
0: no?
1: Tu diràs.
0: Com una relíquia.
1: Sí.
0: Llavors, tenim a la Maria Julibert, que pinta i fa classes, també, aquí a Vendrell.
1: Això vol dir que devia dominar la tècnica, doncs,
0: sí,
1: també.
0: Sí, havia...
1: Va arribar a dominar força.
0: Devia estar formada. Val. De fet, li vaig dir a un company de l'institut que m'analitzés els quadrets aquests de la Maria Julibert, sí. I em va dir que està clar que sí, que tenia tècnica, que havia après, que coneixia la barreja de colors, com aconseguir llum. Em va fer tot una explicació molt interessant, perquè, clar, jo no sé fins a quin punt aquí ja no hi arribo. No, però em va dir això, no, bé, dominava. Quan una vegada ja vaig acabar el treball aquest de la Maria Julibert, això ja es va acabar, vaig trobar d'una exposició col·lectiva a Barcelona que hi havia una obra de la Maria Julibert. I llavors vaig pensar, doncs sí. Després, la Maria Julibert, als anys 30, ja dic que marxa del Vendrell, i torna cap als 50. I quan torna als 50, quan li demanen pel padró, allò, la professió, l'edat i tal, diu que és pintora.
1: Sí?
0: Sí.
1: Uau.
0: Jo crec que igual al marxar va aparcar tot el tema
1: de
0: l'Esperanto i es devia dedicar potser a pintar més. El que havia començat aquí una miqueta devia...
1: Així doncs aquesta part més artística, més plàstica,
0: sí.
1: Va ser després de marxar del Vendrell, després de la guerra i després de l'Esperanto.
0: Sí, sí. O va...
1: Sí, va les...
0: Una temporada, les sí, anava amb les dues coses, eh? Ho anava combinant.
1: D'acord.
0: I reticulista, eh? Que aquesta part és tan... molt important. Mira, aquí només n'he posat una avui per anar fent boca, eh? Aquí tenim l'esperantisme i la guerra. És a dir, això que deia que era pacifista, els principis de l'esperanto, ella els porta... No. Molt bé, no? Aquí la seu... aquesta idea de la pau, no? De la bona relació, de que una llengua no està per sobre d'una altra. Per això, bueno, jo sóc filòloga i, evidentment, una llengua és una transformació de mils d'anys, i tant, no? Vull dir, el que estem parlant avui... els romans... El llatí, no? És una transformació del llatí barrejat amb moltes coses.
1: Sí, sí.
0: Ha costat molts anys arribar aquí. Però la idea aquesta de l'esperanto no era per passar per sobre. Havia de ser una cosa molt simple per comunicar.
1: Clar, per entendre's.
0: D'igual a igual.
1: Clar, per entendre's.
0: Igual.
1: Entre...
0: Aquesta, exacte.
1: Entre continents, no sé com dir-ho.
0: Sí, sí, sí, sí. No, i ella ho explica, eh? Si voleu fer negocis, si vols tenir relacions, amb una llengua molt simple... Bueno, això en parlarem quan parlem dels articles.
1: Els articles, eh?
0: Hi ha una cosa, que és Maria Julivert i biblioteca.
1: Val.
0: Quan obren la Biblioteca Popular de Vendrell, hi havia un patronat. Totes les biblioteques populars tenien un patronat que normalment eren els homes més així de la vila. I, segons una història de les biblioteques de la Mancomunitat, diu, però excepcionalment al Vendrell, la figura de secretària de la biblioteca és una dona.
1: Ah.
0: I és Maria Julivert.
1: Ostres.
0: Per tant, trenca alguns motlles en aquest sentit i participa més activament. De fet, també passarà per aquí una carta que signa president i signa la secretària, no?
1: Wow.
0: I hi ha la signatura de la Maria Julivert. Per tant, ella a la biblioteca hi va, mentre hi va haver el patronat,
1: no,
0: ella
1: tant,
0: hi va ser.
1: Hi va ser-hi.
0: Després ja hi va entrar el patronat, va entrar una mestra.
1: Uh-huh.
0: Però primer estava ella sola.
1: Sí,
0: igual que la Junta Provincial de Tarragona de l'Esperanto, era ella sola.
1: Sí, sí.
0: Que era una dona que no li tenia por a res, eh? I ella anava i s'hi va llançar.
1: Una dona ben valenta, doncs.
0: Molt valenta.
1: Ostres. I és això que dèiem al començament de la secció, que ja hem d'acabar, eh?
0: Sempre passa el mateix, eh? Hem de dir una cosa... Avui recuperem la figura de Maria Julivert perquè hi ha un congrés a Reus.
1: És veritat, que és ara, no?, d'aquí a poquet.
0: Sí, mira, els dies de la fira d'aquí hi ha aquest congrés a Reus. M'han convidat a parlar de la Maria Julivert, que a mi m'ha fet una alegria molt gran. I també vull dir una cosa d'aquest congrés. Hi haurà tres sales que hi hauran simultàniament activitats. Una es diu Zamenhof, és d'un esperantista que va morir l'any passat, un senyor de Tortosa que tenia 95 anys, i la tercera sala es diu Maria Julivert. I llavors aquestes tres sales es farà el Congrés de Catalunya.
1: Si algú s'hi vol acostar.
0: Oh,
1: a banda de que hi haurà Fira al Vendrell, però tot és combinable.
0: I tant.
1: Hi ha més dies que llonganisses,
0: sí.
1: Que s'apropin a aquesta exposició i a la xerrada que tu oferiràs.
0: Sí. No, estic molt contenta de poder parlar de la Maria Julivert a Reus.
1: Que bé, que bé. Maria Julivert, molt més que esperantista, eh?
0: Molt més.
1: Seria
0: sí,
1: l'únic que
0: sí. Que bé. No sé si ha passat la l'enciclopèdia, l'ha escrit? No, potser no.
1: Potser no. És que són moltes fotografies.
0: Ja. Avui he anat...
1: Però si no, la recuperarem, eh?
0: A la propera
1: secció, perquè es trobarem d'això d'aquí un parell de setmanes fent aquesta segona part d'aquesta vida i obra de Maria Julivert.
0: Maria Julivert.
1: Gràcies.
0: A vosaltres, com sempre.
1: Que vagi bé.
0: Igualment.
2: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat.
3: Aquesta Fira de Santa Teresa, vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, casetes de tir... A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps... I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.
4: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
5: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:15 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
2: Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
1: L'ordinador que no volia sonar. Participació, trucades, 3 minuts per 11:45. I entrem ja en tota aquesta recta final de Calaixera, aquesta part final que ens portarà això fins al migdia, fins les 12, com ja hem dit. 977-15-70-69, aquest és el telèfon de directe, 977-15-70-69. I també podeu participar enviant un missatge de WhatsApp, si us ve més de gust. 686-101-101. A més, tot això ho anem trufant amb bona selecció musical, que això també sempre ens ajuda a acabar de posar aquesta part per final, posar-hi més ritme, trencar una mica més el gel, allò que ens agrada fer a través d'aquestes combinacions musicals, que ja les triem nosaltres, o també la podeu demanar vosaltres, ja ho sabeu, La podeu dedicar i podeu fer el que vulgueu. És molt fàcil i molt senzill. Sempre intentem que sigui d'aquesta manera. Doncs va, mentre esperem primeres trucades i esperem que vingui la participació, posem una mica de música, posem una mica de ritme. És una cançó d'Ivet Nadal amb Triquell. Em sap tan greu...

977-15-70-69. Mai ens cansarem d'anar recordant justament a aquests punts de contacte que passen pel telèfon, com ja hem dit, i com anirem recordant, 977-15-70-69, o també a través del missatge de WhatsApp al 686-100-100.

De seguida anem cap a l'agenda, anirem a destacar aquells punts importants que arriben aquests dies, sobretot demà divendres, que hi ha moltíssima cosa. Mentrestant, escoltant aquesta cançó d'Edu Esteve, Torna.

0: Edu Esteve, que també ens ajuda a posar ritme a tota aquesta calaixera d'avui.
1: La calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
0: O si més no, la part final d'aquesta calaixera d'avui, dijous, en tota aquesta estona de participació i trucades. I, de fet, ja tenim una primera trucada. Bon dia.
2: Bon dia, cariño.
0: Hola, Montserrat.
2: Hola.
0: Què dius, com estàs?
2: Mira, aquí estamos.
0: Sí, tot segueix igual, no?
2: Com sempre.
0: Bueno.
2: No em puc moure d'aquí, no podem sortir per res, encara menys.
0: No t'ho diràs. Bueno, posarem una bona cançó, a veure si això tenim una mica, també.
2: Ah, això mateix.
0: Et sembla?
2: Vale, gràcies,
0: carinyo. De res, i ara. Adéu, molt bé, gràcies per trucar, Montserrat. Fins demà.
2: Adéu.
0: Això, anirem a buscar una cançó ben xula per la Montserrat. De seguida anem a més participació, més trucades, si volen arribar, i també ben pendents de l'agenda i això, com dèiem, allò que s'hi cou aquests propers dies, que al tanto, amb el que ha de venir. Per exemple, dins d'aquesta agenda destacada, avui dijous, aquesta tarda, a 6:45, a l'exposició que podeu trobar a la sala de Portal del Pardo, La bellesa que ens envolta, es farà una visita comentada i tot seguit hi haurà demostració floral a càrrec de Maria Vidal. Demà divendres hi ha molta cosa, eh? Ja ho hem anat destacant i hem anat repassant tot el que arriba demà divendres. Per una banda, per exemple, arriba la darrera proposta de la secció de música El Vendrell sent la música, que porta això a diferents propostes musicals de proximitat en diferents punts del municipi. En aquesta ocasió, i des del passeig de les Bòbiles, serà el concert de les Montserrats, a 6:45 de la tarda. Activitat totalment gratuïta. I també continua el temporada demà divendres amb la programació de l'espectacle teatral Loop, amb en Ramon Madaula, al Teatre Àngel Guimerà. A partir de les 8 del vespre, com sempre, entrades disponibles, les podeu comprar per internet a temporada.cat. També de manera presencial, el divendres al matí a la recepció de l'Escola Municipal de Música Pau Casals i a taquilla una hora abans que comenci l'espectacle, si l'aforament ho permet. I també aquest divendres 2 d'octubre hi ha com un dels actes previs de la Fira Santa Teresa, que arribarà amb força ja a partir de la setmana que ve, però bé, un acte avançat. És aquest mateix divendres un maridatge de terra i taula en motiu, això com dèiem, de la Fira Santa Teresa. Serà al Museu Déu a partir de les 8 del vespre. Hi haurà tas d'Olis Torclum amb el xef David Bernet, el restaurant Ull de Llebre, el restaurant Petit Bastró i postres de l'Obrador. Tot això maridat amb els millors vins dels cellers de terra i taula. És a dir, els millors vins d'aquí, del Baix Penedès. Si voleu participar, em sembla que encara queda, no sé si encara en queda algun, però si en queden, queden molt pocs de tíquets per poder participar d'aquest maridatge, que sempre s'acaben molt ràpid i, de fet, els podeu anar a buscar, els podeu anar a comprar al propi museu. I també ja a banda d'això i després del cap de setmana, de cara al dimarts 6 d'octubre, per exemple, comencen altres activitats programades dins la sala del Portal del Pardo i en aquest cas comença el taller La màgia del lettering i l'aquarela a càrrec de la Mònica Boladeres. De fet, aquest taller es portarà a terme a 6:45. Hi ha altres propostes, des de la sala del Portal del Pardo en tota aquesta tardor que ja ha començat, així que si voleu tota la informació també us hi podeu adreçar per conèixer el que s'hi fa, que també són, bé, coses prou interessants, més enllà de les pròpies exposicions, que sempre valen la pena, doncs també altres propostes que tenen molt a veure en aquesta col·laboració directa amb la Universitat Rovira i Virgili. De fet, aquesta activitat és una d'aquestes col·laboracions. I també anem una mica més enllà en matèria cultural, i és que s'ha presentat els actes destacats que ha d'acollir el Vendrell en motiu del 150è aniversari del naixement de Pau Casals. Un d'ells és el concert d'atenció de l'Escolania de Montserrat. Serà el proper 23 d'octubre I després, un altre dia, el dia 29, que és el dia exacte, és l'aniversari del naixement de Pau Casals, es farà la interpretació de l'oratori del Pessebre, coincidint exactament, com dèiem, amb els 150 anys del naixement del mestre. Això, aquest primer dels concerts importants, el divendres 23 a l'Església Parroquial del Vendrell amb l'Escolania de Montserrat. S'ha posat en valor l'oportunitat d'acollir al Vendrell un dels cors de veus infantils de referència a Europa i també doncs, aquesta predisposició perquè fa a l'Escolania per poder incorporar-se a la celebració d'aquests 150 anys d'en Pau Casals. Caigut, però encara som aquí. Les entrades, en aquest cas, per al concert de l'Escolania de Montserrat es podran adquirir a través de la plataforma de la venda d'entrades del Vendrell, el vendrell.covin.cat, i serà a partir d'aquest divendres, es podran comprar a partir d'aquest divendres i també presencialment els divendres al matí a aquest lloc de sempre, a la recepció de l'Escola Municipal de Música Pau Casals. I un altre dels moments més simbòlics de la commemoració que arribarà el 29 de desembre, la data, l'aniversari, que es complirà exactament els 150 anys del naixement de Pau Casals. Serà el 29 de desembre. L'acte central serà la interpretació de l'oratori El Pessebre, música de Pau Casals. De fet, una de les seves composicions més conegudes, amb el text de Joan Alavedra, en una versió per a cor i a orga dirigida per l'Antoni Ros Marbà. Hi participarà la coral Carmina, dirigida per en Daniel Mestre, i els solistes Mireia Tarragó, soprano, la Gemma Coma, com a mezzo-soprano, en David Alegret, com a tenor, en Ferran Albric, com a baríton, i el Germán de la Riba, com a baix, i la Mercè Sanchís, que serà l'organista. De fet, també tota aquesta jornada del dia 29 de desembre, tot i això s'ha presentat, però encara queden dies per parlar-ne. És això, tindrà una vessant ciutadana i popular, perquè a banda del concert també es prepara un acte al carrer i una proposta a la Casa Nadiua de Pau Casals, oberta al conjunt de la població per compartir col·lectivament una data especialment significativa per al Vendrell. És que, de fet, tota aquesta commemoració del 150è aniversari que està projectant la figura i el llegat de Pau Casals tant del seu municipi natal com internacionalment i segons les dades exposades per la Fundació Pau Casals, prop de 29.000 persones han participat des del 13 d'abril en concerts, activitats, presentacions i altres activitats vinculades a aquesta commemoració. D'aquestes, prop de 9.000 persones han participat en iniciatives celebrades en diferents països, atenció, entre els quals França, Gran Bretanya, Itàlia, Argentina, Mèxic, els Estats Units, Croàcia, Bèlgica, Suècia i el Japó. Així doncs, la commemoració del 150è aniversari de Pau Casals continuarà durant el 2027 amb un programa d'activitats destinat a difondre la seva obra, el seu pensament i el seu compromís amb la pau i la llibertat.
1: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.
0: Va, seguim posant música, anem amb ritme, a la recta final de programa. 2:03 esperant trucades i participació. Amb aquesta daurada maratina, Dauri Santa Fe i l'Amliqui.

va, cançó per la Montserrat, que ja la tenim aquí, ja l'hem triat. Ara que mira, que hem parlat una mica de l'escolania de Montserrat i que estarà pel Vendrell el dia 23. A més, doncs aquesta vinculació de l'escolania amb el gran Sergio Dalma, una cançó molt xula que sé que en general us agrada molt, molt, molt. I a la Montserrat sé que també li agrada molt. Em dones força, Sergio Dalma, això, amb l'escolania de Montserrat.

0: Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell.
1: Tots els divendres de 9 a 11 a la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
0: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Jo vull un món millor,
2: on tots tinguem valor. Bé, una bona declaració d'intencions, no? Un món millor, de l'Albert Esteve. I això ja mica en mica sí que ens va posant ja la catifa per anar marxant i tancant barraca. Ho farem ja amb un parell de cançons més i bàsicament ja ho deixarem aquí.

0: La Calaixera, un programa unicap de tot.
1: I ara sí que ja gairebé acabarem i ho farem ja amb aquesta darrera cançó. Tant de bo poder parar el temps. És la cançó de Sarah Roy, això que ens ajuda a posar el punt i final, acomiadar-nos i donar-vos les gràcies. Demà hi tornarem, demà que ja som divendres, puntuals, a partir de les 9. Que vagi molt bé.
2: Adéu-siau.

0: al matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
1: El meu carrer. Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
2: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El Servei Meteorològic de Catalunya ha elevat a 5 de 6 l'alerta per pluges intenses al Garraf, al Penedès, al Camp de Tarragona i a l'Ebre. L'avís vermell de perill comença ara a les 12 a les comarques del Garraf, l'Alt i Baix Penedès, al Tarragonès, al Baix Camp i també a l'Alt Camp. A partir de les 6 de la tarda, l'alerta 5 de 6 se situa al Baix Ebre, al Montsià i a la Terra Alta. A partir de la mitjanit i fins les 6 de la matinada es quedarà al Baix Ebre i al Montsià. Ara les 12, de fet, hi ha prevista una compareixença de Protecció Civil per tal d'explicar l'evolució i el pronòstic d'aquests ruixats. I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reclamat un pacte de país a Catalunya i a Espanya per facilitar l'accés a l'habitatge. Ell ha desitjat que el Congrés dels Diputats aprovi demà els decrets i adverteix que el risc que l'habitatge fracturi la societat, com assegura, ja va passar la crisi del 2008.
2: Jo reclamo en aquest sentit un pacte de país. Em refereixo a Catalunya i em refereixo també a Espanya, un pacte de país d'uns mínims, eh? I tinc expresso també el meu desig de que les coses demà al Congrés dels Diputats vagin raonablement bé, eh? I podem enviar un missatge conjunt a la societat que aquest tema ens importa, perquè el pitjor és que els ciutadans no percebin que des de les institucions hem detectat que aquí hi ha una situació greu i preocupant i intentem donar-hi resposta dient la veritat. Això no se soluciona en un dia ni en un mes, però es poden fer coses.
1: Ho ha dit en el darrer dia del debat de política general que clourà amb la votació de les conclusions i les propostes de resolució dels diferents grups. Mentrestant, el sindicat de llogateres fa una crida a sumar-se a l'acampada de Plaça Catalunya de Barcelona després de les cassolades convocades aquest vespre a les places dels ajuntaments. Una acampada que, segons ha dit avui la consellera d'Interior, Núria Parlon, el govern no té intencions de desallotjar. En aquest sentit, també el jutjat ha suspès fins a nova data el desnonament de la Macarena en una dona del barri de Sant Andreu de Barcelona que havia de ser desallotjada aquest matí. La decisió s'ha conegut mentre prop d'un centenar de persones es concentraven també al carrer d'Otger per intentar evitar el llançament. I avui entra en vigor la nova normativa de trànsit amb canvis per a motoristes, conductors, ciclistes i usuaris de patinets. Els motoristes hauran de portar guants de protecció i calçat tancat en vies interurbanes, mentre que els usuaris de vehicles de mobilitat personal hauran de tenir mínim 15 anys i portar també casc. També serà obligatori el casc per als ciclistes en vies interurbanes i els repartidors hauran de portar armilla reflectant. I, de fet, un total de 95 persones han mort en 91 accidents a la xarxa viària interurbana de Catalunya fins al mes de setembre. Són dades provisionals que ha fet públiques avui el Servei Català de Trànsit. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Escoltes Ràdio El Vendrell.
4: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
3: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
5: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80, a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
2: Aquesta Fira de Santa Teresa, vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, casetes de tir... A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps... I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.
0: Ce la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de non perdere.
1: Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
3: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
4: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la Ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer.
5: I remember that day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, that day I started to feel my dream.
6: Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
1: Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell. Bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio El Vendrell. Salutacions i benvinguts a la sintonia del 107.1 de la FM. Després del matí que ens ha acompanyat a la Calaixera, ara en aquests moments arriba la quarta hora. Avui us saludem en aquesta edició de dijous. Estem ja obrint la porta del mes d'octubre. Què tal, com esteu? Espero que ja a aquestes hores del matí, doncs amb tot en curs, el dia a dia, ja sabeu que marca molt, sempre miren els horaris. Bueno, ara mateix tenim una pluja fina que cau ara mateix, o almenys on estem nosaltres, aquí als nostres estudis. Bueno, agraïts de saber que ens esteu acompanyant i ja sabeu que ho podeu fer fins a 1 del migdia amb aquesta quarta hora, l'hora que necessites per acabar d'arrodonir el matí. Doncs avui, en aquest 1 d'octubre, és el Dia Internacional de les Persones Grans. Establert per la ONU per descartar les contribucions de la tercera edat i promoure el respecte i els seus drets. Avui també és el Dia Internacional del Cafè, una data oficialitzada per l'Organització Internacional del Cafè per retrohomenatjar aquesta popular beguda i els qui la produeixen. I també avui és el Dia Mundial del Vegetarianisme. Promou estils de vida saludables i respectuosos cap als animals i al medi ambient mitjançant una dieta que no inclou carn. Avui també és el Dia Mundial del Somriure. Per celebrar celebra el primer divendres d'octubre, que sol coincidir o associar-se a aquestes dates, avui cau un dijous, però. I per recordar el poder que té un somriure en la salut emocional. O sigui que avui rebeu a tots amb un somriure. Avui, 1 d'octubre, la figura principal del santoral catòlic ens diu que és Santa Teresa de l'Infant de Jesús, també coneguda com a Santa Teresa de Lisieux. Avui també és Sant Remigi i altres sants i beats, Sant Baó de Jan, Sant Aretes i Sant Plató. L'1 d'octubre és una data fortament marcada en la història a Catalunya, però també compta amb altres efemèrides destacades al llarg del temps.

causar més d'un miler de ferits i contusionats. El resultat de la votació, amb un 90,19% a favor del sí, amb un 43% de la participació, va desencadenar la declaració de la independència el 27 d'octubre i la posterior intervenció de l'autonomia catalana a través de l'article 155. Més coses que marquen aquesta jornada. Doncs el 1931, el sufragi femení de les Corts de la República, tot i que no va passar exclusivament a Catalunya, té un impacte directe en la societat catalana. L'1 d'octubre del 1931, les Corts de la Segona República Espanyola van aprovar el dret del vot de les dones. Aquest fet històric va ser defensat de forma cèlebre per la diputada Clara Campoamor. Les dones catalanes van poder exercir aquest dret plenament per primera vegada a les eleccions generals del 1933. Doncs avui al Vendrell es preveu que sigui una jornada ennuvolada amb un alt risc de ruixats. Ja ho podem comprovar. La temperatura anirà entre els 25 o 26 graus, mentre que la mínima es situarà entre els 20 o 21 graus. Però tenim una humitat molt alta que supera el 75%. Hi haurà pluja que amb una probabilitat de tempesta a partir del migdia, entre les 12 i les 4 de la tarda. De fet, en algunes comarques doncs, de proper a nosaltres marquen que s'ha activat el pla Inuncat. Així que molt pendents del temps, però també pendents d'aquesta jornada que arranca i obre ja donar un passet més en aquest 2026. És que a l'any li queda doncs, un suspir. Doncs com sempre ja sabeu que en aquesta quarta hora d'aquí una estona ens anirem amb el nostre punt d'informació, això que nosaltres diem amb el que avui ens despertem i ja està sabent. Amb les notícies locals de comarca i aquesta mirada a les notícies nacionals, internacionals i també d'última hora. Ja sabeu que la música mai falta. També ja sabeu que farem una aturada amb el nostre tema retro i també amb l'agenda. Tot això barrejat, com sempre, amb bona música. Perquè ens acompanyeu amb aquesta, ja ho sabeu, quarta hora. Gràcies per acompanyar-nos. Salutacions de Marga Márquez. Bon dia.

0: Aquesta Fira de Santa Teresa, vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, casetes de tir... A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps... I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell. Aquesta sintonia sempre arriba per fer una ullada i obrir el nostre punt d'informació. L'edifici Tavares ha acollit aquest dimecres al matí una nova edició de l'Speed Job Dating, una cita que ha aplegat un bon nombre de demandants de feina a l'edifici Tavares de Coma-ruga. Prop de 500 persones han fet entrevistes curtes amb algunes de les 19 empreses presents en la jornada per mirar de cobrir vacants de diferents perfils, com ara mossos de magatzem, personal de neteja, administratius, carretoners o operaris de producció. Com ja va passar en altres ocasions, l'edició centrada en la indústria i la logística és la que té més participació de les que es fan a l'ullar de l'any, evidenciant el creixement que té el sector de la comarca. La recerca d'aquesta mà d'obra és el que impulsa a moltes empreses a formar part de la iniciativa, que és una experiència que repeteix cada any. Pel que fa als demandats d'ocupació, l'Speed Job Dating els ofereix una bona oportunitat de tenir contacte directe amb empreses que necessiten treballadors. N'hi ha que tenen molt clar quin tipus de feina busquen i altres que estan oberts a qualsevol opció. Durant els dies de lliure disposició de les escoles del Vendrell es farà un casal de conciliació que permetrà a les mares i als pares a treballar encara que els seus fills no tinguin classe. És una iniciativa des de la Regidoria de Feminismes. Enguany, els dies de lliure disposició són el 13 d'octubre, el 2 de novembre i el 7 de desembre. La Regidoria de Feminismes del Vendrell posa en marxa un casal de conciliació pels dies de lliure disposició de les escoles. El casal es farà els dies 13 d'octubre, 2 de novembre i 7 de desembre a l'escola Marta Mata i a l'institut Escola de Coma-ruga en horaris habituals de tots dos centres. Les preinscripcions ja són obertes al correu electrònic de la Regidoria de Feminismes. El casal de conciliació també contempla l'horari de menjador, tot i que nens i nenes hauran de portar cadascun la seva carmanyola. I l'Ajuntament de Calafell anuncia que l'ampliació del pont del Masmell disposarà de voreres amb més capacitat i un carril bici. L'obra s'emmarca en el projecte urbanístic més extens que transformarà tot l'entorn. Fa uns mesos, veïns de la zona ja es van manifestar contra una possible demolició del pont. L'Ajuntament ha anunciat que s'ampliarà el pont sobre la C31 i la via del tren, una construcció que comunica el Masmel amb la platja i amb Segur. L'actuació ha estat acordada en el darrer ple municipal amb l'aprovació d'una modificació del Pla de la Generalitat del municipi, que inclou altres actuacions urbanístiques i que han de transformar la zona. L'anunci arriba mesos després de que els veïns de la zona protestessin davant d'un probable enderrocament del pont vinculat a la transformació de la carretera. La reforma del pont ha de servir per ampliar-lo amb voreres de més capacitat i també un carril bici. El Vendrell celebra el diumenge el 54è concurs de colles sardanistes amb la participació de 22 colles de totes les categories arribades d'arreu de Catalunya. El concurs arriba de la mà dels dansaires del Penedès amb el suport de l'Ajuntament. La sardana serà la protagonista aquest diumenge. Els dansaires del Penedès organitzen la 54a edició del concurs de colles sardanistes del Vendrell de la Represa. Es farà a la plaça Sa Tobias. Participen 22 colles de totes categories arribades a tot Catalunya. L'acte començarà a 5:15 de la tarda i acabarà a 8:15. La música anirà a càrrec de la cobla Reus Jove. En cas de pluja o altres complicacions meteorològiques, el concurs es traslladarà al pavelló de l'Escola Àngel Guimerà. L'activitat forma part del programa de la capitalitat de la sardana del Vendrell. I també parlant del nostre municipi, l'Ajuntament del Vendrell ha remodelat el seu servei de suport psicològic. Si des de la pandèmia s'entrava en una franja de 16 a 30 anys, a partir d'ara s'amplia la totalitat de la població adulta. El programa s'incorpora a la xarxa Àncora, que seguirà treballant pel benestar emocional de la població de la vila i del seu entorn. Un servei que dona suport psicològic impulsat per la Federació Salut Mental de Catalunya i que amplia el programa endegat inicialment per l'Ajuntament arran de la pandèmia, que s'entrava en la franja d'edat més juvenil, dels 16 als 30 anys. Ara s'amplia la població adulta en general i el seu entorn més proper. El servei Escolta'm, doncs, et dona pas a l'Àncora, un programa pel qual caldrà demanar cita prèvia i que al Vendrell s'impartirà de la mà del Club Social a Llorer, un recurs per a persones amb trastorns mentals severs que ara afegirà a la seva cartera aquest servei de suport psicològic a la població adulta del municipi i Rodalies, tot plegat en un entorn de creixent demanda d'atenció professional, producte que almenys en part del trencament dels certs tabús. L'espai Àncora pretén contribuir a la millora de la gestió emocional de tota la població del Vendrell a partir dels 16 anys, més enllà dels centres de salut mental escrits a la xarxa de la sanitat pública. Una manera de reduir temps d'espera i de rebre en una sèrie de visites gratuïtes un suport imprescindible cada cop més necessari. Després de fer una ullada al que ens arriba més de prop, al nostre municipi i comarca, és moment de fer una ullada a les notícies del món. Fent una mirada a les últimes notícies d'Espanya, ens diu que pediatres de Badajoz instal·len una biblioteca contra l'ús dels mòbils. Moncloa desmenteix a Vivas i revela les converses amb el president Ceutí. Totes les peticions van ser ateses. El president del TC no avança la resolució sobre amnistiar la malversació i recorda que la decisió és vinculant. Ayuso portarà als tribunals la petició de desallotjament immediat de l'acampada de la Porta del Sol. I també ens diu que el pescador gallec David Arcai diu que es proclama subcampió del món de mosca als Estats Units. Altres notícies del món ens diu que Christie Pike és la primera dona que havia de ser executada en 200 anys a 200 anys a Tennessee. Sobreviu a les dues injeccions letals. Una investigació de la Fiscalia revela que el 994 nens van patir abusos sexuals a les tres diòcesis de Massachusetts. I la pirateria ressorgeix a Somàlia a nivells no vistos en una dècada. Execucions, rescats i impacte de la crisi regional. Altres notícies ens fan ara mirar cap a casa nostra, cap a Catalunya. Oposició i socis pugen al to contra Illa i Junts proposa reprovar-lo. El president planteja elevar les penes a la tinença d'armes i anuncia un ple per ampliar les places de residències. També ens diu que Elma Sainz confia que els grups estaran a l'altura amb el decret de l'habitatge. El govern impulsa nous límits als desnonaments i lloguers. L'acampada per l'habitatge manté la seva pressió a la plaça Catalunya. També ens diu que els Mossos investiguen una agressió sexual a Sant Adrià del Besòs. L'Euríbor ja supera el 3,2 i encareix les quotes hipotecàries. Torna la detectiu Petra Delicado de l'escriptora Alicia Jiménez Barlet. I Meteocat i Amet eleven els avisos per fortes pluges. L'octubre comença amb nous xàfecs, tempestes i aiguats amb més de 250 litres caiguts al sud. Aquestes són ara mateix les notícies que has de saber.

escoltant a Jason Derulo, arriba amb la companyia de Jennifer López i Matoma, rescatant un tema del 2015 amb aquest Everything. Nosaltres, perdó, des del disc Everything, el tema Try Me. Ara anem en busca, com sempre, d'aquest punt en retro, d'aquest moment retro, i en aquest cas ens quedarem amb una figura musical, però que també ha destacat en altres àmbits de la societat. Recordeu que esteu en la quarta hora. Avui us estem acompanyant ja obrint aquest nou mes d'octubre i no el podíem rebre de millor manera, amb un cel molt, molt, molt negre que tenim mirant cap al sud i amb pluja, que ara mateix doncs heu de sortir, vigileu, heu d'agafar el paraigües. Escoltes Ràdio El Vendrell. Anem en busca, com sempre, d'aquest tema retro i d'aquesta mirada a la música i a artistes que mereix la pena doncs conèixer-los, descobrir o recordar. Avui el nostre protagonista és Josun Andur. Va néixer l'1 d'octubre del 1959 a Dakar, a Senegal. És avui el seu aniversari. Ell és un influent cantant, compositor, empresari i polític que ha estat reconegut com el pare del Ambalage, el gènere musical més popular del Senegal que fusiona ritmes tradicionals amb sons afrocubans, el pop, rock i jazz. La seva potent veu i la seva capacitat per creuar fronteres culturals el van portar a convertir-se en una superestrella de la world music. El seu salt definitiu a la fama internacional va passar l'any 94 amb el llançament de la cançó Seven Seconds, en la col·laboració fantàstica amb la cantant sueca britànica Nene Cherry. Aquest tema barreja anglès, francès i Wolof es va convertir en un himne global per la pau i l'empatia, assolint fites històriques de permanència en les llistes d'èxits d'Europa. I la seva música també doncs destaca temes com aquell àlbum de Gate Woman a l'any 94, un disc que va consagrar-lo a nivell mundial i que inclou precisament el mega hit Seven Seconds. El 2004 va publicar Egip, un projecte fundamentalment espiritual dedicat al sufisme de gent del Senegal, i va guanyar el Premi Grammy al millor àlbum de música al món contemporani. I la cançó Seven Seconds és el seu duet amb Nene Cherry, que va romandre, atenció, 16 setmanes consecutives al número 1 de totes les llistes franceses i va triomfar en tota Europa i Àfrica. La cançó va ser un fenomen no només per la seva melodia, sinó pel seu potent missatge. El títol fa referència als primers 7 segons de vida d'un nounat, l'únic moment en el que el bebè encara no és conscient dels perjudicis al racisme, la nacionalitat o les divisions del món. L'idioma està cantada en 3 idiomes, en anglès, francès i Wolof, reforçant la idea de la música amb un llenguatge universal que trenca barreres geogràfiques i racials. I també va tenir doncs una faceta política social molt destacada, però aquesta doncs potser la deixem ja més de pas, que realment ens interessa aquesta pinzellada musical. I ara ja coneixes una miqueta més a aquest artista i també doncs en aquest cas la història i el significat d'aquesta cançó.

0: al matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
1: El meu carrer. Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
0: Escoltes Ràdio El Vendrell. Anem en busca del nostre punt d'agenda. Ara mateix, doncs, hi ha sorollet, a una... se s'entronà aquí on estem nosaltres, amb uns llamps. Bueno, hi ha una tormenta elèctrica, així que aneu en compte si heu de sortir ara mateix al carrer. Ens apropem al punt de 1:00 del migdia i és moment, ara mateix segurament que us està passant, estem rebent una alerta de Protecció Civil amb previsió de pluges localment intenses avui a la tarda al litoral i prelitoral de Tarragona, Penedès, així que demanen extremar les precaucions a mobilitat i inactivitat a l'aire lliure. Recordeu que no us podeu acostar a les zones inundables i en cas d'emergència heu de contactar al 112. En ple directe estem rebent aquesta alerta. Bueno, i anem en busca de la nostra agenda, que no cunda el pànic, que aquestes coses últimament les sentim i molt. Anem en busca de recordant el mercat de l'Arbós, que ja sabeu, dels mercats que podeu ara, doncs, amb aquesta alerta, doncs, ens hem despistat, estem completament en directe. Bueno, us recordem que podeu anar de mercat demà divendres al Vendrell, al mercat setmanal, que tots ja sabeu, i també, si voleu fer comarca, podeu anar a Segur de Calafell. S'apropa ja la Fira de Santa Teresa. De fet, la setmana que ve, doncs, estarem ja donant el tret de sortida. Però hi ha alguns dels actes que s'avancen una miqueta, com per exemple el de Terra i Taula, que proposa aquest maridatge de productes del Baix Penedès. I en el marc de la Fira de Santa Teresa, doncs, podreu fer demà divendres. De fet, els tiquets estaven disponibles fins avui dijous 1 d'octubre. Els podeu comprar al Museu 10 en el seu horari habitual. I recordeu que les places són limitades. Demà divendres hi haurà aquest maridatge de Terra-Taula a les 8 del vespre al Museu 10. Una vetllada per gaudir de gastronomia del territori a través d'un maridatge de vins i escumosos i productes de proximitat. Una cita destacada des de la Unió de Productors i Cuiners del Baix Penedès, que organitzen aquesta cita demà divendres. Ens oblidava, el preu és de 50 euros. Ens agrada sempre fer una mirada cap a coses que arriben properament, i és que la setmana que ve, dissabte que ve, dia 10 d'octubre, arriba a la Juncosa del Montmell la 21a Fira d'Oficis, una cita de tradició, talent i també territori. Apunteu-vos aquesta data, el 29 de novembre, que arriba la 5a Caminada Popular a Benc Trail de Cunit. Una cita que acollirà a la població de Cunit la 50a edició de la Benc Trail, una cita esportiva que combina esport, natura i descoberta de l'entorn del municipi. Això serà el 29 de novembre, així que aneu a buscar una miqueta més d'informació si us voleu apuntar. El preu és de 6 euros. I avui dijous, doncs, anem en busca de coses que podeu fer més immediates. Al Vendrell, a l'espai polivalent de la sala Portal del Pardo, hi ha la visita comentada de l'exposició La bellesa que ens envolta, amb una demostració floral a càrrec de Maria Vidal a 6:45 de la tarda. Demà divendres, a Sant Jaume dels Domenys, al Casal de Cultura, a les 10, hi ha jocs de taula dins de la Setmana de la Gent Gran. Seguim, perquè Sant Jaume dels Domenys dona pas a la Bisbal del Penedès a les 4 de la tarda a la Cova Jove. Hi ha tarda lliure i jocs. Iconit viu la sortida de Rivals Game per a joves a l'Espai Jove a les 5 de la tarda. El Vendrell farà el concert de les Montserrats al Passeig de les Bòbiles a 6:45 de la tarda. I a la Comprativa Llorenç del Penedès, demà divendres a 6:45, dia d'inauguració de l'exposició Ales de Micho, paraula de poeta, a la Compressiva. A 6:45 de la tarda, de 8 de la tarda, esperem que si el temps ho permet, a Calafell hi ha cantada d'havaneres al Son de l'Havana, a la plaça de Cal Cubano. I el Vendrell acull el Teatre Àngel Guimerà dins de la nova ja l'edició de tardor de la temporada Teatre amb l'Op. El Vendrell acull a les 8 del vespre al Museu Déu Maridatge de Terrataula, com us deia, un acte ja previ de la Fira de Santa Teresa. I demà, doncs, ja us aproparem tots els actes que arriben per al cap de setmana. Recordeu la programació de Ràdio El Vendrell. Avui és dijous. I com ja sabeu, a partir de 2:45 del migdia arriba l'informatiu amb la seva edició migdia. De 2 a 3, la connexió amb xarxa, i a partir de les 3 i fins a les 5 arribarem de nou una servidora amb tota l'actualitat musical amb Tarda en Estèreo. A partir de les 9 del vespre arriba el programa Che la Faccio, que torna ja amb la nova programació de nou, aquest programa que, com ja sabeu, condueix Llorenç Avinyó. I no us oblideu que a la televisió del Vendrell a les 2 del migdia arriba puntual amb les notícies. Des dels companys dels serveis informatius de Televisió del Vendrell, tota la informació recollida puntualment a les 2 del migdia. I avui dijous també és dia de mosaics amb Pere Sallet. Amb això nosaltres, doncs, avancem una miqueta amb aquesta, bueno, amb aquesta pluja que ara sí que cau. El Vendrell intensa. Que sigui benvinguda, però que no vagi més

Estem escoltant a Miqui Núñez i nosaltres doncs, ens acomiadem amb aquest temps, com podeu comprovar, que arriba amb aquesta forta tempesta elèctrica. Nosaltres ens acomiadem, demà serà divendres i estarem amb la quarta hora. Així que aneu amb precaució, feu cas de les indicacions que hem rebut i que demà serà un altre dia. Salutacions.

0: Es concentraran a partir de la nit i la matinada i poden quedar estàtiques durant moltes hores i es podrien acumular fins a 200 litres per metre quadrat. Escoltem ara l'Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, que demana precaució i evitar zones inundables.
1: Prioritzar, si podem, doncs, les vies principals davant de vies secundàries, no tenir vehicles aparcats en zones on te pugui ploure, on te pugui acumular aigua, no baixar a buscar els vehicles a soterranis quan ja la pluja ha començat i sobretot també doncs, estar molt amatents del radar meteorològic per veure per on està passant aquestes possibles precipitacions, quina intensitat pot tenir.
0: A les comarques del Montsià, el Baix Ebre i Terra Alta, les tempestes s'allargaran fins demà al matí i es poden produir fenòmens també de temps violent. I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reclamat un pacte de país a Catalunya i a Espanya per facilitar l'accés a l'habitatge. Ell ha desitjat que el Congrés dels Diputats aprovi demà els decrets i adverteix del risc que l'habitatge fracturi la societat, com assegura ja va passar a la crisi del 2008. Tot plegat ho ha dit en el darrer dia del debat de política general que clourà amb la votació de les conclusions i les propostes de resolució dels diferents grups. Tot plegat quan el sindicat de llogateres fa una crida també a sumar-se l'acampada de plaça Catalunya de Barcelona després de les cassolades convocades per aquest vespre a les places dels ajuntaments. Una acampada que, de fet, segons ha dit la consellera d'Interior, Núria Parlon, el govern no té intencions de desallotjar. I en aquest sentit, en parlant d'habitatge, el jutjat ha suspès fins a nova data el desnonament de la Macarena, una dona del barri de Sant Andreu de Barcelona que havia de ser desallotjada aquest matí. La decisió s'ha conegut mentre prop d'un centenar de persones es concentraven al carrer Dotger per intentar evitar el llançament. I avui entra en vigor la nova normativa de trànsit amb canvis per a motoristes, conductors, ciclistes i usuaris de patinets. Els motoristes hauran de portar guants de protecció i calçat tancat en vies interurbanes, mentre que els usuaris de vehicles de mobilitat personal hauran de tenir com a mínim 15 anys i portar casc. També serà obligatori el casc per als ciclistes en vies interurbanes i els repartidors hauran de portar armilla reflectant. I un total de 95 persones han mort en 91 accidents a la xarxa viària interurbana de Catalunya fins al setembre, segons dades publicades avui pel Servei Català de Trànsit. La xifra suposa un 16% menys que en el mateix període de l'any passat, quan es van registrar 113 víctimes mortals. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.
3: Aquesta Fira de Santa Teresa, vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, casetes de tir. A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps. I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.
4: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
2: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres, de 9 a 10 de la nit. La música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
3: Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.

0: Bona tarda, sigueu benvinguts com sempre a la sintonia dels serveis informatius de la ràdio. La pluja ja ha fet acte de presència i les alarmes han tornat a sonar a la comarca del Baix Penedès. En parlem a la recta final d'aquest informatiu. Ho farem, com sempre, amb en Marc Rodero. Abans, però, el Jordi ens haurà explicat l'actualitat esportiva i abans la redacció al complet ens haurà fet 5 cèntims del que avui és actualitat al Vendrell i al Baix Penedès amb el suport tècnic de la Marga Márquez. Davant dels micròfons, i és qui us parla, i amb molt de gust, Víctor Merencio. Sintonia dels serveis informatius de la ràdio, que, com sempre, s'inicia fent repàs en síntesi als fets més destacats. És el repàs del nostre sumari de titulars.
1: Sumari de titulars.
0: L'Ajuntament del Vendrell ha remodelat el seu servei de suport psicològic i des de la pandèmia, que se centrava en la franja de 16 a 30 anys, a partir d'ara s'amplia a la totalitat de la població adulta. En parlem en aquest informatiu, que també ens haurà de servir per parlar dels dies lliures de lliure disposició de les escoles del Vendrell, que es farà un casal de conciliació que permetrà a les mares i pares anar a treballar encara que els seus fills no tinguin classe. Parlarem també de les 8 entitats en l'àmbit del Baix Penedès que s'han beneficiat enguany dels ajuts de la Fundació Pinae. Temps en aquest informatiu també per parlar de l'ampliació del pont de Masmel de Calafell o dels nens del Vendrell que estan ja a punt per anar al concurs de Castells dissabte. Tot plegat, com dèiem, combinat amb la crònica esportiva i alhora també la meteorològica.

0: Com dèiem, l'Ajuntament del Vendrell ha remodelat el seu servei de suport psicològic. Des de la pandèmia se centrava en la franja de 16 a 30 anys i a partir d'ara s'amplia a la totalitat de la població adulta. Un programa que s'incorpora a la xarxa Àncora i que seguirà treballant pel benestar emocional de la població de la nostra vila i el seu entorn.
1: Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, Baix Llobregat, Terrassa i ara també el Vendrell. La capital del Baix Penedès s'afegeix així al projecte Àncora, un servei de suport psicològic impulsat per la Federació Salut Mental Catalunya i que amplia el programa endegat inicialment per l'Ajuntament arran de la pandèmia i que se centrava en la franja d'edat més juvenil, dels 16 anys als 30. Ara s'amplia la població adulta en general i el seu entorn més proper.
2: El més important és poder ampliar a tota la població perquè hi havia aquesta demanda. Sobretot també molt important que serà també una atenció a famílies, a les famílies, de malalts de salut mental. Hi haurà un acompanyament i una atenció amb aquestes famílies, que això també és l'altra part important que moltes vegades ens oblidem, val? I això, sobretot que sigui oberta a totes les edats i també doncs aquesta ampliació d'horaris.
1: El servei Escolta'm, doncs, dona pas a l'Àncora, un programa per al qual caldrà demanar cita prèvia i que el Vendrell s'impartirà de la mà del Club Social El Llorer, un recurs per a persones amb trastorn mental sever que ara afegirà la seva cartera de serveis aquest suport psicològic a la població adulta del municipi i rodalies. I tot plegat en un entorn de creixent demanda d'atenció professional producte, almenys en part, del trencament de certs tabús.
3: I sí que és veritat que estic veient que comencen a trencar una miqueta certs prejudicis, també, per exemple, en el sentit de que comencen a vindre més, en una qüestió de gènere, comencen a vindre més homes a teràpia, també senyors grans ja d'una certa edat, que abans potser hagués sigut impensable que volguessin fer-se càrrec de la seva salut mental i que ara són capaços de dir, ostres, necessito ajuda.
1: L'Espai Àncora, doncs, pretén contribuir a la millora de la gestió emocional de tota la població del Vendrell a partir dels 16 anys, més enllà dels centres de salut mental adscrits a la xarxa de sanitat pública. Una manera de reduir temps d'espera i de rebre en una sèrie de visites gratuïtes un suport imprescindible i cada cop més necessari.
0: Durant els dies de lliure disposició de les escoles del Vendrell es farà un casal de conciliació. Això permetrà que els mares i pares puguin anar a treballar encara que els seus fills no tinguin classe. És una iniciativa de la Regidoria de Feminismes. Enguany els dies de lliure disposició són el 13 d'octubre, el 2 de novembre i el 7 de desembre.
4: La Regidoria de Feminismes del Vendrell posa en marxa un casal de conciliació pels dies de lliure disposició de les escoles. El casal es farà els dies 13 d'octubre, 2 de novembre i 7 de desembre a l'escola Marta Mata i a l'Institut Escola de Comarruga, en els horaris habituals de tots dos centres.
5: Un nou projecte que era el d'abordar els dies de lliure disposició de les escoles del Vendrell, doncs perquè sabem i som conscients, perquè doncs parlem amb les famílies, parlem amb moltes mares, nosaltres mateixes doncs també, moltes de nosaltres al llarg de la nostra vida se'ns ha plantejat aquest problema, i el problema és el següent: què fem amb els nostres fills i filles el dia que el Vendrell doncs hi ha lliure disposició, aquests dies que les escoles trien doncs per tal de que siguin festius, però la vida laboral i el dia a dia de les famílies doncs continua. Doncs el que vam fer des de la pròpia regidoria és, davant d'aquest problema, posar una solució, i vam pensar en la possibilitat d'organitzar al Vendrell casals de conciliació dels dies de lliure disposició.
4: Les preinscripcions ja són obertes. El correu electrònic de la Regidoria de Feminismes. El casal de conciliació també contempla l'horari de menjador, tot i que nens i nenes hauran de portar cadascú el seu dinar en una carmanyola.
0: 8 entitats de l'àmbit del Baix Penedès s'han beneficiat enguany dels ajuts que la Fundació PINAE, que ha destinat suport a 36 iniciatives de tota la vegueria per a desenvolupar iniciatives socials, inclusives, culturals, esportives, mediambientals i de recerca. La dotació total dels ajuts és de 700.000 euros.
4: La Fundació PINAE ja ha formalitzat aquesta setmana els convenis amb entitats penedesenques en la 8a edició de la convocatòria d'Impuls del Territori. Dels 36 projectes seleccionats enguany, n'hi ha 8 de la comarca. La dotació total dels ajuts és de 700.000 euros, que han de permetre desenvolupar iniciatives socials, inclusives, culturals, esportives, mediambientals i de recerca.
6: Enguany és una convocatòria molt especial per la dotació, perquè era una dotació de rècord. Vam arribar a 700.000 euros de dotació. S'han presentat 114 projectes i hem pogut seleccionar 36 de les línies d'acció social, cultura i esport inclusiu, medi ambient des de la perspectiva de sostenibilitat i preservació, i especialment la última línia, que era investigació i recerca biomèdica i social. Estem molt contents perquè ja veureu que avui presentem, a més, cadascuna de les entitats, tindran el seu moment de glòria a través de la presentació, i podreu visibilitzar durant tot aquest any tota l'evolució, perquè ara comença el gran repte d'iniciar els projectes i, per la part nostra, d'acompanyar-los i fer-los més fàcil el camí, no?
4: Un dels projectes és el de Polígons Inclusius 2.0 de l'empresa d'inserció de les comarques de Tarragona, que treballarà per millorar les oportunitats laborals de persones en situació de vulnerabilitat. Un altre és el de la Societat Recreativa de la Torre Torregassa, que es diu Torregassa Viva, iniciativa que combinarà cultura, salut i participació ciutadana. L'entitat Diumenge en Marxa, també de Sant Jaume, desenvoluparà el projecte Comunitat contra la Pobresa Energètica, centrat en l'accés a les energies renovables. L'associació Món Inclusiu de Calafell activarà el projecte anomenat De les necessitats a l'acció, iniciativa destinada a conèixer millor les necessitats de les famílies vinculades a la neurodiversitat per millorar el seu acompanyament. Un altre projecte que compta amb el suport de la Fundació PINAE és el Checkpoint Penedès, del Centre Excursionista del Penedès, que organitzarà curses d'orientació per a joves. També rebrà ajut de PINAE el projecte Arc i Vida, de l'entitat Penedès contra el Càncer, que fomentarà el tir amb arc com a activitat física per ajudar les persones, majoritàriament dones, que pateixen càncer de mama. I en l'àmbit ambiental, el grup ecologista del Vendrell, Geben, rebrà suport econòmic per treballar la biodiversitat de l'espai de les madrigueres a través de la pastura regenerativa.
0: L'Ajuntament de Calafell anuncia l'ampliació del pont de Masmel, que disposarà de voreres amb més capacitat i d'un carril bici. L'obra s'emmarca en un projecte urbanístic més extens que transformarà tot l'entorn. Fa uns mesos, veïns de la zona ja es van manifestar contra una possible demolició d'aquest pont.
4: L'Ajuntament de Calafell anuncia que s'ampliarà el pont del Masmel sobre la via del tren. Aquesta construcció comunica el Masmel amb la platja i amb Segur. L'actuació ha estat acordada en el darrer ple municipal amb l'aprovació d'una modificació del pla general del municipi que inclou altres actuacions urbanístiques que han de transformar la zona. L'anunci arriba mesos després que veïns de la zona protestessin davant d'un probable enderrocament del pont vinculat a la transformació de la carretera. La reforma del pont ha de servir per ampliar-lo amb voreres de més capacitat i carril bici.
0: I els nens del Vendrell encaren el concurs de castells de dissabte amb ganes de trobar-ho i de donar-ho tot. Els de la camisa vermella sortiran a la Tarraco Arena Plaça amb la intenció de superar el seu sostre de la temporada, la clàssica de 8, i estrenant noves estructures. La colla, que enguany celebra el seu centenari, podria provar el 7 de 8 i el 5 de 8.
1: Concentració màxima a la Riera de la Bisbal. Els nens del Vendrell afronten una setmana intensa d'assajos de cara al concurs de castells d'aquest dissabte. Una jornada marcada cada 2 anys en vermell al calendari de la colla i que enguanya més coincideix amb el centenari de l'agrupació. Una diada on els de la camisa vermella miraran d'anar màxims.
7: Doncs setmana de concurs i la colla doncs, ja està escalfant motors des de dilluns. Aquesta setmana fem 3 assajos, setmana potent per preparar la jornada de dissabte. I res, és una fita que sempre marca el calendari casteller cada vegada que la temporada és temporada que coincideix amb any de concurs, doncs sempre hi ha moltes ganes i arribar a la data amb moltes ganes també de compartir-ho amb el poble i amb tota la gent del Vendrell.
1: Dilluns, dimecres i divendres, Una setmana amb 3 dies d'assajos i on la colla fa una crida a tothom a participar i, sobretot, a fer pinya per completar la millor de les actuacions.
7: Doncs esperem que la gent que ens ha anat acompanyant durant tot el centenari també vulgui sumar-se en aquesta jornada del concurs, que bueno, serà molt especial, perquè sent l'any del centenari anar al concurs és com una coincidència que hem de fer especial, i tenim moltes ganes d'arrossegar moltíssimes camises i moltíssimes samarretes de tant d'afició com de gent que ja ve o gent que li agrada venir ara per final de temporada.
1: L'assaig general de divendres començarà a 2:15 de la nit, dia en què també es lliurarà una samarreta commemorativa del concurs. Una bona oportunitat per acabar d'apuntalar una actuació on, si tot va bé, podrien estrenar-se enguany el 7 de 8 i el 5 de 8, dos castells que s'estan treballant amb força des de fa setmanes i que, independentment de dissabte, també podrien provar-se per fira, just on fa 100 anys va començar tot.
0: El Vendrell donarà el tret de sortida aquest divendres als actes previs de la Fira de Santa Teresa, que se celebraran del 9 al 12 d'octubre amb el maridatge gastronòmic del col·lectiu Terra i Taula. La proposta tindrà lloc a les 8 del vespre al Museu 10 i promocionarà els productes del territori a través d'un reconegut gastronòmic, un recorregut gastronòmic amb diferents elaboracions i vins escomosos dels cellers de la zona.
8: La vetllada inclourà 5 propostes gastronòmiques elaborades per diferents establiments i professionals, un tast inicial d'olis de Torclum i plats del xef David Bernet, del restaurant Ull de Llebre, del restaurant Petit Bistró i de l'obrador d'Oriol Rossell. El menú recorrerà diferents sabors i productes de temporada amb elaboracions com una iserna de llotja amb moniato i codony, una bomba de fricandó de vedella, una galta ibèrica amb moniato i bolets i, per acabar, una proposta dolça amb fruita de temporada. El maridatge permetrà descobrir una selecció d'escumosos i vins, com el pulmó de la finca Mas Perdut, el Saint-Charlot d'Oidà Vins, l'endogen negre Samsó i el most de vins apical. Amb aquesta activitat, el Vendrell dona inici al programa previ de la Fira de Santa Teresa, que s'inaugurarà el divendres 9 d'octubre amb una proposta que combina gastronomia, producte de proximitat i cultura del vi. Les entrades encara es poden adquirir aquest dijous al Museu 10.
9: Els esports en Jordi Graell.
10: Hola, bon dia. Comencem parlant de futbol i ho fem amb l'inici de la competició de la Unió Esportiva Tancat. Després d'una llarga pretemporada, els jugadors de José Miguel Reyes estaran a la Lliga aquest diumenge a les 12 del migdia al camp de l'Atlètic Bellvei, i un Tancat que, bé, doncs, acabava la pretemporada el dissabte passat a casa, al Camí de Roda, amb un empat a 3 contra el Perafort, a l'últim amistós. I per saber una mica doncs, com arriba l'equip a aquest inici de temporada, doncs, com sempre tenim el míster, el José Miguel Reyes. Hola, bon dia.
11: Hola, bon dia.
10: Bé, com deia, doncs, vau acabar la pretemporada doncs, amb aquest empat contra el Perafort, que no sé amb quines sensacions vau acabar.
11: Bueno, pues la verdad que un rival al cual pues conocíamos de la temporada pasada, un partido que teníamos fuertes expectativas para poder acabar invictos, esperábamos algo más de este partido. Este último partido de pretemporada no pude estar con el equipo por temas de compromisos personales y demás, estuvo parte del equipo técnico dirigiéndolo y demás, y bueno, y al final pues fue un partido, por lo que me han comentado mis compañeros, fue un partido de muchas idas y venidas, quizás un poquito más de falta de exigencia por nuestra parte, ¿de acuerdo? Y esto pues le dio un poquito de alas al rival para igualarnos permanentemente e incluso una buena parte del partido ir a remolque con el marcador en contra.
10: Com dèiem, doncs ja s'ha acabat la pretemporada. No sé quin balanç faries de tot el que heu viscut aquestes setmanes.
11: Pues bueno, al final han sido 5 semanas de pretemporada, han sido 5 semanas donde el esfuerzo y el sacrificio por parte de los jugadores ha sido muy amplio. Sí que es cierto que era necesario hacer una pretemporada tan larga porque más del 50% de la plantilla se ha renovado. Necesitamos practicar y probar muchas diferentes cosas y el resultado ha sido positivo. Hemos tenido partidos de toda índole. No hemos conocido la derrota. Esto ha sido un dato súper muy significativo y a favor nuestro. Y la verdad que el equipo lleva con una mentalidad muy fuerte, viene muy motivado y tenemos fuertes expectativas para este año de hacer las cosas muy bien.
10: El primer rival que doncs, serà aquest diumenge a Bellvei, un equip que bé, doncs, l'any passat doncs, va tenir problemes perquè es va haver de retirar a mitja temporada de tercera catalana. Enguany, doncs, en principi, doncs, té una sanció que no li permet pujar, per tant, Això és una arma també de doble tall, no? Perquè al final és un equip que va sense pressió, que a més ara també té doncs, gespa nova al seu camp. Per tant, bé, doncs és un partit que al final, doncs, segurament, doncs, vosaltres sí que teniu més obligació d'intentar treure els tres punts, no?
11: Así es, nosotros es un equipo que está totalmente renovado, no tenemos ningún input por parte de ellos de lo que juegan o cómo, cuál es su estilo de juego. Un campo con césped nuevo, con una experiencia que tenemos cero porque no hemos jugado ninguno en este campo, y frente a este rival que se ha reforzado y se ha hecho un equipo prácticamente de cero este año. De acuerdo, pues la verdad que no tenemos demasiadas indicaciones de cómo te podemos o podemos trabajar. Lo que sí que tenemos claro es que nosotros vamos a salir de inicio, vamos a intentar salir a por todas, poner de manifiesto todo lo que hemos aprendido en estas últimas semanas e indudablemente pues ir a por el partido y poder obtener estos tres puntos que son muy valiosos en la primera jornada.
10: Doncs perfecte, esperem que sí sigui. Sí que moltes gràcies i molta sort per aquest debut.
11: Perfecte, moltíssimes gràcies.
10: José Miguel Reyes, entrenador de la Unió Esportiva Tancat, fer una mica de prèvia d'aquest debut a la Lliga, que, com diem, serà aquest diumenge a les 12 del migdia al camp de l'Atlètic Bellvei. I seguim parlant de bàsquet, en aquest cas amb victòria de l'Aia Vendrell masculí. Aquest diumenge, els jugadors d'Ignasi Morales, que estaran a la Lliga, a la pista del Tarona Bàsquet, en un partit on anaven gairebé sempre per darrere el marcador, però finalment doncs, a l'últim quart doncs, ja aconseguim donar-li la volta, de fet fins i tot ja als últims minuts del tercer quart, amb un parcial de 0-7, i finalment doncs, acaben aconseguint doncs, aquest primer triomf per 57-67. Per parlar de com ha anat tot plat, doncs, com sempre tenim el míster, l'Ignasi Morales. Hola, bon dia.
12: Hola, bon dia, què tal?
10: Bé, important, no?, doncs, poder començar amb victòria més fora de casa, no?
12: Sí, importantíssim. Importantíssim donat a la situació que tenim una miqueta de l'equip, que sé que ho dic cada setmana, però tenim baixes encara. Aquesta setmana en retorna hi ha un jugador que estava treballant i que s'incorpora ja a partir d'aquesta setmana. Tenim algun jugador encara tocat i lesionat, i importantíssim sempre sumar i començar amb bona dinàmica a la Lliga, i sobretot fora de casa, que sempre és un valor afegit.
10: A més, l'equip que va demostrar doncs, capacitat de resiliència, no? Perquè, doncs, com deia, no? Doncs va anar per darrere d'una bona part del partit, i no sé si aquest parcial de 0-7 al final del tercer quart doncs, és el que us va fer creure que es podia guanyar, no?
12: Sí, la veritat és que l'equip es va mostrar mentalment molt, molt bé. Sí que és veritat que no vam entrar bé en el partit. El primer quart ens va costar defensar sobretot el seu tir de 3, ens vam quedar una miqueta enfonsats i ens va faltar un pèl d'esforç per contestar aquests tirs de 3 que ells van tirar còmodament i, a més, amb encert. I ens van obrir aquest parcial de 10-12 punts entre el primer i el segon quart, que, bé, doncs, va fer que comencéssim el partit una miqueta, no sé si amb dubtes o, bueno, una mica de menys d'energia. Després sí que és veritat que el segon quart nosaltres, doncs, tenim un bon segon quart i també els hi contestem a partir dels triples i igualem una miqueta el partit a la mitja part. I després va ser un tu a tu en el que ells es posaven dos amunt, empatàvem, nosaltres dos amunt, i al quart sí que doncs, nosaltres agafem una miqueta d'escletxa i sí que és veritat que ells ens fan un petit parcial on ens intenten enganxar una miqueta, però l'equip demostra molt de caràcter, sobretot a nivell defensiu. Sí que a nivell ofensiu doncs, vam tenir moments de més encert i menys encert, però a nivell defensiu la veritat és que molt content perquè l'equip es va arremangar els pantalons i va apretar les cames per doncs, intentar que bueno, fer un esforç col·lectiu perquè no ens fiquessin cistella.
10: Parlaves de l'encert en el tir exterior, precisament un dels més destacats, si no el que més, va ser l'Oriol Molina amb 18 punts, que l'any passat doncs, ja va fer una bona temporada i aquest any doncs, també ha de ser un dels que tiri del carro, no?
12: Sí, l'Uri és un jugador que ens dona moltíssim, ja no només a nivell d'anotació, sí que és veritat que és un jugador que pot ficar molts punts, que té tir de 3, que juga molt bé el contra 1, que juga molt bé el bloqueig directe, però l'Uri és un líder dins la pista, no parla massa, però amb el que demostra la pista defensant, mirant el company que està sol i buscant-lo per passar-li la pilota, bé, animant a la gent, crec que ens donarà moltíssim i sí que és veritat que són dels jugadors destacats, però bé, crec que cal recalcar que la victòria va ser una victòria d'equip. Va haver bastants jugadors endollats i ficats en el partit i potser a mi el que m'agradaria destacar és que no van recalcar per la notació, sinó pel fet de que feien esforços per la resta, tot l'equip va estar unit fins al final, la banqueta també va estar molt posada, i la veritat que contents, perquè ja et dic, més enllà de sumar la victòria, crec que les sensacions d'equip, de resiliència i d'esforç, doncs són coses que després, al llarg de la temporada, et donen moltíssim.
10: Ara ja toca pensar el primer partit, que serà aquest diumenge com a Ruga contra l'Abrera, que és un equip que acaba de baixar, i per tant, bé, doncs un altre partit complicat, però bé, doncs aviam si també a casa es podeu començar a fer forts, no?
12: Sí, l'Abrera és un equip que ha renovat bastant la plantilla, van plegar diversos jugadors a final de temporada, i desconeixem una miqueta, doncs, com arribaran. Sí que és veritat que la primera jornada han perdut contra el Castelldefels, però bé, el Castelldefels és un rival que estarà per dalt segur. Llavors, el que dius, sobretot a casa, fer-nos forts, que la gent pugui venir al pavelló a animar-nos. Va venir molta gent a Tarragona a animar-nos al primer partit. Creiem que a casa doncs, encara n'hi ha una més, i ho agraïm, la veritat. I a casa ens hem de fer forts, que els equips els hi costi molt treure una victòria, i sí que a casa doncs, sumar tot el que sigui possible, perquè bé, és casa nostra, i al final aquí la gent haurà de suar sang per guanyar.
10: Doncs perfecte, Ignasi, esperem que així sigui. Sí que moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
12: Molt bé, gràcies a vosaltres, que vagi bé.
10: Ignasi Morales, entrenador de l'AE Vendrell masculí, valorant aquesta victòria per 57-67 a Tarragona, i ara, com diem, centrats en aquest primer partit a casa, aquest diumenge, en 4-6 de la tarda, com a Ruga, contra l'Abrera. I seguim parlant d'handbol, en aquest cas, amb derrota del Vendrell Evolution Time per 25-13 a la pista del Ràpid Cornellà, en un partit disputat aquest diumenge i que suposava el debut a la Lliga de les Jures de Juan B. Fernández, que bé, doncs, s'enfrontava un equip recent descendit, per tant doncs, ja es presentava un partit complicat, i bé, doncs, les vendrellenques que van anar sempre a remolc, de fet el descans ja perdien per 13-4, i a la segona part doncs, ja no van ser temps de ficar-se dins el partit, i fins i tot doncs, encara la diferència es va augmentar. Per parlar de com va anar tot plegat, us comencem a tenir el míster, el Juan P. Fernández. Hola, bon dia.
13: Bon dia.
10: Bé, ja ho comentàvem la setmana passada, no?, que doncs, era un partit complicat per començar, i així va ser, no?
13: Sí, sí, però més que res va ser per nosaltres, perquè des de l'inici no vam sortir fent la feina que tocava, l'actitud va ser no la que estàvem acostumats als altres partits, i això va minvar tota mena de resultat. O sigui, és que des de la defensa fins a l'atac, més enllà del minut 20 que vam marcar el primer gol, i després els altres tres gols van ser al final de la primera part. I en quant a la defensa era una cosa ja actitudinal.
10: De fet, ara ho comentes, no? Evidentment, si estàs 20 minuts sense marcar un gol i ja només començar els primers minuts doncs, t'emportes un parcial de 6-0, doncs evidentment després és més complicat, no? Un partit que, bé, doncs, per sort, doncs, tot just era el primer, per tant, bé, doncs, evidentment, doncs, hi ha molt marge de millora i, per tant, doncs, encara doncs, hi ha temps per seguir creixent, no?
13: I tant, aquest és l'objectiu. O sigui, a vegades passa que quan en el tema de l'aprenentatge no sempre és lineal i de vegades hi ha una davallada i aquesta davallada implica un salt qualitatiu. Llavors, espero que sigui això i que el tema de l'actitud hagi sigut una cosa puntual i que a partir d'aquí doncs, ja no torni a passar, que no sigui una tònica, que no serà així.
10: Ara doncs, ja toca passar pàgina i pensar en el següent partit, que serà aquest dissabte de nou a domicili a la pista del Sant Andreu, que també és un equip que va guanyar la primera jornada doncs, també de manera contundent. Per tant, bé, doncs un altre partit complicat, però una oportunitat, no?, per demostrar que l'equip doncs, es vol revelar i aviam si doncs, es pot competir millor, no?
13: Pues sí, aquest és l'objectiu, competir sempre que puguem, amb el que tenim. Té pinta que serà un partit dur, la veritat.
10: Doncs perfecte, Juanpe, aviam com va, així que moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
13: A tu, moltes gràcies.
10: Juanpe Fernández, entrenador del Vendrell Evolution Time, valorant aquesta derrota per 25-13 a Cornellà, i ara, com diem, centrats en aquest proper partit, que serà dissabte a les 7 de la tarda a la pista del Sant Andreu de Barcelona.
14: El temps amb Marc Rodero.
0: Aquest és el so que aquest matí s'ha tornat a reproduir als mòbils al Baix Penedès. Nova alerta per pluges. Pluges que han deixat fins ara 25 litres per metre quadrat a la nostra vila. Marc Rodero, bona tarda.
15: Molt bona tarda. Aquests 25 que deies, Víctor, però a la Bisbal del Penedès fins ara n'hi han comptabilitzat 66.
16: De moment, l'estació meteorològica del Montmell, que també haurà de Rebut i de Valent, no la tenim en línia, per tant, haurem d'esperar a veure si ha hagut algun problema tècnic perquè ens pugui volcar finalment les seves dades. Però és aquesta intensitat de precipitació que s'ha gestat damunt del mar, perquè és que això és un polvorí, i ha anat entrant de mar cap a terra i s'ha anat reactivant conforme anava entrant. La primera tongada l'hem rebut a la plana, amb aquests 25 del Vendrell, però conforme anava entrant, es anava reactivant, es anava regenerant, i per tant tenim aquests 66 de l'Observatori de la Bisbal, i caldrà veure zones com, per exemple, Banyeres, el Montmell, tota aquesta àrea d'aquí, on sí que tenim alguns pluviòmetres oficials, per poder veure quina ha estat finalment la precipitació. Una situació que no la podem donar per finalitzada i que haurem d'estar molt alerta de cara a les properes hores. De fet, com molt bé començaves l'espai amb el so d'aquesta alerta, la tenim fins a les 6 de la tarda, caldrà veure si s'ampliarà o no s'ampliarà, però fins a aquest timing podríem dir que estem en aquesta situació de profunda inestabilitat. Com dèiem, el mar és un polvorí, és una feda d'un niu de tempestes que van creixent i van avançant de mar cap a terra. Per tant, Víctor, de cara a les properes hores, molt, molt, molt alerta del que pugui anar arribant de mar cap a terra.
0: I d'altra banda, fer també especial incidència amb les rieres i els torrents, perquè et comentaves que la precipitació a la Bisbal ha estat molt gran i, evidentment, hi ha una riera de la Bisbal que pot recollir tota aquesta precipitació i baixar amb un cap de riera en qualsevol moment, no?
16: De fet, ho farà. Ara veníem i no vèiem baixar la riera, però és que d'aquí les immediates hores, o potser ni hores, els immediats minuts, segur que acabarem veient com baixa la riera de la Bisbal, perquè si a la seva capçalera, que és de la zona de la Bisbal cap a dalt, la precipitació està important, no té per què no baixar si aquí només han plogut 25. Acabarà baixant. Probablement, en un 90%, veurem com avui la riera de la Bisbal baixa, no per la pluja del Vendrell, sinó per la pluja de la capçalera. Per tant, molta precaució, perquè tot plegat anirà baixant, anirà arribant, i de cara a les properes hores això encara es pot reactivar una miqueta més.
0: Com diem sempre, Marc, estarem amatents a les xarxes socials per saber cap a on evoluciona tot plegat i seguirem també, evidentment, aquestes previsions a través de la televisió local. Marc, gràcies i que tinguis molt bona tarda.
16: Bona tarda.
0: Acabem informatiu el d'aquesta primera jornada del mes d'octubre de 2026 amb aquesta tamborinada. En parlarem en properes ocasions, com sempre. Mercès per haver-nos seguit i us deixem ja amb la programació habitual d'aquest punt del dial. Bona tarda.

0: Enric Aragonès.
1: És el primer desnonament que se suspèn en base a aquest decret i ha evitat que es fes fora de casa seva la maca. Demà aquest decret s'haurà de convalidar al Congrés dels Diputats. Que cada partit tingui sobre la seva consciència abans de votar el patiment que estan provocant els desnonaments.
2: Totes les mirades estan posades en Junts i el PNB a 24 hores de la votació al Congrés, que pot fer decaure els textos després que avui Podem ja ha anunciat que hi donarà suport. Els juntaires faran aquesta nit una executiva per decidir quin serà el sentit del seu vot. És dijous 1 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Alerta vermella a les Terres de l'Ebre i al Baix Camp per pluges torrencials a partir d'aquesta tarda, Sònia Kerr.
3: Protecció Civil ha enviat un avís des d'alert al Garraf, al Penedès, al Camp de Tarragona i l'Ebre. El Cap de predicció del Meteocat alerta de la violència de les tempestes que poden caure a partir d'aquesta nit a l'Ebre.
4: Hem activat un avís de la possibilitat que en aquesta zona del sud del país puguin arribar a superar quantitats de més de 200 litres per metre quadrat en tot l'episodi. Amb aiguats que, a banda, poden anar acompanyats de fenòmens de temps violents, sobretot els associats al vent, com pot ser doncs, algun tornado o alguna mànega.
2: Amb aquest panorama estem més pendents que mai de la previsió del temps. Lluís Mivérez, bon dia.
5: Bon dia. Situació complicada a hores d'ara en algunes comarques del país, però d'una forma francament local. En qualsevol cas, patacs d'aigua molt destacables, torrencials, ja estan provocant problemes en alguns indrets de la costa de Tarragona. Déu-n'hi-do, per exemple, la pluja i la tempesta molt de vent que ha anat caient entre les viles d'Altafulla i Roda de Barà, aproximadament. És on s'ha produït la màxima precipitació fins a hores d'ara. Però s'ha de dir que encara tindrem algun patac d'aigua torrencial amb probables problemes d'inundacions en aquesta costa del Baix Penedès i també del Tarragonès. Independentment, cada vegada més ruixats a la resta del Camp de Tarragona, també a la Catalunya Central i a especial cura entre el Solsonès, el Berguedà, el nord d'Osona i la comarca del Lluçanès. També al llarg de la tarda acabarà plovent una mica a les comarques de Ponent i ja aquesta propera vesprada i nit, senyora ploguda amb problemes, probablement, a les Terres de l'Ebre. N'estarem molt pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Lluís Mi. Parlant de temperatures, avui també us explicarem els detalls de la campanya de la grip i del Covid d'enguany. Més coses, la validació imminent de la llei d'amnistia marca el 9è aniversari del referèndum de l'1 d'octubre.
3: El president del Tribunal Constitucional ha recordat que la sentència que s'emetrà dimarts serà vinculant per a tots els estaments judicials, volíem dir. Una sentència favorable a la llei acostaria el retorn de l'expresident Carles Puigdemont.
2: Entren en vigor canvis en el Codi de Circulació que afecten especialment els conductors de bicicletes i patinets.
3: Que hauran de dur més elements de protecció. A partir d'ara tampoc no podran coincidir el verd per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles.
2: En cultura, el Festival de Cinema de Sitges ha venut gairebé un 20% més d'entrades que l'any passat a una setmana per a l'inici.
3: També l'Ajuntament ha notat que augmenten les reserves hoteleres. Tot plegat s'atribueix en part per l'anunci de la presència de figures mediàtiques com Peter Jackson o Dani De Vito.
2: Els esports, golejada del Barça a la Lliga de Campions femenina de futbol abans de rebre el Real Madrid. Joan Barberà.
6: El conjunt blaugrana s'imposa a la Roma per 0-6 en la segona jornada. El proper repte és el Madrid, que diumenge visita el Camp Nou en partit de Lliga.
2: El control de so Francesc Ávila, la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passant 4 minuts de les dues.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Un jutjat de Barcelona ha aturat el primer desnonament acollint-se en els decrets Mari Carmen, que arribaran demà al Congrés dels Diputats. Tot plegat ha passat aquest matí a primera hora, quan la nova normativa ha fet possible la suspensió del desallotjament de la Macarena. Aquesta dona, de 40 anys i que respon a un perfil d'especial vulnerabilitat, continuarà al seu pis de lloguer al districte de Sant Andreu de Barcelona. Ana Ruiz, bon dia.
8: Hola, Marta, bon dia. El portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, ha fet l'anunci aquest matí després que desenes d'activistes a favor del dret a l'habitatge hagin donat suport a la maca davant el pis on viu de lloguer a Sant Andreu. Des del sindicat també s'ha aprofitat per llançar un avís als partits polítics que encara no tenen clar votar a favor dels dos decrets.
1: És el primer desnonament que se suspèn en base a aquest decret i ha evitat que es fes fora de casa seva la maca. Demà aquest decret s'haurà de convalidar al Congrés dels Diputats. Que cada partit tingui sobre la seva consciència abans de votar el patiment que estan patint, que estan provocant els desnonaments, les morts que estan provocant els desnonaments. El que es vota demà és si a la maca se l'hauria d'haver fet fora de casa avui o si hi ha d'haver-hi mecanismes de protecció davant dels desnonaments per a les persones com ella.
8: Aragonès ha enumerat un llistat d'accions reivindicatives a partir d'ara, com ara la convocatòria de cassolades aquest vespre i l'anunci del sindicat de llogateres d'afegir-se a l'acampada de Plaça Catalunya. D'altra banda, col·lectius a favor de l'habitatge han convocat per dissabte vinent una gran mobilització a l'Hospitalet de Llobregat.
2: I és que a 24 hores de la votació al Congrés d'aquests decrets d'habitatge, totes les mirades estan posades en Junts i el PNB amb la incògnita sobre el sentit del seu vot. Això després que Podem hagi anunciat aquest matí el suport a tots dos textos que, a partir d'endavant, ara necessiten com a mínim l'abstenció del partit de Carles Puigdemont o dels nacionalistes bascos.
3: El Juntaire celebra en aquesta nit una executiva per decidir el sentit del seu vot.
2: I avui el BOE publica el segon dels decrets que recull les demandes del sindicat de llogateres, però que compta amb poc consens polític per poder ser aprovat. Quina és la lletra petita? Carina Bellbé, bon dia.
0: Bon dia. Doncs aquest decret obliga els propietaris a indemnitzar els llogaters amb un any de lloguer si no renoven els contractes amb causes justificades. Per exemple, si necessiten el pis per a ells o per a algun familiar, o si el llogater no hi viu durant 6 mesos consecutius. Tampoc s'indemnitzarà si el llogater rebutja una oferta amb una pujada màxima del 10% si s'ha rehabilitat el pis. El text també inclou les pròrrogues indefinides del lloguer, una mesura que modifica la durada dels contractes del primer decret, una norma que afecta el els contractes nous, però també els vigents, i que entrarà en vigor demà, quan està previst que es debati al Congrés juntament amb el primer decret. Per aprovar-se només necessiten l'abstenció de Junts o del PNB. Aquesta és la crida a la responsabilitat que ha fet el president Pedro Sánchez en un vídeo publicat a Instagram.
9: Este viernes los grupos parlamentarios tendrán que elegir a quién protegen, a las personas que viven en las casas o a quienes hacen una fortuna con ellas, a los pequeños propietarios o a los fondos buitre. Porque lo que está en juego está claro. Eso lo saben todos. El derecho a la vivienda frente a la especulación.
0: Més enllà de l'aprovació demà dels dos textos, des de Barcelona, el president Salvador Illa ha reclamat un pacte de país en habitatge a nivell estatal.
10: Jo reclamo en aquest sentit un pacte de país, em refereixo a Catalunya i em refereixo també a Espanya, un pacte de país d'uns mínims. I tinc, expresso també el meu desig de que les coses demà al Congrés dels Diputats vagin raonablement bé.
0: Mentrestant, les cambres de la propietat de Catalunya han advertit que els decrets Mari Carmen faran reduir l'oferta d'habitatge de lloguer.
2: Doncs en contrast amb el cas de la Macarena de Barcelona, a l'Hospitalet de Llobregat, els Mossos investiguen el suïcidi d'un home al barri de la Florida. Es tracta d'un home que tenia un ordre de desnonament del local on tenia el negoci. Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
11: L'home de 60 anys era molt conegut al barri perquè feia de sabater. Estava molt preocupat perquè havia rebut una notificació de la propietat de l'edifici on tenia el negoci que l'informava que s'havia iniciat un procediment per desallotjar-lo i no renovar-li el contracte i que el dia 5 d'octubre era la data límit. Els Mossos investiguen la mort com un suïcidi perquè han trobat una nota de comiat adreçada a la seva família. Manuel Gutiérrez és veí del barri.
12: Me dijo, dije, cuando tenga el zapato arreglado, te llamaré o te lo llevaré o zapato uñada. Digo, pues vale, pues quedamos en eso. Me dio una tarjeta con el teléfono y entonces digo, pues vale. O sea que nos despedimos en la puerta y digo, hasta ahora, digo, pues me voy a acercar a ver y entonces, o sea que me he encontrado, que me he quedado, o sea, vaya pues de piedra.
11: Fons municipals han explicat que l'home portava 2 anys sense pagar el contracte de lloguer a la propietat i que aquesta li havia sol·licitat que abandonés l'immoble. Tot i això, i també segons fons municipals, l'home no es trobava en situació de vulnerabilitat. No havia sol·licitat assistència dels serveis socials ni tampoc a serveis d'ajut als negocis.
2: I a tot això afegim la veu dels sindicats. Belén López, secretària general de Comissions Obreres a Catalunya, creu que aquests decrets són mesures pal·liatives i que no solucionen l'emergència habitacional actual.
3: En declaracions a la xarxa, López defensa que s'ha de mantenir la mobilització social per pressionar les administracions i obligar-les a moure fitxa tant en l'habitatge com en d'altres àmbits que afecten directament el benestar de la ciutadania.
13: Pensem que ha de continuar la pressió al carrer perquè hem de situar en el centre del debat polític les necessitats reals de les persones treballadores, i en tenim diverses. Una és la vivenda, l'altra és el tema de la inflació, els salaris, el tema de la prevenció de riscos laborals, etc, etc. I aquests són els temes de debat que hi han de ser.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Alerta vermella a les Terres de l'Ebre i al Baix Camp per pluges torrencials a partir d'aquesta tarda. Protecció Civil ja ha enviat un avís. És alerta a les comarques del Garraf, el Penedès, el Camp de Tarragona i l'Ebre. En el cas de les Terres de l'Ebre, a més, avisen que les tempestes es concentraran a partir de la nit i matinada. Poden quedar estàtiques durant més de 18 hores i es podrien acumular més de 200 litres per metre quadrat. Esther Minguell, bon dia.
14: Bon dia. L'avís dels mòbils demana extremar precaucions amb la mobilitat i les activitats a l'aire lliure i no apropar-se a zones inundables. Les tempestes afectaran aquesta tarda tot el territori, però seran més intenses al litoral del sud de Barcelona i al Tarragonès, on es pot superar el llindar dels 40 litres per metre quadrat en mitja hora. A la nit i matinada es concentraran a les Terres de l'Ebre, on s'ha enviat un altre alert. Les tempestes poden quedar-s'hi estancades fins demà a mig matí. Ho explica Santi Segalà, cap de predicció del Meteocat.
15: Una situació meteorològica que afectarà Castelló, pot arribar al sud de Catalunya, i en aquesta zona mantenir-se de manera estàtica durant 12-18 hores. Això és el que ens ha fet posar a l'avís de color vermell del llindar d'intensitat en 30 minuts. Hi ha dos llindars més que afecten aquesta zona, que és la probabilitat de que se superi el de més de 90 litres en 3 hores durant 3 períodes consecutius. Això vol dir que en el cas de que es compleixi la predicció pot arribar a superar-se en tot l'episodi els 200 litres per metre quadrat, que és molta quantitat d'aigua en aquest període de temps.
14: Al Montsià, Baix Ebre i Terra Alta, les tempestes poden anar acompanyades de fenòmens de temps violent, com tornados, mànegues o fortes ratxes de vent.
2: Justament avui hem sabut que el setembre d'enguany ha estat el més càlid des que es tenen registres, tot i les tempestes torrencials que han caigut.
3: Segons el Servei Meteorològic de Catalunya,

0: socials la legitimitat de l'1 d'octubre i ha defensat el procés irrenunciable i democràtic, ha dit, de la independència. El Tribunal Suprem ha de decidir encara quan aixeca les ordres de detenció que encara té actives contra ell, Comín i Lluís Puig. Això passarà quan hagi rebut a partir de dimarts que ve la sentència del Constitucional. Avui el seu president, Cándido Conde Pumpido, ha assegurat que serà una sentència clara, precisa i contundent i la traslladarà immediatament al Tribunal Suprem, que estarà obligat a executar-la.
1: És vinculante para todos los jueces y tribunales. Por lo tanto, una vez que el Tribunal Constitucional lo que hace es establecer una doctrina.
0: Mentrestant, en un acte al Parlament, el president de la Cambra, Josep Rull, ha avisat que s'haurà de tornar a parlar d'independència.
2: Que l'aplicació sense reserves de la llei d'amnistia no resol la qüestió de fons, ni molt menys l'anhel de llibertat que va portar a organitzar l'1 d'octubre del 2017. I que n'haurem de tornar a parlar a fons.
0: El Suprem també haurà d'aixecar les inhabilitacions de Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa i d'Oriol Junqueras, que aquesta tarda pronunciarà una conferència.
3: Justament coincidint amb l'1 d'octubre, avui ha de quedar vist per a sentència el cas per la pèrdua d'un ull de Roger Español. La vista però s'ha suspès aquest matí durant unes hores per la incompareixença de salut d'un dels policies acusats, que ha hagut de ser atès en un hospital per un quadre d'hipertensió.
4: El tribunal l'ha ajornat fins a la una del migdia i ha demanat a la seva advocada que aporti una justificació mèdica. L'advocat d'Español, Benet Salellas, ha exigit que es dicti una sentència de recerca i captura contra aquest policia. La sessió s'ha pres al migdia perquè s'ha reprès al migdia, volíem dir, perquè el policia ha reaparegut.
3: I aquesta tarda el ple del Parlament votarà les propostes que els partits han fet en el debat de política general. Moltes són sobre habitatge, però també hi ha la proposta de Junts de reprovar el president Salvador Illa, un fet inèdit, per cert, que no tirarà endavant.
4: No, perquè Esquerra i els comuns no hi votaran a favor. On sí que podria haver-hi acord és en rebaixar l'impost de transmissions patrimonials en un pla de xoc per recuperar la fiabilitat de Rodalies i en un per reduir les llistes d'espera mèdiques. Els anuncis que ha fet Illa sobre habitatge, el fons d'emergència per comprar pisos a persones vulnerables a punt de ser desnonades o la compra compartida van a part i no es votaran perquè són compromisos del govern.
5: Notícies en xarxa.
3: És un quart de tres, atenció, perquè avui han entrat en vigor un bon grapat de noves normes de circulació. A pobles i ciutats els principals afectats són els usuaris de bicicletes i de patinets, que s'hauran de protegir millor per conduir-los. En especial els repartidors, que a partir d'ara han de dur sempre casc i armilla reflectant.
4: Una altra novetat fa referència als encreuaments regulars per semàfors. A partir d'ara ja no podran coincidir el verd per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles.
3: I atenció, perquè els incompliments poden comportar sancions de fins a 200 euros, Marc Dalmau.
6: Les noves normes de trànsit es defineixen a partir dels perfils d'usuaris. Així, qualsevol que vagi en patinet està obligat a portar casc i armilla reflectant. Ara bé, els particulars només hauran de fer servir l'armilla de nit, mentre que els repartidors l'hauran de portar sempre, també si van en bicicleta o en moto. Rellevants també són les novetats per conductors i passatgers de moto, que a partir d'ara hauran de portar sempre guants per carretera i calçat tancat a qualsevol via. Cristian Bardagí és director de l'àrea de mobilitat del RAC.
7: Això és un canvi molt rellevant respecte, diguem, a l'ús social que s'estava fent de la moto, tant dels guants com del calçat, i bueno, caldrà una bona campanya d'informació per sensibilitzar tots els usuaris, perquè si no, s'han multats.
6: Des d'avui, cap conductor queda exempt de portar el cinturó, ja sigui taxista o conductor d'autoescola, per exemple, i per carretera queda regulat com deixar pas als vehicles d'emergències.
7: Els conductors hem de saber que estem obligats a deixar pas, obrir un carril, el més a l'esquerra possible, és a dir, entre el carril que està més a l'esquerra i el següent, deixar un corredor de pas perquè puguin accedir, doncs, no, als vehicles d'assistència, la policia, les ambulàncies, els bombers.
6: Per avançar un ciclista a la via caldrà reduir la velocitat almenys 20 km per hora per sota del màxim permès, una norma que en carreteres de velocitat limitada a 30 o 40 km per hora farà que a la pràctica no es pugui avançar als ciclistes.
3: El Servei Català de Trànsit ja va anunciar que a Catalunya no es permetria que les motos circulin pel voral, tal com sí que es permet des d'avui a la resta de l'Estat.
4: El seu director, Ramon Lamiel, ha dit a la xarxa que a Catalunya el voral s'utilitza per resoldre emergències.
8: Nosaltres veiem que és molt difícil d'aplicar a les nostres carreteres i especialment a la regió metropolitana. El voral per nosaltres és un espai d'emergència, on resolem l'emergència, on s'hi acumulen cotxes avariats, s'hi acumulen cotxes accidentats, on els bombers també hi fan operacions, per exemple, quan hi ha un incendi de vehicle. Per tant, el voral l'hem de preservar. l'hem de preservar com un espai de resolució d'accidents.

0: Parlem de salut. Dilluns que ve començarà la campanya de vacunació contra la grip i la Covid. Els primers en fer-ho seran els més vulnerables, per exemple, els nens o els més grans. Salut fa una crida per primer cop a vacunar-se els mestres i el professorat. La ciutadania no podrà anar de manera espontània als centres de primària per rebre les injeccions fins al 16 de novembre, un mes més tard que l'any passat. Maite Polo, bon dia.
1: Bon dia. A partir de dilluns serà el torn de les dones embarassades, els majors de 80 anys, les persones que viuen en residències i els nens i nenes menors de 5 anys. La vacuna intranasal està indicada dels 2 als 5. També hi estan convocats els professionals sanitaris i sociosanitaris i, com a novetat, els mestres i el professorat. 120.000 persones ja tenen cita. La injecció contra la grip pot evitar la quarta part d'hospitalitzacions, el 40% d'ingressos a la UCI per aquest virus i una de cada 3 morts atribuïbles a aquesta infecció. Montse Martínez és cap de servei de Medicina Preventiva del Departament de Salut.
2: És un missatge potent. La grip en certes persones, especialment aquelles persones on indiquem la vacunació, no és només una setmana al llit, pot tenir complicacions i aquelles persones poden acabar hospitalitzades, ingressades a UCI o fins i tot morir si pateixen les complicacions d'una infecció de grip. I de Covid també.
1: El 26 d'octubre s'obrirà la segona fase de la vacunació contra la grip i la Covid, amb cita prèvia per a persones de 60 anys o més, altres grups de risc i professionals de serveis essencials.
0: Ens situem ara a Tortosa, però no deixem la salut. En concret, anem fins al campus Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili, on avui un grup d'alumnes han estat víctimes d'assetjament masclista a través d'unes ulleres de realitat virtual, això sí. L'experiència sota el títol Si no ho vius, no ho sents és una iniciativa de la Unitat d'Igualtat de la Universitat. Ràdio Tortosa, David Benito.
3: El projecte té com a objectiu evidenciar diferents tipus de violència masclista en primera persona a través d'una eina que permet posar-te als ulls d'una noia que pateix aquest tipus d'agressions sovint invisibilitzades. Així ho han viscut els alumnes del campus.
4: Era una situació com bastante cotidiana i al final creo que mucha gente quizás no lo interpreta como acoso o una situació incómoda si no lo llega a vivir.
5: Yo la verdad que sí, ha sido bastante desagradable. Me he sentido asqueado, te diría. Este es un tema en el que las mujeres, por desgracia, bueno, cada vez se van abriendo más a decir y comentar qué les pasa, pero que aún está muy invisibilizado.
6: Los hombres o a lo mejor personas muy jóvenes que no se han trobat mai en esta situación puguen pues empatitzar una mica en lo que podem viure les dones de vegades quasi gairebé tots els dies de la nostra vida.
3: La proposta l'ha desenvolupada UBTools Virtual Experience, un projecte que combina les noves tecnologies i l'educació social per abordar problemàtiques presents en entorns formatius.
0: I ens jubilem de la feina, no de la vida, és el lema que centra la celebració avui del Dia Internacional de les Persones Grans.
7: L'acte central s'ha celebrat a la plaça de Sant Jaume de Barcelona amb la lectura d'un manifest en què s'ha reivindicat la necessitat de garantir els drets de les persones grans i combatre l'edatisme. Escoltem l'activista Mercè Mas.
8: Fem una crida a les institucions, a la societat civil i a tota la ciutadania a treballar conjuntament amb nosaltres per construir una societat més inclusiva que respecti totes les edats i garanteixi els drets de tothom.
7: A Catalunya, la gent gran representa un 20% de la població, això és 1.600.000 persones.
0: I és moment per a la cultura. A una setmana per arrencar el 59è Festival de Cinema de Sitges, ja ha venut gairebé un 20% més d'entrades que l'any passat per aquestes dates. L'anunci de la presència de figures mediàtiques, com Peter Jackson o Danny DeVito, n'és un dels motius, segons els organitzadors. L'Ajuntament de la localitat del Garraf també ha notat que cada vegada es fan més pernoctacions als hotels sitgetans. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. L'anomenada roda de premsa institucional ha servit per afegir el director Casey Affleck i l'actriu Heather Graham a la llista de convidats al festival. També per recordar que enguany es fa la segona edició del programa Maestres, que porta creadores de primer nivell com Adrián Barbó o Bàrbara Rey per conèixer la seva visió de la indústria. També hi haurà nova oportunitat per a joves actors i actrius com Zoe Stein, que es podran promocionar a la Blood Red Carpet. Moltíssimes activitats en 10 dies d'un festival que, com ha explicat la directora de la Fundació que l'organitza, Mònica Garcia, ja ha venut un 19% més d'entrades.
10: El festival realment porta 3 anys de creixement continu, al voltant del 10-12-14% segons l'any. Aquest any han anat avançant els continguts amb les presències, no?, de, que hem anat dient, Sir Peter Jackson, Danny DeVito, un continu d'avançar aquest programa que ha provocat una major atenció.
9: De fet, la mateixa ciutat de Sitges ha notat en els darrers anys un increment en les pernoctacions hoteleres. cas. Aficionats que volen gaudir del cinema fantàstic o d'activitats com la Zombie Walk, que arriba a la 18a edició.
0: I Joan Dausà ha exaurit en menys de 48 hores les més de 10.000 entrades que eren a la venda pels seus concerts de Nadal a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona.
7: Gairebé 3 mesos abans, el cantant ha penjat el cartell d'entrades exaurides pels 8 concerts que oferirà els dies 15, 16, 17 i 18 de desembre en aquesta joia del gòtic català.
0: I és moment per la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Golejada del Barça a la Lliga de Campions femenina de futbol abans de rebre el Real Madrid.
11: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana es va imposar a la Roma per 0 a 6. I el proper repte és el Madrid, que diumenge visita el Camp Nou en partit de la Lliga F. Escoltem el tècnic, Pere Romeu.
12: Bé, ha sigut un partit un pèl diferent del que ens esperàvem, perquè l'equip rival ens ha fet un canvi en el plantejament del que veníem fent. Vale? Per tant, ja només per això fa que sigui un partit totalment diferent. Crec que ens hem adaptat molt i molt ràpid en el partit, per tant és algo que crec que mostra la bona variabilitat que té aquest equip. Hem controlat molt bé el mig del camp, hem jugat força bé, així que la versió nostra d'avui és super, super, super positiva.
11: I el Terrassa ha quedat eliminat de la Copa Federació, diu adeu al somni de classificar-se per a la Copa del Rei. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
13: El somni del Terrassa Futbol Club acaba en un malson. Derrota contundent al camp del Sestao per 4-1 en un partit on els agarencs, amb un gol de Celma, van ser capaços d'empatar el partit, però a partir d'aquí, al Terrassa, l'equip d'Oriol Alsina no va ser capaç de reaccionar. En cap moment es va sentir còmode en un terreny de joc típic del País Basc, amb dificultat per poder trenar jugades. També, defensivament, el Terrassa no va estar encertat i la falta d'encert de cara a porteria, una de les coses que ha condemnat el Terrassa en aquest inici de temporada, doncs ha deixat a l'equip d'Oriol Alsina sense el somni de la Copa del Rei. Ara toca pensar en la Lliga, toca oblidar aquesta competició, tot i que l'afició agarenca veu com una nova oportunitat de poder treure el cap en el futbol i de poder donar un pas endavant, s'acaba esborrant.
11: I aquest proper diumenge, el duel de la segona federació entre el Terrassa i el Girona B es podrà seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa més serà diumenge a partir de les 6 de la tarda. La Federació Catalana de Futbol ha presentat avui la temporada 2026-2027. També ha fet la presentació de la nova samarreta oficial de la selecció catalana en una campanya on volen jugar un partit tant amb l'absoluta masculina com amb la femenina. La nova samarreta, cal dir que recupera les quatre barres. Escoltem Joan Soteres, president de la Federació Catalana de Futbol.
14: Tenim una samarreta, vaja, crec que és el que es mereix les nostres seleccions, les quatre barres de Catalunya. Aquest país, doncs, se'ns coneix per les quatre barres i seguirem així. I en quant a seleccions, doncs, bueno, se'ls tindrem, doncs, l'absoluta masculina, l'absoluta femenina, tant en futbol com en futbol sala. Crec que som un referent com a seleccions també a tot Espanya.
11: En l'acord entre la Federació Catalana i la xarxa de comunicació local, cada diumenge a les 4 de la tarda, partits de la Lliga Elite que es poden seguir a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. En plena poliesportiva, el Barcelonet ha guanyat la Supercopa d'Europa en superar el Marsella en un duel emocionant. Escoltem el jugador de l'equip català, Unai Biel.
15: Ja sabíem que el Marsella és un rival molt complet, que juguen un joc molt físic, molt ordenat, i bueno, també portant una bona pretemporada, ho sabem, i veníem preparats i sabíem que no anava a ser gens fàcil. Portem temps jugant molt bé i bueno, aquest any ens hem d'oblidar de l'any passat. Aquest és el primer pas d'aquest any i començar a crear el nostre joc i el nostre sistema.
11: I avui el Barça d'handbol juga contra el Veszprém la final del Mundial de Clubs, el maig a partir de les 8 del vespre.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:15. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Nutrició amb Laura Crosas.
2: Arrels a la tardor. Sembla que l'estiu s'allarga cada any una mica més i aquell fred que acompanyava l'època de torrar castanyes i coure moniatos al forn és tímid i només treu el cap per refrescar els vespres. Per tant, cal començar a canviar la compra i omplir el rebost i el frigorífic de fruites i verdures de temporada. En aquesta ocasió, us parlaré de les verdures d'arrel, unes indispensables de la cuina de tardor per a preparar l'organisme de cara a l'hivern. En trobareu algunes de ben conegudes i apreciades, com la pastanaga, però també d'altres que la cuina moderna està recuperant, com l'api rava o el salsafí. Totes elles tenen en comú que es cultiven sota terra i que porten nutrients o hidrats de carboni complexes que ajudaran a l'organisme a resistir les baixes temperatures i les típiques infeccions de tardor. Juntament amb bulbs com cebes, porros o alls i tubercles, com la patata o el moniato, acabaran de rodonir els plats de tardor. Altres arrels, a més de les citades, són els rabanets, els naps, les remolatxes o la xirivia. Si les coneixeu, sabreu que difereixen molt en sabor i colors, fet que les fa encara més interessants per a crear plats apetitosos. Per exemple, la pastanaga i la remolatxa dolces i de colors taronja i vermell intensos, respectivament, serveixen per a fer cremes o ratllar-les en cru o una amanida, o fins i tot per fer-ne algun postres. El rabanet pot donar un toc picant i cruixent en trans vegetals o també amanides. I la xirivia pot ser un puré ben fi per acompanyar una carn o un peix. Però sobretot, les verdures d'arrel seran les grans protagonistes per aportar aroma i sabor als caldos i estofats. Aquesta tardor, atreveix-te amb els colors i vegetals de temporada i omple de taronges, vermells i blancs els plats. Afegeix les verdures d'arrel i enriqueix les cremes i els caldos. O fins i tot, cou-les al forn amb herbes aromàtiques o espècies al gust i serveix-les com a guarnició de plats principals.

0: ¿Sabías que...?
1: ¿Com es desencadena una tempesta d'estiu? Inesperades i intenses, la sufocant calor característica del nostre clima a l'estiu fa que es produeixin. Perquè es formin, cal que l'atmosfera estigui molt humida i que l'alta radiació del dia permeti la formació de núvols d'alt desenvolupament vertical. Solen durar una hora i poden anar acompanyades de calamarsa i de descàrregues elèctriques. Segons l'Institut Nacional de Meteorologia, cada dia es donen unes 44.000 tempestes d'estiu al món.
2: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:15.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Primer desnonament aturat en virtut dels decrets d'habitatge aprovats arran del cas Mari Carmen. Ha estat a Barcelona, al districte de Sant Andreu, on s'ha pogut impedir que marxés de casa la Macarena, una dona de 40 anys, amb un perfil d'especial vulnerabilitat. El jutjat ha acceptat suspendre el llançament fins a nou avís arran d'un requeriment del sindicat de llogateres al·legant els decrets del Consell de Ministres. Ho ha anunciat el seu portaveu, Enric Aragonès.
2: És el primer desnonament que se suspèn en base a aquest decret i ha evitat que es fes fora de casa seva la Maca. Demà aquest decret s'haurà de convalidar al Congrés dels Diputats. Que cada partit tingui sobre la seva consciència abans de votar el patiment que estan provocant els desnonaments.
0: Totes les mirades estan ara posades en Junts i el PNB a 24 hores de la votació al Congrés, que pot fer decaure els textos després que avui Podem n'hagi anunciat el suport. Els juntaires faran aquesta nit una executiva per decidir el sentit final del seu vot. És dijous 1 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Alerta vermella a les Terres de l'Ebre i al Baix Camp per pluges torrencials a partir d'aquesta tarda. Sònia Kerr.
3: Protecció Civil ha enviat un avís des d'alerta al Garraf, al Penedès, al Camp de Tarragona i l'Ebre. El cap de predicció del Meteocat, Santi Sagalà, alerta de la violència de les tempestes que poden caure a partir d'aquesta nit a l'Ebre.
4: Hem activat un avís de la possibilitat que en aquesta zona del sud del país puguin arribar a superar quantitats de més de 200 litres per metre quadrat en tot l'episodi. Amaiguats que, a banda, poden anar acompanyats de fenòmens de temps violents, sobretot els associats al vent, com pot ser doncs, algun tornado o alguna mànega.
0: Amb aquest panorama estem més pendents que mai de la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
5: Bon dia. Situació complicada a hores d'ara en algunes comarques del país, però d'una forma francament local. En qualsevol cas, patacs d'aigua molt destacables, torrencials, ja estan provocant problemes en alguns indrets de la costa de Tarragona. Déu-n'hi-do, per exemple, la pluja i la tempesta molt de vent que ha anat caient entre les viles d'Altafulla i Roda de Barà, aproximadament. És on s'ha produït la màxima precipitació fins a hores d'ara. Però s'ha de dir que encara tindrem algun patac d'aigua torrencial amb probables problemes d'inundacions en aquesta costa del Baix Penedès i també del Tarragonès. Independentment, cada vegada més ruixats a la resta del Camp de Tarragona, també a la Catalunya Central i especial cura entre el Solsonès, el Berguedà, el nord d'Osona i la comarca del Lluçanès. També al llarg de la tarda acabarà plovent una mica a les comarques de Ponent i ja aquesta propera vesprada i nit, senyora ploguda amb problemes, probablement, a les Terres de l'Ebre. N'estarem molt pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís. I parlant de temperatures, avui també us explicarem els detalls de la campanya de la grip i del Covid d'enguany. I més coses, la validació imminent de la llei d'amnistia, que marca el 9è aniversari del referèndum de l'1 d'octubre.
3: El president del Tribunal Constitucional ha recordat que la sentència que s'emetrà dimarts serà vinculant per a tots els estaments judicials. Una sentència favorable a la llei acostaria el retorn de l'expresident Carles Puigdemont.
0: Entren en vigor canvis en el codi de circulació que afecten especialment els conductors de bicicletes i patinets.
3: Hi hauran de dur més elements de protecció. A partir d'ara tampoc no podran coincidir el verd per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles.
0: En cultura, el Festival de Cinema de Sitges ha venut gairebé un 20% més d'entrades que l'any passat a una setmana per a l'inici.
3: També l'Ajuntament ha notat que augmenten les reserves hoteleres. Tot plegat s'atribueix en part a l'anunci de la presència de figures mediàtiques com Peter Jackson o Dani De Vito.
0: En esports, golejada del Barça a la Lliga de Campions femenina de futbol abans de rebre el Real Madrid. Joan Barberà.
6: El conjunt blaurana s'imposa a la Roma per 0-6. El proper repte és el Madrid, que diumenge visita el Camp Nou en partit de Lliga.
0: El control de so Rubén Arcos, a la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:15.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Un jutjat de Barcelona ha aturat el primer desnonament en base als decrets Mari Carmen que arriben demà al Congrés dels Diputats. Tot plegat ha passat aquest matí, quan la nova normativa ha fet possible la suspensió del desnonament de la Macarena. Aquesta dona de 40 anys i que respon a un perfil d'especial vulnerabilitat continuarà al seu pis de lloguer del districte de Sant Andreu. Anna Ruiz, bon dia.
7: Hola, Marta, bon dia. El portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, ha fet l'anunci aquest matí després que desenes d'activistes a favor del dret de l'habitatge hagin donat suport a la Maca davant el pis on viu de lloguer a Sant Andreu. Des del sindicat també s'ha aprofitat per llançar un avís als partits polítics que encara no tenen clar votar a favor dels dos decrets.
2: És el primer desnonament que se suspèn en base a aquest decret i ha evitat que es fes fora de casa seva la Maca. Demà aquest decret s'haurà de convalidar al Congrés dels Diputats. Que cada partit tingui sobre la seva consciència abans de votar el patiment que estan patint, que estan provocant els desnonaments, les morts que estan provocant els desnonaments. El que es vota demà és si a la Maca se l'hauria d'haver fet fora de casa avui o si hi ha d'haver-hi mecanismes de protecció davant dels desnonaments per a les persones com ella.
7: Aragonès ha enumerat un llistat d'accions reivindicatives a partir d'ara, com ara la convocatòria de cassolades aquest vespre i l'anunci del sindicat de llogateres d'afegir-se a l'acampada de Plaça Catalunya. D'altra banda, col·lectius a favor de l'habitatge han convocat per dissabte vinent una gran mobilització a l'Hospitalet de Llobregat.
0: I és que 24 hores de la votació al Congrés d'aquests decrets, totes les mirades estan posades en Junts i el PNB amb la incògnita sobre el sentit del seu vot. Això després que Podem hagi anunciat el suport als dos textos que, per tirar endavant, necessiten com a mínim l'abstenció del partit de Carles Puigdemont o dels nacionalistes bascos.
3: Els juntaires celebren aquesta nit una executiva per decidir el sentit del seu vot.
0: I avui el BOE publica el segon dels decrets, Mari Carmen, que recull les demandes del sindicat de llogateres, però que compta amb poc consens polític per aprovar-se. Quina és la lletra petita, Carina Bellbé? Bon dia.
8: Bon dia. Doncs aquest decret obliga els propietaris a indemnitzar els llogaters amb un any de lloguer si no renoven els contractes amb causes justificades. Per exemple, si necessiten el pis per a ells o per a algun familiar, o si el llogater no hi viu durant 6 mesos consecutius. Tampoc s'indemnitzarà si el llogater rebutja una oferta amb una pujada màxima del 10% si s'ha rehabilitat el pis. El text també inclou les pròrrogues indefinides del lloguer, una mesura que modifica la durada dels contractes del primer decret, una norma que afecta el els contractes nous, però també els vigents, i que entrarà en vigor demà, quan està previst que es debati al Congrés juntament amb el primer decret. Per aprovar-se, només necessiten l'abstenció de Junts o del PNB. Aquesta és la crida a la responsabilitat que ha fet el president Pedro Sánchez en un vídeo publicat a Instagram.
9: Este viernes los grupos parlamentarios tendrán que elegir a quién protegen, a las personas que viven en las casas o a quienes hacen una fortuna con ellas, a los pequeños propietarios o a los fondos buitre. Porque lo que está en juego está claro. Eso lo saben todos. El derecho a la vivienda frente a la especulación.
8: Més enllà de l'aprovació demà dels dos textos, des de Barcelona, el president Salvador Illa ha reclamat un pacte de país en habitatge a nivell estatal.
10: Jo reclamo en aquest sentit un pacte de país, em refereixo a Catalunya i em refereixo també a Espanya, un pacte de país d'uns mínims. I tinc, expresso també el meu desig de que les coses demà al Congrés dels Diputats vagin raonablement bé.
8: Mentrestant, les cambres de la propietat de Catalunya han advertit que els decrets Mari Carmen faran reduir l'oferta d'habitatge de lloguer.
0: I a tot això afegim la veu dels sindicats. Belén López, secretària general de Comissions Obreres a Catalunya, creu que aquests decrets són mesures pal·liatives i que no solucionen l'emergència habitacional actual.
3: En declaracions a la xarxa, López defensa que s'ha de mantenir la mobilització social per pressionar les administracions i obligar-les a moure fitxa, tant en l'habitatge com en d'altres àmbits que afecten directament el benestar de la ciutadania.
11: Pensem que ha de continuar la pressió al carrer perquè hem de situar en el centre del debat polític les necessitats reals de les persones treballadores, i en tenim vàries. Una és la vivenda, l'altra és el tema de la inflació, els salaris, el tema de la prevenció de riscos laborals, etc, etc. I aquests són els temes de debat que hi han de ser.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Alerta vermella a les Terres de l'Ebre i al Baix Camp per pluges torrencials que s'esperen a partir d'aquesta tarda. Protecció Civil ha enviat un avís és alert a les comarques del Garraf, el Penedès, el Camp de Tarragona i l'Ebre. En el cas de les Terres de l'Ebre, avisen que les tempestes es concentraran a partir de la nit i matinada. Poden quedar estàtiques, a més, durant més de 18 hores i es podrien acumular més de 200 litres per metre quadrat. Esther Minguell, bon dia.
12: Bon dia. L'avís dels mòbils demana extremar precaucions amb la mobilitat i les activitats a l'aire lliure i no apropar-se a zones inundables. Les tempestes afectaran aquesta tarda tot el territori, però seran més intenses al litoral del sud de Barcelona i al Tarragonès, on es pot superar el llindar dels 40 litres per metre quadrat en mitja hora. A la nit i matinada es concentraran a les Terres de l'Ebre, on s'ha enviat un altre és alert. Les tempestes poden quedar-s'hi estancades fins demà a mig matí. Ho explica Santi Segalà, cap de predicció del Meteo.
13: Una situació meteorològica que afectarà Castelló pot arribar al sud de Catalunya i en aquesta zona mantenir-se de manera estàtica durant 12-18 hores. Això és el que ens ha fet posar a l'avís de color vermell del llindar d'intensitat en 30 minuts. Hi ha dos llindars més que afecten aquesta zona, que és la probabilitat de que se superi el de més de 90 litres en 3 hores durant 3 períodes consecutius. Això vol dir que en el cas de que es compleixi la predicció pot arribar a superar-se en tot l'episodi els 200 litres per metre quadrat, que és molta quantitat d'aigua en aquest període de temps.
12: Al Montsià, Baix Ebre i Terra Alta, les tempestes poden anar acompanyades de fenòmens de temps violent, com tornados, mànegues o fortes ratxes de vent.
0: Justament avui hem sabut que el setembre d'enguany ha estat el més càlid des que es tenen registres, tot i les tempestes torrencials que han caigut.
3: Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, setembre ha estat especialment càlid a les zones més elevades del país, amb anomalies de més de 5 graus respecte de la mitjana climàtica i diverses nits càlides. Destaca l'excepcionalitat de la primera setmana del mes, amb diversos dies per sobre dels 40 graus de màxima a la Vall de l'Ebre i Ponent.
0: Doncs justament parlant de pluja, Sant Cugat del Vallès revisarà els punts inundables de la ciutat després de l'aiguat de rècord d'aquesta setmana, que ha deixat carrers inundats, aigua en habitatges i aparcaments i afectacions en diversos centres educatius de la ciutat. L'Ajuntament ja ha començat a treballar per evitar conseqüències greus en pròxims episodis. Cugat Mèdia, Sara Vella.
14: El govern municipal analitzarà, entre altres qüestions, la capacitat de clavegueram, l'amplada d'algunes canalitzacions i el manteniment de les rieres després que l'aigua hagi afectat carrers que en els darrers anys no acostumaven a inundar-se. Cristina Paraire és la tinenta d'alcaldia de Canvi Climàtic.
15: El canvi climàtic que tenim i aquests episodis més extrems, doncs caldrà revisar, sobretot, nosaltres tenim molts punts de la ciutat que sabem que passen coses quan plou, però sí que és cert que en aquesta ocasió se'ns han inundat carrers que normalment fa molts anys que no s'inundaven.
14: Un dels punts que més preocupa el consistori és el carrer de Sant Jordi, on l'aigua ha entrat amb força en baixos, habitatges i aparcaments.
1: Notícies en xarxa.
0: La validació imminent de la llei d'amnistia i el possible retorn de l'expresident Carles Puigdemont marquen el 9è aniversari del referèndum de l'1 d'octubre. El Tribunal Constitucional emetrà la sentència dimarts que ve sobre la llei i el Parlament ha fet avui un acte commemoratiu en relació a la jornada. Mont Carvajal, bon dia.
16: Bon dia. L'expresident Carles Puigdemont ha defensat avui des de les xarxes socials la legitimitat de l'1 d'octubre i ha defensat el procés irrenunciable i democràtic, ha dit, de la independència. El Tribunal Suprem ha de decidir encara quan aixeca les ordres de detenció que encara té actives contra ell, Comín i Lluís Puig. Això passarà quan hagi rebut a partir de dimarts que ve la sentència del Constitucional. Avui el seu president, Cándido Conde Pumpido, ha assegurat que serà una sentència clara, precisa i contundent i la traslladarà immediatament al Tribunal Suprem, que estarà obligat a executar-la.
17: Es vinculante para todos los jueces y tribunales. Por lo tanto, una vez que el Tribunal Constitucional lo que hace es establecer una doctrina.
16: Mentrestant, en un acte al Parlament, el president de la Cambra, Josep Rull, ha avisat que s'haurà de tornar a parlar d'independència.
18: Que l'aplicació sense reserves de la llei d'amnistia no resol la qüestió de fons, ni molt menys l'anhel de llibertat que va portar a organitzar l'1 d'octubre del 2017, i que n'haurem de tornar a parlar a fons.
16: El Suprem també haurà d'aixecar les inhabilitacions de Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa i d'Oriol Junqueras, que aquesta tarda pronunciarà una conferència.
0: Doncs justament, coincidint amb aquest 9è aniversari de l'1 d'octubre, avui ha de quedar vist per a sentència el cas per la pèrdua d'un ull de Roger Espanyol a mans de la Policia Nacional en aquella data. La vista, però, s'ha suspès aquest matí durant unes hores per la incompareixença per motius de salut d'un dels policies acusats. De fet, ha estat atès en un hospital per un quadre d'hipertensió.
3: El tribunal l'ha ajornat fins a la 1 del migdia i ha demanat a la seva advocada que aporti una justificació mèdica. L'advocat d'Espanyol, Benet Salellas, ha exigit que es dicti una ordre de recerca i captura contra aquest policia. La sessió, però, s'ha reprès al migdia perquè el policia ha reaparegut.
0: I aquesta tarda el ple del Parlament votarà les propostes que els partits han fet en el debat de política general. Moltes són sobre habitatge, però també hi ha la proposta que ha fet Junts de reprovar Salvador Illa com a president. Un fet inèdit que no tirarà endavant.
3: No, perquè Esquerra i els Comuns no hi votaran a favor. On sí que podria haver-hi acord és en rebaixar l'impost de transmissions patrimonials, en un pla de xoc per recuperar la fiabilitat de Rodalies i en un per reduir les llistes d'espera mèdiques. Els anuncis que ha fet Illa sobre habitatge, el fons d'emergència per comprar pisos a persones vulnerables a punt de ser desnonades o la compra compartida van a part i no es votaran perquè són compromisos del govern.
1: Notícies en xarxa.
0: Avui entren en vigor un bon grapat de noves normes de circulació a pobles i ciutats. Els principals afectats són els usuaris de bicicletes i de patinets, que s'hauran de protegir millor quan els condueixin. En especial els repartidors, que a partir d'ara han de dur sempre casc i armilla reflectant.
3: Una altra novetat fa referència als encreuaments regulars per semàfors. A partir d'ara ja no podran coincidir el verd per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles.
0: Els incompliments poden comportar sancions de fins a 200 euros, Marc Dalmau.
19: Les noves normes de trànsit es defineixen a partir dels perfils d'usuaris. Així, qualsevol que vagi en patinet està obligat a portar casc i armilla reflectant. Ara bé, els particulars només hauran de fer servir l'armilla de nit, mentre que els repartidors l'hauran de portar sempre, també si van en bicicleta o en moto. Rellevants també són les novetats per conductors i passatgers de moto que a partir d'ara hauran de portar sempre guants per carretera i calçat tancat a qualsevol via. Cristian Verdagí és director de l'àrea de mobilitat del RAC.
20: Això és un canvi molt rellevant respecte a l'ús social que s'estava fent de la moto, tant dels guants com del calçat, i bueno, quedarà una bona campanya d'informació per sensibilitzar tots els usuaris, perquè si no, s'han multats.
19: Des d'avui, cap conductor queda exempt de portar el cinturó, ja sigui taxista o conductor d'autoescola, per exemple, i per carretera queda regulat com deixar pas als vehicles d'emergències.
20: Els conductors hem de saber que estem obligats a deixar pas, obrir un carril, el més a l'esquerra possible, és a dir, entre el carril que està més a l'esquerra i el següent, deixar un corredor de pas perquè hi puguin accedir doncs, no, els vehicles d'assistència, la policia, les ambulàncies, els bombers.
19: Per avançar un ciclista a la via caldrà reduir la velocitat almenys 20 km per hora per sota del màxim permès, una norma que en carreteres de velocitat limitada a 30 o 40 km per hora farà que a la pràctica no es pugui avançar als ciclistes.
0: I en aquest punt us hem d'afegir una última hora perquè el Partit Nacionalista Basc acaba d'anunciar que donarà un suport crític al primer dels dos decrets d'habitatge que s'han de votar demà al Congrés dels Diputats. Es tracta del decret que acaba amb els desnonaments, la compra d'habitatge per part de fons voltor i que regula el lloguer habitacional, entre d'altres mesures. Això sí, els nacionalistes bascos també han dit que rebutjaran el segon decret, que és el que parla de la renovació de contractes i les indemnitzacions dels propietaris als llogaters. D'aquesta manera, almenys un dels dos decrets sobre habitatges tindria garantit el suport del Congrés davant l'esperada votació.
1: Notícies en xarxa.
0: Dilluns que ve començarà la campanya de vacunació contra la grip i la Covid. Els primers a fer-ho seran els més vulnerables, com nens o les persones més grans. Salut fa una crida per primer cop a vacunar-se mestres i professorat. La ciutadania no podrà anar de manera espontània als centres de primària a rebre les injeccions, però fins al 16 de novembre. És un mes més tard que l'any passat. Maite Polo, bon dia.
21: Bon dia. A partir de dilluns serà el torn de les dones embarassades, els majors de 80 anys, les persones que viuen en residències i els nens i nenes menors de 5 anys. La vacuna intranasal està indicada dels 2 als 5. També hi estan convocats els professionals sanitaris i sociosanitaris i, com a novetat, els mestres i el professorat. 120.000 persones ja tenen cita. La injecció contra la grip pot evitar la quarta part d'hospitalitzacions, el 40% d'ingressos a la UCI per aquest virus i una de cada 3 morts atribuïbles a aquesta infecció. Montse Martínez és cap de servei de Medicina Preventiva del Departament de Salut.
22: És un missatge potent. La grip en certes persones, especialment aquelles persones on indiquem la vacunació, no és només una setmana al llit, pot tenir complicacions i aquelles persones poden acabar hospitalitzades, ingressades a UCI o fins i tot morir si pateixen les complicacions d'una infecció de grip. I de Covid també.
21: El 26 d'octubre s'obrirà la segona fase de la vacunació contra la grip i la Covid, amb cita prèvia per a persones de 60 anys o més, altres grups de risc i professionals de serveis essencials.
0: Ens situem ara a Tortosa, en concret al campus Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili. Avui un grup de joves han estat víctimes d'assetjament masclista a través d'unes ulleres de realitat virtual. L'experiència, sota el títol Si no ho vius, no ho sents, és una iniciativa de la Unitat d'Igualtat de la Universitat. Ràdio Tortosa, David Benito.
23: El projecte té com a objectiu evidenciar diferents tipus de violència masclista en primera persona a través d'una eina que permet posar-te els ulls d'una noia que pateix aquest tipus d'agressions sovint invisibilitzades. Així ho han viscut els alumnes del campus.
24: Era una situació com bastante cotidiana i al final crec que molta gent no lo interpreta com acoso o una situació incòmoda si no lo llega a vivir.
25: Jo la verdad que sí, ha sido bastante desagradable. Me he sentido asqueado, te diría. Este es un tema del que las mujeres, por desgracia, bueno, cada vez se van abriendo más a decir y comentar qué les pasa, pero que aún está muy invisibilizado.
26: Los homes o a lo millor persones molt joves que no s'han trobat mai en esta situació puguen pues, empatitzar una mica en lo que podem viure les dones de vegades quasi gairebé tots els dies de la nostra vida.
23: La proposta l'ha desenvolupada UBTools Virtual Experience, un projecte que combina les noves tecnologies i l'educació social per abordar problemàtiques presents en entorns formatius.
0: Ens jubilem de la feina, no de la vida, és el lema que centra la celebració avui del Dia Internacional de les Persones Grans.
3: L'acte central s'ha celebrat a la plaça de Sant Jaume de Barcelona amb la lectura d'un manifest en què s'ha reivindicat la necessitat de garantir els drets de les persones grans i combatre l'edatisme. Escoltem l'activista Mercè Mas.
2: Fem una crida a les institucions, a la societat civil i a tota la ciutadania a treballar conjuntament amb nosaltres per construir una societat més inclusiva que respecti totes les edats i garanteixi els drets de tothom.
3: A Catalunya, la gent gran representa el 20% de la població. Això és 1.600.000 persones.
4: I és moment per la cultura. A una setmana per arrencar el 59è Festival de Cinema de Sitges, ja ha venut gairebé un 20% més d'entrades que l'any passat per aquestes dates. L'anunci de la presència de figures mediàtiques com Peter Jackson o Danny DeVito n'és un dels motius, segons els organitzadors. L'Ajuntament de la localitat del Garraf també ha notat que cada vegada es fan més pernoctacions als hotels. David Navarro, bon dia.
5: Bon dia. L'anomenada roda de premsa institucional ha servit per afegir el director Casey Affleck i l'actriu Heather Graham a la llista de convidats al festival. També per recordar que enguany es fa la segona edició del programa Maestres, que porta creadores de primer nivell com Adrián Barbó o Bàrbara Rey per conèixer la seva visió de la indústria. També hi haurà nova oportunitat per a joves actors i actrius com Zoe Stein, que es podran promocionar a la Blood Red Carpet. Moltíssimes activitats en 10 dies d'un festival que, com ha explicat la directora de la Fundació que l'organitza, Mònica Garcia, ja ha venut un 19% més d'entrades.
6: El festival realment porta 3 anys de creixement continu, al voltant del 10, 12, 14% segons l'any. Aquest any anant avançant els continguts amb les presències, no?, de, que hem anat dient, Sir Peter Jackson, Danny DeVito, un continu d'avançar aquest programa que ha provocat una major atenció.
5: De fet, la mateixa ciutat de Sitges ha notat en els darrers anys un increment en les pernoctacions hoteleres. Aficionats que volen gaudir del cinema fantàstic o d'activitats com la Zombie Walk, que arriba a la 18a edició. Veus a les...

0: Escoltem Joan Dausà, que ha exaurit en menys de 48 hores les més de 10.000 entrades que hi havia a la venda pels seus concerts de Nadal a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona.
1: Gairebé 3 mesos abans, el cantant ha penjat el cartell d'entrades exaurides pels 8 concerts que oferirà els dies 15, 16, 17 i 18 de desembre en aquesta joia del gòtic català.
0: I abans dels esports, passem per Torre-serona, al Segrià, que acull aquest cap de setmana l'únic festival exclusivament dedicat a la dansa d'arrel tradicional que es fa a Catalunya. Enguany arriba la segona edició amb més atraccions que mai. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
2: El Festival d'Arrel arriba a Torre-serona amb més d'una desena de grups de dansa d'arrel tradicional catalana. De fet, aquest és el seu tret distintiu, ja que és l'únic al país amb el cartell únic en grups de dansa catalana. En els 3 dies de festival d'aquest cap de setmana es podrà gaudir de grups tan importants com la Moixiganga de Sitges o els Esbarts, Arrels i Sicoris de Lleida i l'Esbart Vila de Gràcia, per exemple. El fet és que compta amb d'altres atraccions, també amb música folk, amb concerts per la nit, gastronomia i paradetes artesanes.
0: I ara sí, és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Golejada del Barça a la Lliga de Campions femenina de futbol abans de rebre el Real Madrid.
3: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana es va imposar a la Roma per 0-6 en el segon partit, segona jornada de la fase Lliga de la màxima competició continental. I el proper repte és el Madrid. Diumenge visita el Camp Nou en partit de la Lliga F en el clàssic del futbol femení. Escoltem el tècnic Pere Romeu.
4: Bé, ha sigut un partit un pèl diferent del que ens esperàvem perquè l'equip rival ens ha fet un canvi en el plantejament del que veníem fent, vale? Per tant, ja només per això fa que sigui un partit totalment diferent. Crec que ens hem adaptat molt i molt ràpid en el partit, per tant és algo que crec que mostra la bona variabilitat que té aquest equip. Hem controlat molt bé el mig del camp, hem jugat força bé, així que la versió nostra d'avui és super, super, super positiva.
3: I ara diumenge a la tarda, Barça-Real Madrid al Camp Nou, com també diumenge a partir de les 6 de la tarda, la segona Federació Masculina de Futbol jugarà el partit entre el Terrassa i el Girona B, un partit que podreu seguir en directe a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. Precisament, el conjunt ballesà, l'equip agarenc, afrontarà el partit després d'haver quedat eliminat de la Copa Federació i, per tant, de dir adeu a la Copa del Rei. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
5: El somni del Terrassa Futbol Club acaba en un malson. Derrota contundent al camp del Sestao per 4-1 en un partit on els agarencs, amb un gol de Zelma, van ser capaços d'empatar el partit, però a partir d'aquí, el Terrassa, l'equip d'Oriol Alsina, no va ser capaç de reaccionar. En cap moment es va sentir còmode en un terreny de joc típic del País Basc, amb dificultat per poder trenar jugades. També, defensivament, el Terrassa no va estar encertat i la falta d'encert de cara a porteria, una de les coses que ha condemnat el Terrassa en aquest inici de temporada, doncs ha deixat a l'equip d'Oriol Alsina sense el somni de la Copa del Rei. Ara toca pensar en la Lliga, toca oblidar aquesta competició, tot i que l'afició agarenca veu com una nova oportunitat de poder treure el cap en el futbol i de poder donar un pas endavant, s'acaba esborrant.
3: La Federació Catalana de Futbol ha presentat avui la temporada 2026-2027 i també la nova samarreta oficial de la selecció catalana en una temporada on volen jugar un partit tant l'absoluta masculina com la femenina. La nova samarreta recupera les 4 barres. Escoltem Joan Soteres, president de l'organisme federatiu català.
6: Tenim una samarreta, crec que és el que es mereix les nostres seleccions, les 4 barres de Catalunya. Aquest país, doncs, se'ns coneix per les 4 barres i seguirem així. I en quant a seleccions, doncs, bueno, se'ls tindrem, doncs, l'absoluta masculina, l'absoluta femenina, tant en futbol com en futbol sala. Crec que som un referent com a seleccions també a tot Espanya.
3: I en handbol, avui el Barça juga contra el Veszprém la final del Mundial de Clubs.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Uns minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Primer desnonament aturat en virtut dels decrets d'habitatge aprovats pel govern espanyol arran del cas Mari Carmen. Ha estat a Barcelona, al districte de Sant Andreu, on s'ha pogut impedir que marxés de casa la Macarena, una dona de 40 anys, amb un perfil d'especial vulnerabilitat. El jutjat ha acceptat suspendre el llançament fins a nou avís arran d'un requeriment del sindicat de llogateres al·legant els decrets del Consell de Ministres. Ho ha anunciat el seu portaveu, Enric Aragonès.
2: És el primer desnonament que se suspèn en base a aquest decret i ha evitat que es fes fora de casa seva la maca. Demà aquest decret s'haurà de convalidar al Congrés dels Diputats. Que cada partit tingui sobre la seva consciència abans de votar el patiment que estan patint, que estan provocant els desnonaments, les morts que estan provocant els desnonaments. El que es vota demà és si a la maca se l'hauria d'haver fet fora de casa avui o si hi ha d'haver-hi mecanismes de protecció davant dels desnonaments per a les persones com ella.
1: Tot plegat a menys de 24 hores de la votació dels textos al Congrés, el PNB ha anunciat fa uns minuts que donarà suport crític al primer dels dos d'aquests habitatge del govern espanyol que acaba amb els desnonaments, la compra d'habitatge per part de fons voltor i que regula el lloguer d'habitacions, entre d'altres, i que rebutjarà el segon sobre la renovació de contractes. Totes les mirades estan posades ara en Junts, que faran aquesta nit una executiva per decidir el sentit del seu vot. I un altre dels temes d'avui, alerta vermella a les Terres de l'Ebre i al Baix Camp per pluges torrencials a partir d'aquesta tarda. Protecció Civil ha enviat una alerta al Garraf, al Penedès, al Camp de Tarragona i l'Ebre. El cap de predicció del Meteocat alerta de la violència de les tempestes que poden caure a partir d'aquesta nit a l'Ebre.
3: També hem activat un avís de la possibilitat que en aquesta zona del sud del país, on hem de posar el focus sobretot de cara al final del dia, matinada de demà i part del matí, que puguin arribar a superar quantitats de més de 200 litres per metre quadrat en tot l'episodi. Per tant, quantitats molt importants, amb aiguats que, a banda, poden anar acompanyats de fenòmens de temps violents, sobretot els associats al vent, com pot ser doncs, algun tornado o alguna mànega, o ratxes fortes de vent precisament associades als mateixos, a la mateixa convecció, a la mateixa tempesta.
1: I atents, aquesta tarda al Parlament el ple votarà les propostes que els partits han fet en el debat de política general. Moltes són sobre habitatge, però també hi ha una proposta de Junts de reprovar el president Salvador Illa com a president, un fet inèdit que no tirarà endavant perquè no compta amb els vots d'Esquerra i els Comuns. I acabem amb nom propi, Joan Dausà, que ha exhaurit en menys de 48 hores les més de 10.000 entrades a la venda pels seus concerts de Nadal a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
1: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
2: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre.
4: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la Ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de la FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer.
5: I remember that day as for being a kid, the day as for being so happy, that day I started to quit all my dreams.
6: Aquesta Fira de Santa Teresa, vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports, podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, catetes de tir... A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps... I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.
0: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
7: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
0: Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
8: Tots els divendres de 9 a 11 la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
2: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit. La música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
0: Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell.
9: Molt bona tarda i benvinguts a aquesta tarda que comença ara aquí en directe. Passen 11 minuts del punt de les 3. I aquí arrenca la tarda en estèreo. Bueno, ara mateix podem dir que la cosa està tranquil·la, però déu-n'hi-do el que ens ha caigut aquest matí, molt intensament, amb una aigua, però també una gran tamborinada de trons, rajos, bueno, una cosa espectacular. Així que anem a disfrutar de la tarda, que sembla que ve tranquil·la, però no ens podem relaxar, eh? Que també pot caure algun que altre xàfec en qualsevol moment. Gràcies per acompanyar-nos en aquesta tarda, primer ja d'octubre. Salutacions de...

0: l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
1: Els Cora passejant-se amb el seu Perduts tu i jo amb aquest so tan d'estiu. I diuen que després de la tormenta llega la calma. Bueno, no sabem si durarà molt, però ara, de moment, la cosa està mig tranquil·la. Això no és el... Això que escoltes és l'Uno de Capó, que ens diu així, Playa Fria.

Doncs sí, estem escoltant la reina del pop és Madonna, que com ja sabeu, amb el seu darrer àlbum torna de nou a la pista de ball i arriba agafats de la mà de col·laboracions importants com aquest tema que es diu Dance Anteria, de la mà de Charlie XCX. Doncs amb això ja anem aplanant una miqueta a la tarda, que demà és divendres, que no se'ns passi per alt, eh? El cap de setmana doncs ja el tenim aquí. I a més, acabats d'iniciar el mes d'octubre. A més, sí, és cap de setmana, doncs per sortir i animar una miqueta el cos. De qualsevol manera. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Obrim la porta de la música nacional de la mà de Marwan amb aquest i Tuve Suerte. Amb ells toquem 2:15 de la tarda.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell.
1: Doncs la col·laboració de Maluma i Shakira és una elevació màxima entre dos colombians que fan boníssima música. Bueno, Shakira és que sempre ha tingut un èxit, una vistositat, i ara el que està fent, que per cert ha viatjat a París, deixant doncs el salt amb el que està oferint amb els seus concerts a Madrid. Bueno, pues aquí està, perquè arriba amb la col·laboració de els dos llatins colombians amb aquesta cançó. La seva nova col·laboració, la quarta conjunta entre tots dos, que es diu Agua.

Com tots sabeu, aquest nou treball, que és el cinquè àlbum d'estudi de Camilo, Para Cuando Sean Mayores, va sortir el passat 9 de setembre i està dedicat a les seves filles Índigo i Amaranto. Té 13 temes en total i la cançó principal és aquest, L'Àrbol. A més, inclou un tema, La Medalla, junt amb la seva esposa Eva Luna Montaner. Una gira que arranca aquest mes d'octubre a Miami i arribarà a Mèxic al febrer de 2027. Nou projecte i nova gira amb un dels artistes més estimats. Sabeu allò de que és un tipus tranquil o una persona agradable? Doncs això ho transmet més enllà. Escoltes Ràdio El Vendrell. En 12 minuts arribem a les 4 i aquesta a Linkin Park, que també arribem amb coses noves. Això no és un tema que arriba amb un dels seus concerts de la seva darrera gira. Va ser a São Paulo, a Brasil, i aquí està el tema Ush Shatter, que a més pertany al film Soundtrack Live in São Paulo.

0: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat.
1: Sigo mis pálpitos, es complicado, pero baby...

0: Ràdio al Matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
1: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
2: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo di tutto e di niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia della radio. També en podcast i a les xarxes socials, de non perdere.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre.
4: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la Ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 9:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer.
5: I remember the day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, the day I started to quit on my dream.
0: Escoltes Ràdio El Vendrell.
6: Don't look back.
7: Doncs ja estem aquí, les 4 i 5 de la tarda, última hora de la nostra cita d'actualitat musical. Amb aquest Feel My Love, de la mà de Take That, Mike Patrick i Kelly, una oferta oberta cap a la internacionalitat. Comencem amb uns Take That que continuen actius amb el seu nou projecte i amb temes com aquest Feel My Love. Bona tarda i benvinguts.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: aquí està Kiko Veneno, que arriba per revolucionar-ho tot una altra vegada amb el seu nou àlbum, amb col·laboracions. Ja sabem que també hi ha aquesta col·laboració entre els Estopa. I aquesta era la primera pista que donava del seu nou projecte musical, precisamente. Doncs amb això ja ens posem avançant en aquesta segona hora, i a més, bona alegria, eh? Avui és dijous, anem a començar a mirar cap al cap de setmana. Que ben falta ens fa, ens motiva i també ens dona...
1: Escolta, tarda...
0: Doncs una altra perspectiva de la setmana. I a més, avui estem donant la benvinguda al mes d'octubre. Sopa de Cabra continuen oferint-nos el seu darrer single, que és aquest El Far del Sud, amb aquesta nova versió, El Far del Sud, amb Jordi Stone, alias, el seu nom és el Jordi Roca.

Doncs aquí està el nou single de... ho diré, de Sofia Coll, Superstar, en Ginestar i Nil Moliner també arribaven a fa unes setmanes col·laborant junts amb això. Amb qui estaràs?

Bueno, aquí estem disfrutant d'aquest tema Loco Loco de la mà de Gordo i René Mercer Novez, una d'aquelles cançons que hem ballat aquest estiu i que ens ve genial, per aquestes hores de la tarda. Som a 4:45 de la tarda, estàs a la sintonia de Ràdio El Vendrell. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. I el tema de Aitana, Superestrella, és un dels grans treballs que estan inclosos en el seu darrer treball de la catalana.

l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Doncs després de sentir a Danny Ocean amb aquest tema Caramel, que és un de doncs aquelles cançons amb sabor d'estiu, anem en busca amb l'honor de Dominic Fake. Arriba aquesta tardor amb coses noves com aquest Small Town.

ja sabeu, Lori Meyers han tornat. Ho fan 5 anys després amb Dissonancia. 5 anys després tenen un nou treball. Anuncien que tenen nou disc, el seu 8è treball, i que es diu així, Dissonancia. Ja tenim cosetes noves de la formació i la veritat ens alegra, perquè és una peça clau també en el panorama nacional. Aquest nou single es diu així, el que estàs escoltant, Tus Amigos. Bueno, avancem una miqueta endavant, que no res, ja arribem al punt de les 5. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. El nou treball de Miley Cyrus és un disc on la cantant ens deixa peces com aquest Let's Get Married, una cançó visual carregada de molt simbolisme, on mostra una versió molt més madura, serena i també enamorada de l'artista.

0: Aquí està la música de Pedro Capó, el so de retreball, Caeré levantar-se. Seguim, aquí estem, a la sintonia de Ràdio El Vendrell.
1: Escoltes, Ràdio El Vendrell.
0: Aquarela i Jordi Ninus, i amb Banda Neo i Buos ens acomiadarem. Així que nosaltres us emplacem a demà, com sempre, a partir de la mateixa hora. Amb més èxits, més novetats i amb l'Estereo Party, que ara feia setmanes que me la sentia. Salutacions de Marga Márquez.

0: Aquesta Fira de Santa Teresa, vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, casetes de tir... A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps... I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
2: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de non perdere.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.

Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
2: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit. La música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember the day I stopped being a kid,
1: the day I stopped being so happy, the day I started to quit on my dreams. Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al sense tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al sense tambú de la FM.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

0: Aquesta Fira de Santa Teresa, vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, casetes de tir... A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps... I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio... Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.

0: so.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

0: Aquesta Fira de Santa Teresa, vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, casetes de tir... A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps... I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.
1: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

0: Potser la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya ja és aquí, els dijous de 10:15 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del

0: Bona tarda, sigueu benvinguts com sempre a la sintonia dels serveis informatius de la ràdio. La pluja ja ha fet acte de presència i les alarmes han tornat a sonar a la comarca del Baix Penedès. En parlem a la recta final d'aquest informatiu. Ho farem com sempre amb en Marc Rodero. Abans, però, el Jordi ens haurà explicat l'actualitat esportiva i abans la redacció al complet ens haurà fet 5 cèntims del que avui és actualitat al Vendrell i al Baix Penedès amb el suport tècnic de la Marga Márquez. Davant dels micròfons i és qui us parla i amb molt de gust, Víctor Merencio. Sintonia dels serveis informatius de la ràdio que, com sempre, s'inicia fent repàs en síntesi als fets més destacats. És el repàs del nostre sumari de titulars.
1: Sumari de titulars.
0: L'Ajuntament del Vendrell ha remodelat el seu servei de suport psicològic i des de la pandèmia, que se centrava en la franja de 16 a 30 anys, a partir d'ara s'amplia a la totalitat de la població adulta. En parlem en aquest informatiu, que també ens haurà de servir per parlar dels dies lliures de lliure disposició de les escoles del Vendrell, que serà un casal de conciliació que permetrà a les mares i pares anar a treballar encara que els seus fills no tinguin classe. Parlarem també de les 8 entitats en l'àmbit del Baix Penedès que s'han beneficiat enguany dels ajuts de la Fundació Pinae. Temps en aquest informatiu també per parlar de l'ampliació del pont de Masmel de Calafell o dels nens del Vendrell que estan ja a punt per anar al concurs de Castells dissabte. Tot plegat, com dèiem, combinat amb la crònica esportiva i alhora també la meteorològica.

0: Com dèiem, l'Ajuntament del Vendrell ha remodelat el seu servei de suport psicològic. Des de la pandèmia se centrava en la franja de 16 a 30 anys i a partir d'ara s'amplia a la totalitat de la població adulta. Un programa que s'incorpora a la xarxa Àncora i que seguirà treballant pel benestar emocional de la població de la nostra vila i el seu entorn.
1: Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, Baix Llobregat, Terrassa i ara també el Vendrell. La capital del Baix Penedès s'afegeix així al projecte Àncora, un servei de suport psicològic impulsat per la Federació Salut Mental Catalunya i que amplia el programa endegat inicialment per l'Ajuntament arran de la pandèmia i que se centrava en la franja d'edat més juvenil, dels 16 anys als 30. Ara s'amplia la població adulta en general i el seu entorn més proper.
2: El més important és poder ampliar a tota la població perquè hi havia aquesta demanda. Sobretot també molt important que serà també una atenció a famílies, a les famílies malalts de salut mental. Hi haurà un acompanyament i una atenció amb aquestes famílies, que això també és l'altra part important que moltes vegades ens oblidem, val? I això, sobretot que sigui oberta a totes les edats. I també, doncs, aquesta ampliació d'horaris.
1: El servei Escolta'm, doncs, dona pas a l'Àncora, un programa per al qual caldrà demanar cita prèvia i que el Vendrell s'impartirà de la mà del Club Social El Llorer, un recurs per a persones amb trastorn mental sever que ara afegirà la seva cartera de serveis aquest suport psicològic a la població adulta del municipi i rodalies. I tot plegat en un entorn de creixent demanda d'atenció professional producte, almenys en part, del trencament de certs tabús.
3: I sí que és veritat que estic veient que es comencen a trencar una miqueta certs prejudicis, també, per exemple, en el sentit de que comencen a vindre més, en la qüestió de gènere, comencen a vindre més homes a teràpia, també senyors grans ja d'una certa edat, que abans potser hagués sigut impensable que volguessin fer-se càrrec de la seva salut mental i que ara són capaços de dir, ostres, necessito ajuda.
1: L'Espai Àncora, doncs, pretén contribuir a la millora de la gestió emocional de tota la població del Vendrell a partir dels 16 anys, més enllà dels centres de salut mental adscrits a la xarxa de sanitat pública. Una manera de reduir temps d'espera i de rebre en una sèrie de visites gratuïtes un suport imprescindible i cada cop més necessari.
0: Durant els dies de lliure disposició de les escoles del Vendrell es farà un casal de conciliació. Això permetrà que els mares i pares puguin anar a treballar encara que els seus fills no tinguin classe. És una iniciativa de la Regidoria de Feminismes. Enguany, els dies de lliure disposició són el 13 d'octubre, el 2 de novembre i el 7 de desembre.
4: La Regidoria de Feminismes del Vendrell posa en marxa un casal de conciliació pels dies de lliure disposició de les escoles. El casal es farà els dies 13 d'octubre, 2 de novembre i 7 de desembre a l'escola Marta Mata i a l'Institut Escola de Coma-ruga, en els horaris habituals de tots dos centres.
5: Un nou projecte que era el d'abordar els dies de lliure disposició de les escoles del Vendrell, doncs perquè sabem i som conscients, perquè doncs parlem amb les famílies, parlem amb moltes mares, nosaltres mateixes doncs també, moltes de nosaltres al llarg de la nostra vida se'ns ha plantejat aquest problema, i el problema és el següent: què fem amb els nostres fills i filles el dia que al Vendrell doncs hi ha lliure disposició, aquests dies que les escoles trien doncs per tal de que siguin festius, però la vida laboral i el dia a dia de les famílies doncs continua. Doncs el que vam fer des de la pròpia regidoria és, davant d'aquest problema, posar una solució, i vam pensar en la possibilitat d'organitzar al Vendrell casals de conciliació dels dies de lliure disposició.
4: Les preinscripcions ja són obertes al correu electrònic de la Regidoria de Feminismes. El casal de conciliació també contempla l'horari de menjador, tot i que nens i nenes hauran de portar cadascú el seu dinar en una carmanyola.
0: 8 entitats de l'àmbit del Baix Penedès s'han beneficiat enguany dels ajuts que la Fundació PINAE, que ha destinat suport a 36 iniciatives de tota la vegueria per a desenvolupar iniciatives socials, inclusives, culturals, esportives, mediambientals i de recerca. La dotació total dels ajuts és de 700.000 euros.
4: La Fundació PINAE ja ha formalitzat aquesta setmana els convenis amb entitats penedesenques en la 8a edició de la convocatòria d'Impuls del Territori. Dels 36 projectes seleccionats enguany, n'hi ha 8 de la comarca. La dotació total dels ajuts és de 700.000 euros, que han de permetre desenvolupar iniciatives socials, inclusives, culturals, esportives, mediambientals i de recerca.
6: Enguany és una convocatòria molt especial per la dotació, perquè era una dotació de rècord. Vam arribar a 700.000 euros de dotació. S'han presentat 114 projectes i hem pogut seleccionar 36 de les línies d'acció social, cultura i esport inclusiu, medi ambient des de la perspectiva de sostenibilitat i preservació, i especialment la última línia, que era investigació i recerca biomèdica i social. Estem molt contents perquè ja veureu que avui presentem, a més, cadascuna de les entitats, tindran el seu moment de glòria a través de la presentació i podreu visibilitzar durant tot aquest any tota l'evolució, perquè ara comença el gran repte d'iniciar els projectes i per la part nostra d'acompanyar-los i fer-los més fàcil el camí, no?
4: Un dels projectes és el de Polígons Inclusius 2.0 de l'empresa d'inserció de les comarques de Tarragona, que treballarà per millorar les oportunitats laborals de persones en situació de vulnerabilitat. Un altre és el de la Societat Recreativa de la Torregassa, que es diu Torregassa Viva, iniciativa que combinarà cultura, salut i participació ciutadana. L'entitat Diumenge en Marxa, també de Sant Jaume, desenvoluparà el projecte Comunitat contra la Pobresa Energètica, centrat en l'accés a les energies renovables. L'associació Món Inclusiu de Calafell activarà el projecte anomenat De les necessitats a l'acció, iniciativa destinada a conèixer millor les necessitats de les famílies vinculades a la neurodiversitat per millorar el seu acompanyament. Un altre projecte que compta amb el suport de la Fundació PINAE és el Checkpoint Penedès del Centre Excursionista del Penedès, que organitzarà curses d'orientació per a joves. També rebrà ajut de PINAE el projecte Arc i Vida de l'entitat Penedès contra el Càncer, que fomentarà el tir amb arc com a activitat física per ajudar les persones, majoritàriament dones, que pateixen càncer de mama. I en l'àmbit ambiental, el grup ecologista del Vendrell, GEVEN, rebrà suport econòmic per treballar la biodiversitat de l'espai de les madrigueres a través de la pastura regenerativa.
0: L'Ajuntament de Calafell anuncia l'ampliació del pont de Masmel, que disposarà de voreres amb més capacitat i d'un carril bici. L'obra s'emmarca en un projecte urbanístic més extens que transformarà tot l'entorn. Fa uns mesos, veïns de la zona ja es van manifestar contra una possible demolició d'aquest
4: pont. L'Ajuntament de Calafell anuncia que s'ampliarà el pont del Masmel sobre la via del tren. Aquesta construcció comunica el Masmel amb la platja i amb Segur. L'actuació ha estat acordada en el darrer ple municipal amb l'aprovació d'una modificació del pla general del municipi que inclou altres actuacions urbanístiques que han de transformar la zona. L'anunci arriba mesos després que veïns de la zona protestessin davant d'un probable enderrocament del pont vinculat a la transformació de la carretera. La reforma del pont ha de servir per ampliar-lo amb voreres de més capacitat i carril bici.
0: I els nens del Vendrell encaren el concurs de castells de dissabte amb ganes de trobar-ho i de donar-ho tot. Els de la camisa vermella sortiran a la Tarraco Arena Plaça amb la intenció de superar el seu sostre de la temporada, la clàssica de 8, i estrenar noves estructures. La colla, que enguany celebra el seu centenari, podria provar el 7 de 8 i el 5 de 8.
1: Concentració màxima a la Riera de la Bisbal. Els nens del Vendrell afronten una setmana intensa d'assajos de cara al concurs de castells d'aquest dissabte. Una jornada marcada cada 2 anys en vermell al calendari de la colla i que enguany, a més, coincideix amb el centenari de l'agrupació. Una diada on els de la camisa vermella miraran d'anar màxim.
7: Doncs setmana de concurs i la colla doncs, ja està escalfant motors des de dilluns. Aquesta setmana fem 3 assajos, setmana potent per preparar la jornada de dissabte. I res, és una fita que sempre marca el calendari casteller cada vegada que la temporada és temporada que coincideix amb any de concurs, doncs sempre hi ha moltes ganes i arribar a la data amb moltes ganes també de compartir-ho amb el poble i amb tota la gent del Vendrell.
1: Dilluns, dimecres i divendres, una setmana amb 3 dies d'assajos i on la colla fa una crida a tothom a participar i, sobretot, a fer pinya per completar la millor de les actuacions.
7: Doncs esperem que la gent que ens ha anat acompanyant durant tot el centenari també vulgui sumar-se en aquesta jornada del concurs, que bueno, serà molt especial, perquè sent l'any del centenari anar al concurs és com una coincidència que hem de fer especial, i tenim moltes ganes d'arrossegar moltíssimes camises i moltíssimes samarretes de tant d'afició com de gent que ja ve o gent que li agrada venir ara per final de temporada.
1: L'assaig general de divendres començarà a 2:15 de la nit, dient que també es lliurarà una samarreta commemorativa del concurs. Una bona oportunitat per acabar d'apuntalar una actuació on, si tot va bé, podrien estrenar-se enguany el 7/8 i el 5/8, dos castells que s'estan treballant amb força des de fa setmanes i que, independentment de dissabte, també podrien provar-se per fira, just on fa 100 anys va començar tot.
0: El Vendrell donarà el tret de sortida aquest divendres als actes previs de la Fira de Santa Teresa, que se celebraran del 9 al 12 d'octubre amb el maridatge gastronòmic del col·lectiu Terra i Taula. La proposta tindrà lloc a les 8 del vespre al Museu 10 i promocionarà els productes del territori a través d'un reconegut gastronòmic, un recorregut gastronòmic amb diferents elaboracions i vins escumosos dels cellers de la zona.
8: La vetllada inclourà 5 propostes gastronòmiques elaborades per diferents establiments i professionals, un tast inicial d'olis de Torclum i plats del xef David Barnett, del restaurant Ull de Llebre, del restaurant Petit Bistró i de l'obrador d'Oriol Rossell. El menú recorrerà diferents sabors i productes de temporada amb elaboracions com una iserna de llotja amb moniato i codony, una bomba de fricandó de vedella, una galta ibèrica amb moniato i bolets i, per acabar, una proposta dolça amb fruita de temporada. El maridatge permetrà descobrir una selecció d'escumosos i vins, com el pulmó de la finca Mas Perdut, el Charlot d'Oïda Vins, l'endogen negre Samsó i el most de vins apical. Amb aquesta activitat, el Vendrell dona inici al programa previ de la Fira de Santa Teresa, que s'inaugurarà el divendres 9 d'octubre amb una proposta que combina gastronomia, producte de proximitat i cultura del vi. Les entrades encara es poden adquirir aquest dijous al Museu 10.
9: Els esports en Jordi Graell.
10: Hola, bon dia. Comencem parlant de futbol i ho fem amb l'inici de la competició de la Unió Esportiva Tancat. Després d'una llarga pretemporada, els jugadors de José Miguel Reyes s'estrenen a la Lliga aquest diumenge a les 12 del migdia al camp de l'Atlètic Bellvei, i un Tancat que, bé, doncs, acabava la pretemporada el dissabte passat a casa, al Camí de Roda, amb un empat a 3 contra el Perafort, a l'últim amistós. I per saber una mica doncs, com arriba l'equip a aquest inici de temporada, doncs, com sempre tenim el míster, el José Miguel Reyes. Hola, bon dia.
11: Hola, bon dia.
10: Bé, com deia, doncs, vau acabar la pretemporada doncs, amb aquest empat contra el Perafort, que no sé amb quines sensacions vau acabar.
11: Bueno, pues la verdad que un rival al cual pues conocíamos de la temporada pasada, un partido que teníamos fuertes expectativas para poder acabar invictos, esperábamos algo más de este partido. Este último partido de pretemporada no pude estar con el equipo por temas de compromisos personales y demás, estuvo parte del equipo técnico dirigiéndolo y demás, y bueno, y al final pues fue un partido, por lo que me han comentado mis compañeros, fue un partido de muchas idas y venidas, quizás un poquito más de falta de exigencia por nuestra parte, ¿de acuerdo? Y esto pues le dio un poquito de alas al rival para igualarnos permanentemente e incluso una buena parte del partido ir a remolque con el marcador en contra.
10: Com dèiem, doncs ja s'ha acabat la...

0: expectatives per a aquest any de fer les coses molt bé.
1: El primer rival que doncs, serà aquest diumenge a Bellvei, un equip que bé, doncs, l'any passat doncs, va tenir problemes perquè es va haver de retirar a mitja temporada de tercera catalana. Enguany, doncs, en principi, doncs, té una sanció que no li permet pujar, per tant, això és una arma també de doble tall, no? Perquè al final és un equip que va sense pressió, que a més ara també té doncs, gespa nova al seu camp, per tant, bé, doncs, és un partit que al final, doncs, segurament, doncs, vosaltres sí que teniu més obligació d'intentar treure els tres punts, no?
0: Así es, nosotros es un equipo que está totalmente renovado, no tenemos ningún input por parte de ellos de lo que juegan o cómo, cuál es su estilo de juego. Un campo con césped nuevo, con una experiencia que tenemos cero porque no hemos jugado ninguno en este campo, y frente a este rival que se ha reforzado y se ha hecho un equipo prácticamente de cero este año. De acuerdo, pues la verdad que no tenemos demasiadas indicaciones de cómo podemos trabajar. Lo que sí que tenemos claro es que nosotros vamos a salir de inicio, vamos a intentar salir a por todas, poner de manifiesto todo lo que hemos aprendido en estas últimas semanas e indudablemente pues ir a por el partido y poder obtener estos tres puntos que son muy valiosos en la primera jornada.
1: Doncs perfecte, esperem que així sigui. Sí que moltes gràcies i molt sapiguet de vot.
0: Perfecte, moltíssimes gràcies.
1: José Miguel Reyes, entrenador de l'Unió Esportiva Tancat, fer una mica de prèvia d'aquest debut a la Lliga, que, com diem, serà aquest diumenge a les 12 del migdia al camp de l'Atlètic Bellvei. I seguim parlant de bàsquet, en aquest cas amb victòria de l'Ai Vendrell masculí. Aquest diumenge, els jugadors d'Ignasi Morales, que estaran a la Lliga, a la pista del Tarona Bàsquet, en un partit on anaven gairebé sempre per darrere el marcador, però finalment doncs, a l'últim quart doncs, ja aconseguim donar-hi la volta, de fet fins i tot ja als últims minuts del tercer quart amb un parcial de 0-7 i finalment doncs, acaben aconseguint doncs, aquest primer triomf per 57-67. Per parlar de com va anar tot plegat, com sempre tenim el míster, l'Ignasi Morales. Hola, bon dia.
2: Hola, bon dia, què tal?
1: Ben important, no?, doncs, poder començar amb victòria més fora de casa, no?
2: Sí, importantíssim donat a la situació que tenim una miqueta de l'equip, que sé que ho dic cada setmana, però tenim baixes encara. Aquesta setmana en retorna hi ha un jugador que estava treballant i que s'incorpora ja a partir d'aquesta setmana. Tenim algun jugador encara tocat i lesionat, i importantíssim sempre sumar i començar amb bona dinàmica a la Lliga, i sobretot fora de casa, que sempre és un valor afegit.
1: A més, l'equip que va demostrar doncs, capacitat de resiliència, no? Perquè, doncs, com deia, no? Doncs, va anar per darrere en bona part del partit, i no sé si aquest parcial de 0-7 al final del tercer quart doncs, és el que us va fer creure que es podia guanyar, no?
2: Sí, la veritat és que l'equip es va mostrar mentalment molt, molt bé. Sí que és veritat que no vam entrar bé en el partit. El primer quart ens va costar defensar sobretot del seu tir de 3, ens vam quedar una miqueta enfonsats i ens va faltar un pèl d'esforç per contestar aquests tirs de 3 que ells van tirar còmodament i, a més, amb encert. I ens van obrir aquest parcial de 10-12 punts entre el primer i el segon quart, que, bé, doncs, va fer que comencéssim el partit una miqueta, no sé si amb dubtes o, bueno, una mica de menys d'energia. Després sí que és veritat que el segon quart nosaltres, doncs, tenim un bon segon quart i també els hi contestem a partir dels triples i igualem una miqueta el partit a la mitja part. I després va ser un tu a tu en el que ells es posaven 2-1, empatàvem, nosaltres 2-1, i al quart sí que doncs, nosaltres agafem una miqueta d'escletxa, i sí que és veritat que ells ens fan un petit parcial on ens intenten enganxar una miqueta, però l'equip demostra molt de caràcter, sobretot a nivell defensiu. Sí que a nivell ofensiu doncs, vam tenir moments de més encert i menys encert, però a nivell defensiu la veritat és que molt content, perquè l'equip es va arremangar els pantalons i va apretar les cames per doncs, intentar que bueno, fer un esforç col·lectiu perquè no ens fiquessin cistella.
1: Parlaves de l'encert en el tir exterior, precisament un dels més destacats, si no el que més, va ser l'Oriol Molina amb 18 punts, que l'any passat doncs, ja va fer una bona temporada, i aquest any doncs, també ha de ser un dels que tiri del carro, no?
2: Sí, l'Uri és un jugador que ens dona moltíssim, ja no només a nivell d'anotació. Sí que és veritat que és un jugador que pot ficar molts punts, que té tir de 3, que juga molt bé l'1 contra 1, que juga molt bé el bloqueig directe. Però l'Uri és un líder dins la pista, no parla massa, però amb el que demostra la pista defensant, mirant el company que està sol i buscant-lo per passar-li la pilota, bé, animant a la gent, crec que...

0: que ens donarà moltíssim i sí que és veritat que és un dels jugadors destacats, però bé, crec que cal recalcar que la victòria va ser una victòria d'equip, va haver bastants jugadors endollats i ficats en el partit, i potser a mi el que m'agradaria destacar és que no van recalcar per l'anotació, sinó pel fet de que feien esforços per la resta, tot l'equip va estar unit fins al final, la banqueta també va estar molt posada, i la veritat que contents, perquè ja et dic, més enllà de sumar la victòria, crec que les sensacions d'equip, de resiliència i d'esforç, doncs són coses que després, al llarg de la temporada, et donen moltíssim.
1: Ara ja toca pensar el primer partit, que serà aquest diumenge com a Ruga contra l'Abrera, que és un equip que acaba de baixar, i per tant, bé, doncs un altre partit complicat, però bé, doncs aviam si també a casa es podeu començar a fer forts, no?
0: Sí, l'Abrera és un equip que ha renovat bastant la plantilla, van plegar diversos jugadors a final de temporada, i desconeixem una miqueta, doncs, com arribaran. Sí que és veritat que la primera jornada han perdut contra el Castelldefels, però bé, el Castelldefels és un rival que estarà per dalt segur. Llavors, el que dius, sobretot a casa, fer-nos forts, que la gent pugui venir al pavelló a animar-nos. Va venir molta gent a Tarragona a animar-nos al primer partit. Creiem que a casa doncs, encara n'hi ha una més, i ho agraïm, la veritat. I a casa ens hem de fer forts, que els equips els hi costi molt treure una victòria, i sí que a casa doncs, sumar tot el que sigui possible, perquè bé, és casa nostra, i al final aquí la gent haurà de suar sang per guanyar.
1: Doncs perfecte, Ignasi, esperem que sí que moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
0: Molt bé, gràcies a vosaltres, que vagi bé.
1: Ignasi Morales, entrenador de l'AE Vendrell masculí, valorant aquesta victòria per 57-67 a Tarragona, i ara, com diem, centrats en aquest primer partit a casa, aquest diumenge, en 4-6 de la tarda, com a Ruga, contra l'Abrera. I seguim parlant d'handbol, en aquest cas, amb derrota del Vendrell Evolution Time per 25-13 a la pista del Ràpid Cornellà, en un partit disputat aquest diumenge i que suposava el debut a la Lliga de les jugadores de Juan P. Fernández, que bé, doncs, s'enfrontava a un equip recent descendit, per tant doncs, ja es presentava un partit complicat, i bé, doncs, les vendrellenques que van anar sempre a remolc, de fet el descans ja perdien per 13-4, i a la segona part doncs, ja no van ser a temps de ficar-se dins el partit, i fins i tot doncs, encara la diferència es va augmentar. Per parlar de com va anar tot plegat, us comencem a tenir el míster, el Juan P. Fernández. Hola, bon dia.
2: Bon dia.
1: Bé, ja ho comentàvem la setmana passada, no?, que doncs, era un partit complicat per començar i així va ser, no?
2: Sí, sí, però més que res va ser per nosaltres, perquè des de l'inici no vam sortir fent la feina que tocava, l'actitud va ser no la que estàvem acostumats als altres partits, i això va minvar tota mena de resultat. Sí, és que des de la defensa fins a l'atac, més enllà del minut 20 que vam marcar el primer gol, i després els altres tres gols van ser al final de la primera part. I en quant a la defensa era una cosa ja actitudinal.
1: De fet, ara ho comentes, no? Evidentment, si estàs 20 minuts sense marcar un gol i ja només començar els primers minuts, doncs t'emportes un parcial de 6-0, doncs evidentment després és més complicat, no? Un partit que, bé, doncs, per sort, doncs, tot just era el primer, per tant, bé, doncs, evidentment, doncs, hi ha molt marge de millora i, per tant, doncs, encara doncs, hi ha temps per seguir creixent, no?
2: I tant, aquest és l'objectiu. O sigui, a vegades passa que quan en el tema de l'aprenentatge no sempre és lineal i de vegades hi ha una davallada i aquesta davallada implica un salt qualitatiu. Llavors, espero que sigui això i que el tema de l'actitud hagi sigut una cosa puntual i que a partir d'aquí doncs, ja no et torni a passar, que no sigui una tònica, que no serà així.
1: Ara doncs ja toca passar pàgina i pensar en el següent partit, que serà aquest dissabte de nou a domicili a la pista del Sant Andreu, que també és un equip que va guanyar la primera jornada doncs, també de manera contundent. Per tant, bé, doncs un altre partit complicat, però una oportunitat no per demostrar que l'equip doncs, es vol revelar i aviam si doncs, es pot competir millor, no?
2: Pues sí, aquest és l'objectiu, competir sempre que puguem, amb el que tenim. Té pinta que serà un partit dur, la veritat.
1: Doncs perfecte, Juanpe, aviam com va, així que moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
2: A tu, moltes gràcies.
1: Juanpe Fernández, entrenador del Vendrell Evolution Time, valorant aquesta derrota per 25-13 a Cornellà, i ara, com diem, centrats en aquest proper partit, que serà dissabte a les 7 de la tarda a la pista del Sant Andreu de Barcelona.
3: El temps amb Marc Rodero.
4: Aquest és el so que aquest matí s'ha tornat a reproduir als mòbils al Baix Penedès. Nova alerta per pluges. Pluges que han deixat fins ara 25 litres per metre quadrat a la nostra vila. Marc Roder, bona tarda.
5: Molt bona tarda. Aquests 25 que deies, Víctor, però a la Bisbal del Penedès fins ara n'hi han comptabilitzat 66. De moment, l'estació meteorològica del Montmell, que també haurà de rebut i de valent, no la tenim en línia, per tant, haurem d'esperar a veure si ha hagut algun problema tècnic perquè ens pugui volcar finalment les seves dades. Però és aquesta intensitat de precipitació que s'ha gestat damunt del mar, perquè és que això és un polvorí, i ha anat entrant de mar cap a terra i s'ha anat reactivant conforme anava entrant. La primera tongada l'hem rebut a la plana, amb aquests 25 del Vendrell, però conforme anava entrant, es anava reactivant, es anava regenerant, i per tant tenim aquest 66 de l'Observatori de la Bisbal, i caldrà veure zones com per exemple Banyeres, el Montmell, tota aquesta àrea d'aquí on sí que tenim alguns pluviòmetres oficials per poder veure quina ha estat finalment la precipitació. Una situació que no la podem donar per finalitzada i que haurem d'estar molt alerta de cara a les properes hores. De fet, com molt bé començaves l'espai amb el so d'aquesta alerta, la tenim fins les 6 de la tarda, caldrà veure si s'ampliarà o no s'ampliarà, però fins a aquest timing podríem dir que estem en aquesta situació de profunda inestabilitat. Com dèiem, el mar és un polvorí, és un niu de tempestes que van creixent i van avançant de mar cap a terra. Per tant, Víctor, de cara a les properes hores, molt, molt, molt alerta del que pugui anar arribant de mar cap a terra.
4: I d'altra banda, fer també especial incidència amb les rieres i els torrents, perquè et comentaves que la precipitació a la Bisbal ha estat molt gran i, evidentment, hi ha una riera de la Bisbal que pot recollir tota aquesta precipitació i baixar amb un cap de riera en qualsevol moment, no?
5: De fet, ho farà. Ara veníem i no vèiem baixar la riera, però és que d'aquí les immediates hores, o potser ni hores, els immediats minuts, segur que acabarem veient com baixa la riera de la Bisbal, perquè si a la seva capçalera, que és de la zona de la Bisbal, cap a dalt, la precipitació ha estat important, no té per què no baixar si aquí només han plogut 25. Acabarà baixant. Probablement, en un 90%, veurem com avui la riera de la Bisbal baixa, no per la pluja del Vendrell, sinó per la pluja de la capçalera. Per tant, molta precaució, perquè tot plegat anirà baixant, anirà arribant, i de cara a les properes hores això encara es pot reactivar una miqueta més.
4: Com diem sempre, Marc, estarem amatents a les xarxes socials per saber cap a on evoluciona tot plegat, i seguirem també, evidentment, aquestes previsions a través de la televisió local. Marc, gràcies i que tinguis molt bona tarda.
5: Bona tarda.
4: Acabem informatiu el d'aquesta primera jornada del mes d'octubre de 2026 amb aquesta tamborinada. En parlarem en properes ocasions, com sempre. Mercès per haver-nos seguit, i us deixem ja amb la programació habitual d'aquest punt del dial. Bona tarda.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre.
0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: Bellissimo. Questo è il gran momento di questo programmino, perché dobbiamo ascoltare l'unica persona con livello di questa famiglia.
1: Cosa insinua con questo, signor direttore?
0: Che Narcís Pallarès Domènech ha un grande livello.
1: Certo, ma non l'unico che ha livello.
0: Ma oggi parla di una cosa interessante. Ascoltate.
2: Buon vespre desde Roma. Segons l'escaleta de la nova temporada de Ce la faccio, la primera crònica de cada mes toca parlar d'història italiana. Però avui no ho farem. Tots sabem les contradiccions i la relació històricament complicada del poble italià amb seguir les normes, amb seguir la burocràcia, respectar les lleis i respectar l'autoritat. Un aspecte de la italianitat, un codi de la vida italiana, ho descrigui perfectament el periodista i escriptor de principis del XX, Giuseppe Prezzolini, en el seu famós llibre Codice de la vita italiana. Digue, in Italia le leggi non servono a regolare la vita sociale, ma a indicare le eccezioni. La regola è che non si seguono. A Ce la faccio no podríem ser menys. I així doncs tornarem al trambusto que ens caracteritza i en comptes d'història parlarem d'un fenomen. Un fenomen que està en la gènesi del nostre programa. Podria ser la crònica perduda de les dues darreres temporades. Un tema que hi ha sigut sempre, però que no n'hem parlat mai. Ni l'hem abordat en la seva especificitat. I aquest tema és la italianofília. La italianofília sona malaltia, però en principi no ho és. Però Ce la faccio és fruit d'aquesta malaltia, entre cometes, la italianofília. Un italianòfil és una persona que sent una profunda admiració, un amor, o entusiasme per Itàlia, per la seva cultura, per la seva llengua, per la seva història, el seu art i el seu estil de vida. Parlem d'italianofília en honor al nostre convidat d'avui, l'escriptor Pep Antoni Roig, un dels grans italianòfils de la Catalunya actual, algú que sempre que pot no perd mai l'ocasió de fer un salt al bel paese, un home que viatja expressament a un concert de Jovanotti del Circo Massimo, un home que tifa Nàpoli i que estima la ciutat partenopea, en la qual li agrada perdre's, perseguint l'esperit de Paolo Sorrentino. Però què uneix els italianòfils? Doncs bé, bàsicament quatre coses, que a Ce la faccio en tenim molt bons exemples. En primer lloc, la passió per la gastronomia, com la nostra pastitxera trotskista, la Rosa. En segon lloc, l'amor per la llengua. Bé, en aquest cas, l'amor per assassinar-la en cada moment, com el nostre director, en Llorenç Avinyó. En tercer lloc, la devoció musical i artística, com en Joan Maria Diu. I també la devoció històrica, la fascinació per l'imperi romà, el Renaixement, l'òpera, el cinema clàssic italià, com és el cas del doctor Puce. I després hi ha l'estil de vida, la dolce vita, en aquest cas administrat en major o menor mesura segons les possibilitats de cadascú, que vindria a ser la filosofia de vida italiana, la importància de la família, del disseny, de la moda i del concepte del dolce far niente, el plaer de no fer res. Beato, qui se la pot permetre. En resum, un italianòfil és qualsevol persona que, sense haver nascut necessàriament a Itàlia, té un vincle emocional i cultural molt fort amb aquest país. I aquí és on cal veure i obrir la mirada dels grans italianòfils de la història. En primer lloc tenim en Goethe, que va fer el seu famós viatge a Itàlia entre 1786 i 1788. Per a ell, Itàlia no era simplement una destinació turística. Era gairebé una experiència de transformació personal. Tenim en John Ruskin amb els seus Stones of Venice, o Stendhal, probablement un dels grans sants patrons de la italianofília. Va recórrer Itàlia, va viure a Milà, va ser cònsol a Civitavecchia i va escriure a Roma, Nàpols i Florència. I crear l'anomenat i famós efecte Stendhal. Altres grans italianòfils internacionals han sigut en Lord Byron, que va viure anys a Itàlia i va convertir Roma a Venècia, i el passatge italià en matèria poètica. Charles Dickens, amb les seves Pictures from Italy, Mary Shelley, Alexandre Dumas, Chateaubriand, Mark Twain, Hemingway, la llista és llarga. Tots ells formen part d'una tradició enorme de viatgers estrangers que van convertir Itàlia en una mena de gran escenari cultural europeu. Per la part catalana en tenim també il·lustres noms. El més famós és Josep Pla, caldrà abordar-lo en una crònica monogràfica, però tenim també Josep Maria de Sagarra, que va viure i va fer un viatge a Itàlia el 1912, que ell mateix considerava clau en la seva evolució literària i personal. Va passar per Florència, Roma, Nàpols, Venècia i Milà, i va definir aquella experiència com una de les més riques de la seva vida. Podríem ampliar aquesta llista amb Carla Riba, Josep Obiols, Joan Estelric i tota una tradició noucentista que va mirar cap a Itàlia com un referent cultural i artístic. A Ce la faccio, quan es tracta d'italianofília, sabem molt bé de què parlem, però, com amb totes les coses, cal administrar-la amb moderació i precaució, perquè la italianofília s'ha d'administrar amb dosis moderades, sobretot a l'estiu i sobretot amb alcalde romano, si no tens el risc que puguis acabar al carrer més català de Roma, a la Via Montserrato, en una farmàcia per poder curar els efectes de les passions italianòfiles, amb les parts baixes encetades de tant de caminar per la grande bellezza. Gràcies, Pep Antoni, per ser oggi qui. A Roma ens agradaria tenir-te per les nostres latituds per poder compensar largo e lungo, però ets el Vendrell, així que, com escrigué Joan Maragall, que no sabem el grau d'italianofilia que tenia, tot el que veig sabós assembla a mi, deixeu-me creure, doncs, que sou aquí. Des de Roma us ha parlat Narcís Pallarès Domènech per Ràdio El Vendrell.
0: Yo el italiano lo parlo male. Mala pasta la mangio benissimo. Vediamo, questa è una dichiarazione d'amore, sei amici o quanto soldi ha tu pagato a Narcís Pallarès?
3: No, no, sono veramente impressionato perché io non sapevo niente di tutto questo. Ha spiegato due cose forse intime, una è pubblica, è il mio riscaldamento delle zone basse in una giornata romana.
4: Niente da più normale.
3: Sì, l'ho spiegato a Twitter. L'altra è che sono andato a vedere Jovanotti al Circo Massimo 3 settimane fa per festeggiare i miei 38° anniversario. Non l'ho spiegato niente. Ma sì, a Narcís. Sono impressionato di queste parole perché Narcís e io siamo amici. Penso che ci siamo conosciuti per i due motivi che a me, anche adesso ancora, mi portano sempre in Italia, che è l'italiano, la italianofilia e il calcio. I due possiamo parlare ore e ore e ore sul calcio e su Italia. E l'anno scorso sono andato alla delegazione della Generalitat a Roma, dove lui lavora, e mi ha aperto le porte, abbiamo fatto un bicchiere, ho guardato la biblioteca, che è bellissima. È stata una giornata speciale per me. Narcís, també una gran abraçada des d'aquí, perquè m'has fet molt feliç amb aquestes paraules teves,
0: tio. Jo esperava que Berti piangere, ma piangerà. Perché è l'ora della merenda. Oh!

0: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo di tutto e di niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia della radio. També en podcast i a les xarxes socials de No em perdre.
1: Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: A continuació, comença la repetició de la Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
3: Ei, què tal? Com esteu, família? Gràcies per ser-hi. Bon dia i bona hora, sobretot. Sempre amb la intenció i les ganes d'acompanyar-vos i d'apropar-vos totes aquestes 3 hores diàries i habituals de la Calaixera, que això ja comença. De fet, ja ha començat. Les 9 i 2 minuts. Avui som dijous, 1 d'octubre, programa número 4036. I això, la intenció de ser-hi fins al migdia, fins a les 12. A més, si voleu participar i voleu dir qualsevol cosa, ens podeu enviar un missatge de WhatsApp al 686-101-101. És molt fàcil, 686-101-101. O també, si ho voleu, un correu electrònic en qualsevol moment del dia. calaixera@rtb-elvendrell.cat. I a partir d'aquí, ben pendents del contingut d'avui, en aquesta estona de ràdio senzilla, propera, sense pretensions, però amb tot el rigor possible, començarem pel temps. Important conèixer el temps, la previsió de les pluges que tornen. A veure, i escoltarem el que ens explica en Mar Rodero, que de fet és l'especialista. A banda, hem triat una primera cançó, sempre ho fem per posar ritme. Això ens portarà cap a l'actualitat i les notícies destacades del dia. També coneixerem els esports amb en Jordi Graell, el repàs habitual que sempre fem a les principals portades als diaris i altres aspectes d'interès. Ens plantarem a les 10, actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local, de fet són butlletins previstos a cada hora en punt, i després del butlletí de les 10, segona part del programa i més coses, més contingut. Anirem cap a aquest espai sobre la lira vendrellenca, a l'espera que ja ens acompanyin ben aviat actualitzant la temàtica. I també el mateix, en recordant aquests punts importants i d'informació de servei, en aquest cas, sobre el Plan Veo, per exemple, a través de l'espai visual de la Sílvia Edo. Repassarem l'agenda, arribarem a les 11, actualitzarem les notícies i després ens quedarà tercera i última part. En aquest punt, recuperem també ja una temporada més, secció històrica, amb la historiadora i filòloga Gisela Alcón, que en aquest cas ens ajudarà a conèixer una mica més la figura de la vendrellenca Maria Julibert Aulés. Doncs va ser una vendrellenca impulsora de l'esperanto, no només aquí al municipi, sinó de caràcter internacional, poca broma. A més, va ser doncs, amant de l'art, divulgadora artística i cultural del municipi, quan no era molt normal que les dones fessin això. Doncs recordarem aquesta important figura a través de la Gisela, que sempre ho explica també. I després ja ens quedarà una bona estona per la participació i les trucades, amb aquesta intenció de sempre, de xerrar amb vosaltres i també de fer aquesta bona combinació musical i que ens ajuda a passar a posar un bon punt final de programa. I això, arribarem al migdia, arribarem a les 12 i ja està, ja ho tindrem. Doncs va, que tot just comencem. Gràcies, com sempre, per l'atenció, per la confiança i també per la paciència. Sempre, sempre, sempre recordant que això és casa vostra. Ben trobats.
2: La Calaixera, un programa unicat de tot.
0: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtbelvendrell.cat.

0: El temps sempre és aquest primer apunt d'informació de servei importantíssim per començar la jornada. I qui justament ens ajuda a anar cap aquí és en Marc Rodero, que ja està per via telefònica, com sempre. Molt bon dia, Marc.
1: Molt bon dia, Pere.
0: Han de continuar les pluges, oi?
1: Sí, durant bona part de la jornada d'avui. De fet, tenim avisos actives per part del Servei Meteorològic de Catalunya en aquest sentit. A les d'ara, tot sembla que no hauria de passar res, perquè hi ha fins i tot algunes ullades de sol, però tot ha de reactivar-se conforme vagi avançant el dia. Tenim un avís de 4 sobre 6 per part del Servei Meteorològic de Catalunya entre les 12 del migdia i les 6 de la tarda, que és quan poden arribar o poden créixer aquestes nuvolades convectives que ho farien damunt del mar i anirien entrant de mar cap a terra. Atenció, perquè aquestes aniran... seran intenses, podríem dir. Insistim que seran de distribució molt irregular i no plourà a tot arreu de la mateixa manera. Fins i tot podria ser que hi haguessin indrets que no caigués ni una sola gota, però la situació és molt, molt precària en aquest sentit. Per tant, això ens obliga a estar molt pendents, molt alerta del cel a partir de mig matí i fins a primera hora de la tarda, perquè aquests patacs d'aigua poden aparèixer, poden descarregar i amb intensitat torrencial i forta elevada. Per tant, molt pendents de com evoluciona el temps durant la jornada d'avui. Ara sembla que no hauria de passar res, perquè tenim aquesta mica de sol, fins i tot ressol en alguns moments, no a tot arreu, però això vol dir que la situació ha d'anar evolucionant i canviant conforme avancin les hores. Per tant, Pere, màxima precaució, no ens en refiem, no confiem, perquè la situació pot canviar en qüestió de minuts.
0: Vaja, ja en parlarem, però el cap de setmana també pinta una mica així, no, Marc?
1: Sí, el que passa que, a diferència del que vèiem ahir i abans d'ahir, la precipitació queda com a més situada cap al sud. Per tant, seran les Terres de l'Ebre les que hauran de tenir molta precaució durant aquest cap de setmana, perquè poden arribar a acumular fins i tot més de 200 litres d'aigua per metre quadrat. Hi ha una petita entradeta de vent de component marítim de llevant que tindrà tota la incidència cap al sud i nosaltres quedarem una miqueta al marge. Però és canviant, Pere,
0: va,
1: és canviant.
0: Ja en parlarem, ja en parlarem.
1: D'ahir avui la situació ja no té res a veure, però vaja, sí que es presenta un dissabte força inestable.
0: D'acord.
1: En conjunt, a bona part del país, però avui els mapes ens diuen que més cap al sud que no pas a la resta del territori.
0: Doncs ja en parlarem, ja en parlarem. Gràcies, Marc, per la informació. Que vagi molt bé.
1: Fins demà, bon dia.
0: Bon dia.
2: Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.
0: I sempre la intenció i, en certa manera, les ganes, no?, de sempre començar amb una primera cançó que ens ajuda a agafar ritme i ens ajuda, si cal, a fer-ho una mica més... bé, una mica més passable, no?, si es pot dir així. És el cas de la cançó d'avui. Posem ritme amb en Guillem Gisbert i la Giuleta Vidal. Les coses anaven...

0: Guillem Gisbert, exmembre de formacions prou conegudes i en solitari amb nova carrera, en aquest cas en col·laboració amb la Gioleta Vidal. Les coses anaven bé. Per començar i per posar ritme a la calaixera i aquesta jornada d'avui dijous, sempre a través del 107.1 de l'FM.
1: Viu el matí de forma propera amb la calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Les 9 i 13 minuts. Notícies. Parlem d'economia. Per començar, a la comarca i de retruc també al municipi s'han presentat les principals conclusions de l'informe de conjuntura econòmica semestral de la Federació Empresarial del Gran Penedès, la FEC. Apunten que el mercat laboral del Penedès i el Garraf continua creixent i ho fa amb el Baix Penedès al capdavant. Durant el primer semestre del 2026, les tres comarques han assolit el nivell d'ocupació laboral més alt de les seves sèries i han registrat també les taxes d'atur més baixes. El Baix Penedès, les afiliacions han augmentat un 4,6%, principalment per sectors de serveis, en un 89% dels casos, destacant el transport i les comunicacions, que arriben a un màxim de 2.150 llocs de treball. Aquesta evolució, però, té una altra cara. El Baix Penedès és també la comarca del territori amb més mà d'obra disponible. Els excedents laborals han baixat, però encara se situen en el 19,2%. Els responsables d'aquesta conjuntura econòmica des de sempre és l'empresa o els consultors Activa Prospect, i un dels seus coordinadors és en David Moreno, que ara escoltarem, però també podrem escoltar com feia la valoració d'aquestes dades la regidora de platges a l'Ajuntament del Vendrell, Marta Tovella. Escoltem els dos.
2: És l'única comarca que totes les activitats aporten creixement en la creació d'ocupació, per tant, és bo aquest procés de diversificació que registra la comarca. És la comarca que sempre ha tingut la taxa d'atur més alta, que ara se situa en mínims, és del 10%, però encara té uns excedents laborals importants. I aquí el repte de la comarca està en com, diguéssim, fer aquest matching entre els sectors que creen ocupació i les persones que estan aturades en determinats sectors que no són els que creen ocupació. I, per tant, s'ha de treballar més aquesta adequació.
3: Ens reafirma el que ja teníem coneixement, que som de la comarca que més creix, i per això constantment estem demanant al govern de Generalitat i a l'estatal que inverteixi més en el territori. Sabem que creixem en població i en necessitats, i les dades que avui ens han presentat a l'informe ens ho confirmen.
0: L'informe assenyala, per tant, que un dels reptes és aprofitar aquest dinamisme per reduir aquest excedent i al mateix temps consolidar una ocupació més estable. I és que la temporalitat continua sent un dels punts a tenir en compte. L'informe també destaca que a les tres comarques de l'ocupació creix més que el nombre de centres de cotització. És a dir, hi ha més treballadors, però el nombre d'empreses o centres creix a un ritme inferior. En aquest cas també ho valorava la presidenta de la FEC, Neus Lloberes.
4: L'afiliació està creixent moltíssim, però en canvi no creixen les empreses, no hi ha més activitat econòmica i no hi ha més productivitat. I això ens ha d'alertar, no? Una empresa, més enllà d'ocupar més persones, també ha de vigilar els seus marges, ha de vigilar de ser productiva, i aquesta és l'alarma que tenim. Les empreses són molt petites i que amb empreses més grans possiblement es podria aguantar millor els reptes que venen de futur.
0: De cara als pròxims mesos, l'informe assenyala diversos factors que poden condicionar l'evolució de l'economia, com la volatilitat dels preus de l'energia, la desacceleració del comerç mundial i la capacitat de les empreses per trobar talent i invertir. Davant d'això, es fa una crida al sector públic i també una pròpia resposta. A banda de la presidenta de la FEC, que tornarem a escoltar, també podrem fer-ho amb la directora de Serveis Territorials d'Empresa i Treball del Penedès, Sofia Moya.
4: Si no hi ha producció industrial, és difícil crear empreses. Però segon, simplificació administrativa, que els tràmits siguin molt més fàcils. L'entorn és molt mogut, creix tot molt ràpid, canvia molt, però és clar, aleshores l'empresari no pot tirar endavant els creixements de les empreses en el ritme que l'administració treballa.
5: Les administracions han de posar facilitats per això, no? Hem d'agilitzar
3: agilitzar aquests tràmits urbanístics. Tenim un avantprojecte de llei per facilitar aquests tràmits i no podem permetre que això sigui un endarreriment en el creixement industrial del territori. I l'altre tema que parlàvem és l'energia. Ja és una política pública de fa molt de temps. Tenim un pla, que és el Plater. Tenim que maximitzar aquests 250 dies que tenim de sol a l'any al país i al territori encara més, per poder optimitzar aquesta energia neta que necessitem.
0: I el repte, segons l'informe, ja no és només crear llocs de treball, és aconseguir que aquest creixement es tradueixi també en empreses més fortes, més inversió, més productivitat i més valor afegit.

0: empreses presents a la jornada, per mirar de cobrir vacants de diferents perfils, com ara mossos de magatzem, personal de neteja, administratius, carretoners o operaris de producció.
1: És una eina que la traiem molt útil, perquè l'any passat, per exemple, d'aquest speed dating vam entrar 20 i pico de contractes, i cada speed dating en traiem de contractes. És una eina que encara ens serveix. Vull dir.
0: Com ja ha passat en altres ocasions, l'edició centrada en la indústria i la logística és la que té més participació de les que es fan al llarg de l'any, evidenciant el creixement que té el sector a la comarca.
1: La zona on estem és una zona de serveis, logística està dintre del sector serveis i tenim al costat d'aquí un centre logístic molt important que any a any va creixent darrere any. No? És a dir, cada any hi ha una empresa nova que es va instal·lant.
0: La cerca d'aquesta mà d'obra és el que impulsa moltes empreses a formar part de la iniciativa, una experiència que repeteixen cada any.
2: Nosaltres busquem tema de conductor CMS, que és trailer, també busquem tema d'administratius, pel tema de mecànics també.
3: És la captació de gent perquè està fent la recerca de feina i, bueno, i mirar una miqueta els perfils que a nosaltres ens interessa i cada any venim.
4: Aquest any busquem perfils tècnics, mecànics, xapistes, pintors, que ens puguin ajudar doncs, amb les feines del concessionari del dia a dia. L'any passat vam venir, era el primer any, i vam aconseguir un recanvista.
0: Pel que fa als demandants d'ocupació, l'Speed Job Dating els ofereix una bona oportunitat de tenir un contacte directe amb empreses que necessiten treballadors. N'hi ha que tenen molt clar quin tipus de feina busquen, i altres que estan oberts a qualsevol opció.
5: Feines, sobretot d'administració, i, bueno, coses que no m'exigeixin un esforç físic perquè jo no el puc fer. Sí, a través de l'eina. Vaig treballar amb ells un any i bueno, van tenir una bona experiència i sempre em truquen per qualsevol cosa de mira, hi ha aquestes ofertes aquí, mira tu, això d'aquí.
6: En concret no, tengo varias experiencias en el sector, en varios sectores. Lo que el mercado da. Ya estoy haciendo varias entrevistas. Fue aquí porque mi mujer de aquí, si no estaba en Italia.
7: Jo vinc de part de la Fundació Santa Teresa i busquem pues, des del programa que cadascú porta que puguin tenir moltes oportunitats d'entrevista i que els nostres usuaris tinguin l'oportunitat de conèixer totes les empreses del territori.
8: He vingut amb la classe, que estic fent un curs d'imatgissor i hem vingut a gravar també. Jo estic buscant una feina temporal per agafar experiència perquè no en tinc molta.
0: El sector de la indústria i la logística és un dels que més creix actualment a la comarca, el que es tradueix en una oferta més elevada de llocs de treball. Amb tot, no sempre és fàcil cobrir les necessitats de les empreses.
9: Costa molt. El nostre sector és de perforacions, treballem amb molt d'obra pública i llavors, clar, necessitem un perfil molt, molt específic i llavors això sí que ens dificulta una miqueta la recerca i l'adquisició de les vacants.
2: El sector del transport ara mateix és una mica complicat. Avui en dia, tema de conductors, falta molta gent, llavors també has d'agafar gent de fora. Si aquí la jovent li costa una mica més introduir-se en aquest sector i, per tant, tema conductor està una mica complicat.
4: Costa trobar-ne com qualsevol sector professional o tot el, diguéssim, totes les feines aquestes més manuals doncs van mancades de professionals i costa molt de trobar-los.
0: L'Speed Job Dating d'aquest dimecres s'ha organitzat en el marc del programa Treball a les Comarques i ha comptat amb la col·laboració de l'eina de l'Ajuntament del Vendrell i de Calafell Ocupació.
10: Més coses, més notícies. L'Ajuntament del Vendrell, que s'ha reunit amb diverses entitats per recollir propostes sobre com hauria de ser la futura casa de cultura, que s'ubicaria a l'antiga cooperativa agrícola. El govern local vol optar al finançament de la nova convocatòria del Pla de Barris i Viles de la Generalitat, amb els deures fets i un projecte sòlid sobre la taula. Entre els reptes hi ha com preservar el patrimoni agrícola del celler, que encara es conserva en un espai destinat a usos culturals i lúdics. De fet, les entitats de cultura popular del Vendrell fa anys que reclamen un espai polivalent que acolli els elements festius i des d'on poder fer activitats divulgatives i formatives. Al mes de febrer, l'Ajuntament del Vendrell va arribar a un acord per adquirir l'edifici de l'antiga cooperativa agrícola situat a la carretera de Valls, com sabeu, i l'operació es va fer mitjançant una permuta amb l'actual propietari, Cevipe, que rebia a canvi una finca municipal al nou sector comercial de la Muntanyeta Nord. El següent pas serà aconseguir finançament per rehabilitar l'edifici i adaptar-lo als nous usos. Una de les vies en què confia el govern local és aquesta que dèiem, la nova convocatòria del Pla de Barris i Viles de la Generalitat. Escoltem l'alcalde Kenneth Martínez.
11: Quan tinguem aquest finançament assegurat, doncs, que ja ens agafi amb el pla funcional.

0: nacional, el pla d'usos, és a dir, què volem exactament fer i com, de quina manera hem de distribuir els espais, hem de fer-ho funcional, en el ben entès que ha de ser Casa de Cultura, però no deixa de ser un equip municipal i ha de tenir doncs, diferents polivalències, per alguna manera.
1: Això és segons destaca la regidora de Cultura Popular, Mariona Figueres. La Casa de Cultura ha de respondre a tres necessitats bàsiques.
2: La necessitat que tingui la cooperativa i que ha de seguir sent la cooperativa, no? Recordem que és un vecil. Després l'altre gran parc és les necessitats que ens puguin demostrar les entitats, que avui doncs, comencem a recollir totes aquestes necessitats, i després la necessitat que té l'Ajuntament amb aquesta Casa de Cultura, a més en la ubicació que hi ha i de més, no? Ha de ser un gran motor de la ciutat, ha de dinamitzar tota aquella zona.
1: I per això, per poder presentar un projecte sòlid, es convocava les entitats a una trobada en què han pogut fer les seves aportacions sobre com hauria de ser aquesta futura Casa de la Cultura.
2: Que les entitats puguin ser partícips són molt importants durant tot aquest procés, així que el primer pas era adquirir la cooperativa i el segon gran pas és aquest projecte funcional, que és el que avui iniciem.
0: No hi ha massa alternatives, vull dir, recursos propis seria un projecte a llarg termini, amb un pla de barris que et diu que el 2030-2031 han d'estar acabats els projectes, en termes d'administració és un projecte a curt termini.
1: Entre els reptes hi ha com preservar el patrimoni agrícola del celler, que encara es conserva en un espai destinat a usos culturals i lúdics, i per això a la reunió també hi ha assistit l'arquitecte Roger Guitart, que ha insistit en la necessitat de preservar l'edifici per posar en valor un patrimoni que explica la història de la vida agrícola del Vendrell.
3: Res no és impossible en aquest sentit, però sempre hi ha unes limitacions i unes acotacions, o sigui, estem parlant de patrimoni i el patrimoni s'ha de respectar com a tal. Amb el patrimoni no tot val. El que passa que sí que depèn de quins usos, és molt productiu i hi ha molts exemples també que ho avalen. No?
1: La cooperativa, que es va construir en diferents fases, una de les joies de l'edifici és el soterrani del celler, obra de l'arquitecte noucentista César Martinell.
3: Una cosa interessant que cal destacar és que ens ha arribat als nostres dies pràcticament igual de com es va tancar. Per tant, això és un valor també que hi ha hagut petites reformes que han canviat l'origen, però és un valor que també val la pena doncs, de conservar i d'explicar.
1: La cooperativa del Vendrell, obra d'Antoni Pons, del 1906, és un emblemàtic edifici modernista de 2.600 metres quadrats amb 800 metres més de parcel·la. I més qüestions culturals, en aquest cas també musicals, emmarcats en el 150è aniversari del naixement de Pau Casals. L'Escolania de Montserrat també s'afegirà als actes d'homenatge a aquest fet. I ho farà amb un concert el 23 d'octubre a l'església de Sant Salvador, harmonitzat per l'Orga del Vendrell. Un recital per al qual aviat es posaran ja les entrades a la venda i que fusionarà un dels principals cors de veus infantils d'Europa amb el so de l'Orga del Vendrell. Tot plegat, relligat amb el caràcter obert i popular que el mestre sempre va imprimir al seu art i que viurà un nou capítol el 29 de desembre, repartit entre l'església i la Casa Nadiua de Pau Casals. Justament el 29 de desembre es commemorarà exactament el 150è aniversari del naixement de Pau Casals. D'aquest fet també n'ha parlat l'alcalde Kenneth Martínez.
0: Lliga amb ell i lliga amb la manera de fer nostra. Vull dir, nosaltres no fem o no entenem la cultura si no és popular. Quan dic popular és que arribi al màxim possible de públic. Cultura cap a uns pocs o limitada o tancada, per nosaltres no és cultura, perquè justament la cultura s'entén allò que comparteix de manera majoritària la població. Per tant, al carrer com toca i davant de la Casa Pau Casals.
1: I és que això, justament el dia del seu naixement, el 29 de desembre, hi haurà un doble programa commemoratiu. D'una banda, un concert on s'interpretarà l'oratori del Pessebre de Casals, supervisat per Marta Casals i dirigit per Antoni Ros Marbà, amb les veus de la Mireia Tarragó, la Gemma Coma, en David Alegret, en Ferrat Albric, en Germán de la Riba i la Mercè Sanchís a l'orga. I de l'altre, un acte més festiu al davant de la seva Casa Nadiua i que servirà també per homenatjar un vendrellenc il·lustre i d'allò més universal. En Jordi Pardo és el director de la Fundació Pau Casals.
4: La condició de músic de referència del segle XX, indiscutible, amb reconeixement internacional, i no només com a cel·lista, sinó com a director, com a compositor, com a mestre, s'hi afegeix un altre element distintiu que no els grans noms de la cultura catalana tenen, que és aquesta defensa de la pau, la dignitat de les persones, els drets humans, la llibertat, la democràcia, des de la seva catalanitat, no?, que va reivindicar sempre. Per això creiem que Casals, aquest vendrellenc nostre, és un dels noms més universals de la cultura catalana.
1: El reconeixement a la figura de Casals, que ha plegat des del mes de l'abril a l'entorn de 29.000 persones que han pres part dels concerts, exposicions i activitats diverses d'una dotzena de països, i com sempre amb el Vendrell com a epicentre de la seva geografia vital i també emocional. La celebració de les festes de la gent gran del Vendrell, que ha superat ja el seu equador amb la paella popular del Tívoli. Un acte, com els anteriors, que ha superat les millors expectatives de participació. I des dels serveis informatius han aprofitat aquesta proposta per preguntar a alguns dels assistents, ara ja jubilats, a què dediquen el temps lliure del que disposen.
5: Dedico el tiempo, sobre todo, a echar una mano aquí a l'esplai del Tívoli, de la gent gran, y también soy mago ilusionista y voy haciendo cosillas.
6: Tiempo libre lo dedico, voy a mucho gimnasia, a la playa, a divertirnos un poco, ¿sabes? A comer por ahí, a pasárnoslo bien con la otra gente que está jubilada.
7: Aficiones tengo muchas, me gusta la pintura, la informática, pintar, pasear y demás, y bueno, y principalmente en casa soy jefe de mantenimiento.
8: Puedo cuidar mis niños, mis nietos, ir al gimnasio, comer, fregar.
1: Els entrevistats coincideixen a explicar que aquesta etapa de la vida és plena d'al·licients.
5: Pues la verdad es que no me puedo quejar, se está bien, y sobre todo sabiendo que hay sitios así donde la gente piensa en la gente grande, ¿no?, en la gente de más de 60 años, para que puedan hacer actividades.
6: Fantástico, porque la palabra eso de trabajo ya no existe en mi diccionario.
7: De miedo, aprovechando cada minuto.
1: A tot això, les festes de la gent gran, encara falten algunes convocatòries aquests propers dies, com explica la regidora de gent gran, Montse Martín.
9: El dia 7 d'octubre tenim la tercera, que serà el Tabaris, que encara queden tiquets per qui vulgui venir, i aquesta setmana doncs, encara ens queden activitats el dimecres, concretament a Comarruga, l'Espai d'Avis de Comarruga, un espectacle de màgia. Dissabte fem el berenar a la Rambla Canyes amb l'Alma Duet, i diumenge doncs, farem el dinar dels 50 anys d'aniversari de casat.
1: Les festes de la gent gran, que van iniciar-se ara fa ja uns anys amb una setmana d'activitats, i enguany la programació arriba ja a les 3 setmanes, a prova de la vitalitat d'aquest col·lectiu al Vendrell.
10: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio al Vendrell.
11: Aquesta Fira de Santa Teresa, vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports, podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, catetes de tir. A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps. I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.
10: Escoltes Ràdio al Vendrell, 107.1. La Calaixera, un programa unicap de tot.
1: 9:45. Anem a altres aspectes informatius i saltem ja cap als esports. En aquest cas, aquesta sempre és una informació, o gairebé sempre, d'en Jordi Grell.
12: Hola, bon dia. Comencem parlant de bàsquet i ho fem amb victòria de l'Aia Vendrell femení, les jugadores de José Antonio Ramírez, que s'estrenaven a la Lliga aquest dissabte a la pista del Cornellà, i un partit que, bé, doncs van anar per darrere durant bona part del partit. De fet, van arribar a perdre de 16 punts, quan ja doncs, pràcticament s'entrava l'últim quart, però un espectacular parcial de 8-23 en aquest últim període doncs, va permetre a les taronges doncs, remuntar i aconseguir la victòria per 56-57. Per parlar de com ha anat tot plegat, com sempre, tenim el míster, el José Antonio Ramírez. Hola, bon dia.
13: Hola, què tal, bon dia.
12: Ben important, no?, doncs, començar amb victòria, més tal com va anar el partit.
13: Sí, com bé dius, el partit es va complicar moltíssim des del bon inici. Sí que és veritat que van sortir molt fredes al principi de quarts, tant el primer com el segon com el tercer, i això feia que amb petites avantatges que ja s'agafaven cada quart s'anessin escapant al marcador. Un partit amb molt poc encert, van fer quatre triples, dos equips i dos al final, un que pràcticament sentenciava el partit per part d'elles i un altre de nosaltres que vam contrarrestar afortunadament en l'últim encert que ens donava la victòria final.
12: Un últim quart on doncs, vau posar en marxa una defensa en zona, no?, que va donar els seus fruits i això us va permetre doncs, poder remuntar, no?
13: Sí, això que comentaven en altres ocasions, que tenint molta feina feta de l'any passat, en aquell moment vaig decidir que podíem fer dues zones que tenim preparades de, que aquest any encara no havíem treballat, però va sortir bé.
12: Un partit que a més doncs, també va suposar el debut d'Alexandre Rigal, que bé, doncs, ho comentàvem, no?, que doncs, faltava alguna peça, no?, que veurem si finalment arribaria algú, finalment ha arribat, i per tant doncs, també doncs, aviam què pot aportar, no?
13: Sí, és una sort portar ben bé molt de temps parada, perquè hi ha entre lesions i la seva feina i l'impossibilitat que pogués jugar. Al principi la idea era que debutés només, però van haver de treure totes les jugadores el que és màxim possible per tornar a donar un cop al partit i tombar-lo.
12: Ara ja doncs, toca pensar en el primer partit, que serà aquest dissabte com a Ruga contra el Valls B, que és un equip que acaba de pujar. I bé, sobretot important, no?, el que comentàvem també doncs, durant la pretemporada, que aquest any doncs, serà important doncs, començar a fer-se fortes a casa i aquesta és la primera oportunitat, no?
13: Sí, aviam si tenim aquesta possibilitat de capgirar els marcadors de l'any passat. Sí que és veritat que és un equip de recent ascendit. Conec una mica les jugadores, perquè part de les jugadores ja havien jugat amb mi quan vaig passar per baix amb el Junior Inter. I en principi això, intentar aconseguir la primera a casa i donar tranquil·litat i no començar com l'any passat.
12: Doncs perfecte, esperem que així sigui. Sí que moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
13: D'acord, bon dia.
12: José Antonio Ramírez, entrenador de l'AE Vendrell femení, valorant aquesta victòria per 56-57 a Cornellà. I ara, com diem, centrats en aquest primer partit a casa, dissabte a les 6 de la tarda, com a Ruga, contra el Valls B. I seguim parlant d'handbol, en aquest cas, amb victòria del Vendrell Recer Tècnic per 30-24 aquest dissabte a com a Ruga contra la Salle Montcada C en el primer partit de la temporada per als jugadors de Xevi Fernández i un aconseguint doncs, aquest triomf en un partit on doncs, van anar per davant durant bona part del partit i finalment, doncs, com dèiem, aconseguint certificar els primers dos punts de la temporada. Per parlar de com va anar tot plegat, doncs, com sempre tenim el míster, el Xevi Fernández. Hola, bon dia.
14: Hola, bon dia.
12: Ben important, no?, doncs, poder començar una victòria, a més, doncs, contra un rival tan complicat.
14: Doncs sí, és... Lo principal i lo més important són els dos punts que vam aconseguir. El primer partit de la temporada i no acostuma a sortir les coses com vols i sempre és difícil. I més com un equip que jo no m'esperava que fos tan intens i que em va posar les coses molt difícils.
12: També no sé si els primers minuts, no?, el fet d'haver de jugar com a Ruga, no?, que potser no esteu tan acostumats, doncs també va fer que costés una mica i després quan ja l'equip es va deixar anar, doncs ja va rutllar més.
14: Sí, sí, va ser una primera part molt igualada. Ja et dic que em va sorprendre una mica, no?, perquè era un equip molt jove, però molt intens i ens va posar les coses bastant complicades, la primera part. I el factor camp també, que no estem acostumats a jugar allà i va venir gent, però la pista no és el mateix jugar com a Ruga que aquí al camp d'esports. Però després ja a la segona part va començar a rullar tot i es va encaixar bé la defensa, ens van fer només 10 gols a la segona part, que és el que més m'interessa, és encaixar pocs gols i així va ser i llavors si encaixes pocs gols pots córrer i tot és més fàcil i tot es rutja millor.
12: A més també un dia especial, no?, perquè abans de començar doncs vau fer un homenatge amb el David, no?, que doncs tots portàveu samarretes commemoratives i al final doncs li va poder també dedicar la victòria, no?
14: Sí, aquesta victòria és per ell, aquesta i totes les que aconseguim, que esperem que siguin moltes, i va ser un moment molt, molt emotiu, sí, sí.
12: Ara ja toca pensar en el primer partit, que serà aquest diumenge, Rubí contra el Juventut 25 de setembre. que és un equip que també ve de guanyar la primera jornada, més fora de casa, la pista del Tortosa, que també doncs, sempre és complicada, i per tant, bé, doncs, suposo que doncs, us imagineu també un altre partit igualat, però bé, aviam si doncs, també com l'any passat doncs, podeu guanyar en aquella pista, no?
14: Sí, sí, aquest, bueno, aquest, no sé el resultat que van fer l'any passat, aquí els vaig anar a veure jo també, aquesta gent, i home, és un equip que també posa les coses difícils, i haurem d'anar amb tot, o sigui que sí, sí, amb confiança.
12: Doncs perfecte, Xiu, esperem que així sigui, sí que moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
14: Vinga, moltes gràcies.
12: Xiu Fernández, entrenador del Vendrell Restècnic, valorant aquesta victòria per 30-24 en el debut contra la Salle Montcada C, i ara continuem centrats en aquest primer desplaçament, aquest diumenge, en quart d'hora al migdia, a la pista del Joventut 25 de setembre. I seguim parlant de futbol sala, en aquest cas, amb golejada del Puertas Moreno Vendrell per 6-1 contra l'Atlètic Callà en un partit disputat aquest diumenge com a Ruga, i on els jugadors de Miquel Malo començaven amb bon peu la Lliga, en un partit que, de fet, doncs, ja quedava encarrilat al descans, amb un clar 4-0, i a la segona part, doncs, els vertiblaus, que mantenien a ratll el seu rival i no permetien doncs, que s'acostés al marcador i fins i tot doncs, encara fer algun gol més cap al tram final. Per parlar de com va anar tot plegat, doncs, com sempre tenim el míster, el Miquel Malo. Hola, bon dia.
15: Hola, bon dia.
12: Bé, doncs important, no?, doncs, poder començar bé i, a més, doncs, una victòria d'aquestes doncs, que doncs, també reforcen força, no?
15: Sí, sí, sí. Així com parlàvem la setmana passada, que no havíem estat massa bé l'últim partit amistós, la veritat és que el primer partit de Lliga sí, hem estat molt bé. No? Vam fer una primera part molt bona, on vam ser molt força superiors, jo crec, a Catllà. Fruit d'això marxem 4-0 al descans. I a la segona part, tot i que ells tenen moments en què ens atxutxen més i ens ataquen més i tenen més pilota, nosaltres també ens defensem bé. La veritat és que em va agradar la força com vam defensar la segona part i vam tindre ocasions de tirar contres i matar el partit, inclús abans de lo que el van matar. Així que força contents, la veritat és que sí.
12: Clar, sobretot destacar això, no?, que doncs, altres anys, doncs, per exemple, doncs, sí que doncs, algun dia doncs, feia una bona primera part, després de la segona doncs, venia una mica de fantasmes. Doncs aquí destacar, no?, que l'equip no es va desconnectar, tot i ser primera jornada, que doncs, va estar els 40 minuts a dins i al final doncs, va acabar sentenciant, no?
15: Pues sí, sí, vam saber jugar el partit, ja et dic, la primera part amb pilota i sent d'altres el que portàvem el pes, pues vam saber obrir el marcador i ficar distància, i a la segona part, pues això, el que et parlàvem, no? Potser amb menys pilota, potser amb més moments de defensa, inclús vam dir, per moments vam deixar d'apretar i ens vam donar mitja pista per estar més juntets i més organitzadets, i la veritat és que ho vam fer força bé. Ells sí que tenien ocasions, però són molt junyà, i ja et dic, i altres, a falta de 5 minuts tirem una contra que és el 5-1 i que va del partit, però abans d'això ja l'havíem tingut 3 o 4 més perquè teníem força facilitat per robar i córrer. Així que molt bé, molt content quan vam ser superiors i molt content també quan, per com vam jugar quan no vam ser tant.
12: Ara ja toca pensar en el primer partit, que serà aquest dissabte a la pista del Club Futbol Sala Reus. Que dèiem la setmana passada, no?, que el Callà també era un equip com una mica de bèstia negra, que sempre costava, doncs aquest també, no?, perquè aquest també sempre és un equip d'aquests que s'atravessa, i bé, aviam si doncs, amb aquest impuls d'aquesta primera victòria, doncs per què no intentar doncs, també sorprendre'ls, no?
15: Sí, ojalà. Com bé dius, Callà fins al partit de tornada de l'any passat no vam ser capaç de guanyar-los, i Reus no, diria que els ha guanyat quasi sempre, o sempre n'hem passat perdent els dos partits, i diria que els altres anys més o menys també, però bé, ara és una temporada nova, nosaltres estem contents amb l'equip que estem muntant, els nois estan demostrant capacitat per treballar molt, per córrer molt, per lluitar molt, i sabem que així pues, hi ha l'opció de guanyar qualsevol. Ojalà tingui un partit similar al que vam tenir la primera jornada, i segurament així hi haurà més opcions. També Reus al final ve de perdre golejat contra Altafulla, i això també per mi el farà més perillosos, però nosaltres ja et dic, si aconseguim mantenir una miqueta el nivell d'aquest primer partit, jo crec que tenim opcions de les Reus i intentar donar un ensurt, i ojalà sigui així.
12: Doncs perfecte, Miqui, esperem que així sigui, sí que moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
15: Ok, doncs moltes gràcies a tu.
12: Miquel Malo, entrenador del Puertas Moreno Vendrell, valorant aquesta golejada per 6-1 contra el Catllà I ara, com diem, centrats en aquest primer desplaçament dissabte a les 7 de la tarda a la pista del Club Futbol Sala Reus.
16: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
10: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
1: I pendents, com fem gairebé cada dia, de les portades, les principals portades dels diaris en aquesta jornada d'avui, dijous 1 d'octubre. Comencem pel diari de Tarragona. Patinets elèctrics només per més grans de 15 anys. Desapareix el semàfor àmbar quan el vianant el tingui verd, entre altres mesures. I l'oposició contra Illa, el debat de política general, evidencia el to preelectoral. Canviant de capçalera, també ens centrem en el diari Ara, com fem cada dia. Junts manté la incògnita sobre el vot dels decrets d'habitatge. Els juntaires avisen que estan decebuts i preocupats pel text, però Sánchez diu que és optimista. També parlen d'Israel, que rep com a herois els passatgers del vol atacat, o també la sintonia entre Sánchez i Macron. Acabarem parlant de La Vanguardia. Madrid engrandeix el seu pes al PIB respecte a la resta d'autonomies. També en portada, això sobre el vol israelià que hauria pogut acabar en tragèdia, o el decret d'habitatge que topa amb els recels de Junts, el PNB i de Podem. Són les informacions destacades i gairebé compartides per aquestes portades i que sempre ens dediquem a explicar o acabar de composar per saber una mica més de quina és la informació de la jornada.
10: Sempre a prop teu i on vulguis. Ràdio El Vendrell. De dilluns a divendres fins a les 12 amb

0: un plaer parlar, xerrar i conversar. A veure, compositor, creador, músic i moltes altres coses. Adrià Grandia, com estàs?
1: Molt bé.
0: Gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Hem de dir, potser, no sé, sí, no, la teva especialitat és la música d'arrel, música tradicional, podem dir-ho així, o...
1: Sí, música de la tradició, dic jo.
0: Fantàstic. Veus, jo sempre, per això anava per aquí. I tot i que toques diferents instruments, sí, potser el més reconegut a les teves mans és la viola de roda.
1: Sí, bueno, és un instrument amb el que m'expreso potser més lliurement.
0: Però toques la gralla baixa, la tarota, toques sí, molts instruments, eh?
1: Bueno, cul inquiet.
0: Molt bé, això està bé. Clar, jo això ho anomenava, això, música tradicional, música de rock, com tu deies, música...
1: De la tradició.
0: De la tradició.
1: Sí.
0: Però clar, només és un nom, perquè tu també ets l'exemple. És a dir, tu jugues amb aquests elements per fer música, no sé si catalogar-la més contemporània, però sí, a vegades una mica experimental, no, Adrià? Sí o no?
1: Bueno, pots fer molts camins.
0: Sí.
1: Un dels camins és agafar un corpus ja tradicional i anar-lo repetint, anar-lo perpetuant, que això és bonic i té
0: sí,
1: molt de sentit, doncs tocar unes matinades que potser fa... no sabem quan es remunten, i és un acte preciosíssim. O pots agafar un instrument com la viola de roda, que sempre sembla, és un instrument que sempre té camí per davant.
0: Molt bé.
1: No? Llavors plantejar-te, amb l'eina que tinc, cap on puc arribar.
0: Clar, clar, clar.
1: Quins són els límits que puc passar? O quins són els meus propis límits? No? Intentar jugar amb això i expressar coses.
0: Molt bé. Que suposo que també és una de les importàncies de la música, de la creació, de no posar-te barreres, ni límits, ni fronteres, no? Suposo, o què?
1: Jo crec que, per mi, la llibertat i la creativitat van absolutament de la mà.
0: Clar.
1: Llavors jo el que intento és que aquesta llibertat i aquesta creativitat com dialoguin? Doncs dialoguin de la manera que jo em vull expressar una cosa, jo tinc alguna cosa a dins, no? Llavors, clar, si hagués de mirar, doncs el que em pagaran, quants bolos tindré, si quants followers
0: ja, clar,
1: obtindré, no, quanta repercussió, això, si em faré famós o no... No, segurament no començaria.
0: Clar.
1: Però aquesta necessitat, aquest rau-rau que tenim a dins, quedaria a dintre. Llavors jo necessito això...
0: No,
1: treure'l cap a fora.
0: Clar, clar. I també suposo que amb la intenció final de que, de, en aquest cas, la música que fas sigui escoltada.
1: Sí, evidentment. Suposo que tots tenim una part, no, exhibicionista.
0: Sí, home, sí.
1: No? I de, en aquest cas ha sigut una part de donar.
0: Sí.
1: De donar de, o de retornar a la gent.
0: Clar. De fet, tot i la teva joventut, Adrià, fa moltes que t'hi dediques, i és que també ho recordava, més o menys, sempre t'hem seguit la pista, sempre ens has acompanyat, tot i que ara feia anys que no ho feies, però és que em venia a la memòria, per exemple, jo recordo de fer una entrevista a l'antic Temps Lliure, te'n recordes, allà als Jardins del Xaloquell,
1: sí,
0: que fèiem el programa d'estiu, que vas venir amb la viola, i que fa molts anys que realment hi vas al darrere i que batalles per la teva música, això
1: sí,
0: està molt bé.
1: Doncs mira, ara em fa 25 anys que toco la viola de roda.
0: Imagina't, veus? Clar, és que estem, sí, estem parlant d'aquesta...
1: Sí, vull dir que això de la joventut és relatiu.
0: Vaja!
1: L'esperit, l'esperit.
0: És que vas començar molt jove, Adrià. Pues
1: sí, això, bueno, jo vaig començar la música ja a l'escola.
0: Per això, imagina't.
1: 7, 8 anys o...
0: Imagina't, sí, imagina't. I, de fet, una de les excuses que t'hem convidat avui al programa per parlar és d'aquest projecte, aquest Gràcies, que és molt especial. Com l'expliquem, aquest Gràcies, Adrià?
1: Gràcies, justament, és el segon treball que faig en solitari. Tot aquest temps he anat fent moltes coses, no he estat mai aturat. Més intensitat, menys, amb grups més grans, més petits, coses més subversives, no? O coses més d'exhibir-les.
0: Sí.
1: Però no m'he aturat mai, i ara aquest cop, doncs, és... tornar a reprendre l'art d'agafar un instrument sol, enfrontar-te amb tu mateix, pouar dins el que has anat vivint tots aquests anys i submergir-te en una sonoritat nova, haver canviat d'instrument fa un temps, i de dir, bueno, a veure, si sóc capaç, de, amb aquest sol instrument, acústicament, escriure, arribar a construir un petit univers sonor. I aquest Gràcies és això, és aquesta construcció petita, és com algú que troba un escultor, m'imagino, no? Que troba una pedra i allò l'inspira i mica en mica, doncs, amb el martell és capaç de fer una cosa que vol mostrar a l'altra gent. Doncs és això, és una obra així. En aquest cas, la part així més conceptual, doncs, és el fet de dir gràcies, de tornar. No, en aquest món actual que estem tots enfadats, que busquem culpables
0: que
1: a tot arreu,
0: sempre.
1: Que estem amenaçats, que correm, que no tenim l'atenció enlloc, que sempre aquest punt de crispació, jo proposo el contrari, no? D'aturar-se, de reflexionar, de mantenir l'atenció més pausada. Wow. I de dir, hosti, ara miro enrere.
0: Ostres, sí,
1: i quan,
0: sí, sí.
1: A quin munt de gent i a quin munt de moments i de coses puc dir gràcies per ser aquí, per tot el que he viscut,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí.
1: Evidentment també ens podem enfadar. I de vegades fa falta, no? Enfadar-se i agafar una mica de brio,
0: sí,
1: no? Però
0: el gin i el jan, no,
1: sí,
0: que diuen, eh?
1: Però en aquest moment, doncs, em venia de gust, doncs, plantejar-ho així com un retorn.
0: Val. Així, doncs, és un agraïment, aquest gràcies, eh?
1: Totalment. De fet, és aquest concepte de la gràcia, que la gràcia també té un punt d'inefable, d'una cosa que no es pot explicar. Per exemple, en el flamenc ni dirien el duende, no?
0: Ja,
1: aquesta,
0: sí,
1: cosa que,
0: sí,
1: aquesta mica d'inspiració, aquest seny i rauxa, no?
0: Sí,
1: el català,
0: sí, sí.
1: No? Però en aquest cas, doncs, és això, no? És trobar una cosa que t'omple, com a mi, en el meu cas és l'instrument, una sonoritat que no hi pots deixar de pensar i que et fa anar-hi, com un pintor, doncs, que troba un tema i està. Doncs això és una espècie de gràcia que jo penso, no sé d'on m'ha vingut, ha arribat, llavors, i per què me la quedo jo sol?
0: Ah.
1: Per què no la... No? Jo sóc simplement un fil conductor per a compartir-ho amb l'altra
0: sí,
1: gent.
0: Sí.
1: No?
0: A més, tot plegat, crec que parteix de la improvisació.
1: Bueno, jo... el meu fort, el meu camí, jo del camí on m'hi sento més realitzat i on estic més còmode, encara que sembli una contradicció, no? És la improvisació. M'agrada el camp lliure, no em fa por estar sol, no saber quin camí triar, ni equivocar-me, ni contradir-me. Això no em fa gens de por. I llavors, a partir d'aquesta improvisació, vaig jugant. Però precisament aquest treball de gràcies és tot el contrari, no? És a partir d'aquesta improvisació i d'aquest anar buscant, doncs el que he volgut fer és girar la truita, no? Doncs a dir, a veure si sóc capaç d'escriure una obra sencera i després anar-la interpretant. T'has d'imaginar, doncs, com qualsevol obra clàssica que es toqui en una sala de concerts.
0: Clar, és veritat, perquè dins el projecte, que ara en parlarem,
1: sí,
0: aquest projecte físic és molt xulo, és veritat, ara que ho dius, és veritat, que també podem trobar les partitures.
1: Sí, he fet una edició més de consulta universal, però també pensant amb la gent, altra gent que també s'aproximi o que ja toqui l'instrument de la viola de roda, que és un instrument de per si minoritari i complicat,
0: sí,
1: doncs que, bueno, si jo aporto alguna cosa, doncs, tècnicament o d'expressió o de recurs lingüístic que la puguin fer servir. És també és aquest fet de donar.
0: Perfecte, clar. Suposo que moltes partitures per viola de roda no deuen existir. Home, segur que n'hi ha, seguríssim, eh?
1: N'hi ha, però el camí contemporani és que cada intèrpret es fa el seu repertori.
0: Clar, s'entén, eh?
1: Sí.
0: Clar, és que és un instrument molt personal i molt particular, entenc, no?
1: Sí.
0: És que, clar, no és un instrument, deixa'm-ho dir, no és un instrument fàcil, Adrià.
1: No,
0: gent. N'hem parlat moltes vegades amb tu, eh? I moltes vegades ens ho heu explicat. Però realment no és l'instrument que triaria un infant, o sí, en el teu cas sí, un infant de 9 anys, no sé, m'ho invento, no?
1: A veure, té dues o tres dificultats potents, diguéssim, de sortida. El primer és que és un instrument car de sortida perquè és complexa, requereix una feina molt precisa de luthier i diguéssim que hi ha molt pocs instruments de mitja gamma.
0: Sí.
1: Ja, si no funcionen, no funcionen. Han de ser bons i mecànicament són complexos i, bueno, requereixen molta feina i, clar, això vol una feina dedicada. Després, que no hi ha una xarxa d'aquest instrument on tu habitualment l'estàs sentint, fins i tot de vegades quan compositors o gent em truquen o em contacten perquè els expliqui l'instrument, perquè l'han de posar en algun lloc, els hi costa d'entendre, no és una cosa que tinguem un imaginari col·lectiu al voltant d'aquest instrument. i després la tercera és que és una mica complicat, vull dir...
0: Molt complicat!
1: Una dissociació de les mans, una part rítmica, una part melòdica... Diríem que és com un flabiol i un tamborí, però amb corda.
0: En certa manera sí, eh?
1: Perquè la gent no ho entengui.
0: Exacte, en certa manera sí. Però això que també, d'aquesta manera que tu sempre has entès, entenc jo, eh? La manera que tu has entès la viola de roda, també amb aquesta contemporaneïtat, també l'instrument l'has electrificat, no sé si en aquest gràcies també trobem...
1: No, en aquest és tot el contrari.
0: Al contrari, per això deia, eh? Quan al seu moment l'havies electrificat i havies jugat més... Que també pot arribar a produir-se aquest gràcies que estem avui explicant i cap a aquest format físic que té molta cabuda, perquè també hi has posat molt d'esforç, no? En el format físic,
1: sí.
0: Que has tornat al caset.
1: Bueno, de fet, avui dia també, doncs, editar un disc és gairebé una quimera,
0: sí.
1: No? I les plataformes, al final paguem una subscripció però no tenim res a canvi.
0: No, tot el
1: no ens quedem amb res tàctil, res a casa, no? I llavors vaig pensar que jo una manera que tinc com d'anar aterrant cada projecte, cada idea, és convertir-ho en un fet físic. Llavors vaig anar rumiant com ho podia fer. I al final, doncs, vaig a partir d'unes fotos analògiques que vaig fer i amb l'ajuda del Miguel Ángel Cuesta, doncs, vam fer una proposta de packaging, no es diu ara, de format de caixes.
0: Sí.
1: Una caixa, són personalitzades, cada una és una mica diferent, perquè aquí hi ha una pintura, i llavors a dins de la caixa sí que hi trobem una cinta de caset, que això ja molta gent no sap ni què és, que està enregistrada i sona perfectament.
0: Exacte,
1: bé.
0: Sí,
1: hi ha una serigrafia d'això, està tot pensat, i llavors a dintre hi trobem tot, doncs, tot un desplegable, on hi ha un llibret amb uns textos i unes idees sobre gràcies, i llavors això s'obre fins i tot i ja...
0: Es converteix en un
1: pòster,
0: així
1: com litogràfic. I llavors això n'he fet una edició petita, una edició limitada de 100 còpies, doncs mira, pels amics, afins i...
0: Bueno, i per gent que ho vulgui. On ho podem trobar, això, Adrià? On ho
1: això, doncs, trobar? A la meva web, que és adriagrandia.net, allà hi ha les instruccions, o, bueno, o parant-me pel carrer. Ei, Adrià, mira...
0: Sí. Estàs a xarxes, també,
1: sí.
0: Tot i que jo sé que, bueno, hi ets perquè potser tocaria estar-hi, eh? Però que... Bueno, però tens perfil a Instagram.
1: Sí, intento ser-hi, anar explicant el que faig. L'únic que potser amb un ritme no tan accelerat com el...
0: Ja va bé.
1: Com el que requereix avui dia el dia a dia, no?
0: S'agraeix, s'agraeix. Adrià, un plaer conversar aquesta poca estona amb tu. Hem de tornar-hi. És que ho dic sempre i cada vegada, i suposo que l'audiència està allà farta de sentir-me, però és cert, hem de parlar més extensament, hem de parlar més calma, perquè és, i sempre ho dic, m'agrada molt aquest univers creatiu que teniu moltes persones al cap. En el teu cas és la música, en aquest cas, i la viola de roda, entre els instruments. Seguirem parlant.
1: Com vols.
0: De veritat.
1: Molt bé.
0: Gràcies, Adrià.
1: Gràcies.
0: Que vagi molt bé.

al matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Doncs va, seguim, continuem ja de ple a la segona part de Calaixera. Bé, comencem, la segona part de Calaixera. Quan ja passem 4 minuts a les 10, quan tornem del butlletí de la ràdio de comunicació local, a través de la xarxa de comunicació local, i això ens fa seguir endavant en tota aquesta jornada d'avui, dijous 1 d'octubre, programa número 4036. També sempre ho recordem, si voleu participar podeu enviar-nos un missatge de WhatsApp en directe al 686-100-0. I més coses. La segona part d'avui començarem parlant de la Lira. Ben aviat ja ens vindran amb contingut actualitzat, però anem recordant allò que hem destacat en temporades passades en aquest aspecte per conèixer una mica més en profunditat la pròpia secció Creu de Sant Jordi. I també recomanacions importants, per això també volem recordar-ho perquè ja activat, i em sembla que encara hi és, que és un plan que es diu Plan Veo, que és una subvenció que es dona des del govern central a l'hora de fer les ulleres als més joves. Ho acabarem de recordar i la Sílvia Edu ens ho explicarà. Arribarem a les 11, actualitzarem les notícies i tot just després ja seguirem a la tercera i última part amb més coses en secció històrica, una temporada més amb la Gisela Alcón i també una bona estona per la participació i les trucades. Però va, ara com ara, segona part, som-hi.
0: La Calaixera, un programa únic de tot. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: la Lira Vendrellenca, les seves seccions, i com ja vaig dient, sempre ho dic així, la gent que fa possible totes aquestes seccions i la pròpia entitat. Javier Mercader, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Què tal?
1: Molt bé.
0: Sí?
1: Molt bé. Sí, sí.
0: Gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies per acollir-nos.
0: Una vegada més. Això, pendents de conèixer noves seccions, que de seguida ho farem, i també píndoles històriques.
1: Sí, sí. Fem un apartat en aquest programa que amb aquesta falca que tu ens deixes, que ens permets amb el teu programa, que donem a conèixer alguns antecedents històrics doncs, que hi ha a la Lira Vendrellenca, que potser no són prou coneguts de la gent, no?
0: Uh-huh.
1: Avui el que tocarem serà l'apartat de les d'una composició, perquè n'hi ha més d'una, no?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Però, bueno, això és el que farem avui, no?
0: Fantàstic.
1: També crec que val la pena presentar que ens acompanya el Sergi, que és el representant o el responsable de la secció de slot.
0: Molt bé, Sergi.
1: Vulgarment en diu un escalèctric.
0: Exacte.
1: No?
0: Sergi, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
2: Bé.
0: Conegut com a Sergi Rally. Per què et diuen Sergi Rally? Ho puc intuir, però...
2: Bueno, Sergi Rally ve per l'afició al món del motor i a l'hora de trobar-nos amb la colla, però és allò, no? Mira, ve el Sergi, jo el Sergi Rally i...
0: Sí.
2: I què va passar, no? Però ha sigut sempre, doncs, això, l'afició al motor.
0: Va, i t'agrada, no?, que et diguin així,
2: home, si no, no me l'hagués quedat.
0: Per això. És com un cognom, ja gairebé, Sergi Rally.
2: Sí, a vegades diu el Sergi González i no...
0: Exacte, no saps què dir.
2: El Rally.
0: a més, ara que hi som, deixa'm-ho dir, aquesta passió per el motor en qualsevol de les seves vessants, també de l'eslot, que és el que parlarem, però també de la cultura popular vendrellenca...
2: Sempre hem fet pel poble i per col·laborar i enriquir, no? Tota la cultura.
0: Avui parlarem d'eslot i ho farem de seguida, coneixent aquesta secció de la Lira, que també té prou pes i és prou important. A més, no sé com dir-ho, una de les més visuals, més atractives visualment parlant. Ho dic perquè si van allà baix de la Lira, veuran, no?, que teniu muntat un... com es diu? Una pista...
2: Sí, al final tenim quatre pistes de ràdio, i una pista de velocitat o un circuit de velocitat.
0: Perquè és molt vistós.
2: Sí, sí.
0: És una maqueta, allò, no?
2: Sí, el menjador de casa és una cosa i un club és una altra cosa.
0: Per això.
2: La decoració, l'entorn... I quan veus o disfrutes d'una cursa, on veus la posició on estàs, tot el que comporta, dius, ostres, això va en sèrio, no?
0: I tant. I això que és molt visual, ja dic, és molt visual, no? Quan t'ho trobes, dius, ostres, oh, quina passada, això, no?
2: Veure les rèpliques dels cotxes,
0: cada
2: petita, tots els detallets, tot el que pot tornar, sí.
0: Bé. De seguida en parlem.
1: Això mateix.
0: Comencem per la història.
1: Molt bé. Bueno, avui parlem d'una composició que està en el fons de partitures que té la Lira Vendrellenca, que és el Clar de Lluna. El Clar de Lluna és una peça que amb lletra de Jaume Ramon i la música de Pau Casals. Pau Casals va compondre aquesta peça el 1897 i en el qual posa amb molt d'efecte els meus amics de la Lira Vendrellenca, que és aquest que hem portat avui, l'original aquest que hem portat aquí, no? Llavors, sí que és significatiu, és de que hi va haver molt de rebombori, els diaris de l'època se'n parla, de que s'estrenarà aquesta peça el dia de Nadal del 1897, i que la crònica sobretot és molt significativa, la que surt al diari del dia 1, el diari sortia el dia 1, anàvem per feina aquell gent, no? I llavors el de la setmana de Nadal diu, el club de la fiesta serà l'estreno de la gran composició coral de nuestro distinguido paisano, el eminente violoncelista don Pablo Casals, Clar de Lluna. La letra de nuestro compañero de redacción, Jaime Ramón. Composición que, como es sabido, está escrita expresamente para la Lira en agradecimiento al concurso prestado la misma al señor Casals en el concierto que este dio en el Casino Circo a beneficio de los pobres de la vila. O sigui, es veu que la Lira va participar en un concert que feien. Era molt clàssic que fessin concerts. Hem de pensar una cosa, la Lira va néixer com a entitat coral. I es feien serenates quan era l'aniversari del director o quan un corista es casava o quan venia una persona significativa, se li feia, era una cosa, es feien concerts que servien per fer ball I més a més, els o sigui, si es feien obres de teatre, a mitja part, per entendre's, es feien actuacions. Va, en aquell moment era significatiu. No? I el representatiu és la crònica que tenim, és molt més llarga, no? Però que diu la tercera pieza del concert aquest del
0: dia... És la crònica del concert, l'altra era la prèvia i aquest ja és la crònica del concert.
1: Aquest és del dia 1 de gener del 1898, no? Que diu la tercera pieza... Clonde la velada fue la que escribieron ex profeso para la lira nuestros compatricios Jaume Ramon y Pablo Casals, letra y música respectivamente, que tiene por título Clar de Lluna, pues, como no estaba antes.
3: Sí.
1: Esta cantata que va desde 4 a 6 voces.
0: Todas masculinas, ¿eh?
1: Todas masculinas. Es una de las mejores que hemos oído en su género, de sabor catalán, en su ritmo como... sus cadenciosas melodías llenas de dificultades y ejecuciones y más propia de cantar un completo Orfeón. Abans la lira devia tenir el que tenia, no? ¿Vale? Que no una sociedad coral a usanza de las que instituyó el inmortal Clavé. O sigui, va néixer sota els cors de Clavé,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Aquí ho especifica. Como la que nuestra localidad... Nuevos e inspirados motivos integran esta partitura, que es un idilio amoroso en toda su extensión, en la que los murmullos a boca cerrada hacen importante el papel del juego armónico y sobre los que descansan los becos, y en un apasionado solo de barítono del mejor efecto. Fue interpretada admirablemente y aplaudida hasta tener que repetir el último tercio. Després continua l'èxit de la part coral.
0: El redactat de l'època, eh? El redactat de l'època. Per això que dic que no és fàcil, el redactat de l'època era així, eh? Amb totes aquestes floritures textuals, exacte.
1: Això mateix. Però, bueno, vull dir, hem de pensar en quin moment. Llavors, la partitura que tenim, que la tenim conservada, que és aquesta, no?
0: Que són les originals, eh? Torno a dir, l'altra vegada vam conèixer aquella medalla que era original de l'època, i les partitures són de puny i lletra
1: d'en Pau Casals. Els meus amics de la lira, amb molta afecció, aquí és en català, Pau Casals, no? Clar de Lluna, cor a 4 veus escrit expressament per la societat La Lira Vendrellenca i dedicat a la mateixa per sos autors. Està música de Pau Casals i lletra de Jaume Ramon, 1897.
3: Ostres...
1: Bueno, ja, jo crec que això potser denota una mica la importància que tenia en aquell moment a la lira. I que després també hem trobat que això, hi ha un moment que ell porta la partitura, els escenes d'entrega la lira, i que assisteix a més d'un assaig.
0: Val.
1: O sigui que devia voler seguir que la cosa anés...
0: Clar, que sortís bé.
1: Ah, això mateix. Però, bueno, vull dir, jo crec que aquest potser és la pinzellada històrica que tenim avui. Un altre dia parlarem de... Perquè Pau Casals en va fer més de peces,
0: sí,
1: per la lira, i altra gent. Però aquesta, avui hem volgut tocar aquesta, que, doncs, bueno, jo crec que és significativa. El fet... És molt important el fet que s'hagi guardat.
0: Clar, que s'hagi conservat.
1: Vale, que s'hagi conservat és una. I després de que té una importància, de que en aquell moment ja era un violoncista reconegut.
0: Sí, no?
1: I que ell hagués pres la molestia junt amb el Jaume Ramon de fer aquesta peça. Que aquesta peça durant molt de temps van dir que era el... Un altre dia parlem dels mesos.
0: Val.
1: És una altra composició que el Pau Casals va fer 11 de mesos. El desembre... No sabem per què es va fer, o potser perquè es va cansar, jo no sé. Perquè el Clar de Lluna deien que era el desembre, i no té res a veure, perquè la lletra dels mesos és d'un, i el Clar de Lluna és del Jaume.
0: Va, va. Sí, de què parla? Què explica el...
1: El Clar de Lluna...
0: El Clar de Lluna.
1: Bueno, és una melodia... com a pastoril, m'entens? És molt de l'època, no?
0: Del tema.
1: Aquest d'aquí, no?
0: Sí, popular, sí, d'entendre, no? Costumista...
1: Sí. Està molt bé. Vull dir, és molt... A més, es veu que es va treballar, perquè, com es pot veure, la partitura està molt, molt bruta de passar fulls.
0: Sí, que té com una d'aquestes taques negres, que és de passar el dit per la llengua, per salivar, i això fa que... Aquí vol dir que aquí trobaríem ADN de vendrellencs il·lustres, aquí, eh? Escolta'm, el dos cartis, això, eh? Hi havia que en un futur es pugui trobar l'ADN de gent important.
1: Això potser més endavant, quan evolucioni el tema aquest de l'ADN, arriba a aclarir.
0: Bé, fora conyes, la importància d'aquest material, d'aquesta documentació, puny i lletra del mateix Pau Casals, que està aquí sobre, és a dir, jo l'he vist de sobre, li puc tocar, l'he pogut veure que tal qual, però això té un valor històric incalculable, musicalment parlant, està clar, però també socialment parlant, i té un gran valor, és un gran tresor aquest joia.
1: Sí, no, això està clar. Ostres. El tenim la Fundació Casals ens el va demanar per poder l'escanejar i doncs, ens el va donar perquè feien una recopilació de tota l'obra de Pau Casals, no?
0: Clar, sí,
1: i nosaltres
0: sí.
1: Li vam deixar les que teníem a la línia, el qual vol dir que sempre que algú ens el va demanar perquè el vulgui cantar, doncs, bueno, evidentment els hi deixem perquè el tenim digitalitzat.
0: Val. Tot té que és complicat, interpretar-lo avui en dia.
1: És complicat, vull dir, perquè hi ha hagut molta gent que s'ho han demanat, tant aquest com els mesos, i, bueno, no ha arribat a... En fi, la lira, entenem que el cor de la lira, aquest sí que es va interpretar els mesos,
0: sí.
1: Potser tots no es van arribar a fer mai, eh? Però, bueno, i això que hi va haver un moment que van fer amb l'Agustí Cuigrau, sí. Que sigui, no? Li van fer un arranjament, per dir alguna cosa, per cor mixta.
0: Val.
1: Però, bueno, de moment tampoc no ha reixit el fet de que... Ens l'han demanat, i nosaltres l'hem ofert, no? I va dir, per què no canteu?
0: Clar.
1: No tot, però algun sí,
0: bé,
1: no?
0: Sí,
1: perquè
0: no valdria
1: la pena.
0: Sí.
1: Però, bueno,
0: bé.
1: Ho continuarem intentant,
0: sí,
1: no?
0: Sí, home, sí. Que... sí, home, sí, esperem que sí, que estigui obert això, a les...
1: Jo crec que sí que val la pena, no? A més, és una composició feta aquí al Vendrell. La lletra ja és d'un banderlenc il·lustre com el Jaume Ramon, i a la música no parlem de Pau Casals.
0: Té un valor físic pel que el té, perquè són partitures de puny i lletra, i això ja té un valor físic, però també és tot aquest valor objectiu que té això, no? Que és una composició del gran mestre Pau Casals, mundialment, universalment reconegut.
1: I que té que dir molt de l'entitat, perquè...
0: Sí, sí.
1: Diu dedicada i no ho diu allò per dir-ho, no?
0: Els amics de...
1: Els amics i especialment compostos especialment per la lira bandarenca.
0: Fantàstic. Com és lògic, és un llibre que teniu molt ben guardat.
1: Sí, home, tant.
0: És complicat exposar-lo, també suposo que és complicat poder exposar-lo.
1: Exposar-lo a on i com.
0: Clar, que és això. Clar, és això.
1: A més, no sé si la llum podria...
0: Clar, perquè,
1: esclar,
0: la manera de conservar...
1: Pensem que està escrit amb tinta del 1897 i el paper aquest, jo no sé, si massa exposat a la llum igual se'l menjaria.
0: Hauríem de parlar amb la Nati, potser.
1: Ah, jo sí. Sí. De totes maneres, nosaltres ho vam fer amb l'orgue. Amb l'orgue va haver un moment que es van donar un paper, un llibret de pergamí que era posada comptes de l'orgue i roberia, no? Sí. Que eren pergamí del 1777.
0: Sí.
1: Que això va sortir després de la restauració. I van fer una reproducció amb el mateix color. És igual.
0: Ah.
1: És idèntic.
0: Ostres.
1: És idèntic, eh? Perquè en una conferència que van fer el Sabó i jo, el van posar a sobre i va venir i va dir, escolta, com és que teniu això aquí a sobre? El van primer a sobre perquè és una rèplica.
0: Clar, és una rèplica.
1: Mira, a dintre no hi ha res.
0: Sí,
1: una exposició van fer el llibret aquest, però dintre no hi ha res.
0: No,
1: només és de fora. I dic, bueno, vale.
0: Clar. Sí. De fet, jo quan he vist el llibre que m'has ensenyat abans d'entrar en directe fora de micros, jo realment també em pensava que era una reproducció, que era una fotografia o una digitalització. No, és
1: aquest és l'original.
0: És l'original.
1: L'he portat i ja el tornaré a deixar.
0: No, està clar.
1: Però això és una de les coses que potser ens hem de plantejar.
0: Clar.
1: De fer una reproducció molt fidedigna i aquesta seria
0: la que es pugui rodar
1: i que es pugui tocar i que es pugui ensenyar. I aquesta guardada.
0: I tant, sinó que es mereix ser guardada i conservada, sobretot. Que bé, quina història més maca. Quina història més xula de la lira en aquests... gairebé ja 136 anys.
1: Sí. Això
0: fantàstic. Molt bé, doncs, de la història passada a la història actual...
1: Això, passem d'una secció de les molt actives que tenim a la lira, que fa uns quants anys...
0: És el que anava a dir, ja fa molts anys, això, també, ja, no, Sergi?
2: Quan... Doncs el 2004 vam aterrar a la lira.
0: Ostres, doncs, mira... Ostres, són uns quants anys, ja.
2: Sí, sí.
1: Va ser la primera secció que vam incorporar en altres...
0: Sí? Una va dir, i no m'ha atrevit a dir-ho, va ser una de les primeres seccions que
1: vam
0: introduir la lira.
1: Sí. Ells havien anat, no sé si amb l'altra junta que hi havia abans, sinó tu,
2: no,
1: aquells altres que hi havia, no?
2: Hi havia Víctor i Javier Iturbe.
1: I els van dir que Tururut.
0: Sí? Però
1: no, sí.
0: Va.
1: I quan van tornar a venir amb nosaltres, perquè llavors hi havia dues, hi havia Velocitat i hi havia Valle,
2: no? A Vendrell ja regien com a dos clubs... ells realment, la gent aquesta, venien d'estar a l'Arbós i després a Santa Oliva.
0: Val.
2: I en el fet aquest de quedar-se sense espai va ser quan van contactar,
0: clar, clar,
2: a veure si a la Lira hi hauria alguna possibilitat, sí, sí, sí, o hi hauria alguna cabuda.
0: Clar, clar. Aquesta necessitat d'haver-hi un espai suficientment gran, per poder encabir les
2: sí,
0: pistes,
2: els circuits.
0: Sí, un espai
2: per poder muntar tot el que entorn. Llavors, quan van arribar, la primera secció era més enfocada a rally, als muntatges de rally.
0: Val.
2: Llavors sí que és cert que al tenir la botiga del Pep Aloy, aquí a Vendrell, hi havia pues, un altre club que també tenia velocitat i rally.
0: Val.
2: I llavors, amb unes desavinences, va ser quan llavors vam poder optar nosaltres a tenir la pista de velocitat i llavors tenir

0: marxa.
1: Crec que sí, que el Valtura ha recuperat.
0: S'ha revifat, sí, ha tingut uns moviments amb el mercat xinès, no? Exxon, que era la mare que agafava l'Escalèstric. No? Sí, l'Exxon, era els que coneixen com Escalèstric, la família, i ara han començat o han retornat als nebots dels que van crear o que van portar Escalèstric. I l'estan revifant realment amb una dinàmica de cotxes nous, actuals, cosa que estava com una miqueta estancada, perquè tot el que és, encara és la fabricació són els motllos i tot això. Va haver, la Technitoys la va comprar, que ja va passar a Xina, i ara pues, torna Escalèstric està, diguéssim, aquí a Barcelona. Que
1: és catalana l'empresa?
0: Sí, sí, sí.
1: És catalana? Ostres,
0: sí,
1: no
0: sí,
1: sabia
0: sí.
1: això.
0: Ninco i Escalèstric, que diguéssim que eren dues marques de referència a l'estat, eren catalanes.
1: Catalanes? Ostres,
0: sí, sí, sí. Mira. I realment hi ha afició a tot el sector nacional, però realment on s'ha quallat tot la competició i tot això sempre ha sigut a la vessant de Catalunya.
1: Clar, clar. Després, sí, és veritat.
0: El territori va obrint-se, però el gruix de clubs que hi ha, no, l'activitat que hi ha a Catalunya és molt, molt forta.
1: És que, de fet, els catalans tenim una relació molt especial, bona, amb la benzina en general, amb les quatre rodes i les dues rodes en general. Els catalans ens agrada molt la benzina, per què no dir-ho? Tenim grans noms i grans campions. I grans marques, etcètera.
2: De motos i
1: clar,
2: de cotxes.
1: Això s'acaba traduint i per extensió a aficions com ara de cara a l'eslot, eh?
0: Sí, sí.
1: Clar, això, suposo que, Sergi, podem diferenciar el que és la competició, la velocitat, el rally en el món de l'eslot, però també el que és el propi cotxe.
0: Sí.
1: No? Perquè el cotxe és col·lecció, preparació... Clar, són molts mons que s'acaben unificant amb l'eslot, oi?
0: Sí, sí. O sigui, dintre del club, no? Te pots trobar, doncs, això, el que és col·leccionista, o el que té la seva petita col·lecció de... o d'una marca en concret, de models... o per algun patrocinador, no? Agafo tots els cotxes que surtin, siguin de rally, siguin de velocitat, siguin camions, però que siguin d'un patrocinador concret perquè li té afinitat.
1: Ostres,
0: amb aquells.
1: Repsol, per exemple, no?
0: O Gull, sí. Agafes totes les referències d'allí. O un que digui, no, a mi jo soc més de cotxes de rally, però clàssics.
1: No acabaria mai, eh?
0: Sí, sí. Fórmula 1 o d'això. Llavors, després ja, el que li agrada, doncs, la maqueta.
1: Val.
0: Li agrada decorar-se els seus cotxes, fer reproduccions que no estiguin al mercat de pilots. Ja sigui una reproducció d'algun cotxe, d'algun conegut, de quan ell era jove, que veia córrer pels ral·lis, que amb documentació i fent-te les calques i tot, puguis fer o recrear aquella rèplica d'aquell cotxe que no el trobaràs a botiga, llavors és un ús d'un, no?
1: Sí, sí, sí.
0: És amb aquesta escala. I la vessant de competició, amb la qual pues, també la preparació del cotxe, provar els diferents materials, les diferents mides de llanta, la relació pinyó-corona, pneumàtics... Bueno.
1: Clar, és com la mecànica gran, no? D'explosió portada cap a...
0: Sí. Depèn d'un motor,
1: la mecànica és diferent, sí.
0: Però, clar, la configuració del cotxe per les característiques, mides, distàncies d'eixos, distàncies de guia, el triangle que fa el cap de la guia amb la roda de darrere, els apoyos que té...
1: Ostres!
0: Els circuits, les superfícies, perquè ara ja no estem parlant d'altres... La pista Escalèstric té un grip. La pista Ninco té un altre grip. La pista és deslotit o policar té un altre grip.
1: Ostres!
0: Llavors, si vas a un club que té una pista que no és com la teva, els pneumàtics es degraden d'una manera o d'una altra. Si les curses són de 5 minuts per carril o són de 25 minuts per carril, no? La durada de la cursa de resistència.
1: Sí, sí, sí.
0: Hi ha molts factors que després, doncs això, a tenir un club, tenir un lloc on poder anar a provar... pues ara he provat unes molles més toves o més dures. Veure com es comporta el cotxe.
1: Això, sí.
0: A casa és un preparatiu, però tenir unes instal·lacions...
1: No, clar, d'aquesta manera...
0: És el canvi del que diem del menjador a un club.
1: Això, clar, està clar. Després entraríem amb els, com es diuen, els mandos?
0: Els comandaments.
1: Els comandaments, sí, sí. I sobretot, no ho desmereixem, que és l'habilitat.
0: Sí.
1: De pilot, conductor, no sé com us anomeneu, perquè si algú mai ha jugat a l'eslot,
0: final ets un pilot.
1: Exacte, no? I tu ja saps, intueixes que si no és d'una gas a fondo, és igual, gas a fondo, la primera corba te se'n va al cotxe, te se'n va a la secció de tennis, no? Sí, com aquell qui diu.
0: Juguem sense imant, que això ja és la diferència. Només juguem amb el magnètic que tingui el motor.
1: Val.
0: Si a casa, el domèstic, tots els cotxes de caixa venen amb imant.
1: Sí, tenen imant.
0: Sí, sí, tenen un imant a l'eix de darrere.
1: Ajuda.

0: maca, no?
1: Una miqueta la trasera, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Llavors, nosaltres ja juguem sense imatge, i això ja és el primer canvi. Els comandaments s'han canviat moltíssim, no? De la típica resistència que coneixem, que treballa sobre una platina de coure.
0: Sí.
1: Ara, l'electrònica, doncs regular... que en quin rang del gatell entregues la potència. Uh-huh. El freno, que diguéssim que és com una inversió de polaritat, que et produeix i t'entreten una miqueta el cotxe abans d'entrar. Bueno, llavors tot això es va jugant amb uns potenciòmetres i un joc de resistències amb una placa. Llavors que aquí hi ha un cert també molt diferenciat.
0: Ha canviat molt.
1: Però el que deies abans, és cert que jo he arribat a un punt de dir, ostres, he fet aquest cotxe igual que aquest company, el cotxe es comporta més o menys igual, però és que al final no vull ni el seu cotxe ni el seu mando, sinó que vull el seu dit.
2: No, clar, que és l'habilitat, és l'habilitat.
1: És l'entreno, és la constància, i adequar-te a que et porti el cotxe o que portis tu el cotxe.
0: Ja.
1: No? Que dius, ostres, és que no em frena el suficient, o
0: sí.
1: El desenvolupament que he muntat és molt curt i els altres em passen a la recta perquè...
0: Clar.
1: És això, al final, conèixer el cotxe, conèixer les característiques de la pista on vas a córrer o a competir, i sobretot, no?, que la vessant és, tothom quan fiques el cotxe vols fer-ho bé, però conèixer la gent, l'entorn aquest de socialitzar i compartir una afició d'un cotxet, no?, que dius, vaig a jugar, no?, perquè jo encara dic, no, que tinc... Tinc cursa? No, vaig a jugar. Dissabte tinc, no? Tinc partida. Tinc...
0: Sí.
1: Al final vas a fer...
2: Sí, és un munt de trobada, gent que comparteix la mateixa afició, etc. Velocitat i rally.
1: Sí.
2: També com...
1: Són les dues seccions, com diguéssim, més diferencials que hi ha, no? El rally, pues, et trobes amb 4 o 5 circuits, que ningú... El club els ha muntat especialment per aquella cursa, ningú hi ha corregut, simplement s'ha passat un cotxe a zero per veure que hi hagi bé la continuïtat de corrent, que no s'enganxen ni res, es passa el cotxe a zero, com el tram de veritat, no?
2: Verifica
1: que tothom estigui allò, que no hi hagi cap incidència, i llavors després es comencen a enviar participants al tram amb grups d'un pilot i dos acompanyants, que són els copy, que són els que et fiquen al cotxe quan te surts. Llavors fas 4 voltes o 5 voltes, depèn de la distància del circuit, i apuntes el temps. El que menys temps fa amb el suma dels 4 trams i les 3 passades és el que va classificant l'escratch.
2: És com el rally real, eh?
1: Sí, és com el rally real. Això, passes a ser les condicions d'un rally real.
0: Sí.
1: Si el vols fer brut, fiques farina per fer una simulació de rally de neu. Si vols un rally de terra, es fica una mica de Colacao.
0: Ah.
1: Llavors ja els pneumàtics s'han de configurar diferents perquè són pneumàtics ratllats. I així pues, seria el rally. I en velocitat, pues, hi ha la velocitat analògica, que tots coneixem, que són circuits de 4 o 6 carrils, a la qual participen pues, 6 cotxes alhora, i durant 5 minuts has de passar, 5 minuts per cada carril. Per exemple, hi ha una configuració del carril 1 passes al 3, al 5, al 6, al 4 i al 2. I tothom va passant fent aquest ordre, 5 minuts cada carril, i es sumen les voltes. Llavors, el qui més voltes fa... representa, pues, també té, no?, les voltes més ràpides.
0: Sí.
1: La velocitat seria així.
2: És que aquesta imatge que hem vist moltes vegades, que és allò, que és, jo no sé com ho fa el propi pilot, ni la gent que s'ho mira, perquè... Sí o no? És espectacular,
1: Has
2: de saber, has de controlar.
1: Quan estàs allí, pots controlar... Al principi és controlar el cotxe, no?
0: Clar.
1: Després ja veure qui tens davant, si estàs... A veure, el tinc allí, amb aquella part del circuit, a quin carril vaig...
0: L'estratègia de la cursa.
1: A quin carril vaig, o sigui, és molt...
2: No, i tant, és...
1: Molt de coco.
2: No? I molta habilitat, molta habilitat.
1: Amb aquestes 4 voltes tinc que donar-ho tot, i amb velocitat és... Allò, no? 5 minuts, que acaba
2: sent...
1: No? Sí, mitja hora, perquè aquella mitja hora és...
0: Ostres,
1: se m'ha sortit aquest davant, que no et despisti, que no et talli el ritme, o tornar-lo a agafar ràpid el ritme. Llavors has d'anar jugant també.
2: Hosti, que interessant.
1: La part del coco.
2: Més o menys, ja hem conegut aquest slot i les seves particularitats, més o menys, que hi ha moltes altres, torno a dir, però més o menys...
1: Sempre ho he dit, podríem estar parlant...
2: No, i tant. Seccions i seccions, correcte. Parlem una mica més de la secció i del club.
0: I de les activitats que porten.
2: Correcte. Com a club és això, teniu aquesta instal·lació, amb aquestes pistes disponibles dels socis, però és això, clar, entreneu, quedeu, com és el funcionament de la secció?
1: Nosaltres estem els dimecres i els divendres, de 6:30 a 9, estem oberts a socis o gent que vulgui iniciar-se, o veure què és, no?, això, perquè ja et dic, canvia molt, I llavors, pues, allà aprofitem això, els mateixos entrenos per la gent per anar fora o per provar els entrenos a casa, s'aprofiten amb aquests ventalls d'aquests dos dies. Hi ha dies, pues, que si s'està fent muntatge de rally, perquè tenim una cursa, llavors sí que estem dimarts i dijous, però clar, estem com més en porta tancada,
2: clar,
1: perquè
2: clar, esteu muntant,
1: tens les eines per allà al mig, tens la decoració dels trams, la tens pel mig de les taules on la gent deixa les maletes, clar, ocupes una miqueta l'espai, però estàs treballant, no? Llavors, però oberts els dimecres i els divendres.
2: Fantàstic. Allò, entrenar, a córrer, tu vens amb el teu equip, amb el teu cotxe, amb els teus cotxes.
1: Sí.
0: Van amb una maleta, eh?
2: Per això.
1: Boxes, són els nostres boxes. Les nostres boxes són la maleta.
2: Clar.
1: Llavors, això, tenim petit material pues, per poder deixar, o, ostres, és que el cotxe que portes de casa no acabarà d'anar bé, ho proves, però et deixem un perquè vegis com és.
2: Val.
1: Assessorem, perquè ara la compra de molt d'aquest material va per internet, botigues físiques no n'hi ha, però bueno, has d'assessorar la gent perquè hi ha un munt de material i si ets nou...
2: Clar, no, et perds. Com
1: a
2: activitats, campionats, sobretot, participeu en diferents campionats...
1: Sí, nosaltres tenim en dos campionats, que és entre interclubs, en la gent dels Monjos i Vilobí, a la zona de Vilafranca, que fem un campionat de rally, que és el Terra de Vins, que aquest any és la desena edició que ja organitzem, i amb el qual pues, és això, són dues proves a cada club durant tot l'any, llavors pues, els d'allí baixen a aquí, nosaltres anem cap allà, llavors és tota modalitat de ral·lis, dintre dels reglaments que ja dintre estipulat, no?, a la RER, que és el reglament esportiu de ral·lis, de slot, llavors ens regim amb les categories aquestes. Aprofitant el muntatge, abans fèiem unes curses amb clàssics, com a tipus social, però l'han inclòs també dintre el Terra de Vins clàssics. I aquí s'inclouen cotxes clàssics amb xassis 3D, que és l'altra innovació que ha anat entrant amb tota la força.
2: Imprimir-t'ho a casa, no?
1: Bueno, més que a casa...
2: Bueno, demanar...
1: Que estigui a la venda.
2: Perquè tots els mateixos fabricants
1: fabriquen amb 3D, tots la gent de recanvis. Clar, hi havia aquest buit legal de, si me'l feia amb una impressora a casa, serveix o no serveix, llavors ja han hagut coses que...
2: Ha d'estar mínimament homologat, per entendre.
1: Sí, ja, allò està, no? Sí. Dintre d'això. Nosaltres, el sé així com a tipus social, algunes coses es poden... No?
2: Poden permetre.
1: Sí, però si vas a córrer a Sabadell, per exemple, com nosaltres anem, no te'l deixarien.
2: Val.
1: Llavors, clar... El seu és que aconsellis, pues, si tens un cotxe i si vols anar a córrer fora, que el pugui servir.
2: Val. Sí.
1: Llavors, és això. Llavors, al campionat de velocitat també tenim un interclubs. I aquí hi entra un club d'Olivella, que és Caos. Llavors, són dues superfícies, Escale Auto, el que dèiem abans, i dues superfícies Ninco. Dos circuits de 6 carrils, un de cada, d'Escale Auto i de Ninco, i dos circuits de 4 carrils. Per tenir diferents
2: no,
1: configuracions. Amb un circuitet més petit, amb menys carrils, pues el cotxe, el desenvolupament i tot, no? Pinyó corona, busques o la mida de llanta, mires unes coses. Llavors, pues, aquest interclub de velocitat el tenim això, amb dues superfícies i dos mides de circuits diferents. I també fem 4 curses d'una categoria, que seria la de GTs, i una categoria una miqueta de cotxe més gran, que hi ha l'escala U32, que és la que tots coneixem, i la U24, que ja és quasi una maqueta.
2: És una miqueta més gran.
1: El comportament és com quan derrapa i tot, el cotxe sembla com algo més real, dintre de ser una joguina,
2: Com...
1: I llavors fem 4 curses de GTs i 4 curses de BRM, una a cada circuit durant tot l'any. I... farem, com que hi ha bastant moviment de velocitat ara, amb gent que està començant i d'això, pues inclourem, aprofitant aquestes curses de l'Interclub, les dates, i recuperant pues, la cursa de Festa Major i Fira, un petit social, amb la categoria de GTs, i aprofitant 2 o 3 dates més, i aprofitar la cursa de Festa Major i la de Fira.
2: Bé,
1: fer, pues, al cap de l'any, no, pues, tenir 6 curses,
2: molt bé.
1: Aquí només a les instal·lacions de nostres.
2: Amb tot aquest component social que dèiem, també.
1: Nosaltres, després de pandèmia, vam patir una miqueta baixades, llavors teníem un campionat bastant important, que és el Resistarraco, en velocitat, que era una cursa de 3 hores, que ara fa 2 anys que no la podem... disputar a casa, podem anar a córrer-la perquè sí, és activa, però no podem disputar la casa, que és una de les coses que jo
2: veia
1: que ara va animant-se la gent amb velocitat.
2: Ah, fantàstic.
1: Volem-la recuperar perquè és una cursa molt important, és tot un cap de setmana, divendres, dissabtes i diumenges, en diferents Màlagues, equips des de Tortosa fins a...
2: Ostres.
1: Llavors... Era una cosa
2: és gran,
1: així,
2: és algo gran.
1: És la que tenim allí per recuperar.
2: Sí, sí, sí. I dins dels rànquings d'aquests campionats, la secció, el club, està ben posicionat?
1: Ara en Rally estem molt actius.
2: Sí?
1: Anem a córrer a Cerdanyola, a Sabadell, Campionat d'Espanya, que es disputa a finals de novembre a Igualada, i s'obtenen bons resultats.
2: Ah, bé, bé, bé.
1: La gent, arrel de conèixer... El Terra de Vins,
2: no?
1: Gent està venint d'allí cap aquí,
2: molt
1: a córrer,
2: bé.
1: Perquè de la zona de Tarragona és de lo poc que es disputa ral·lis, i el que és la gent de la Lira se sent, no? O sigui, la gent
2: es
1: coneixen, estàs en classificacions, estàs dintre dels...
2: Que bé, que bé, que bé.
1: Gent que trepitja pòdium i
2: resta
1: que estan trepitjant al top 10
2: en
1: les categories.
2: Fantàstic.
1: I inclús bueno, per xarxes socials i tot això, que es mou també, pues, hi ha un guru, no? Un guru del món, que té el seu propi canal a Instagram, i fent allò, repàs de clubs i tot això, pues, amb un petit comentari ens va anomenar.
2: Ah,
1: no? De dir,
2: molt bé.
1: I per això, no? Perquè arriba al
2: final
1: de la
2: acaba,
1: gent
2: molt bé.
1: De que l'eslot de la Lira pues, està en marxa
2: i que
1: existim i que estem...
2: Endavant.
1: I estem fent feina.
2: La gent interessada en descobrir tot aquest món que és amplíssim com estem descobrint, interessada que hi hagi corregut o que no, que tingui ganes de provar-ho, que s'acosti, com sempre, Javier, a la Lira, que pregunti per vosaltres, que poden venir a mirar-ho inclús, que no els fareu fora ni molt menys. Que s'ho passaran molt bé i s'animen després a ells a participar, doncs millor que millor.
1: Sí, sí. Això, les portes estan obertes.
2: Molt bé. Gas a fondo, no, doncs, o què, Sergi?
1: El gatillo.
2: Ah, doncs gatillo, sí, perquè gas en aquest cas no. Gatillo a fondo,
1: gatillo
2: a fons. Gràcies, Sergi, de veritat.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Per explicar-ho. Javier.
0: Molt bé.
2: Doncs, tal qual.
0: Això mateix. Fem...
2: La gent de perdona, jo tirava pel dret, perdona.
0: Mira, el diumenge 2 de febrer, una de les seccions nostres, com és la colla sardanista, va recollir el guardó de campió de Catalunya de més 60.
2: Que bé, enhorabona.
0: Sí, que d'allò, no? També esmentar que aquesta setmana es fa el congrés els enamorats, no?
2: Sí,
0: doncs es fa el sopar ball dels enamorats, no?
2: Molt
0: que
2: bé.
0: És els 9 de vespre, el dissabte, no?
2: Uh-huh.
0: I llavors, com no anomenar... a l'Enric, que no puc venir, doncs que a l'Open d'Aragó doncs van fer un bronze i tres medalles també al Campionat de Catalunya cadet sub-21 per la
2: Lira
0: Mandanenca de taekwondo, no? I llavors al final hem de dir que la secció d'escacs, que sabem que està a la divisió d'honor,
2: doncs,
0: bueno, té una línia ascendent i va...
2: Que bé.
0: Va progressa adequadament, ja, no?
2: Fantàstic.
0: Pensa que està en una lliga que és dificilíssima, perquè hi ha grans clubs amb grans pressupostos.
2: I tant.
0: I llavors el nostre pues, té un pressupost normal, i això complica.
2: Es fa notar, no? Es fa notar. Però bé, això es supleix amb talent,
0: bueno,
2: i amb sacrifici.
0: Ah, això mateix.
2: I amb sacrifici. Fantàstic, doncs també l'actualitat de la Lira que recollim en aquesta secció. Fins aquí 15 dies.
0: Això mateix.
2: Gràcies.
0: Moltes gràcies.
2: Que vagi bé.
0: Adéu.
3: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell. Escoltes Ràdio El Vendrell.
4: Aquesta Fira de Santa Teresa, vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, casetes de tir... A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps... I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.
3: La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
2: Va, un dia ben complet i anar enllaçant qüestions i temes i seccions ja habituals, eh? De fet, també una secció que prou coneixeu, una de les més antigues d'aquesta Santa Casa, que és aquest espai visual, aquest espai sobre salut visual amb l'òptica optometrista Sílvia Edo, que ens torna a acompanyar. Sílvia, molt bon dia.
5: Hola, Pere, bon dia. Ara que has dit això, la secció més de les més,
2: antigues
5: que vam començar el 2011, precisament aquest matí pensava, ara... Ja, amb les xarxes, Instagram i tot el tema postcats i tot això, ja s'està parlant molt més, s'està fent més difusió de salut visual. De fet, avui a l'ECOTV, l'Associació Catalana d'Optometria i Teràpia Visual, va estar al Parlament per presentar el projecte que van portar a terme del projecte a les escoles per la importància d'això. Doncs avui, precisament, estan allà al Parlament. I pensava, jolín, esperes, hem sigut pioners. I a més, amb un medi que és la ràdio, que sempre perdura. O sigui, per molt que sigui xarxes o postcat i tot això...
2: No, és que no deixa de ser ràdio. Ho he explicat moltes vegades i la gent ja ho està cansada de sentir-m'ho, però és que és veritat. Sembla que haguéssim inventat ara no sé què, no? Això, el podcast i això que fan ara tothom i les influencers i aquestes coses, però que no deixa de ser ràdio. L'únic que ha canviat és el canal de difusió, no? Perquè nosaltres ara aquí estem emetent a través del 107.1, a través de les ones hercianes, això ha canviat, i ara tothom pot emetre des d'on sigui, però la manera de fer continua sent ràdio.
5: Sí, és comunicar, i potser la diferència podria ser l'objectiu en si de... Sí. Sí, no deixa de ser entreteniment, però potser els canals de més, no vull dir més clàssics, però des de sempre és un medi més informatiu. De fet, quan parlaven de l'aturada aquella del dia de la corrent i tot això, la importància de tenir una ràdio...
2: Un transistor a piles.
5: A piles.
2: Sí, per poder seguir l'actualitat.
5: Serà per alguna raó?
2: Sí.
5: Serà perquè això sempre funcionarà, sempre estarà d'alguna manera o altra. Llavors...
2: No, ha de ser així. Però escolta, a veure si un dia es fan algun tipus de recepció al col·legi d'optometristes i que ens facin un premi o alguna cosa, no? Allò com a reconeixement, a divulgació de la professió i de la salut visual de manera molt primerenca des de fa menys de 20 anys i aquestes... No,
5: bueno, podria proposar-ho si algun dia surt alguna cosa, la candidatura la podem presentar.
2: No,
5: o sigui...
2: escolta'm.
5: Però si és veritat que portem aquí parlant, semblava pico pala i en el desierto i tal, però oidà, eh?
2: Sí, per això, i a més això, una de les seccions actives, eh? És a dir, hi ha hagut moltes seccions, hi ha algunes que les vam fer abans que aquesta, però que es van deixar de fer, és a dir, de manera continuada i que encara es porti a terme una de les seccions més antigues, aquesta i la cinema, amb la Belarús, així que sou dels col·laboradors en actiu més antics actualment.
5: Doncs sí. Per cert, records del Salvador, que me l'he trobat venint cap aquí.
2: Molt
5: bé. Ara vaig acabar la ràdio, jo hi vaig anar el dilluns.
2: Sí. Hem de fer una trobada de col·laboradors també algun dia, eh? També és una compta pendent en aquesta casa.
5: Bueno,
2: de poder trobar-nos tota la gent que fa possible la calaixera, col·laboradors, etcètera, i fer alguna cosa.
5: Bueno, guai, tot el que sigui celebrar
2: per això.
5: I unir...
2: Home, ara farem 4.000 programes. Bueno, ara al juny farem 4.000 programes, eh? Hem de fer alguna cosa, hem de fer festa grossa.
5: Podria fer alguna coseta.
2: Va, anem de cara a barraca, que avui anem tard i a sobre ens estem enrotllant. I de fet avui ens vens a explicar, és un pla molt interessant, que se n'ha parlat molt, és un d'aquests plans aprovats pel govern central, pel govern de Madrid, i del qual és una mesura social i que té directa influència a la salut i en aquest cas a la visió. Bé, explica'ns-ho tu, sisplau, Sílvia, de què parlem?
5: Doncs ja fa temps que des del Consejo de Colegios de Ópticos a Madrid...
2: Aquests que ens ha de fer un homenatge, no?
5: Bueno, sí, però és, és el conjunt... O sigui, hi ha diferents col·legis d'òptica a totes les regions, ja, la Catalunya, València, Madrid, etc. I llavors, en el seu moment, que jo també hi vaig participar, es va fundar el Consejo de Colegios. I de fet es tramita, doncs van estar això també amb Sanitat, amb el Ministeri de Sanitat, d'alguna manera lluitant i perquè es poguessin donar ajudes al tema de, sobretot als infants, ajudes econòmiques pels infants que necessiten portar ulleres, correcció òptica amb ulleres o lentilles. Perquè, a part, Visió i Vida, en el seu moment, també va fer un estudi, una recerca, i de com estava la situació a nivell visual, sobretot en la població infantil, a part de fer les xerrades a les escoles del fracàs escolar, primer a primària, després vam fer l'ESO i tot això, doncs paral·lelament en tots aquests projectes van fer aquesta investigació i el que es va veure és que hi havia molts nens, molta població infantil, que per temes econòmics familiars les famílies no podien destinar uns diners per fer-li unes ulleres als infants perquè hi poguessin veure i bé. Llavors, doncs, és com el peix que es mossega la cua, no? Si no hi veig bé, sí que és un factor molt, molt important a l'hora de l'aprenentatge. Sí, presenta una sèrie de dificultats que pot conduir a ajudar que hi hagi, pugui haver-hi un fracàs escolar pel fet de que el processament de la informació sigui més lent, tal i qual, perquè la imatge no està tan neta i no la percebo, trigo molt més en veure-la, m'haig d'aixecar a veure o no, ho veig borrós, o copio del company del costat perquè la pissarra no la veig, llavors això és un temps que jo tardo en copiar. Mentre estic pendent d'això, no estic pendent de lo que se m'està entrant la informació, etc, etc. Llavors, arran d'això, i vist que hi havia molts infants que no podien accedir a tenir una correcció per la seva vista, s'ha estat batallant, lluitant i tot això pel tema aquest de dir de que l'Estat almenys subvencionés alguna part. Fa molts anys jo recordo que a la renta es podia desgravar a ullera, les factures de les ulleres, el tema de dentista i tot això, però després ho van treure i ara han començat amb aquest plantejament. Llavors, en què consisteix el plan B.O.?
2: És això, plan B.O., que molta gent l'haurà escoltat aquests dies o aquests dies, aquestes setmanes enrere o aquests mesos enrere. Plan B.O.
5: Plan B.O. A l'Estat subvenciona amb 100 euros.
2: Com a màxim?
5: Com a màxim, amb 100 euros, amb ulleres i lentilles. No ens serveix qualsevol tractament de teràpia visual.
2: No.
5: És específic d'ulleres i lentilles. També pot ser només canvi de vidres, o sigui, no necessàriament has de comprar la muntura. Vale? Llavors, aquí partim de aquest subvenció de 100 euros és per nens menors de 16 anys.
2: Val.
5: I va lligat amb el seu número de targeta de la Seguretat Social. Llavors, tot ho tramitem a través de les òptiques que hi col·laborem. Vale? I llavors tu vas a l'òptica, en aquest cas nosaltres a l'òptica també hi som, tu vens a l'òptica, tries l'ullera, tires les lentilles o fem el procés, i llavors amb el número de targeta de Seguretat Social entrem dins un programa, posem les seves dades del nen amb la data de naixement, i aquí, sí, bueno, en aquest cas a Catalunya, i llavors aquí ens diu aquesta persona pot accedir aquests 100 euros.
2: Val. És a dir, que la persona, els usuaris, ja sortiran amb el descompte aplicat, ja?
5: Sí.
2: No, això està bé, que no és allò posteriori que haguis de fer la sol·licitud, presentar-ho telemàticament i aquestes coses.
5: Bueno, això ho fem nosaltres.
2: Val, us toca fer-ho vosaltres.
5: Això ho fem nosaltres i en principi assumim nosaltres.
2: És el que anava dient.
5: Fins que a l'Estat ens pagui.
2: Val. Que l'usuari, tornem-ho a dir, que em sap greu, Sílvia, em sap greu, perquè
5: No, però
2: l'usuari final sí que se'n beneficia perquè ja sortirà de l'òptica amb el descompte aplicat, ja.
5: Sí, llavors tu com a òptica, llavors has d'entrar totes les dades.
2: Vale, això ho heu de fer-ho vosaltres.
5: El que passa és que perquè no hi hagi, pues això, que jo vaig a aquesta òptica i compro això, ah, bueno, m'ho descompto, no, me'n vaig a una altra òptica. Està perfectament controlat amb aquest aspecte. Val. Si tu vens a la meva òptica, jo ho tramito, no, okay, ja ho gasto.
2: Queda clar.
5: Si vas, ja, però...
2: No, està clar que sempre hi ha algú més llest que els altres per poder fer-ho, però em refereixo a un nivell d'usuari que a vegades intentar accedir a aquest tipus de beques, a aquest tipus de subvencions governamentals, a vegades és molt tediós,
5: no,
2: perquè és això, has de presentar tu, però de principi tu has de pagar l'import complet i després tu presentes la factura, l'has d'entrar per instància, l'has d'entrar per no sé on i han d'avaluar, és a dir, que tot es dilata molt i potser sí que finalment t'arriba un descompte, però t'arribarà d'aquí un any, dos anys, o quan passen vehicles elèctrics o altres coses, potser no t'acaba d'arribar mai.
5: Clar.
2: Una mica per aquí, eh? Però en aquest sentit, sí, això és tal qual, i tu quan vagis a l'òptica ja sortiràs amb el descompte aplicat. I això és positiu per l'usuari, per a altres no.
5: Clar.
2: Que és una
5: llavors
2: feinada.
5: Nosaltres, aquí jo tinc un dubte existencial, que he fet la pregunta, però encara no m'han contestat, perquè nosaltres llavors entrem totes les dades, ens demanen la graduació, ens demanen la factura, vale? La factura de l'import total,
2: sí, sí.
5: Vale? Sense descomptar els 100 euros i això, i després també ens demanen que els pares han de el pare o tutor legal ha de firmar un paper annexa que l'hem d'escanar ja i l'hem de presentar. Tu envies i no et donen una resposta immediata de que és, si a lo millor hi ha algun error o alguna cosa...
2: Val, que si s'acaba denegant aquella subvenció, l'heu d'assumir vosaltres.
5: No ho sé, això és el meu dubte. Ah. Aquí i entro en la tessitura de dir, bueno, clar, fins que a mi, jo ho envio, però fins que a mi no em diuen està acceptat...
2: Clar.
5: Quan està acceptat, llavors ja ho tens clar que ho cobraràs. Quan ho cobraràs?
2: Que té una altra pregunta. Quan ho cobreu, això, vosaltres, els professionals?
5: A veure, no ho sé, perquè això hauria d'haver començat al setembre i ha començat al desembre. Llavors, val, el que ens han explicat és que a final de mes repassen tots els expedients, llavors et diuen està aprovado, i un cop aprovat posava el paper que en 15 dies tindríem l'ingrés al compte. Jo n'he tramitat alguna al desembre, a dia d'avui encara no m'han contestat si està tot enviat.
2: Sí, sí.
5: Hem de suposar que sí.
2: Val. Hi ha un cert símil, crec, no sé com acaba de funcionar, però és el que fan les farmàcies. És algo similar. És a dir, les farmàcies, a priori, elles absorbeixen el cost subvencionat de molts medicaments i després allò que fan retallant la colla de barres, després allò ho presenten a sanitat i els hi retornen l'import que elles han assumit prèviament. És una mica això, que a vegades es queixen dels retards i que a vegades els pagaments són tards i que ho han d'assumir l'empresa, no?
5: Sí, sí, aquí l'hem d'assumir. No? O sigui, clar, aquí el dubte jo em queda és si... Jo no crec que, o sigui, un cop ha enviat i ha passat el filtre, no crec que no diguin que no, però bueno, jo què sé, llavors
2: no,
5: o haig d'avisar el client o de dir pot passar això, jo què sé. I llavors l'altra cosa és que aquí que en dona una certa seguretat perquè els diners han anat a parar al consejo i és el consejo que ens paga.
2: Ah, d'acord.
5: Llavors, una miqueta el símil per mi és com els bons aquí a l'Andreu.
2: Sí.
5: Què passa? Que els bons és molt més ràpid perquè d'una setmana en una altra, tu l'òptica en aquest cas, en una setmana ja tens ingressat, com a molt, són 10 dies.
2: Yeah.
5: Però aquí ens anirem, doncs això, doncs imagina't, un mes i mig, dos mesos a...
2: Clar, i si vas sumant ulleres, clar, acaba sent un... Un piquillo.
5: Un piquillo, clar, són 100 euros per això. Llavors aquí és l'únic que és que a nivell nostre d'òptica doncs hem d'assumir això, contents de poder-ho assumir perquè és un bé per tots, però sí, això. Llavors, el tema és si tu l'import de les ulleres o lentilles és inferior a 100 euros, ells cobren l'import de les lentilles. Llavors imaginem que compres per 50 euros... doncs se't descompta aquests 50 euros i aquests altres 50 euros els perds.
2: Val, perquè és un És un cop,
5: A l'any.
2: Un cop a l'any.
5: Acaba...
2: Un cop a l'any.
5: Acaba el 31 de desembre del 2026.
2: Sense saber si es tornarà a renovar o no, clar, queda aquest dubte.
5: Això no sabem què passarà. Llavors, convidar les famílies, ja que ha sortit aquest pla, ja que està, encara que nosaltres estem amb aquesta tessitura d'això, però bueno, contents de poder-ho fer i ofertar i tot això, és que totes les famílies que tinguin infants menors de 16 anys que aprofitin aquesta aquesta subvenció, que són 100 euros, que és diners.
2: És universal, és a dir, no has de demostrar ni diners, ni capitals, ni patrimonis, és universal. Simplement l'únic requisit són menors de 16 anys.
5: Menors de 16 anys únicament. I s'ha de presentar nosaltres a la graduació. Llavors, amb menors de 5 anys... de 0 a 5 anys sí o sí hem de presentar recepta d'oftalmòleg, sigui privat o públic, és igual, ha d'anar amb recepta d'oftalmòleg. A partir dels 6 anys la recepta, la graduació pot ser d'oftalmòleg públic o privat, o de l'òptic optometrista. Llavors l'únic és això, que els menors de 5 anys sí o sí els ha d'haver visitat a l'oftalmòleg i portar la recepta d'oftalmologia. És l'única cosa així més, això. I és fàcil, de tramitar.
2: Fantàstic. Bé, a nivell comunitari és una bona eina, perquè tot el que sigui subvencionable crec que ha de ser positiu, també en tot aquest aspecte que hem defensat tantíssimes vegades. I bé, també ha de servir com un revulsiu, no?, per les famílies, que potser posin aquest punt d'atenció, de que potser puguin accedir a aquest tipus d'elements que tant hem parlat, i que a vegades, el que dèiem, pues sí que ve de 100 euros, pues moltes vegades sí, a vegades canviar unes ulleres, comprar lentilles suposa un sobrecost per moltes famílies que no el poden assumir. I és així,
5: Sí, sí, no? Amb el que puja l'alimentació, que per poder menjar i les necessitats bàsiques, igual que els subministraments i tot això, amb famílies, doncs, amb fills, és complicat, és complicat assumir-ho.
2: I des d'Edòptics has notat un augment de... de famílies que s'acostin,
5: sí,
2: la gent ha reaccionat a aquesta subvenció?
5: Et pregunten. Ja quan va sortir la notícia, que ja saps què fan això els polítics, fan la nota de premsa i tot això, que això va sortir abans de l'estiu i tal, ja ens preguntaven. Hi ha molta gent, ja... Bueno, quan surti ja m'avises, i ara és el que estem fent.
2: Fantàstic.
5: O sigui, està susceptible d'això, perquè és que és important.
2: Molt bé.
5: I gent amb pocs recursos també venen. Jo és dir això, sí, sobretot els terminis, que fins a finals d'any poden sol·licitar-ho.
2: Bé, ja temps, acaba de començar.
5: Vull dir que tampoc no cal córrer això. I que es controla pel número de la targeta de la Seguretat Social.
2: Tornem a dir que tan fàcil com simplement adreçar-se a l'òptica optometrista i realitzar el canvi d'ulleres o comprar lentilles o el que sigui, simplement amb això, ja amb la vostra feina, doncs ja s'aplica directament aquest descompte.
5: Sí.
2: Amb aquesta premissa que deies de menors de 5 anys, que sí que han de venir, doncs, receptats per l'oftalmòleg de referència.
5: Exacte.
2: Molt bé, molt interessant, que bé.
5: Pues ja està,
2: informació de servei avui.
5: Curt, concís.
2: Perfecte.
5: Avui no...
2: Informació de servei, em sembla genial. Sílvia, moltíssimes gràcies.
5: A vosaltres.
2: Que vagi bé.
5: Adéu.
3: La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Esteu escoltant la repetició de La Calaixera. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
2: A partir d'aquí ja entrem a la tercera i última part del programa, 4 minuts que passem de les 11, i això just després de l'actualització amb les notícies de la xarxa de comunicació local, és a dir, el butlletí de les 11, i que ja ens dona peu aquesta darrera part que ens portarà fins al migdia. Avui és dijous, 1 d'octubre, programa número 4036. I més qüestions, més coses en directe. De fet, una temporada més, el que fem és recuperar secció històrica, aquestes històries del Vendrell d'abans, dels seus personatges i, sobretot, dels seus personatges femenins. És allò que ens explica, i ho fa de molt bona manera, la Gisela Alcón, que és això, la nostra historiadora particular. De fet, avui seguirem parlant o aprofundirem una mica més en la figura de la vendrellenca Maria Julibert Aulés. I després encara una bona estona per la participació, les trucades i segurament també acaba de perfilar una mica l'agenda i les propostes d'aquests dies. Doncs vinga, seguim, continuem. Segona part, som-hi.
3: La Calaixera, un programa unicat de tot. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: anem recuperant seccions que volem que continuïn, com és el cas de la secció històrica amb la Gisela Alcón, que això ja ens torna a acompanyar. Gisela, com estàs?
1: Molt bé, sí? Encantada jo de tornar a ser aquí.
0: Que bé, l'estiu bé?
1: Regular, ho serem. Sí, no gaire bueno. Bé, però...
0: Però bé, nou curs, nova temporada...
1: Exacte, encarem endavant.
0: Vinga, sí. La part més optimista que sí.
1: Ara que vindrà la fresqueta ajudarà.
0: Clar, sí, exacte, vulguis que no. Escolta'm, i repassant, l'última secció que vam sortir al carrer...
1: Què?
0: Va agradar molt.
1: Molt, no?
0: Sí, m'ho ha dit molta gent. Sempre hi ha un cert, sí, una certa relació amb l'audiència i tot plegat. En aquesta ocasió especialment, molta gent m'ho ha dit, que els va agradar molt aquell viatge.
1: Home, és que va ser una cadena d'espais, persones, no?
0: I a més va ser per una seqüència, no vam parar en cap moment.
1: Exacte, que té mèrit.
0: Exacte, vull dir que va agradar. Ho hem de tornar a repetir un altre dia.
1: Sí, ja tinc un parell de trajectes més.
0: Ja ho farem, això. Però va, tirem endavant aquesta nova temporada amb nous temes. Bueno, de fet, recuperem un nom importantíssim pel municipi, no cal ni dir-ho, però per tu personalment.
1: Personalment, sí. Sí? Sempre dic que és la meva heroïna.
0: Ja ho has dit una altra vegada, és veritat.
1: Sí.
0: Estem parlant de la Maria Julivert Aulés.
1: Exacte. Maria Julivert, una de les dones, jo crec, amb una història més interessant i que va tocar un munt de camps de la cultura de Vendrell. Molts aspectes interessants. Sí.
0: La podrem anomenar com esperantista, però no, és que es quedaria molt curts, eh? No,
1: sí.
0: No només va ser això, sinó que va ser una divulgadora cultural de primer ordre. En aquell temps, com a dona, com a ventrellenca.
1: Sí, dona soltera.
0: Dona soltera,
1: que anava com a sola, no?
0: Sí,
1: avançada al seu temps. I d'ella podríem destacar la figura de, dintre de l'esperanto, una dona reconeguda internacionalment, que avui ens fixarem en alguna cosa. Va ser pintora, que també va obrir una escola de dibuix a casa seva i pintura. Va anar lligada a la Biblioteca Popular del Vendrell, va ser emprenedora, va obrir una perfumeria i també va anar molt lligada a les classes en català i l'escola catalana. Que una dona que tenia presència.
0: Sí, tant. I ja recordo que l'altra vegada que vam parlar d'ella, vam parlar d'aquelles jornades internacionals d'esperanto que es van fer al Vendrell i que ella va estar al darrere d'aquestes jornades.
1: I tant. Sí, ella era figura clau. I l'altre aspecte, que és el que no he anomenat, que avui... No ens donarà temps i no parlarem.
0: Ho dividirem en dos,
1: Exacte.
0: Ja ho avancem,
1: sí, perquè és una dona que abarca tant. És la Maria Julivert, articulista, que escrivia a la premsa. També puc avançar que escrivia amb nom i cognoms. Mai va signar d'una altra manera. Sempre era Maria Julivert. I escrivia coses tan interessants com parlar de l'amor lliure als anys 30. Sí, val la pena.
0: I ho podia fer,
1: Mira, ho va fer.
0: Ostres.
1: Està tot al Baix Penedès.
0: Clar.
1: Per tant, a la propera portarem aquests articles.
0: D'acord, que interessant.
1: Sí. En tenia pacifistes, feministes, en defensa de l'esperanto i... Fins i tot del vot de la dona.
0: D'acord. Això és l'avançament.
1: Avancem.
0: Del capítol 2, que ja vindrà aquestes properes setmanes. El capítol 1 sí que intentarem això, no? Presentar-lo una mica més i conèixer-lo una mica més d'entrada,
1: Sí, exacte. Podem començar, doncs, que va néixer Vendrell en 1888. Tenia 4 germans, una germana i 3 germans. I de joveneta la comencem a trobar a la premsa, sobretot al Baix Penedès, com a professora d'esperanto, esperantista. I allí ja fa un parell d'articles, un en defensa de l'esperanto, i l'altre una carta a vosaltres, noies, que es dirigeix a les noies de Vendrell perquè s'apuntin a les classes d'esperanto, perquè, clar, segons ella, l'esperanto és... La instrucció és un astre de primera magnitud que brilla amb llum pròpia. I l'esperanto és un raig d'aquest.
0: Clar, recordem que l'esperanto no només tenia aquesta idea de llenguatge universal i de comunicació universal, que ja és una declaració d'intencions, Però, clar, sota aquestes premisses, no?, de pau, de cultura, no?, de germanor,
1: de germanor
0: entre comunitats...
1: Una de les coses que explica molt la Maria Julivert i la repeteix, un dels avantatges de l'esperanto és que no importa la religió, la nacionalitat ni el sexe de les persones. Llavors, digue'm, a començaments del segle XX, a quin grup no importava que fossis home o dona. també fixeu-vos, la Maria Julivert era una dona d'una família benestant. Fixem-nos com va vestida, per exemple, no? La diferència entre ella i, per exemple, la meva àvia, que la meva àvia era modista i era d'una família senzilla. Ella no, el seu pare era industrial, era una noia que es va poder dedicar a la formació, però a més no es va quedar així, també la va ensenyar als altres. I de seguida, per allà 1913, ella ja agafa una miqueta el mando, diríem, del el grup d'esperanto de noies de Vendrell.
0: Val.
1: Llavors, a partir de 1913, Vendrell ja té grup de dones. I de seguida formen part de la junta. La meva àvia va ser vocal, ella va ser secretària, una altra dona va ser vocal, i així. Feien un munt d'activitats. Quan vam parlar de la Carlota Gestí, recordeu que ja vam dir que venia a fer actes que eren benèfics. Ells organitzaven molts actes benèfics, no? Per altres grups o per uns, no sé, uns holandesos que havien tingut un problema, feien un acte i tal, i els diners anaven cap allí, no? Bueno, era un grup que sí que tenia molt clar lo de la igualtat i lo de Pau i la germanor i aquests principis tan, tan interessants.
0: D'acord. I era un grup, doncs, reconegut, entenc, no? És a dir, si participava en revistes, si hi havia aquesta mirada cap al Vendrell arrel d'aquell grup, vol dir que
1: sí,
0: era un grup
1: sí,
0: destacat.
1: Era un grup que es coneixia molt. De fet, va tindre molta continuïtat. Comença Vendrell, ja dic, a 1909. El problema és que hi va haver la Guerra Civil i ell es va sobrecarregar tot. Però fins que va morir, pràcticament, hi va haver el Mercè, que va ser un dels membres més actius, sempre va ser esperantista. Encara sortia perquè tenien una guia, els esperantistes, a nivell d'Europa, que sortien els noms de la gent que podia rebre altres esperantistes a casa seva. I aquí al diari se n'enterem quan venen uns esperantistes de no sé on i es queden a casa d'algú, o marxa algú d'aquí i se'n va un altre. De fet, la Maria Julivert se'n va anar a Madrid, cap allà al 16, i va estar coneixent a la Societat Esperantista de Madrid.
0: Val.
1: I va enviar una crònica des de Madrid que s'hi va estar unes setmanes. Llavors, aquesta mena de relació entre ells era molt bona, era molt rica.
0: Sí. I podem saber això, com va començar aquest interès de la Maria Julivert cap a l'esperanto? Jo he dit, era una família que potser sí que permetia, no?, que pogués tenir aquesta capacitat d'accedir a certs materials i a certes ensenyances, però segur que de ben joveneta va començar a interessar-se. De fet, va començar molt jove, no?
1: El contacte que, segons una enciclopèdia de Bucarest, perquè surt a una enciclopèdia esperantista de Bucarest, que també passarà per aquí, parla d'aquesta, que aquí no el coneixíem ningú, amb aquesta enciclopèdia, el 31, em sembla que és, surt la publicació i surt una minibiografia de la Maria Julivert.
0: Imagina't.
1: O sigui, com a dona important.
0: Sí.
1: Clar, ella comença a 1911 i el 13 ja fa classes a Vendrell.
0: Va.
1: I no ho deix mai fins a la guerra, abans de la guerra, que va marxar de Vendrell el 35.
0: Val.
1: I llavors aquí se suspèn tot.
0: S'acaba tot.
1: Però quan torna, no.
0: Val. Però va marxar a l'exili?
1: No, va marxar a Barcelona.
0: Val.
1: El seu germà era un industrial de Vendrell. Vaig parlar amb un nebot fa molts anys que vivia a Barcelona i em va dir que tenien problemes per pagar els obrers i que es veien un problema gran. Ella havia obert una perfumeria, fixa't, la perfumeria Selecta, per amb dos sexes. El carrer, tot passa al carrer Doctor Robert.
0: Correcte, clar. Curiós. Davant la font.
1: Sí, per allí.
0: Davant la font.
1: Exacte, davant la font, que no hi ha pèrdua. I el seu pare havia tingut un negoci d'hidràulics a l'altre costat. Per allà on hi ha Cal Vicentó, per allí. I va tenir una fàbrica de gaseoses, el pare. I va obrir, que és molt curiós, un gimnàs. Jo diria que el primer gimnàs del Vendrell devia ser del seu pare.
0: Que un emprenedor, doncs, aquest senyor.
1: Molt. I ella devia sortir pues, com el seu pare, no? Vinga, a provar això.
0: Amb aquests interessos.
1: Sí.
0: Clar.
1: Bueno, doncs això, comença a l'11, el 13 ja fa classe i ja de per vida. Aquí a Vendrell es fan els Jocs Florals Internacionals i un congrés que va ser molt important i va venir gent de molts llocs. I ella anava davant. Llavors, i en aquest, en aquest congrés va vindre una professora d'Estònia, que es veu que era molt coneguda, que es deia Lin Yopan, que no sé si ho pronuncio bé, que va venir a fer unes classes magistrals d'esperanto per aquelles jornades que hi haurien. I bueno, clar, això ja va ser de rebombori. I a la fotografia estan, una que hi ha a la biblioteca, està ella, aquesta senyora que venia a fer el curs, la bibliotecària Pilar Belmonte, que també va assistir a aquests cursos, i una trentena de persones que van venir a fer... Aquí, l'any 33, la meva àvia havia tingut la primera filla.
0: Mm.
1: La meva àvia ja no hi és. Mm. Sí que era molt igualitari, però la societat aquí empenyia molt. Les dones es casaven, s'anaven retirant d'aquestes activitats.
0: De la vida social, clar.
1: Els homes continuen. Mm-hmm. Els homes podien tenir fills, però continuaven estant al grup d'Esperanto i participant aquí d'aquestes jornades que... M'hagués encantat de veure per un forat, eh? Sí, sí. I aquí la veiem, allà al mig, i la professora estoniana. Vull dir que aquesta és una foto molt, molt interessant. Any 33.
0: Així doncs, clar, la Pilar Belmonte, que a vegades n'hem parlat, que va ser la bibliotecària del Vendrell,
1: com sempre
0: anomenada, clar, es van conèixer i van interactuar moltíssim.
1: Sí,
0: doncs,
1: perquè, clar, la biblioteca també va ajudar durant aquests anys. Ella també demana llibres a la biblioteca en Esperanto, uh-huh. i ho gestiona la Pilar Belmonte, i arriben, i es fan cursos a la biblioteca, i es fan exàmens a la biblioteca, que clar, la gent anava al curs i després se'ls feia un examen, i es feia allí, no? Clar, anava lligat, tot anava molt lligat.
0: Clar. I la Maria Julibert, artista? Dibuixant, pintora?
1: Sí, això va ser... Una mica aquest quadre el tenia el Josep Maria Calaf, que em va dir, nena, potser en tinc un, el tinc jo, va ser tan generós i em va dir, després de fer tot això, queda-te'l, no?
0: Sí.
1: I d'ella n'hem localitzat 4 o 5. Mm-hmm. Aquest és el més fàcil, que és el que tinc jo. N'hi ha un que el tenia el seu nebot a Barcelona, que és aquest... La signatura es veu perfecta.
0: Sí, Maria Julibert.
1: Maria Julibert. I un parell que va ser molt curiós, que una senyora, que és aquest i una altra, una senyora del Forge, a costat de Reus, em va trucar un dia perquè em va relacionar amb la Maria Julibert. Uh-huh. Ara la xarxa és tot.
0: Clar, tot queda relacionat.
1: Ell havia comprat una casa i havia trobat dos quadres de Maria Julibert. I a més havia trobat una rajola hidràulica perquè el seu germà, a Reus, havia tingut una botiga.
0: Mm.
1: I em va regalar una rajola. Bueno, dues, per ser precisos. Una me la vaig quedar jo i me la vaig posar a la cuina, i l'altra li vaig portar el seu nebot a Barcelona, que també li va fer una il·lusió bàrbara,
0: clar,
1: no?
0: Tu veuràs.
1: Com una relíquia.
0: Sí.
1: Llavors, tenim a la Maria Julibert, que pinta i fa classes, també, aquí a Vendrell.
0: Això vol dir que devia dominar la tècnica, doncs,
1: sí,
0: també.
1: Sí, havia...
0: Va arribar a dominar força.
1: Devia estar formada. Val. De fet, li vaig dir a un company de l'institut que m'analitzés... Els quadrets aquests de la Maria Julibert,
0: sí.
1: I em va dir que està clar que sí, que tenia tècnica, que havia après, que coneixia la barreja de colors, com aconseguir llum. Em va fer tot una explicació molt interessant, perquè, clar, jo no sé fins a quin punt aquí ja no hi arribo. No, però em va dir això, no, bé, dominava. Quan una vegada ja vaig acabar el treball aquest de la Maria Julibert, això ja es va acabar, vaig trobar d'una exposició col·lectiva a Barcelona que hi havia una obra de la Maria Julibert.
0: Mm.
1: I llavors vaig pensar, doncs sí. Després, la Maria Julibert, als anys 30, ja dic que marxa del Vendrell, mm-hmm. i torna cap als 50. I quan torna als 50, quan li demanen pel padró, allò, la professió, l'edat i tal, diu que és pintora.
0: Sí?
1: Sí.
0: Wow. Curiós.
1: Jo crec que igual el marxar va aparcar tot el tema
0: de
1: l'Esperanto i es devia dedicar potser a pintar més. El que havia començat aquí una miqueta devia...
0: Així doncs aquesta part més artística, més plàstica,
1: sí.
0: Va ser després de marxar del Vendrell, després de la guerra i després de l'Esperanto.
1: Sí. O va...
0: Sí, va les...
1: Una temporada... Sí, anava amb les dues coses, eh? Ho anava combinant.
0: D'acord.
1: I reticulista, eh? Que aquesta part
0: és tan... Sí,
1: és
0: importantíssim.
1: Molt important. Mira, aquí només n'he posat una avui per anar fent boca, eh? Aquí tenim l'esperantisme i la guerra. És a dir, això que deia que era pacifista, els principis de l'esperanto, ella els porta... Ja. Molt bé, no? Aquí la seu... Aquesta idea de la pau, no? De la bona relació, de que una llengua no està per sobre d'una altra. Per això, bueno, jo soc filòloga i, evidentment, una llengua és una transformació de mils d'anys, i tant, no? El que estem parlant avui... Els romans, el llatí, no? És una transformació del llatí barrejat amb moltes coses.
0: Sí, sí.
1: Ha costat molts anys arribar aquí. Però la idea aquesta de l'esperanto no era per passar per sobre. Havia de ser una cosa molt simple per comunicar.
0: Clar, per entendre's.
1: D'igual a igual.
0: Clar, per entendre's. Entre...
1: Aquesta, exacte.
0: Entre continents, no sé com dir-ho.
1: Sí. No, i ella ho explica, eh? Si voleu fer negocis, si vols tenir relacions, amb una llengua molt simple... Bueno, això en parlarem quan parlem dels articles.
0: Els articles, eh?
1: Hi ha una cosa, que és Maria Julivert i biblioteca.
0: Val.
1: Quan obren la Biblioteca Popular de Vendrell... Hi havia un patronat. Totes les biblioteques populars tenien un patronat que normalment eren els homes més així de la vila. I, segons una història de les biblioteques de la Mancomunitat, diu, però excepcionalment al Vendrell, la figura de secretària de la biblioteca és una dona.
0: Ah.
1: I és Maria Julivert.
0: Ostres,
1: per tant... trenca alguns motlles en aquest sentit i participa més activament. De fet, també passarà per aquí una carta que signa president i signa la secretària, no?
0: Wow.
1: I hi ha la signatura de la Maria Julivert. Per tant, ella a la biblioteca hi va... Mentre hi va haver el patronat, ella hi va ser. Després ja hi va entrar... el patronat va entrar una mestra... Però primer estava ella sola. Igual que la Junta Provincial de Tarragona de l'Esperanto, era ella sola.
0: Sí, sí.
1: Que era una dona que no li tenia por a res. Eh? I ella anava i s'hi va llançar.
0: Una dona ben valenta, doncs.
1: Molt valenta.
0: Ostres. I és això que dèiem al començament de la secció, que ja hem d'acabar, eh?
1: Sempre passa el mateix, eh?
0: Però si no la recuperarem, eh?
1: A la propera
0: secció, perquè es trobarem d'això d'aquí un parell de setmanes fent aquesta... segona part d'aquesta vida i obra de Maria Julivert.
1: Maria Julivert.
0: Gràcies.
1: A vosaltres, com sempre.
0: Que vagi bé.
1: Igualment.
2: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat.
3: Aquesta Fira de Santa Teresa, vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, casetes de tir... A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps... I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.
4: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

0: ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio, també en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
1: Ràdio al Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
2: Ai, l'ordinador, que no volia sonar. Participació, trucades, 3 minuts per 12:15. I entrem ja en tota aquesta recta final de Calaixera, aquesta part final que ens portarà això fins al migdia, fins les 12, com ja hem dit. 977 15 70 69, aquest és el telèfon de directe, 977 15 70 69. I també podeu participar enviant un missatge de WhatsApp, si us ve més de gust. 686-101-101. A més, tot això ho anem trufant amb bona selecció musical, que això també sempre ens ajuda a acabar de posar aquesta part per final, posar-hi més ritme, trencar una mica més el gel, allò que ens agrada fer a través d'aquestes combinacions musicals, que ja les triem nosaltres, o també la podeu demanar vosaltres, ja ho sabeu, eh? La podeu dedicar i podeu fer el que vulgueu. És molt fàcil i molt senzill. Sempre intentem que sigui d'aquesta manera. Doncs va, mentre esperem primeres trucades i esperem que vingui la participació, posem una mica de música, posem una mica de ritme. És una cançó d'Ivet Nadal amb Triquell. Em sap tan greu...

977-15-70-69. Mai ens cansarem d'anar recordant justament a aquests punts de contacte que passen pel telèfon, com ja hem dit, i com anirem recordant, 977-15-70-69, o també a través del missatge de WhatsApp al 686-100-100.

De seguida anem cap a l'agenda, anirem a destacar aquells punts importants que arriben aquests dies, sobretot demà divendres, que hi ha moltíssima cosa. Mentrestant, escoltant aquesta cançó d'Edu Esteve, Torna.

0: Edu Esteve, que també ens ajuda a posar ritme a tota aquesta calaixera d'avui.
1: La calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
0: O, si més no, la part final d'aquesta calaixera d'avui dijous, en tota aquesta estona de participació i trucades. I, de fet, ja tenim una primera trucada. Bon dia.
2: Bon dia, cariño.
0: Hola, Montserrat.
2: Hola.
0: Què dius, com estàs?
2: Mira, aquí estamos.
0: Sí, tot segueix igual, no?
2: Com sempre.
0: Bueno.
2: Em puc moure d'aquí, no podem sortir per res, doncs encara menys.
0: No t'ho diràs. Bueno. Va, posarem una bona cançó, a veure si això tenim una mica, també.
2: Això mateix.
0: Et sembla?
2: Gràcies,
0: carinyo. De res, i ara. Molt bé, gràcies per trucar, Montserrat. Fins demà. Adéu. Adéu. Això, anirem a buscar una cançó ben xula per la Montserrat. De seguida anem a més participació, més trucades, si volen arribar, i també ben pendents de l'agenda i això, com dèiem, allò que s'hi cou aquests propers dies, que al tanto, amb el que ha de venir. Per exemple, dins aquesta agenda destacada, avui dijous, aquesta tarda, a 6:45, a l'exposició que podeu trobar a la sala de Portal del Pardo, La bellesa que ens envolta, es farà una visita comentada i tot seguit hi haurà demostració floral a càrrec de Maria Vidal. Demà divendres hi ha molta cosa, eh? Ja ho hem anat destacant i hem anat repassant tot el que arriba demà divendres. Per una banda, per exemple, arriba la darrera proposta de la secció de música El Vendrell sent la música, que porta això diferents propostes musicals de proximitat en diferents punts del municipi. En aquesta ocasió, i des del passeig de les Bòbiles, serà el concert de les Montserrats a 6:45 de la tarda. Activitat totalment gratuïta. I també continua el temporada demà divendres amb la programació de l'espectacle teatral Loop, amb en Ramon Madaula, al Teatre Àngel Guimerà. A partir de les 8 del vespre, com sempre, entrades disponibles, les podeu comprar per internet a temporada.cat. També de manera presencial, el divendres al matí a la recepció de l'Escola Municipal de Música Pau Casals, i a taquilla una hora abans que comenci l'espectacle, si l'aforament ho permet. I també aquest divendres 2 d'octubre hi ha com un dels actes previs de la Fira Santa Teresa, que arribarà amb força ja a partir de la setmana que ve, però bé, un acte avançat. És aquest mateix divendres un maridatge de terra i taula en motiu, això com dèiem, de la Fira Santa Teresa. Serà al Museu Déu a partir de les 8 del vespre. Hi haurà tas d'Oli Store Club amb el xef David Bernet, el restaurant Ull de Llebre, el restaurant Petit Bastró i postres de l'Obrador. Tot això maridat amb els millors vins dels cellers de terra i taula. És a dir, els millors vins d'aquí, del Baix Penedès. Si voleu participar, em sembla que encara queda, no sé si encara en queda algun, però si en queden, queden molt pocs de tíquets per poder participar d'aquest maridatge, que sempre s'acaben molt ràpid i, de fet, els podeu anar a buscar, els podeu anar a comprar al propi museu. I també ja a banda d'això, i després del cap de setmana, de cara al dimarts 6 d'octubre, per exemple, comencen altres activitats programades dins la sala del Portal del Pardo, i en aquest cas comença el taller La màgia del lettering i l'aquarela a càrrec de la Mònica Boladeres. De fet, aquest taller es portarà a terme a 6:45. Hi ha altres propostes, des de la sala del Portal del Pardo en tota aquesta tardor que ja ha començat, així que si voleu tota la informació també us hi podeu adreçar per conèixer el que s'hi fa, que també són, bé, coses prou interessants, més enllà de les pròpies exposicions, que sempre valen la pena, doncs també altres propostes que tenen molt a veure en aquesta col·laboració directa amb la Universitat Rovira i Virgili. De fet, aquesta activitat és una d'aquestes col·laboracions. I també anem una mica més enllà en matèria cultural, i és que s'ha presentat els actes destacats que ha d'acollir el Vendrell en motiu del 150è aniversari del naixement de Pau Casals. Un d'ells és el concert d'atenció de l'Escolania de Montserrat. Serà el proper 23 d'octubre I després, un altre dia, el dia 29, que és el dia exacte, és l'aniversari del naixement de Pau Casals, es farà la interpretació de l'oratori del Pessebre, coincidint exactament, com dèiem, amb els 150 anys del naixement del mestre. Això, aquest primer dels concerts importants, el divendres 23 a l'església parroquial del Vendrell amb l'Escolania de Montserrat. S'ha posat en valor l'oportunitat d'acollir al Vendrell un dels cors de veus infantils de referència a Europa i també doncs, aquesta predisposició perquè fa a l'Escolania per poder incorporar-se a la celebració d'aquests 150 anys d'en Pau Casals. Caigut, però encara som aquí. Les entrades, en aquest cas, per al concert de l'Escolania de Montserrat es podran adquirir a través de la plataforma de la venda d'entrades del Vendrell, el vendrell.covin.cat, i serà a partir d'aquest divendres, es podran comprar a partir d'aquest divendres i també presencialment els divendres al matí a aquest lloc de sempre, a la recepció de l'Escola Municipal de Música Pau Casals. I un altre dels moments més simbòlics de la commemoració que arribarà el 29 de desembre, la data, l'aniversari, que es complirà exactament els 150 anys del naixement de Pau Casals. Serà el 29 de desembre. L'acte central serà la interpretació de l'oratori El Pessebre, música de Pau Casals, de fet, una de les seves composicions més conegudes, amb el text de Joan Alavedra, en una versió per a cor i a orga dirigida per l'Antoni Ros Marbà. Hi participarà la coral Carmina, dirigida per en Daniel Mestre, i els solistes Mireia Tarragó, soprano, la Gemma Coma, com a mezzo-soprano, en David Alegret, com a tenor, en Ferran Albric, com a baríton, i el Germán de la Riba, com a baix, i la Mercè Sanchís, que serà l'organista. De fet, també tota aquesta jornada del dia 29 de desembre, tot i això s'ha presentat, però encara queden dies per parlar-ne. És això, tindrà una vessant ciutadana i popular, perquè a banda del concert també es prepara un acte al carrer i una proposta a la Casa Nadiua de Pau Casals, oberta al conjunt de la població per compartir col·lectivament una data especialment significativa per al Vendrell. És que, de fet, tota aquesta commemoració del 150è aniversari que està projectant la figura i el llegat de Pau Casals tant del seu municipi natal com internacionalment i segons les dades exposades per la Fundació Pau Casals, prop de 29.000 persones han participat des del 13 d'abril en concerts, activitats, presentacions i altres activitats vinculades a aquesta commemoració. D'aquestes, prop de 9.000 persones han participat en iniciatives celebrades en diferents països, atenció, entre els quals França, Gran Bretanya, Itàlia, Argentina, Mèxic, els Estats Units, Croàcia, Bèlgica, Suècia i el Japó. Així doncs, la commemoració del 150è aniversari de Pau Casals continuarà durant el 2027 amb un programa d'activitats destinat a difondre la seva obra, el seu pensament i el seu compromís amb la pau i la llibertat.
1: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.
0: Va, seguim posant música, anem amb ritme, a la recta final de programa. 2:03 de 12, esperant trucades i participació. Amb aquesta daurada maratina d'Auri Santa Fe i l'Amliqui.

va, cançó per la Montserrat, que ja la tenim aquí, ja l'hem triat. Ara que mira, que hem parlat una mica de l'escolania de Montserrat i que estarà pel Vendrell el dia 23. A més, doncs aquesta vinculació de l'escolania amb el gran Sergio Dalma, una cançó molt xula que sé que en general us agrada molt, molt, molt. I a la Montserrat sé que també li agrada molt. Em dones força, Sergio Dalma, això, amb l'escolania de Montserrat.

0: Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell.
1: Tots els divendres de 9 a 11 a la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
0: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Jo vull un món millor,
2: on tots tinguem valor. Bé, una bona declaració d'intencions, no? Un món millor, de la Berta Esteve. I això ja mica en mica sí que ens va posant ja la catifa per anar marxant i tancant barraca. Ho farem ja amb un parell de cançons més i bàsicament ja ho deixarem aquí.

0: La Calaixera, un programa unicap de tot.
1: I ara sí que ja gairebé acabarem i ho farem ja amb aquesta darrera cançó. Tant de bo poder parar el temps. És la cançó de Sarah Roy, això que ens ajuda a posar el punt i final, acomiadar-nos i donar-vos les gràcies. Demà hi tornarem, demà que ja som divendres, puntuals, a partir de les 9. Que vagi molt bé.
2: Adéu-siau.